0: català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
2: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
2: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Señor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
17: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.

0: cap a alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: 3CAT Info.
2: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona, Maria Rovira.
3: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
4: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
3: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
2: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
5: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
2: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde Jaume Collboni explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
6: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
2: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
7: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
2: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona.

0: Maria Rovira.
1: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallà Capalluca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC d'Estàdium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
5: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7a victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like
7: sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: La 7a jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha quatre catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
8: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
4: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Ginori i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: Trescat Info.
4: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona Women Reial Societat. A les 4, Espanyol Madrid Club de Futbol.
2: 3CAT Info.
4: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
9: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: I a les 9, Barça-València. Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
10: It's difficult to say when. For sure we need some time.
11: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
10: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
4: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, curs sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App Biolop de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
2: Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CatInfo que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
15: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
19: C'est ce que nous faisons.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
19: Moi, je vais être honnête avec eux.
18: Seré honest amb vostè. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
19: De la guerra russa en Ucraïna.
17: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
0: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
20: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
21: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
22: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
23: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
22: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país en 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
1: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
3: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ho ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
5: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
3: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
7: I m'ha ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
3: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
0: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, han dit que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
24: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
8: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
0: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
9: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem les responsabilitats, evident, de l'assassinat.
0: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrotville.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
11: I don't want to look back. There's work to do.
25: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
10: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
0: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
4: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
10: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
12: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
10: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
13: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
10: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
14: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
15: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
0: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
16: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
25: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
26: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, doncs tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac. I tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
17: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
18: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
17: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
19: We always decide together, so it's like
20: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
19: And so we decided that he's out for this game.
17: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per a Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona, també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
21: Que no poder ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
17: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona. Avui Manresa, el Societat, i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim plena poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
22: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
17: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
23: It's difficult to say when. For sure we need some time.
27: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
23: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
2: 3CAT Info.

0: Són les 3. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9 a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
4: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
3: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
5: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
6: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable
3: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
7: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
8: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
7: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
3: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic. S'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
10: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
9: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
11: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
9: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
12: Tot el món està implicat en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
9: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
13: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
9: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
3: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
14: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
3: Califòrnia estudia imposar un botó de pagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
15: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
3: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
16: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
17: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
16: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
18: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
16: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
19: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
16: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
3: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
20: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
3: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
19: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
3: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores. El temps.
3: Gemma Puig.
0: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estones una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar

0: També ens recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
1: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
2: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Caralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
1: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
3: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
4: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
5: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts intents per mòdul, estem parlant de 250 intents per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
1: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: guitarra, que se viene, que se...
1: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
2: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al Mercat de Música Viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari, i tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el gallec Payuca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
1: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
5: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
6: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
5: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7ª victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
7: We always decide together, so it's like
8: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
7: And so we decided that he's out for this game.
5: La 7ª jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha quatre catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
0: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
5: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
3: Trescat Info.
5: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona avui Manresa al Societat. A les 4, Espanyol Madrid Club de Futbol.
3: 3CAT Info.
5: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
9: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
5: I a les 9, Barça-València. Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
10: It's difficult to say when, for sure we need some time.
11: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
10: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
5: En hoquei patins s'està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juguen les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, curs sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
3: Són 3:45.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll.
5: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CatInfo que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
1: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del Partit Ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
15: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
1: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
1: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Galí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
19: Moi, je vais être honnête avec eux.
18: Seré honest amb vostè. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
19: De la guerra russa en Ucraïna.
17: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
1: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
20: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
1: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
21: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
1: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
22: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
23: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
22: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
1: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
2: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
4: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
6: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
4: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
8: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
4: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
1: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal de baratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, han dit que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
24: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
3: El temps.
1: Gemma Puig.
0: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
7: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
1: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
9: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat, evident, de l'assassinat.
1: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrotville.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
11: I don't want to look back. There's work to do.
25: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
10: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
1: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
5: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
10: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
12: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
10: Eufòria entre el públic xinès. En Gao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
13: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
10: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
1: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
14: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
15: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
1: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
16: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
25: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
26: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
17: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
18: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
17: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
19: We always decide together, so it's like
20: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
19: And so we decided that he's out for this game.
17: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per a Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga al Girona també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
21: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
17: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, que han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona, avui Manresa al Societat i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
22: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
17: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
23: It's difficult to say when. For sure we need some time.
27: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
23: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
3: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
0: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9 a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
1: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
0: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
0: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
1: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, el únic responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidia Mbarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
1: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
1: Califòrnia estudia imposar un botó de pagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
1: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
1: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
1: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
17: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
1: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores. El temps.
1: Gemma Puig.
20: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
19: 3CAT Info.
1: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament

0: el nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
1: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
2: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
3: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
2: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègic pels seus serveis.
4: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
2: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
5: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
2: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
1: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mama Duixa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mama Duixa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari, i tenen un directe electritzant.

0: L'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallec Payú, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
3: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de Demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
3: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propi de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
5: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7a victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like
7: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: La 7a jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamin Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
8: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
4: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert, que Esprilla, Benat, Píxur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
1: Trescat Info.
4: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona i Manresa, Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
1: 3CAT Info.
4: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
9: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
10: It's difficult to say when. For sure we need some time.
11: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
4: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte juguen les semifinals Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers.
1: Són 4:45.
3: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada farà fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CatInfo que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
3: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
3: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del Partit Ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
15: Que Pedro Sánchez està dispost a fer qualsevol cosa per robar les pròximes eleccions e incluso per no convocar-les. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
3: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat anunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
3: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
6: C'est ce que nous faisons.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
6: Moi, je vais être honnête avec eux.
18: Seré honest amb vostès. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
6: De la guerra russa en Ucraïna.
17: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
3: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
19: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
3: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
20: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
3: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
21: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
22: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
21: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
3: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
0: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
3: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
2: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
5: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
2: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculi, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
23: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
2: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
3: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, han dit que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
24: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: El temps.
3: Gemma Puig.
25: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
4: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
3: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
7: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat, evident, de l'assassinat.
3: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrotville.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
9: I don't want to look back. There's work to do.
10: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
8: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
3: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
11: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
26: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
27: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic,
6: com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
26: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
12: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
26: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
3: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
13: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
14: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
3: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
15: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
3: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
10: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
16: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
10: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
18: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
10: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan Garcia serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
5: We always decide together, so it's like
17: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
5: And so we decided that he's out for this game.
0: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:15 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per a Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona, també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
19: Que no podés ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
0: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, que han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona, avui Manresa i el Societat, i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
20: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
0: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
21: It's difficult to say when, for sure we need some time.
22: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
21: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
27: 3CAT Info.

0: Són les 5. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca, les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado, efectivamente, que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
1: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
17: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
19: 3CAT Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona, Maria Rovira.
21: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
22: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del

0: que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que al mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
1: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
2: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
3: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
4: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari, i tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el gallec Payuca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito

0: Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
3: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 billion. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
3: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propi de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
5: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7a victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like
7: sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: La 7a jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
8: Que no podés ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
4: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
1: 3CAT Info.
4: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona i Manresa, el Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
1: 3CAT Info.
4: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
9: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: I a les 9, Barça-València. Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
10: It's difficult to say when. For sure we need some time.
11: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
10: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
4: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte juguen les semifinals Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers.
1: Són 6:15.
3: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
3: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
3: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del Partit Ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
15: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
3: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
3: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant. Però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
18: Seré honest amb vostès. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
17: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
3: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
19: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
3: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
20: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
3: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
21: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
22: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
21: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
3: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país en 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
23: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
3: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
0: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ho ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
2: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
0: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculi, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
5: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
0: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
3: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal de baratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en dir que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: El temps.
3: Gemma Puig.
24: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya Central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
6: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
3: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
8: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat, evident, de l'assassinat.
3: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrot Vil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
10: I don't want to look back. There's work to do.
11: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
9: That makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva. A banda, està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
3: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
25: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
9: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
26: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. Jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
9: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
27: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
4: a més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre, una història d'amor, i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
3: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thais Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
12: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
13: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
3: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
14: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
3: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
11: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
15: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
11: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
16: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
11: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan Garcia serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
17: We always decide together, so it's like
18: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
17: And so we decided that he is out for this game.
11: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 14:45 en primera convocatòria i a 10:00 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona també dissabte i a 9:00 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
0: Que no podés ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
11: Porto és la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a 12:00 a Badalona, avui Manresa al Societat i a 4:00 Espanyol Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A 6:00, Penya Baskonia. Parla Ricky Rubio.
2: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
11: I a 9:00, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
5: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
1: Trescat Info. Trescat Info.

0: Són les 6. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9 a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
1: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
17: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estones una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
19: 3CAT Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona, Maria Rovira.
21: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
22: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra en el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
21: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses

0: Sector per sector, el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
1: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
2: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
3: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduixa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduixa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari, tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el gallec Payuca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses.

0: On invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC d'Estàdium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
3: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
2: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7a victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
4: We always decide together, so it's like our...
5: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
4: And so we decided that he's out for this game.
2: La 7a jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamin Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
6: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
2: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert, que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Ginor i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
1: 3Cat Info.
2: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits. A les 12, Badalona, Women, Real Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
1: 3Cat Info.
2: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
7: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
2: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
8: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
2: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers.
1: Són 7:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
9: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
10: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
11: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
12: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
13: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Galí.
14: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 6 candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
15: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
16: C'est ce que nous faisons.
14: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
16: Moi, je vais être honnête avec eux.
15: Seré honest amb vostè. S'hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
16: De la guerra russa en Ucraïna.
14: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
0: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
17: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
18: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona, Joaquim Albalate.
19: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
20: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
19: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
21: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
3: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
5: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
3: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
22: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
3: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
0: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, han dit que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
23: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya Central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
2: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
0: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
4: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat, evident, de l'assassinat.
0: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrotville.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
7: I don't want to look back. There's work to do.
8: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
6: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
0: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
25: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
6: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
26: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. Jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
6: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
27: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
9: a més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
10: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
11: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
0: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
12: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
8: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
13: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
8: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
14: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
8: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
16: We always decide together, so it's like
28: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
16: And so we decided that he's out for this game.
3: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a 10:00 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per a Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona, també dissabte i a 9:00. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
5: Que no podeix ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
3: Porto és la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a 12:00 a Badalona. Avui Manresa, el Societat, i a 4:00 Espanyol, Madrid, Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
17: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
3: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
18: It's difficult to say when, for sure we need some time.
19: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
18: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
15: 3CAT Info.
20: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb el cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: «No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te». El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre herències empresarials n'hi ha a cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: L'última de Donald Trump, que ha anunciat de matinada un acord amb Dinamarca i Groenlàndia perquè els Estats Units tinguin el control permanent de la seguretat a l'illa.
2: Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units pugui establir-hi bases militars, això amb l'objectiu de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
0: I per actiu, com sempre, Donald Trump ha prohibit l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació els quals acusa de difondre notícies falses.
2: Sí, són les cadenes de televisió CNN i MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Iridia, Òmnium i l'ANC, i també Plataforma per la Llengua, denuncien vulneració de drets lingüístics al judici de Roger Espanyol.
2: I el govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici. L'empresa assegura que ho està analitzant.
0: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
2: És un noi menor d'edat, de 17 anys.
0: Els esports del Barça visita aquest vespre al camp del Sevilla. L'objectiu, sumar la setena victòria a la Lliga, Roger Nau.
3: Amb la baixa de Joan Garcia, per les molèsties al genoll que el porter arrossega des del partit de dimecres contra el Racing, qui ja ha jugat és l'Espanyol, derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera.
0: I el Club Blaugrana, tot això, avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
3: Començarà a les 10, serà telemàtica i tindrà un alt contingut econòmic. Els principals punts de debat seran l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça, és a dir, del Camp Nou.
0: Jofre Genuer, què ens espera aquest cap de setmana? Bon dia.
4: Bon dia, doncs un cap de setmana molt tranquil, molt estable i a més amb una calor molt moderada. De fet, avui els valors més alts, poc per sobre dels 30, i com a molt es va arribar a tocar els 30, allà on va pujar més el termòmetre. Continuarem una mica amb aquesta dinàmica, malgrat que les temperatures en general tendeixen doncs, a anar recuperant-se una miqueta després de la davallada d'aquests darrers dies. Molta estabilitat, una mica de tramuntana aquest matí per sobre el Cap de Creus, que anirà girant a gregal, i vents una mica marítims al voltant de la costa central, que pot fer aparèixer a partir de mig d'alguns núvols baixos amb certa variabilitat, també cap al Vallès, Montseny, o també en poden sorgir cap a la zona del Ripollès. Poca cosa, en general molt de sol, els núvols baixos o algunes boires que hi ha aquest matí, localitzades també amb tendència a dissipar-se i per demà, de fet, esperem pocs canvis.
1: Avui, el Suplement.
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. L'esperem amb ganes, amb totes les novetats del cas Endic. I sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense i especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
5: Hem tocat sostre, Albert. És que el Buñi s'ha convertit en una bèstia.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Buñi, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura.
6: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut... Però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No.
0: Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
6: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
7: Ni la mia tampoc.
0: Ferran Adrià i Miquel Fernández, just abans de l'estrena de Gènesi dilluns a TV3. A les 11 estrenem també avui Tertúlia de Corresponsals. La pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui hi sumem Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I després...
8: Es faran experiments amb
0: així sona el més nou d'Arnau Ballbé, el bateria de Manel prepara disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre a la pregunteta impertinent de si es tornaran o no es tornaran a juntar Manel. A partir de les 12, Joan Callarissa amb les pantalles i el cor i tot el que ha donat de si l'estrena de Shakira a Madrid aquesta nit. I acabarem el programa amb Pep Noguer parlant d'hàbits saludables amb Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta després d'un infart. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia. Diu que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització dels Estats Units. Des de Washington, els detalls. Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
2: Els detalls complets de l'acord no han transcendit, però tant Dinamarca com Groenlàndia, ara ho dèiem, s'han mostrat satisfets amb la possibilitat de signar el document aviat. La primera ministra danesa ha assegurat que el pacte enforteix la seguretat a l'Atlàntic Nord i a l'Àrtic, i el primer ministre de Groenlàndia ha expressat que l'acord reconeix els interessos de l'illa i beneficia totes les parts.
0: Hores intenses per Donald Trump, que també ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca, atenció, a la CNN, ni més ni menys que a la CNN, també a la cadena MS9 i al mitjà digital Politico, per difondre, segons ell, diu, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins, Oriol.
9: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Publico. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
10: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos, que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
9: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces. I tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpció de violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8. Un dia més, les novetats del cas Endic apunten a la controvertida terapeuta de pare i fill, Maria Júlia Luderwall, hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia i que recargola encara més aquest cas. Bàsicament, aquesta informació demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el pare. Anem a pams, perquè l'1 de desembre del 2024 la terapeuta i la seva col·laboradora, això són uns dies abans de la mort d'Isaac Endic, van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta amb els barrancs. Els Endic aquí encara no entren a l'equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient, aquest home anomenat Salvador, que tenia esquizofrènia i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant el recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient. Ara sí, Jonathan Endic.
2: I la cosa no acaba aquí. Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Endic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir dues vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Endic. En un comunicat neguen que Endic fill s'interessés per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet sonar les alarmes dels professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient.
0: Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: Des del Col·legi de Psicologia estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. De fet, de les informacions fetes públiques aquest matí també es desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. L'ANC, Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics en el cas del judici de Roger Espanyol. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions i els partits Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler arran de les contínues errades dels intèrprets.
2: Sí, l'empresa adjudicatària del Servei d'Intèrprets Judicials ha assegurat a aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. I un dels treballadors denunciava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio les condicions laborals precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
2: Diverses entitats acusen el govern de deixadesa de funcions. Sentim Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Més qüestions, un quart de vuit. Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i fins i tot independentistes perquè ara confiïn en Vox. El líder ultra ha fet una crida aquestes últimes hores a Barcelona, més de 2 anys després del seu últim acte públic a Catalunya. Ho ha seguit l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
15: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys dues cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar ahir concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
16: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
15: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
16: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
15: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
0: De Vox al Partit Popular, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà demà a Badalona. La visita del líder popular a la tradicional festa de les Migues, que dona el tret de sortida a l'inici de curs del PP a Catalunya, arriba aquest any amb polèmica.
2: Sí, guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde, Xavier García Albiol, davant l'oficina antifrau. Les dues formacions acusen el govern municipal d'utilitzar el consistori i els seus recursos per a finalitats partidistes. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga el partit.
0: El govern espanyol diu que està satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el PP considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
17: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
18: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
17: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
19: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Señor Sánchez, el polvorín que está viviendo Ceuta, el único responsable es usted.
17: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
20: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
17: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: A Vidreres, detingut un jove de 17 anys per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva. Maria Rovira.
21: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat

0: disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats perquè sostenen que es va trencar la cadena de custòdia. Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
1: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
0: 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. El govern fa avui un desplegament dels consellers per tot el país en 16 actes simultanis per explicar la gestió dels 2 primers anys de l'executiu. Els membres del govern es reparteixen per tot el país en diversos actes en què també participa la societat civil, Alba Barbosa.
3: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
4: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
3: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers 2 anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una 50ena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
2: I ara música. Shakira ha estrenat residència a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que farà a la ciutat fins l'11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les mujeres ja no lloren, i molts clàssics també en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats del recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del Club de Fans de Shakira, que ens ha enviat aquesta nota de veu després del concert.
5: El concert de la Shakira, Les mujeres ja no lloren, World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental que et submergeix completament dins del xou. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim entrada VIP ens quedéssim sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però, deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
2: Doncs tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes, perquè de fet els veïns de Villaverde, on Shakira ha instal·lat el seu escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
6: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir y evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
2: Una proposta ben diferent, la que trobem aquests dies a Vic. Ginestà, Caral Laoz, Crim són algunes de les bandes que omplen les places de Vic amb motiu del mercat de música viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major Marc Ruiz.
7: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del mercat de música viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèls a la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi. I mentrestant, el planíssim escenari de la catedral, els veterans Parque Sur demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestà, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Baia Baia i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
2: I ara anem cap a Sant Sebastià perquè Werner Herzog ha recollit el Premi d'Honor Honorífic fent una defensa aferrissada de la cultura basca. El cineasta

0: Alemany ha rebut l'homenatge del Festival de Cine de Sant Sebastià durant la gala inaugural d'aquest divendres. Enviat especial, Marc Garriga.
1: I've had a connection to you, the Basque people.
2: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc. I, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola. Un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense compromís com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
3: I do not like the word obsession.
4: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho sóc, punt.
3: I'm not, period.
2: Herzog ha presentat també la irregular Backing Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
5: L'informatiu del suplement. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
6: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
7: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
6: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
10: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
5: L'informatiu del suplement.
0: 3 minuts per 2 quarts de 8 del matí. Avui tenim el Barça a les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, després d'aquesta setmana en què van poder celebrar els 50 anys de futbol en català. Amb aquesta abraçada amb Ràdio Barcelona va valdre la pena també sentir l'hora prèvia d'aquesta TDT passada per aigua juntament amb el Keti Jugas. El Barça busca, com diem, avui a les 9 la 7a victòria consecutiva a la Lliga. Els blauran a visita en el camp del Sevilla, això sí, sense Joan Garcia. Tremolem. Roger Nou, bon dia.
11: Bon dia. El porter de Sallent és baix a causa de les molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. Ara el dubte és saber qui ocuparà la porteria, Livakovic o Tek Stesne. Ha parlat Hansi Flick.
12: Tek knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
13: Tek sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
12: What is the best for the team?
11: El Barça, que lidera amb mà de ferro el campionat, visita el Sevilla, que és 5è amb 4 victòries. El conjunt andalús, per cert, l'any passat va tombar el Barça per 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9 i, com dèiem, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'actualitat blaugrana avui també passa per l'assemblea de socis compromissaris. Començarà a les 10, serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat són a econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Qui ja ha jugat és l'Espanyol.
14: Compte la rada de Dimitrovic. Pot marcar l'Elx i el gol. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. S'estava mastegant.
11: Que ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la inferioritat numèrica, l'Elx va marxar abans del descans guanyant per 0-2 amb doblet de Niño. A la represa els blanquiblaus van escurçar distàncies, però l'Espanyol, quan buscava l'empat, va veure com l'Elx li feia l'1-3 definitiu. Manolo González, clar.
15: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara amb una situació que teníem molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues, tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
11: És la quarta derrota dels blanquiblaus que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. I a segona, avui juga el Girona a les 9 del vespre. Visiten el camp del Cádiz. El tècnic Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri després de perdre contra el Castelló.
16: Sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar, i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
11: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument en el genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà al migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, nova golejada del Barça, ara contra l'Alavés per 6-0. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que van fer un hat-trick, van ser les golejadores. Demà a les 12 juga el Badalona Women contra la Real Societat, i a les 4 de la tarda l'Espanyol contra el Madrid Club de Futbol. En pàgina poliesportiva, avui comença a Badalona la Supercopa ACB de bàsquet. A les 6 de la tarda, l'equip anfitrió, el Joventut, rebrà el Baskonia. A la segona semifinal jugarà el Barça contra el València. Això sí, mentrestant, també dic que en hoquei patins es disputa a Cerdanyola la Golden Cat. En categoria masculina, avui es juguen les semifinals. Contra Catalunya juga contra Angola i Portugal contra França, mentre que el torneig femení, la selecció catalana jugarà contra França. Ahir les catalanes ja van guanyar els franceses per 0-4.
5: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Semblava que la cosa anava cap a un costat, però en realitat va cap a un altre. Olga Ábalos, Blai Mercè, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, agafem un artista i repassem, doncs, les seves grans cançons, les seves grans influències i cap on ens porta la cosa, doncs, espai sempre lliure. Avui agafem un dels grans clàssics, Beethoven, però en realitat no sonarà Beethoven.
1: No, sí, però no.
2: Sí, no.
1: Sí, no.
2: Sí, no. De fet, ara acabem d'escoltar Beethoven. Sí. Acabem d'escoltar un petit passatge de la cinquena sinfonia de Beethoven, no? Aquest tan-tan-tan-tan, que és un dels grans temes, un dels hits, no? Podríem
1: sí, no?
2: dir, de Beethoven.
1: Beethoven té molt d'artista pop, jo
2: sí,
1: crec.
2: Correcte.
1: No? És tant sí, sí. de la seva vida com la seva obra. I això és el que volem comprovar avui, no? Com Beethoven, com la música de Beethoven, tots els tentacles del seu art han esquitxat la música pop de maneres molt diferents.
2: De fet, ara ho estàvem escoltant amb la ELO, amb l'Electric Light Orchestra, des de que aquest va ser el primer èxit així més massiu, no?, que va tenir la ELO, fent aquest mix, no?, entre la cinquena simfonia i un tema originalment de Chuck Berry. Well,

0: Bé, el tema es diu Roll Over, Beethoven, tema de Chuck Berry, un dels temes seminals, podem dir, del rock and roll. Parla de Beethoven, però no hi ha cap referència musical explícita, però sí que diu la llegenda, no?, que Chuck Berry va crear aquesta cançó, va compondre aquesta cançó, explicant que per poder tocar rock and roll a casa seva havia de fer fora la seva germana, que estava tocant Beethoven amb el piano que hi havia a casa, perquè en aquella època, als anys 40, als anys 50, a les cases hi acostumava a haver-hi un piano a la estança principal, i llavors la seva germana tocava grans noms de la música clàssica, com pot ser Beethoven, i Chuck Berry intentava fer fora perquè ell volia tocar rock and roll. Llavors la cançó va de roll over, és a dir, passar per sobre, fer fora a Beethoven, no?
1: Doncs jo ara et portaré la contrària i et demostraré que Beethoven en realitat era un rocker i que es pot fer rock and roll i a la vegada doncs tocar cançons de Beethoven.

0: Clar, és que jo aquí em sé la versió que cantàvem a l'escola.
1: La que no podem cantar per la ràdio, no?
0: Que no es pot cantar, que està molt reversionada, no?
1: Sí, sí.
0: Segurament és de... que cadascú adaptava la lletra com volia, amb tanta mala folla com pogués.
1: Jo primer vaig sentir aquesta, la de l'escola, i després vaig anar descobrint coses i dic, ai... Però si és Beethoven, i és l'himne d'Europa.
2: Ara sí, ara és l'himne d'Europa. Hauríem de buscar...
1: No us esteu emocionant com a europeus, escoltant això?
0: No. Em va emocionar molt més la setmana passada Trepitja Fort Rock que no l'himne de l'alegria. Aquest és Miguel Ríos, eh?
1: Sí, Miguel Ríos, un home incombustible, un roquer que mereix també tenir els meus ídols aviat.
2: És veritat, no li hem dedicat mai cap ídol.
1: Miguel Ríos s'ha de fer...
2: Té una molt bona discografia.
1: I que, a més, és que jo crec que a Miguel Ríos i a Bob Dylan els haurien de donar el premi a les gires de comiat més llargues de la història, no? Perquè crec que Miguel Ríos porta com, no sé, 20
2: porta
1: anys acomiadant-se del seu públic.
2: Des dels anys 80,
1: i cada vegada està més en forma, aquest home. No ho sé.
2: És el que té Granada.
1: És
2: el que té Granada.
1: I crec que tots els artistes de Granada en cauen bé.
2: Doncs anem a més referències a partir de l'obra de Beethoven. Els Beatles, també...
1: Ah, mira, el Beethoven del segle XX, els Beatles, no?
2: Podríem dir.

0: Això és un tema del disc Abbey Road, de l'any 69, i la història que hi ha darrere de Because és que Yoko Ono estava tocant el piano Clar de Lluna, de Beethoven, i la va començar a tocar al revés, cap enrere, i d'aquí va sortir aquest punteig que hi ha de fons, no?, d'aquesta cançó, el ti-ta-ti-ta-ti-ta, doncs que sentim...
1: Perquè després diguin que Yoko Ono és la culpable, que es van separar els Beatles, i al contrari, portava idees
0: superoriginals. Sí, doncs va aportar aquesta idea de Clar de Lluna, que és un dels temes, un altre dels grans hits de Beethoven.

0: Bon dia, Catalunya.
1: Sabeu qui toca el piano aquí?
0: Qui toca el piano?
1: Richard Kleiderman. Oh.
2: L'objectiu de l'espai és...
1: És parlar de Richard Kleiderman.
2: No, és despertar el personal, sí? És despertar els oients.
0: Què tal una cumbia peruana?
2: Vinga, va.
0: Sí? Vinga, va.

0: Meus ídols.
1: Podria ser la nova sintonia,
0: el suplement.
2: No passa el catàleg. No. Bé, avui reivindicant Beethoven, ja ho veieu, a través de tota mena d'artistes que també se l'han posat a la butxaca.
0: Sí, sí, com Los Destellos, aquesta banda peruana dels anys 60, de cúmbia, amb aquest Para Elisa, Fur Elisa, aquesta cançó que encara no se sap ben bé per qui anava dirigida, si per una noia que es deia Teresa o per una altra, o per una Elisabet que era soprano. En fi, Los Destellos, una cançó que si algun dia punxeu en una festa, triomfareu, si poseu aquesta cançó, sempre triomfen. I que sigui
1: és
0: per,
1: molt pop, eh?
0: Sí, per començar. I la sessió,
1: tenint en compte que prové d'un tema del segle XIX, eh?
0: Sí, sí, sí. I parlant de pop, aquí tenim un músic pop que es diu Mazzoni, que al confinament es va dedicar a llegir biografies de Beethoven i empapar-se de tot el que és aquest artista universal. Va quedar tan impressionat que va dir, vull fer un disc agafant fragments de...
2: Samplers
0: de Beethoven i tot plegat, i portar-ho al meu terreny. És el disc Ludwig d'Amazoni.

patiràs, però que no hi ha més remei, i navegar tota la nit a la foscor. L'angoixa, fins que albires el nou dia i les noves terres, on amarres el vaixell.

0: Doncs a mi és un disc que em va agradar molt, la veritat, i que t'apropa també la figura de Beethoven, que a vegades, doncs, si només escoltes música pop i música moderna, doncs et queda una mica lluny.
1: Que
0: crec que segurament no és dels discos més recordats del Mason i del Jaume Pla, però perquè l'aposta, evidentment, era arriscada, i no sé si el va poder girar gaire, però el disc, escoltar-lo amb els teus auriculars tranquil·lament mentre fas una mica d'esport, doncs és meravellós.
1: Sí, sí, i a part que jo crec que tal com tenim entesa l'educació musical, que aquesta diferenciació del món clàssic occidental i tota la resta, i són dos universos que
2: tenen
1: combinen
2: més,
1: i que...
2: Sí, i poden tenir molts més vasos comunicants, sí. No? Ara estava recordant, el dia que vam parlar d'Elvis Presley, no vam parlar d'Strauss, no? Però Elvis Presley, en alguna de les introduccions que feia als seus concerts, sobretot a la part final, no?, del concert a Las Vegas, utilitzava, així va parlar Zarathustra, d'Strauss, no?, per introduir els concerts. I vull dir que aquests vasos comunicants entre la clàssica i el pop hi són des de fa molts anys.
1: Doncs em va molt bé això que dius d'així va parlar Zarathustra, que és la banda sonora de 2001, no?
2: Sí, correcte. El moment
1: del monolit. Per parlar d'una altra pel·lícula de Kubrick, però abans voldria citar una altra influència molt evident, ni que sigui a nivell de nom, d'una de les bandes que ho estan patant més a la música catalana actual, que posem-los perquè...
3: Són les 6 del dematí.
1: Són les 6 del dematí.
0: Jo he sentit alguna declaració dient que a l'hora d'escollir el nom es van equivocar.
1: Sí.
0: Que no és un nom bo comercialment.
1: Jo crec que
0: la Ludwig van...
1: No, perquè tu busques Ludwig van a Google.
0: I
1: ara ja potser sí, perquè tenen molt d'èxit, no? Però al principi sortia Beethoven directament, no? Però bé, he estat pensant en paral·lelismes i n'he trobat un, i és que l'àvia de Quim Carandell era alemanya, era d'origen alemany.
2: I tu creus que ve per aquí,
1: el nom? Jo crec que no, però no. Em fa gràcia pensar la llegenda fictícia que va ser parenta llunyana de...
2: Algun dia li podem preguntar.
0: Tu prova de dir-li a l'Alexa quan vas amb cotxe la Ludwig van.
1: Ah, impossible, impossible.
0: Manela, no vull currar per vostè.
1: Això és completament impossible. Però passa amb la majoria de grups catalans, també t'ho dic.
0: Sí, sí.
1: És un desastre.

0: A veure, Roger, pregunta de trivial. Quin any diries que és aquesta gravació? De quin any diries que és?
1: Ara puja. Els greus no poden... No, m'estic inventant.
0: Aquí hi ha sintetitzador, és una mica electrònic, això.
2: Mm-hmm. Però sintetitzador analògic, encara,
1: Ho fa 40 anys, va.
0: Fa una mica més. Principis dels 70.
2: Correcte.
0: Això és la
1: banda...
0: Tampoc
1: m'he quedat tan lluny.
2: No.
0: Parlàvem abans de Kubrick, això és la banda sonora de La taronja mecànica.
1: Home, gran pel·lícula.
0: Boníssima, i una pel·lícula que no seria el mateix, no només sense la banda sonora, que és pràcticament 80% Beethoven, sinó per la referència que hi ha a Beethoven durant tota la pel·lícula, que també hi és a la novel·la, que el protagonista, Àlex, està obsessionat amb la novena sinfonia de Beethoven i tot gira una mica al voltant d'això, no? Tant les escenes que veiem de violència explícita com el que li passa després, doncs, perquè deixi de ser violent. I d'aquesta banda sonora, clar, hi ha una figura que encara és viva, que és una pionera de l'electrònica, que és Wendy Carlos, que és qui sentim de fons, que em sembla brutal que l'any 71... doncs pogués reimaginar Beethoven com ho va fer i a la vegada doncs marcar doncs un precedent que si busques doncs els orígens de l'electrònica actual vas a parar amb ella.
2: Sí, i a més, si fem dos passets més enrere, Wendy Carlos també va fer la mateixa aproximació musical amb Bach. Uh-huh. O sigui, té un primer disc de Bach en sintetitzador que els de la música clàssica els hi va explotar el cervell directament. Clar, és que col·loques Bach i col·loques Beethoven a un altre nivell totalment diferent.
0: I a més, un artista transgènere, que era Walter Carlos, i es va convertir en Wendy Carlos. A reivindicar total la figura d'aquesta persona mai prou reivindicada.
1: Avui Beethoven sense Beethoven. Let

0: Doncs uns altres artistes de la música electrònica, que són The Chemical Brothers, van utilitzar un sampler de la sonata per piano número 26 en mi bemoll major de l'any 1810 per fer aquest The Salomon Dance, i aquí hi ha una altra cita de la música electrònica i Beethoven.
1: Doncs avui amb els Chemical Brothers acabem amb aquest recorregut també a través de Beethoven, però en aquest cas amb música electrònica. Olga Ábalos, Blai Mercè, avui convertits en homes clàssics amb el permís de l'Albert Galzeran i el mestre Pardo. Una abraçada
2: a tots. Un record per ells.
0: Bon
1: gràcies.
0: Dia.
1: Ara tornem. Kids, hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. What do you say? All right. Who's hungry? El suplement. Amb Roger Escapa.
3: Tot és possible un dia de partit.
4: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
3: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
5: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
8: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
9: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
9: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
3: Univers MotoGP.
9: Perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
10: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
11: Sigui
10: bon
11: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
10: Denuncien l'excés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
3: Parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
10: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
3: I de la resta del món.
10: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
13: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
1: Acord de matinada entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia.
14: Ho ha anunciat aquesta nit Donald Trump. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units, és a dir, Rússia o la Xina, pugui establir-hi bases militars. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
1: I també Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació, entre ells ni més ni menys que la CNN.
14: També la cadena MSNBC i el diari digital Politico. El president nord-americà els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
1: Més novetats sobre el cas Endic. La terapeuta Maria Júlia Luderbol hauria demanat a la seva ajudant, aquesta nova professora d'anglès, Joana, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare.
14: És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas, bàsicament perquè demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare.
1: A les 10 esperem la Maica Navarro amb ganes. El líder de Vox, Santiago Abascal, apela des de Barcelona als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes de cara al proper cicle electoral.
14: Abascal ha estat el primer líder estatal a desembarcar a Catalunya enmig d'una protesta antifeixista blindada pels Mossos. Demà també hi seran Sánchez i Feijó.
1: El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora al judici de Roger Espanyol.
14: El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i, en paral·lel, Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller Ramon Espadaler per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pot utilitzar en instàncies judicials.
1: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
14: És un noi de 17 anys, la víctima de 22 2 havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la selva.
1: Shakira ja s'ha estrenat a Madrid.
14: Sí, ho ha fet aquest divendres, el primer dels 12 concerts que s'allargaran fins l'11 d'octubre. Ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors.
1: Entre ells catalans, que també sentirem al llarg d'aquest suplement. Els esports, el Barça busca aquest vespre, a les 9 la setena victòria consecutiva a la Lliga, al camp del Sevilla i sense Joan Garcia.
14: I l'actualitat blaugrana passa avui també per l'assemblea de socis compromissaris del club. Començarà a les 10 i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: L'Espanyol, per cert, que va perdre ahir, tot i jugar amb un mes pràcticament tot el partit, 3-1 contra l'Elx. Marina Laminos, portades, avui protagonisme pel trasllat dels migrants a Ceuta.
2: Imatge principal tant a l'Ara com a la Vanguardia i també al Periódico. Els titulars en canvi en un altre sentit. A l'Ara apunten que Macron crida a preparar-se davant els atacs híbrids a Rússia. A El Periódico, la reclamació d'estudiants i rectors d'universitaris que demanen més residències públiques perquè el cost de l'habitatge limita, diuen, la tria d'universitat. A la Vanguardia, acompanyant la imatge dels migrants, parlen de caòtic reallotjament. També hi ha espai en portada per aquest primer concert de Shakira a Madrid. I al punt avui, transició al País Valencià. 1976, quan tot estava per fer i tot era possible.
1: El País, caòtic desallotjament.
2: També en el mateix sentit, el Mundo fan servir el concepte marabunta, en aquest cas, que impedeix, diuen, el desallotjament del trampolín. A l'ABC miren més enllà, Interior envia més Guàrdia Civil, en aquest cas a Melilla, per l'amenaça d'assalt. I a la Razón, mirada posada en els moviments del rei del Marroc, amb el titular, el cercle de poder de Mohamed VI va regular la invasió de Ceuta.
1: Anys i anys, per molts anys, Albert Bustils, avui bufa 58 espelmes, Elena García Melero.
15: A veure, jo tampoc l'he entès, perquè jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh?
16: Què passa?
15: Això...
17: Estrella rutilant de la televisió, ha fet pràcticament tota la seva carrera a TV3, va estar 12 anys presentant el TN, copresentant els matins també amb Josep Cuní, ha passat pel divendres i des de fa uns quants anys ja està al Tot es mou.
1: Per molts anys, segurament els 58 anys més ben portats de Catalunya. 33 espelmes, Andrea Pereira.
18: Al final, aquell 4-1, pues, va ser un punt d'inflexió que ara volem...
17: El seu nom forma part del primer Barça que va començar a regnar al futbol europeu, va fitxar pel club el 2018 i 4 anys després va marxar amb una Champions sota el braç, la primera de la història de l'equip femení.
1: 52 espelmes, Jimmy Fallon.
19: Today, President Trump dismissed concerns over AI, posting on Truth Social.
17: És un dels còmics més importants dels Estats Units, presentador de The Tonight Show a l'NBC i una de les figures públiques més crítiques amb Donald Trump, que en el seu dia el va titllar de cretí.
1: Vida social. Marta Ferrer, això és Ginestar, avui actuen al Mercat de Música Viva de Vic.
20: Els germans Serra Solses presentaran el seu nou disc, Gira tot igual però diferent, a la plaça Major Estrella d'Ama, 3:15 del vespre. Les entrades són gratuïtes. Diumenge sense
1: drama. Els Catarres celebren la Festa Major d'Avinyó.
20: Amb un concert en què repassaran tots els seus èxits, a més, compartiran escenari amb Banda Neon. Serà al pavelló a partir de 11:45 de la nit. Tots els concerts de Festa Major també són gratuïts.
1: I el Festival B avui puja damunt l'escenari Guitarrica de la Fuente.
20: A les portes d'estrenar La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis que protagonitza i que és la seleccionada per representar Espanya als Oscars, el músic de Benicàssim serà avui al Parc del Fòrum de Barcelona per presentar el seu últim disc, Spanish Leather. El concert és a les 9 del vespre i encara es poden comprar entrades de dia per 78 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils, la narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Fer l'orni.
21: En Gabriel va ser la primera persona del poble a aixecar-se del llit i sortir al carrer. Però quan va prendre consciència del que allò significava, es va quedar clavat com un estaquirot enmig de la plaça. Durant tots aquests anys, al poble li havien anat molt bé les coses sense un Gabriel matiner. De fet, l'historial del Gabriel estava farcit de llençols que l'engolien fins ben entrada l'hora de dinar. I mentrestant, el poble funcionava com un engranatge perfecte. El gran misteri de tot plegat és que en Gabriel es va llevar sense el concurs d'un despertador com si una força invisible l'hagués empès cap a l'exterior. I aquesta circumstància, que podria veure's com el començament d'una nova vida, una vida més respectable, el va fer entrar en pànic. De sobte, ostentava la gran responsabilitat d'estrenar un dia. No podia fer una cosa vulgar. Havia de fer una cosa memorable. Una cosa que deixés petjada. O millor, que donés uns fruits que poguessin recollir els somnolents que vinguessin darrere. En Gabriel, evidentment,
0: va pensar que el millor hauria estat no despertar-se. I el que va fer va ser estirar-se en un banc de pedra, dissimular un son profund i mantenir un ull mig obert fins que detectés un veí en qui descarregar el llast que portava al damunt.
1: Música.

0: La Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb Editors i el seu darrer senzill titulat Seriously, un tema que es mou entre el New Wave i l'indie rock dels 80 i que fa una picada d'ullet a The Cure. Editors publicarà el seu 8è àlbum el pròxim 30 d'octubre, on trobarem temes com aquest, Seriously.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí, en aquest cas, de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb aquest cas té un fort impacte. Se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: «No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te». El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre les herències familiars i empresarials n'hi ha cabassos. I en el cas dels Andic, és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història, potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Setembre mullat, bolets en quantitat. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Avui què ens espera, a banda de collir bolets per totes aquestes pluges d'aquests dies?
2: Doncs, de moment, uns dies de setembre poc mullats.
1: Home,
2: esperem que hi hagi bolets.
1: Sí, la setmana que hem tingut, déu-n'hi-do, eh?
2: No, dic el cap de setmana, poc mullat, perquè no plourà, no esperem pluja, ni avui ni demà. Ni, de fet, gairebé els darrers dies del que queda de setembre, la setmana que ve, no s'entreuen canvis en forma de pluja, però sí, ha plogut força, esperem que hi hagi molts bolets, veurem. La situació prevista al cap de setmana, doncs, és de sol. Les nuvolades que hi ha hagut enfront del mar, enfront de la costa central, dins del mar, s'estan desfent. Per moments encara hem vist en el radar algun ruixadet, però queda lluny de la costa. Això es desfà, l'estabilitat s'imposa. Com a molt poden sorgir alguns núvols al voltant de la costa central, el Barcelonès, Maresme, potser el Vallès, també la tarda cap al Ripollès, que generin certa variabilitat, sobretot a partir de migdia. Però en general molt de sol i temperatures... Doncs aquesta calor continguda, típica de setembre, els vols més alts, tocar dels 30, 31, potser, a les zones més càlides, potser un pèl la temperatura respecte a ahir, però bé, amb una calor força moderada i demà esperem pocs canvis en aquest sentit. La lleugera tramuntana que bufa també per sobre del Cap de Creus amb tendència a debilitar-se més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Avui ens despertem amb un nou anunci de matinada de Donald Trump, un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units assumeixin la seguretat de Groenlàndia de forma permanent. L'acord arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa amb un fort desplegament militar. I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. A les bones o a les males, deia Trump a principis d'any, sembla que finalment ha estat a les bones perquè Dinamarca no només confirma l'acord, sinó que el celebra i assegura que reconeix els interessos de l'illa. Els detalls des de Washington amb l'Oriol Serra. Oriol, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
1: Oriol, a tot això, el que també destaquen i molt els digitals nord-americans és una altra decisió de Trump, que és la de vetar l'entrada a la Casa Blanca de tres grans mitjans de comunicació, ni més ni menys d'entrada que la CNN, però és que també la cadena MS Now i el mitjà digital Politico. Així és com s'ha anunciat a la mateixa CNN.
4: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now and Politico from the White House, quote, as a result of their constant reporting fake news, unquote. Moments ago, the president spoke about this ban from the Oval Office.
1: Podem sospitar, diu el presentador, que el problema són els fets que no li agraden. Els fets com aquest que enumera.
4: Facts such as record high diesel prices.
1: Fets com els preus de rècord de la benzina.
4: Facts such as voters expressing concerns with their ability to afford to live in the United States.
1: Fets com que els votants expressin preocupacions sobre la seva capacitat de permetre's viure als Estats Units.
4: Facts such as the president's abysmal approval-disapproval ratings.
1: Fets com la decaiguda abismal de la seva popularitat.
4: Facts such as Republicans on the campaign trail starting to publicly break with him.
1: O fets com ara que candidats republicans en campanya allunyant-se públicament del mateix Donald Trump. Fake news ben reals, però, Oriol, aquesta acusació de notícies falses no és nova, tenint en compte com actua i què diu normalment Donald Trump.
3: Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Publico. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
5: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
3: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces, i això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat de expressió i de premsa.
1: Gràcies, Oriol Serra. Avui Donald Trump que torna a obrir aquest informatiu, però l'altre focus, des de ja fa unes quantes hores, fins i tot mesos i gairebé, ens aproparem als 2 anys. L'altre nom propi d'aquest informatiu torna a ser en Dick. Avui també tenim novetats sobre aquest cas, sobre el cas Andic. La terapeuta Maria Júlia Luderwall hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, aquesta Johanna, que indiqués a Andic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas. Bàsicament, aquesta informació apuntaria que Jonathan Andic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare. Anem a pams, ens situem a l'1 de desembre de l'any 2024, uns dies abans de la mort d'Isaac Andic. La terapeuta i la seva col·laboradora van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta en barrancs. Els han dit que aquí encara no entren en aquesta equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient de Maria Júlia, aquest home anomenat Salvador, que estava diagnosticat d'esquizofrènia, i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant aquest recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient, ara sí, Jonathan Andic, que deia tenia problemes de diners, de gestió dels diners. La cosa no acaba aquí, perquè Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Andic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir 2 vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Andic. En un comunicat neguen que Andic fill s'interessés mai per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet posar-se les mans al cap als professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
6: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: La terapeuta, per tant, és el punt de mira del cas i no només per possible intrusisme laboral. De les informacions fetes públiques aquest matí també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Li demanarem avui a la tertúlia l'advocat penalista Carles Monguilot. L'hem passat el dissabte perquè també necessitem un penalista a la taula per esbrinar quin recorregut judicial pot tenir aquesta derivada del cas. Encara una altra incògnita damunt la taula que provaria que la relació entre Jonathan Andic i la seva terapeuta no era estrictament professional o anava més enllà d'aquestes sessions terapèutiques. Què va anar a fer Jonathan a l'Equador poc després de la mort del seu pare en aquell famós viatge on diu que va perdre el telèfon mòbil? Doncs, segons apunta El País i el que revela el diari, és que durant el viatge, Jonathan hauria mantingut diverses reunions relacionades amb la publicació d'un llibre de Maria Júlia sobre les anomenades set cronologies, un mètode creat per ella mateixa, una vegada més sense evidència científica. És molta informació que intentarem desgranar avui a partir de les 9, primer a la tertúlia, també, evidentment, a les 10, a l'hora negra de la Maica Navarro, avui l'esperem amb moltes ganes a la Maica, i hi sumarem també avui amb la Maica Navarro el psicòleg clínic i metge forense especialitzat en pseudoteràpies i en sectes, Miguel Perlado, per analitzar aquests polèmics mètodes de la terapeuta del Sandic. Déu-n'hi-do, cal agafar aire, eh? Més notícies. El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora que va tenir problemes per traduir del català al castellà el judici de Roger Español. Tants problemes que finalment els advocats es van haver d'autotraduir. El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i en paral·lel Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller del RAM, Ramon Espadaler, per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pugui utilitzar a instàncies judicials. L'empresa que té contractada la traductora, Ofilingua, ha assegurat, en aquest cas, que està analitzant què pot haver passat i un dels treballadors va denunciar les condicions laborals precàries ahir a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua diuen que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions.
7: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
8: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
1: Hem sentit la Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia. A la crònica política, o d'agitació política, aquest serà un cap de setmana política a Catalunya amb el desembarcament de tres líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, amb la mirada posada en el proper cicle electoral. S'apropen les municipals i les generals i els líders no volen perdre pistonada, i encara menys a Catalunya. El primer d'arribar ha estat Abascal, i això és notícia, perquè feia 2 anys que no trepitjava Catalunya. Abascal ha passat ja per Lleida, per Tarragona, i ahir a la tarda va ser també a Barcelona, apel·lant directament als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes perquè ara confien, diu, en Vox. Ho va seguir l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
9: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys 2 cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa, assegura, la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar i concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
10: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
9: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
10: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
9: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
1: Gràcies, Àlex. Demà Pedro Sánchez serà la tradicional festa de la Rosa del PSC i Alberto Núñez Feijóo del PP serà a Badalona, on abans que hi arribi ja hi ha polèmica, perquè els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que els populars celebren demà perquè diuen que s'han destinat recursos municipals per fer un acte de partit. Justament una de les qüestions que explota l'extrema dreta espanyola és el conflicte de Ceuta, mentre la Moncloa està satisfeta amb el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades al port de Ceuta, el PP considera que s'han posat en perill les forces de seguretat i Vox parla de remigració. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
11: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus, i el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
12: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
11: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat.
13: 50 dies després, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total. Señor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, el único responsable és usted.
11: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
14: Necesitamos reubicar de una vez por todas a personas migrantes que están en Ceuta a la península.
11: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
1: Qui també s'ha deixat veure per Ceuta aquestes últimes hores és Florentino Pérez. El president del Madrid, a més de socialitzar-se amb la població saudí, ha volgut aclarir que la seva visita institucional està deslligada de la polèmica amb les samarretes protagonitzades per Mbappé, Vinícius i Konaté. Sí, és que se m'escapa el riure per sota el nas, perquè té nassos que digui que està deslligada. O sigui, creieu que Florentino Pérez hagués anat a Ceuta ahir si Mbappé, Vinícius i Konaté no s'haguessin arremangat la samarreta?
15: Quiero resaltar, para que no haya dudas, que este acto de hoy, de apoyo a nuestro presidente de honor y Ceutí y a la ciudad de Ceuta, que hemos estado preparando por el presidente de Ceuta, lo hemos estado preparando no por ninguna noticia reciente, sino lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta durante varias semanas.
1: Sí.
15: Y aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.
1: Des d'aquella roda de premsa de fa uns quants mesos, és a dir, la credibilitat de Florentino Pérez està arrossegada sota mínims. Tot això ha viatjat a Ceuta acompanyat d'Emilio Butragueño i de Pirri, president d'honor del Madrid, nascut precisament a Ceuta. Notícia d'últimíssima hora, tallada la circulació a les línies R11 i RGU de Rodalies entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquestes dues línies connecten Barcelona i les comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat per aquesta incidència. Recordem, circulació de les línies R11 i RGU de Rodalies entre Figueres i Vilamalla aturada per un atropellament. El president francès Emmanuel Macron convocarà les properes setmanes una reunió del G7 per abordar la pujada dels preus del gasoil, que a França ha marcat també un rècord històric. Però Macron no pot rebaixar les taxes per l'elevat deute públic del país. París, Isabel Galí.
16: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 5.

0: i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
1: I a Rússia, aquest cap de setmana, més de 110 milions de russos estan cridats a les urnes per formar un nou parlament. Cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
2: Bon dia. El partit Yabloko ha escollit un lema molt senzill, per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però, segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
3: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
2: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts. Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
1: I encara un altre punt de la crònica internacional, i és que almenys 31 morts en un atemptat suïcida en un recinte policial al Pakistan. Els atacants van embestir un vehicle ahir carregat d'explosius contra una mesquita situada dins del complex on els oficials i les seves famílies feien l'oració dels divendres. L'atemptat va tenir lloc al municipi de Kohat, prop de Peshawar, en una reunió fronterera amb... en una regió fronterera, volem dir, amb l'Afganistan. A Vidreres han detingut un jove de 17 anys només per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada prop d'una urbanització d'aquesta població de la selva. Maria Rovira.
4: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
1: Si dilluns el president Salvador Illa feia balanç de l'equador del mandat, avui és el torn dels consellers, que es repartiran per tot el país en 16 actes simultanis per passar comptes dels dos primers anys del govern Alba Barbosa.
5: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
6: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
5: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers dos anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una cinquantena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
1: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
7: Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
8: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
7: 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ara ens situem a Ribes de Freser, al Ripollès, on no es pot beure aigua de l'aixeta ni tampoc fer-la servir per cuinar. I és que l'Ajuntament ha avisat que s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent ara de canviar els filtres per poder normalitzar la situació. Maria Rovira.
4: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
9: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra al dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
4: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
1: La crònica cultural, 5 minuts per 2.

0: Quarts de nou, avui bé farcida. Comencem per una dona que es farà fer un far de concerts aquestes properes setmanes a Madrid. Shakira ha estrenat residència aquesta nit a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que oferirà a la ciutat fins al dia 11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Ella mateixa no sé si l'ha acabat construint, en qualsevol cas sí que li han construït un escenari expressament per ella. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ya No Lloren, i molts clàssics en una nit en què ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats de recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del club de fans de Shakira, que ha enviat aquesta nota de veu als amics del suplement després del concert.
1: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ya No Lloren World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim entrada a dit ens quedessin sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
0: La crònica express del David Córdoba, el president del Club de Fans de Shakira a Catalunya, pel suplement. L'intentarem saludar també al llarg d'aquest programa, tan bon punt es desperti. Amb el David Córdoba, avui Joan Callarissa, també per retratar un espectacle que ha comptat amb col·laboracions de Chanel i de Vico, totes dues catalanes, i en què Shakira ha parlat molt amb el seu públic. De fet, ha tingut un record pels anys que va viure aquí.
2: Yo no puedo creer que estoy aquí. Parece todo un sueño. Bueno, todo me dice, Shaki, con la cara que te fuiste, con la cara que volviste.
0: Home, mala llet aquí. Amb la cara que vas marxar i amb la cara que has tornat, deia Shakira, cobrant-se alguna factureta també d'aquestes que fa temps que va fent kitty-cling. Tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes. De fet, els veïns de Villavedre, on Shakira ha instal·lat aquest anomenat escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
3: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
0: Paciència, almenys a Madrid fins a l'11 d'octubre, avui segon concert de la cantant colombiana. A Vic, una proposta ben diferent, ja està en marxa una nova edició del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mama Duixa, Dan Peralbo i El Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major i avui ho faran Ginestar, Caral Laós i Crim, des de Vic, Marc Ruiz.
4: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del Mercat de Música Viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèls a la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mama Duixa i Dan Peralbo i El Comboi. I mentrestant, el planíssim escenari de la catedral dels veterans Perquè Surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestar, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Vaya Vaya i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
5: These images are memories of long forgotten dreams.
0: I de Vic ens situem ara a Sant Sebastià, perquè el cineasta alemany Werner Herzog ha recollit el Premi Honorífic Donostia al Festival de Cine de Sant Sebastià. Ha estat guardonat durant la gala inaugural, en què ha aprofitat per fer una defensa aferrissada de la cultura basca. Enviat especial, Marc Garriga.
6: I've had a connection to you, the Basque people.
7: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc i, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola, un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense que un premi com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
8: I do not like the word obsession. Do
9: you? No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho sóc, punt.
8: I'm not, period.
7: Herzog ha presentat també la irregular Backing Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
0: I ara marxem fins a la Xina.
10: On et penses que vius en un conte de fades?
0: A la Xina també m'accent català perquè el muntatge L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, fa històries el primer musical en català que representa a la Xina. La companyia ha fet aquest cap de setmana la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant de 2.000 persones per funció. La resposta del públic ha estat fantàstica i ha anat el nostre corresponsal a la Xina, el Francesc Canals.
11: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
12: El públic va omplint un 90% de l'aforament un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
13: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
12: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
14: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
12: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
0: Ja tenim en marxa la Setmana del Llibre en Català al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Aquesta edició ha programat més de 350 activitats durant 10 dies. La inauguració oficial serà aquest matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Biel Mesquida. Entre la programació destacada hi ha la presència de l'autora internacional Claire Pollard, que presentarà el seu últim llibre, Fades Modernes.
15: In Disney, it's always the cruel...
16: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Avui, just després del suplement a la una, programa especial del Ciutat Maragda per la Setmana del Llibre en Català amb el David Guzmán des del Passeig Lluís Companys de Barcelona. De seguida els esports amb el Barça, que va com un tro i que juga a Sevilla avui a les 9 del vespre amb la incògnita tremolem d'aquí a sota els pals. I també la derrota de l'Espanyol.
17: El suplement amb Roger Escapa.
18: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
19: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta amb les condicions de la botiga web i app.
18: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
20: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini dauets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
21: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
22: Incendis simultanis.
23: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
24: La Catalunya del Nord.
22: Més intensos.
25: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
22: Imprevisibles.
26: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
22: Destructius.
27: La terra crema.
22: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
28: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
19: frigorífics, rentadores, forns,
28: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
19: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
28: Consulta els models i marques que hi participen.
29: Ocasión Plus.
30: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus.
29: Ben, ben, ben.
30: Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
31: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Dos quarts i mig de nou del matí, els esports amb el Roger Nau. El Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. Roger, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Els blaugrana volen sumar la setena victòria consecutiva a la Lliga. No hi serà Joan Garcia. El porter de Sallent és baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit de dimecres contra el Racing de Santander al Camp Nou.
2: I aquí el gran misteri, saber qui ocuparà la porteria.
3: Sí, Livakovic, que encara no ha debutat amb el Barça, o Tek Chesne, que dimecres va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. N'ha parlat Hansi Flick.
4: Tek knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
5: Tek sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
4: And we always think about what is the best for the team.
2: El que digui Flick va a missa, però que posi Livakovic avui. Insisteix que hi ha marge de millora encara, eh?
3: Sí, tot i el bon moment de l'equip, que lidera amb Madaferro el campionat, ple de victòries, ara vol sumar 3 punts més i qui sap si aprofitar que demà hi ha derbi madrileny al Metropolitano.
4: We have to build here.
5: És molt important construir i crear un bon entorn per als jugadors perquè puguin recuperar-se ràpidament entre partit i partit. Necessitem més en això i ens hi hem concentrat. Hem començat el procés, però ara mateix no estic completament satisfet perquè estem a l'inici del procés. Sempre volem més dels jugadors i hem de trobar solucions perquè les coses millorin.
3: El rival d'avui, el Sevilla, és 5è, 4 victòries. L'any passat, per cert, va tombar el Barça 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: El Barça avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
3: Començarà a les 9, serà telemàtica i estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat seran econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça.
2: La podeu seguir a través de l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb el Roger Bussà i anirem connectant també a veure si en diuen alguna de grossa. I qui ha jugat ja és l'Espanyol.
6: Compte la rada de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol, no m'ho puc creure.
2: Que hi va perdre contra l'Elx per 1-3.
3: Tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. L'Elx, que fins ahir era el cué, va marxar al descans guanyant 0-2. A la represa els blanquiblaus van escurçar distàncies amb un gol en pròpia porta, però quan buscaven l'empat...
6: Compte que ara es desplega la contra l'Elx, marxa sol, és Valera, entra a l'àrea, encara Valera, pica la pilota i fa el gol. S'acaba el partit, nois. Pica la pilota per sobre...
3: L'Elx va fer l'1-3 definitiu en un contraatac i Manolo González, el tècnic blanquiblau, molt clar després del partit.
7: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara amb una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit... Pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
3: És la quarta derrota de l'Espanyol, que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: Déu-n'hi-do com d'enfadat estava el Manolo González. La jornada de primera avui continua.
3: Sí, amb 3 partits al marge del Sevilla-Barça, l'Osasuna Rayo a les 2, l'Atlètic Club Alavés a 1:15 i el Celta Racing a 6:45.
2: I a segona avui juga el Girona.
3: A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La principal novetat és Porto. Torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell jugarà demà a les 2 contra l'Oviedo a la nova Creu Alta.
2: A la Lliga IFA, nova exhibició del Barça.
3: Golejada contra l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que va fer un hat-trick, van ser les golejadores. Avui a les 12, Badalona Women, Reial Societat, i a les 4, Espanyol, Madrid Club de Futbol.
2: En bàsquet, avui Badalona acull la Supercopa CB.
3: Es disputen les dues semifinals, a les 6, a la 6 a Joventut Baskonia, en directe al Tot Gira, i a les 9, Barça-València. El Madrid, per cert, jugarà aquesta tarda contra l'Olympiacos la final de la primera Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. Els blancs ahir van superar el Dubai de Xavi Pascual a la pròrroga.
2: Motos, aquest cap de setmana Marc Márquez defensa el liderat a Àustria.
3: Aquesta tarda a les 3 es disputa la cursa sprint, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ahir a primera jornada d'entrenaments, els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín van ser quart i cinquè, respectivament.
2: Joan Anton Català, bon dia.
8: Bon dia, Roger.
2: Què passarà al cel aquesta setmana?
0: Anem dient adéu al brillant Venus, que l'hem tingut setmanes, però que cada cop ja va caient més baix sobre l'horitzó oest quan el sol s'amaga, i ens queden poques setmanes per poder-lo veure. En canvi, els altres planetes van guanyant protagonisme, Saturn ja es pot veure mirant al sud-est a mitjanit, i després en Mart i el brillantíssim Júpiter de matinada sobre l'horitzó est. I la notícia, Roger, però, és que dimarts vinent, dia 23, entra la tardor a les 2 de la matinada.
2: Per fi. A quina hora ha sortit el sol avui a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès?
0: A les 7:36.
2: I a quina hora es pondrà?
0: A les 19:56.
2: Gràcies, Joan Anton.
0: A tu.
2: Temperatura a Sant Sadurní d'Anoia a aquesta hora, Jofre Genoé.
8: Bon dia, doncs ara mateix ja caminen cap als 16 graus, ha arribat a tocar gairebé els 15 de matinada, a primera hora, al despuntar del dia, 2 graus menys que ahir, per tant, una mica més de fresca, però avui el termòmetre tendeix a pujar una mica més, esperem valors que s'aproximin més dels 30, de fet pot haver-hi algun 30-31 a les zones més càlides, amb una jornada bàsicament de sol, o algun núvol baix puntual a la costa central, al Vallès, a Montseny, o cap a la zona del Ripollès a la tarda, bàsicament generant cel com a molt una mica variable. Poca cosa, l'ambient assolellat i estable es mantindrà avui, demà, i amb temperatures demà un palet més altes.
2: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
9: Quin és el teu peix preferit? Tens algun peix preferit?
2: El Roger. El Roger. Hi ha un peix que es diu Roger. Que a més
9: és el teu peix preferit.
2: És comestible.
9: Sí, no, Tom, tu ets molt comestible. Però la pregunta és, aquest és el teu peix preferit?
2: O sigui, per menjar, o sigui, a mi m'encanta, per exemple, per menjar el turbot, el llenguado...
9: No estic, a veure,
2: una cosa.
9: Jo m'estic fotent a l'aigua a veure peixos. Sí. Tu creus que jo quan veig un peix me'l penso menjar?
10: Mira, jo crec que Lady Gaga és sapiosexual.
2: Per tu què vol dir sapiosexual?
10: És quan alguna persona t'enamora perquè t'estimula la ment, diríem, a banda de tres coses, t'estimula la ment. No només a tres coses, sinó també la ment, diríem.
2: Aquest porta pinyol o no?
11: Exacte. Jo, bueno, van decidir de portar aquest raïm perquè vull reivindicar, sobretot a la gent jove.
2: Que el raïm té pinyol.
11: Que el raïm té pinyol. I punto pelota.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 19 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
1: Que ha anunciat un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia per evitar que cap país enemic pugui establir-hi bases militars. Un acord que arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa àrtica.
0: Jake Tapper.
2: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN.
1: El presentador de la CNN que ha anunciat el veto que ha imposat Trump a la cadena per entrar a la Casa Blanca juntament amb dos mitjans més, MS Now i Politico. Trump els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'ampliar el veto a altres mitjans.
0: Dan Peralbo.
1: Un dels grups que aquesta nit ha actuat a la plaça Major de Vic en el mercat de música viva, també hi han tocat Lia Kali i Mamaduixa, i avui serà el torn de Ginestar, Caral, Laoz i Crim.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera, dues.
1: Les línies de Rodalies tallades en aquests moments són l'R11 i l'RGU entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Dues línies que connecten Barcelona i comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per a aquesta incidència.
0: 110.
1: Milions de russos, els que estan cridats a les urnes per les eleccions legislatives que el país celebra aquest cap de setmana. Cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra.
0: 50.000.
1: Els espectadors que ha aglutinat Shakira al Macondo Park a Madrid per seguir el primer dels 12 concerts que la colombiana oferirà a la capital espanyola en format de residència.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Carles Monguirol, l'Antoni Jalón i l'Eduard Voltes. Un mateix 19 de setembre, en aquest cas de l'any 1999, a Múnich es va inaugurar una nova edició de l'Oktoberfest i TV3 se'n va fer ressò.
3: Així s'inaugurava l'edició número 166 de l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de Múnich. Es tracta de la celebració popular més gran del món que cada any rep prop de 7 milions de visitants en 15 dies.
0: L'edició 166 de la festa de la cervesa va deixar a Múnich més de 1.000 milions de dòlars. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Allianz Arena, des del bar de sota de casa o des d'un concurs de dialèctica que s'anomena Festa de la Certesa.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Anem a l'opinió dels diaris. Marina Laminos, diari Ara. El Xavier Bosch reconeix que tots plegats som zombis digitals i es pregunta, i els adults, qui ens rescata de l'addicció al mòbil?
5: Perquè més val tard que mai, i la Comissió Europea ha decidit començar a regular l'accés dels menors a les xarxes, però els adults també ens han abandonat. Som zombis digitals i hem caigut de quatre potes al parany de l'escroll infinit. La recompensa és tan immediata que sempre en vols més. Com un peix que es mossega la cua. I sí, reconeix Bosch, quan hem conegut els informes PISA, el món s'ha posat les mans al cap i els analistes han sortit al pas per avisar que el baix nivell de comprensió lectora no és culpa del mòbil, però com a mínim no ho és només, perquè també és cert que és culpa de la claudicació de la cultura de l'esforç, també de la pandèmia aïllant de 2020 i d'un model educatiu que cataloga de nyiqui-nyogui. Però és innegable, afegeix, que una de les conseqüències de tant xiclet per al cervell a través de les plataformes és que minven les capacitats dels joves.
0: A La Vanguardia, sobre la polèmica de la setmana que envolta els tres futbolistes del Madrid que no es van posar bé la samarreta de suport a Ceuta, el Jordi Évole reclama que cal barrejar política i esport.
5: És probable, diu, que qui afirmi que no s'han de barrejar política i esport estigui a punt, efectivament, de barrejar política i esport, com ho han fet l'Associació Valenciana d'Empresaris, que ha engegat la iniciativa de les samarretes. Ironitza, sense ànim de polititzar res, és clar. Évole elogia la frase d'Mbappé de no prioritzar patiments i reflexiona. Ceuta ja és la nova arma llancívola entre esquerres i dretes. Com més insultes a Mbappé, més espanyolets. I remata. Curiosament, molts dels que han insultat Mbappé volien que fos el francès el guanyador de la pilota d'or per sobre de l'espanyol Lamine Yamal. També fa dos anys que preferien que la guanyés el brasiler Vinícius per sobre de l'espanyol Rodri. Són les peculiaritats a cap d'un país cada dia més incomprensible i on sembla que ens volen prendre per idiotes.
0: També a La Vanguardia, la Isabel García Pagán analitza les novetats que envolten l'amnistia de Puigdemont, l'últim ball del Suprem i Puigdemont, titula l'article.
5: Un Suprem que insisteix que Puigdemont es va beneficiar econòmicament de l'1 d'octubre és l'última trinxera judicial contra l'amnistia perquè la resta de supòsits ja han estat desmuntats pel Constitucional i pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Recorda Pagán, ni la llei és inconstitucional ni el procés va afectar els interessos econòmics europeus. Entrem, doncs, a la recta final i absolutament tothom palpa que estem davant d'un nou escenari, però tot i això les decisions dilatòries dels tribunals han de fer imposar la prudència, el retorn de Puigdemont i també la rehabilitació política de Junqueras. Més enllà del ritme dels tribunals, també cal tenir en compte que els següents passos estaran marcats pel calendari polític. D'una banda, les municipals del maig, però també de l'altra, els fronts oberts de Pedro Sánchez que fan trontollar el seu govern. A les files independentistes, escriu Pagans, suposen un interès del Suprem a atribuir a Sánchez la imatge del retorn de Puigdemont abans de les eleccions generals. I com més a prop de les urnes, millor a la recerca d'una mobilització que perjudiqui les expectatives del líder del PSOE.
0: El The Economist, Albert Postils, es pregunten si encara val la pena ensenyar la lletra lligada a l'escola.
6: Es podria pensar, llegim, que aquestes qüestions han quedat obsoletes en una era dominada per les pantalles, però el cert és que s'està produint un ressorgiment de l'escriptura a mà. El 2010, als Estats Units, el Pla d'Estudis Nacional la va deixar de banda en favor de la informàtica, però ara, més de la meitat dels estats han tornat a fer obligatori l'ensenyament de la lletra lligada a les aules. El cert és que el retorn de la lletra lligada té l'aval de la ciència. Un estudi de la Universitat de Noruega va comparar l'activitat cerebral de nens i joves adults a l'escriure a mà i al teclejar, i va descobrir que el cervell s'activa d'una manera completament diferent quan escriu a mà. Més enllà d'això, el ressorgiment de la lletra lligada també té un component cultural i és una manera que els joves siguin capaços de desxifrar la lletra dels seus avantpassats o de documents històrics redactats a mà.
0: Fem un cop d'ull als diaris esportius, avui també amb el punt de mira a la porteria del Barça després de la petita lesió de Joan Garcia.
6: I la incògnita de si jugarà Šesna o Livakovic a les seves mans, titula l'Esport, en una portada a partida en horitzontal on es veu el polonès i el croat. A Mundo Deportivo se centren en el ple de victòries que pot atrapar el Barça abans de l'aturada. En volen més, llegim, il·lustrat amb una imatge de Rafinha que diu que la seva intenció és renovar i acabar la seva carrera a Can Barça. A Madrid, l'AS es desfan elogis amb la visita de Florentino Pérez a Ceuta. Al titular llegim una abraçada a Ceuta. La ciutat rep amb entusiasme la visita de Florentino Pérez i Pirri, que és el president d'honor del club. I al Marca ja fan bullir l'olla amb el derbi madrileny de demà, portada partida per la meitat en vertical. A l'esquerra, Torres, Fernando Torres, es posa la bufanda. A la dreta, Vini a complir la seva promesa després que el brasiler hagi assegurat que els seus gols tornaran.
4: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Xalong, Olga Ruiz i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de la Maica Navarro, amb totes les novetats del cas Endic. L'esperem amb ganes. I sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense, especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
7: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
8: Haureu de matar la bèstia en algun moment.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Bulli, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap imitació.
9: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No. En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
10: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esto o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
0: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat el tema de que... Perquè t'ho deuen haver dit... Des de petit t'ho devien dir, no, Ferran?
9: No, nostres, no. Jo de petit era un tio molt normal i tant, no, això ha sigut... Saps què? Quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
0: Quan tens molt coneixement, això és un problema, diu Ferran Adrià. Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
9: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
8: Ni la mía tampoco.
9: No. Ella va dir, clar, vas a entendre molt. Tu no saps, amb tot el carinyo...
0: Tu t'has sentit...
9: La gent no sap lo que és.
0: Pararem bé l'orella a partir de 11:15 per entendre el Ferran Adrià i el Miquel Fernández just abans de l'estrena de Gènesi, que segur que serà un èxit esclatant de TV3. Perquè Ferran Adrià se l'ha imitat moltes vegades, sempre se l'ha caricaturitzat, sobretot gràcies al Polònia. Però és que el Miquel Fernández fa una cosa molt xula, que és interpretar-lo sense caure en la paròdia, perquè és una sèrie que explica la història del Ferran, del Bulli i de com es va gestar tot plegat. Avui xerrarem amb ells dos. A les 11 estrenem tertúlia de corresponsals. La pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui sumem la Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu i també interpretar el que ha passat aquesta matinada amb Groenlàndia i aquest acord de Donald Trump. I després,

0: Així sona el més nou d'Arnau Balluer, és el bateria de Manel, que prepara disc en solitari. Avui ens visita i ens presentarà algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunteta a l'Arnau, la pregunteta impertinent, de si Manel tornarà o no tornarà i quan ho farà. Sap greu, però l'hauré de fer. A partir de les 12, també, Joan Callarissa, amb les pantalles i el cor, i el més nou del que ha donat de si aquest concert de Shakira a Madrid, aquesta estrena, i acabarem el programa amb el Pep Noguer, avui parlant d'hàbits saludables amb l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta arran d'un infart. 5 minuts per les 9 del matí. De seguida obrim per tertúlia, abans, però, cada dissabte i diumenge aquesta temporada arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes als enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. suplement@catradio.cat. Amb les respostes, la més original s'emporta aquest xec regal de 60 euros de Condis. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Un butxí curt de gambals va estar a punt d'executar un innocent a la plaça pública. La víctima va estar de sort. En l'últim moment hi va intervenir un professor de llengua que li va salvar la vida. Què ha passat?
2: Ai!
3: El suplement. Amb Roger Escapa.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
6: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
14: 44.982, 44982, de la sèrie 97.
13: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
15: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
16: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
18: Això pot ser frenètic.
16: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
16: Univers MotoGP.
17: Perquè el Mundial és nostre.
16: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
19: La Setmana del Llibre és la primera gran cita de la tardor literària a Catalunya i a Ciutat Maragda hi serem en directe amb un programa especial amb convidats com Màrius Serra i Ramon Solsona, els dos premiats d'aquesta edició, la directora Cristina Domènech i el president dels editors catalans, Oriol Magrinyà.
20: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia.
18: amb David Guzmán.
19: Aquest dissabte celebrem la literatura des de la Setmana del Llibre en Català.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: Silenci, sisplau, que ja estan començant abans d'hora. Són les 9.
22: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Des del 14 de desembre de l'any 2024, no hi ha dia que Jonathan Andic pugui esmorzar tranquil. Després que aquesta setmana la Maica Navarro i el Toni Muñoz publiquessin que el fill dels Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc, avui La Vanguardia avança que la terapeuta Maria Julia Luderwall va recórrer, juntament amb aquesta nova col·laboradora, traductora, de nom Joana, la mateixa ruta de Montserrat on 13 dies després va morir Isaac Andic quan va caure pel barranc. De fet, detallen la Maica i el Toni a La Vanguardia, les dues dones van caminar pel camí de les Feixades, de Collbató, amb la intenció de localitzar una ruta en barrancs per dur a terme una teràpia de confrontació dissenyada per un altre pacient, un tal Salvador, diagnosticat d'esquizofrènia. Fins i tot La Vanguardia titula que la falsa psicòloga va instar la seva ajudant a indicar a Jonathan Andic els punts perillosos de la ruta. Són unes notes de veu que podrien provar que l'investigat coneixia els riscos de l'excursió. Aquestes últimes hores, la defensa d'Andic ha negat a través d'un comunicat que el seu client s'hagués interessat per una teràpia extrema davant del precipici. Aquestes són les últimes novetats del cas. A les 10, com sempre, a l'Hora Negra amb la Maica Navarro al suplement. Avui l'esperem amb més ganes que mai. Però abans també ens acompanya a la tertúlia el panelista Carles Monguilot, perquè en aquesta història la ja famosa pseudoterapeuta Maria Júlia potser també necessita un bon advocat, perquè potser algú es va prendre massa al peu de la lletra un dels conceptes que han fet perdurar per sempre la metàfora de Sigmund Freud. Matar el pare.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la periodista Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, que és director de Pròxima Estació, l'Antoni Gelón, que és advocat i escriptor i dinamitzador cultural, i el Carles Monglot, que és advocat penalista. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com esteu?
4: Estupendos, amb tendència a millorar.
0: Ha anat bé l'estiu, Antoni?
4: Home, està...
0: Fas bona cara, eh?
4: Encara hi soc.
0: Encara hi... Vas fer campana el primer dia, m'ho vaig apuntar, eh?
4: Quan estava fora...
0: Ah, veus? Vas poder allargar les vacances.
4: Jo vaig allargar per davant i per darrere.
0: Tu has començat, si cas... o sigui, més enllà del curs escolar, eh?
4: I tant. Però és que jo ja fa anys que el vaig fer el curs escolar.
0: El Monguilot els tenim els diumenges, el que passa és que avui la cosa està com està.
3: Sí.
0: A veure, necessiteu que recapituli una altra vegada tot el que ha passat aquestes últimes hores, o ho tenim clar? Ho dic perquè potser algun oient s'ha despertat tard. Des de les 6 del matí que hem arrencat hem anat també repassant tot el que desgrana la Maica i el Toni. Esteu tots tan enganxats com un servidor a la història dels Andic, Eduard?
3: I tant. Ara mateix és el cas nacional popular de la Crònica Negra.
0: No teniu la sensació que se'n parla tot arreu? És a dir, a mi hi ha molta gent que m'atura i em diu, tu què, això? Escolta'm, què? No, ja. O sigui, amb la Maica ja et sento, però què?
3: Sí, em passa. Jo sóc, a més dels que treu el tema, diguem-ne. I he de dir que la sensació que tinc jo és que a nivell popular el Jonathan Andic està condemnat, diguem-ne. És a dir, que la gent creu que ho va fer. No m'he trobat ningú que em digui, estic convençut que no. Al revés, el que em trobo al carrer, diguéssim, i a les sobretaules, és aquesta convicció, no? I ara li preguntaven a Monguilot si això serà un judici amb jurat popular o no. Em deia que sí. I aleshores això em fa pensar que ho té negre.
0: Deixeu-me que em centri una estona amb el Monguilot i després li podeu fer les preguntes que vulgueu, i a les 10 també sobre els detalls de si la terapeuta va fer la ruta abans o no la va fer, amb qui la va fer, si li va dir que es fixés en els punts foscos, quina relació hi ha entre aquesta terapeuta, que hem de parlar de pseudoterapeuta perquè no està col·legiada, i tots els psicòlegs que en saben i parlen en propietat diuen que no hi ha cap teràpia que et confronti en un precipici amb la idea de projectar empènyer un familiar.
3: És un perill públic, aquesta dona.
0: Per tant, tot això ho anirem escampant al llarg del matí. Però abans, a veure, Monguilot, se li està respectant la presumpció d'innocència i el dret a defensa a Jonathan Andic?
5: Bé, sí. La presumpció d'innocència és una declaració constitucional, un principi jurídic que no afecta en el dia a dia de la ciutadania. La presumpció d'innocència d'aquest senyor quedarà absolutament intacta fins que s'acabi el judici. Què vol dir presumpció d'innocència? Que tothom és innocent fins que es demostri el contrari, que s'aportin proves de càrrec. El problema és que en un judici la gent que formi el jurat haurà d'entendre què és la prova indiciària. Aquí no hi ha una prova directa, no hi ha una càmera que filmés el senyor Andic empentant el seu pare. No hi ha un testimoni que ho veies. I molta gent diu, com deies tu, Eduard, ara, no, estic convençut que és culpable, però a mi em diuen, a mi em pregunten, no, tu què penses? Perquè jo ja sé que segur que és culpable, però no tenen proves, no el podran condemnar. Cuidao, si la prova indiciària s'explica bé, efectivament poden arribar a la convicció de culpabilitat. Se respecta la presumpció d'innocència, sí, perquè la presumpció d'innocència no té res a veure amb que la gent opini, aquests judicis paral·lels que són històricament inevitables en aquest país, i per tot Estats Units, recordem aquesta mare jutjada per haver matat els tres fills, no? Per tant, davant de la presumpció d'innocència no hi té cap problema, com no hi ha cap problema en que la premsa en parli, perquè el dret fonamental a la llibertat d'expressió o la seva cosina germana, que és la llibertat d'informació, també és un dret constitucional. El que ha de fer la premsa, els mitjans, és donar informació versemblant, primer, però sobretot veraç, que sigui certa, perquè si tu dones una informació equivocada, llavors pots tenir unes responsabilitats. Què passa? Aquest judici paral·lel afectarà el judici amb jurat popular que es durà a terme segur, perquè jo estic convençut que l'audiència dirà que es tiri endavant, i això no s'arxivarà? No, perquè en el jurat estan previstos perfectament els reglaments de les normes de funcionament, se'ls explica que no tenen que anar condicionats per cap coneixement aliè al que es practiqui en el judici. Fins i tot el president del Tribunal Popular, això molta gent no ho sap, el president del Tribunal Popular, que és un magistrat de carrera, o magistrada de carrera, té la potestat de dissoldre el jurat si considera que no hi ha proves, per evitar errors. O sigui, si se celebra el judici de jurat popular i s'acaba donant un veredicte és perquè el president del tribunal que haurà constituït controlarà que efectivament hi ha proves directes o indiciàries i que el jurat valorarà si són de càrrec o de descàrrec. Poden condemnar o poden absoldre.
0: Aquí hi ha dues coses que van en paral·lel, que és què passa dins del tribunal. De moment encara no hem arribat als tribunals perquè hi ha la investigació dels Mossos, hi ha citacions judicials, però tot apunta que, malgrat que la defensa esperava que no arribaria a judici, de judici n'hi haurà. I després el relat públic que es va imposant, que és evident que amb totes les informacions que ha anat desgranant, sobretot la Vanguardia i la Maica i el Toni Muñoz, doncs hi ha uns indicis que fan pensar una cosa. Hi ha advocats, a vegades defensors molt mediàtics, que adopten una política pública, no?, de dir, vaig als mitjans i imposo el meu relat. Tu pots ser un d'aquests en alguns dels casos que has portat.
5: Jo ho he defensat sempre.
0: Però Jonathan Andic va escollir per la seva defensa Cristóbal Martell, que és un advocat molt famós que no fa entrevistes. Qui és Cristóbal Martell? I per què creus que té aquesta política de mediàtica?
5: Bé, jo Cristóbal Martell ho he dit públicament, a part que és molt amic meu, la meva filla advocada va estar treballant al seu despatx, jo vaig dir en el judici dels Pujol que per mi és el penalista de més prestigi i més brillant i més bo que conec. O sigui, per tant, a partir d'aquí ja he dit què penso jo de Cristóbal Martell. Cristóbal Martell, que porta la defensa del senyor Andic i, sens dubte, portarà la defensa magníficament, crec que sí que va veure la necessitat de replicar públicament en un mitjà quan ja corria la versió que donava la policia. Va ser aquella intervenció que coneixem tots.
0: A RAC1, del Paco Marco, que després també va venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I allà va fer una intervenció que va portar molta cua per intentar, en un moment en què tots els indicis apuntaven que Jonathan Andic no quedava amb un bon paper, ell va sortir i va dir això.
1: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: I després va dir allò que hi havia algun policia que tenia ganes de sortir en un episodi de crims. Sí. Això encara, doncs suposo que el cos de policia devia caure bastant malament.
5: Bé, aquí s'ha de tenir en compte que això que va ser posar en tela de judici, mai millor dit, a un sergent de la policia, potser el Paco Marco no va comptar amb un efecte de reacció corporativa. La policia, com la majoria de col·lectius, però la policia especialment és corporativa. Jo estic segur que tots els investigadors, tots els membres de Mossos d'Esquadra es van sentir interpel·lats de dir, compte, estàs aquí assenyalant directament a un investigador que hauria fet molt malament la seva feina, quasi prejutjant, i això vés a saber si no ha provocat un efecte de reacció, de dir, doncs ara veuràs, no?
0: Vols dir que la policia encara es prengui més seriosament aquesta història?
5: Efectivament.
0: Aquí la voluntat d'aparèixer Paco Marco, que, recordem, està contractat per la família Andic, que és investigador privat i té tot el dret a treballar per aconseguir proves que exculpin el seu client. Aleshores, Paco Marco va fer aquesta entrevista a RAC1 i després també a Catalunya Ràdio, al Matí de Catalunya Ràdio. I aquí, doncs, la intenció era que aquest relat s'igualés una mica, de que hi hagués, que el públic digués, escolta'm, és que potser estem criminalitzant una persona que és innocent i se li ha mort el pare.
5: Jo que sóc advocat, que he sortit moltes vegades a donar explicacions de la versió dels meus defensats, sempre he dit, és que si l'assumpte està en un plat totalment anònim, no tens per què provocar tu la notícia. Però quan qui primer filtra l'opinió pública és la policia, perquè dona les imatges de la detenció, perquè el sumari es coneix, no sé, podríem parlar de molts casos recents, des del senyor Rossell fins tot el que va passar amb el procés, casos mediàtics, el cas Pujol. Si la defensa davant de versió acusadora que dona la fiscalia o que dona la policia calla, jo sempre he dit, i els he dit als meus clients, en castellà hi ha aquell refrany de qui calla otorga, llavors tu dona la teva versió. Per compensar, si res més no de cara a la presumpció d'innocència del judici, perquè el judici es farà amb les proves que es practiquin en els actes de vista oral, però de cara a l'opinió pública i de cara que aquest senyor segueix sortint al carrer, segueix anant a restaurants, segueix anant a esmorzar, doncs que digui, escolta'm, tu no has dit res, tu has callat. Per això jo crec que, si és bé cert que Cristóbal Martell no és amic de fer entrevistes i no en dona, la decisió d'anar a la ràdio del detectiu contractat per la família segur que va tenir el vistiplau del Cristóbal Martell, no? I probablement jo entenc que ho havia de fer perquè ja havia sortit a la premsa i als mitjans una versió d'incriminació del seu client que segurament es tenia que rebatre, no? Una altra cosa és que en el moment inicial en què ens trobàvem, perquè quedàvem diligències per practicar, sembla que hi ha peces secretes, que per cert vull aprofitar per dir, home, és molt trist que si hi ha una peça secreta se sàpiga abans que les defenses...
0: Un moment, la peça secreta és molt important perquè avui també la Maica apunta en aquesta direcció a La Vanguardia. Què és una peça secreta en aquest cas i fins a quin punt creus que aquesta pseudoterapeuta, Maria Júlia, necessita un bon penalista?
5: A veure, amb una investigació judicial que no és secreta, pot passar que en un moment determinat el jutge o jutgessa consideri necessari blindar i treure del coneixement de les parts, excepte la fiscalia, una part concreta de la investigació, perquè podria malbaratar-la, doncs, si sabés, per exemple, a vegades amb una causa que no és secreta, et notifiquen que hi ha una part a partir d'ara que si ho serà. Tu què penses com a advocat? Home, doncs potser hem decidit intervindre un telèfon, no? Si volen intervindre un telèfon, evidentment, si ho saben les parts, aquell telèfon quedarà inoperatiu. Jo no sé si és cert que hi ha una peça secreta, però pot fer perfectament la jutgessa això.
0: Però la peça secreta investigaria la Maria Júlia?
5: El que podria ser. A veure, si imaginem-nos que fos cert tot això que ara s'ha dit. Aquesta terapeuta pot tenir responsabilitat penal com a còmplice o inductora d'un assassinat si finalment s'ha declarat provat? Jo crec que no. Una altra cosa és que va tenir una conducta imprudent i potser es podria parlar de negligència, a menys que haguessin quedat d'acord i això es declarés provat, el senyor Ondic, ara estic fent una lucubració totalment fantasiosa, que hagués dit, mira, jo, però és absurd això, no? Jo vull matar el meu pare, llavors necessito la teva col·laboració perquè tu me diguis a quin lloc. Això sembla absurd. Per tant, més enllà de la malpraxis professional, que això per mi és evident, jo ja us puc dir que no posaria cap problema meu psicològic en mans d'aquesta senyora. Això és obvi, no? Jo crec que aquí a aquesta taula ningú, no? Més enllà de la seva malpraxis professional, tampoc crec que hi hagi intrusisme, perquè al final, escolta'm, xamans, bruixeries i gent ennubolada psíquicament...
0: Sí, però cada vegada n'hi ha més, eh? I ja, en parlarem d'aquí una estona també amb el Miguel Perlado, que està especialitzat en comportaments sectaris i pseudoteràpies.
5: Però no
0: perquè
5: són,
0: a toro
5: no són...
0: passat, sí. A vegades és molt senzill dir, ostres, no, doncs mira, jo segur que no caic en una sessió terapèutica d'aquesta dona, perquè ja es veu que això no funciona. Però hi ha molta gent que acaba sent víctima.
5: No, està clar.
0: D'aquests gurús.
5: I qui sorprèn especialment que fos una persona amb molts diners que podria tenir els millors terapeutes del món, no? Encara crida més l'atenció. Però tu em preguntes, jo com a penalista, aquesta dona, suposant que es declarés provat això, que sí, que li va dir com a teràpia, confronta't amb el teu pare, evidentment, ell ho va dir, i si és cert, pensant que això serviria per solucionar el problema, no perquè li donés una empenta i la tirés d'alta baix i al final ella tampoc hi era, no? Si no hi era, jo crec que penalment no pot tenir responsabilitat si finalment, insisteixo, es declarés que hi ha hagut un assassinat, que això està per veure, Què passarà a partir d'ara? Bé, doncs primer de tot, quan se vagi a judici sabrem tot el que hi ha a la causa i la defensa coneixerà totes les proves. I, en resum, això és un problema de credibilitat. Perquè, esclar, aquesta senyora que ara ha declarat, que diu que va anar a mirar el recorregut i que va ser, doncs, assessorada que tres vegades, és un testimoni. En el jurat, a més, està especialment previst que les declaracions testificals o les proves que es practiquen a la instrucció no tenen cap valor si no es reprodueixen en el judici davant del jurat popular. Fins al punt que no es pot llegir en el jurat popular la declaració d'un testimoni en la instrucció. Llavors digueu, així no serveix per res? No, sí, què diu la llei? Si aquesta testimoniària, imaginem-nos que diu en el jutjat això que ha dit a la policia, val? I quan arriba el dia del judici, canvia l'opinió i declara una altra cosa. No servirà de res el que ha dit a instrucció? Sí que servirà. En quin extrem? La llei de jurat preveu que les defenses o la fiscalia li poden posar de manifest la contradicció perquè ho valori el jurat popular. És a dir, si ara aquesta senyora diu blanc en la instrucció i el dia del judici diu negre, doncs el fiscal, en aquest cas, suposo que li diu, miri, perdoni, perquè ho sàpiga el jurat, vostè va dir això i presenta un testimoni certificat, vull dir, un document testimoniat, que és la seva declaració. I el jurat popular valorarà, en sentit comú, dir, home, vostè va dir blanc en la instrucció i ara diu negre. Puc creure'm la versió que a mi em sembli. Per tant, la llei ja té ressorts i té eines perquè en el jurat se li informi de tot, se li practiqui tota la prova i doni un veredicte amb absoluta llibertat i amb absolut coneixement de criteri. Amb les instruccions se li explica que en cas de dubte ha de votar a favor de l'innocència, etcètera, etcètera, etcètera. Dit això, és evitable un judici paral·lel com el que estem fent tots? La resposta és no. No es pot evitar perquè històricament ja hem vist el que ha passat des de temps immemorials.
0: Olga Ruiz, Antoni Salong, Eduard Voltes, endavant.
2: Sí, jo us he de reconèixer que respecte a aquest tema és probablement el tema del que més opinió tinc fora de micro. Vull dir, és el tema que centra les meves converses amb amics i amigues i a la vegada és el tema en el que més intento autocensurar-me públicament, no? Perquè la meva opinió, evidentment, és similar, encara que sigui o contrària o no, en quant al diagnòstic, però és similar a la que pot tenir qualsevol persona en un bar o en una cafeteria, no? Un cop dit això, sí que hi ha coses que són evidents que podem concloure que són així, no? Primer, és obscur, és fosc, és molt fosc tot el que envolta el cas de la mort de l'Andic. És molt fosc, absolutament fosc, no? Hi ha alguns elements d'aquesta foscor que sí que m'agradaria destacar. Primer, ara ho parlàveu, quan el tema de la pseudoteràpia, pseudoterapeuta, etc. No és un tema menor ni molt menys. Jo estic absolutament convençuda que aquestes persones, pare i fill o pare, és igual, abans havien provat altres teràpies. Estic convençuda que potser no és la primera teràpia que havien provat amb aquesta terapeuta o pseudoterapeuta. El que passa és que potser una teràpia normal, una teràpia habitual, amb professionals, no van més enllà. És a dir, són teràpies que, en definitiva, una teràpia com cal, són avorrides, vull dir, ningú et diu que hagis de trencar motllos ni que hagis d'anar més enllà, etcètera, etcètera. ¿Vale? Quan això veus que o et funciona o no et funciona, o tu creus que necessites anar més enllà i, a més, i tens una terapeuta que ve precedida per un èxit d'imatge d'haver tractat altres casos importants de gent molt reconeguda, i poses tota la teva confiança, que no vull dir que tingui tota la responsabilitat, però hi poses la confiança amb aquesta persona i amb la seva forma d'afrontar els temes, que en aquest cas... de trencadora que és, en fi, és molt dubtable la seva qualitat.

0: el que ha de fer la defensa és introduir el dubte. Davant del judici, o del possible judici, el que ha de fer la defensa és: això que teniu tan clar, jo intentaré introduir tots els dubtes possibles perquè a l'hora de ser jutjat no ho tingueu tan clar. I aquí es basa la seva estratègia, crec que és vàlida. El que passa és que hi ha tants fronts oberts per introduir dubtes que és un tema absolutament complex, no?
1: Jo he de començar per la defensa, perquè jo sóc company de col·legi major de Cristóbal Martell. Per tant, fa 45 anys que ens coneixem i que ens tractem. I jo abundo amb l'expressió del Carles, que és un dels millors penalistes, si no el millor penalista que hi ha. Per tant, en què ens trobem en aquests moments? En una lluita de relats. Un relat que s'imposa, que és el relat de l'acusació, que va traient com un goteig cada vegada unes situacions més rocambolesques que s'inicien amb una persona que resulta que tracta gent adinerada de Barcelona, segons es diu, el qual em confirma a mi que els diners no només no donen la felicitat, sinó que no donen la saviesa, perquè cap posar-te en mans de segons qui que no està ni col·legiat, i que això tampoc seria el més important. El més important és que si aquestes són les teràpies que, segons sembla, ell aconsellava, realment estan fora de tota indicació terapèutica des del punt de vista de la psicologia, no? De la psicologia clínica, en tot cas. Clar, la defensa en aquests moments ha de callar, perquè l'allau és tan gran que hauria de sortir cada dia.
2: Ahir van fer un comunicat desmentint que s'hagués interessat per un altre client que tenia, un altre pacient que estava diagnosticat d'esquizofrènia i que també li feien una teràpia d'impacte amb un familiar, en aquest cas la seva mare.
1: Sí, però la defensa sap que en aquests moments l'allau del relat negatiu és tan gran que el que pot fer és un comunicat, però no sortir en directe als mitjans, perquè el que ha de fer és reservar-se els criteris per exercir la defensa i no exposar-los. I com que cada dia surt una cosa nova, jo crec que la defensa ho està fent molt bé.
2: Un segon, perdó, sobre la defensa, jo tinc dues preguntes que no entenc de debò amb un guilot des del desconeixement. És a dir, si tothom coincideix que Cristóbal Martell és un dels millors penalistes, etcètera, etcètera, per què creus que el seu client ha canviat de versió tantes vegades i també ha portat tantes contradiccions quan ha declarat davant dels Mossos d'Esquadra, i per què va amagar l'existència d'aquesta nova Joana, que és l'ajudant de la terapeuta, que havien fet una excursió plegats al mateix Collbató dues setmanes abans? Mira, per què ho permet, això, un advocat al seu client?
3: Aquesta pregunta és molt interessant. Saps per què? Perquè és mentida que els advocats controlem el relat del client. És mentida que el client ens faci cas. A mi, moltes vegades, m'he trobat amb sorpreses que li has de dir: perdona, però...
2: L'estàs cagant.
3: I t'has posat tu...
1: Tu solet.
3: Tu solet.
2: De peus a la gallada.
3: De peus a la gallada i el cap a la guillotina. Per tant, segur que el Cristóbal no va rebre tota la informació, si és cert el que ha sortit, del seu client, que hauria d'haver rebut. Jo els hi dic sempre als meus clients: mira, tu explica'm el que vulguis, però pensa que jo treballaré amb el que tu m'expliquis. Recordo anys que es van trobar unes restes de sang en un lloc, l'escena del crim, i es va demanar si autoritzàvem a fer-li una prova d'ADN. Jo li vaig preguntar: no m'enganyis, perquè aquesta prova et pot exculpar, però si surt positiva estàs condemnat. Llavors, el client ha de dir la veritat quan tu li reclames que digui la veritat. I jo no conec els detalls, però sens dubte que si el Cristóbal Martell, el millor advocat penalista que conec, dona instruccions al seu client de que li digui la veritat i el seu client no li diu, l'error està servit.
2: Jalong i voltes.
1: I després jo acabaria amb una altra cosa. És evident que la fe no se n'ha anat mai, perquè hi ha gent que no té fe en el catolicisme, té fe en els xamans. Vull dir que la fe sempre és existent, en una cosa o en una altra. I en aquest cas trobo que el que no tenen en aquests moments és esperança.
4: I caritat, ja ho veurem.
1: No, caritat ja no en parlo, perquè ja he dit la meva opinió sobre els adinerats.
0: La manca de caritat és el punt de partida.
4: Jo em volia enganxar amb una cosa, portar estona pensant. A veure, sobre aquesta terapeuta, no? Aquesta terapeuta, o pseudoterapeuta, resulta que és la

0: terapeuta de l'Upper Diagonal,
1: sí.
0: de moda. O sigui, es veu que el ric se l'anaven passant l'un a l'altre. Escolta, tu, que a mi m'ha anat molt bé, que a mi m'ha anat molt bé, que a mi m'ha anat molt bé. Diguéssim, ja
2: te la pots trobar esmorzant aquí al costat.
0: S'havia fet un nom entre els rics de Barcelona. No? I a mi això em sorprèn, realment a mi em crida molt l'atenció. No? La classe alta, no?, que envia els fills a les millors escoles, que es comporta, diguéssim, segons unes normes socials, diguem-ne, estrictes, en teoria. Que, o sigui, tot allò que esperes, no?, d'una classe alta, d'uns rics, a nivell de cultural, a nivell d'il·lustració, i resulta que s'estan passant els uns als altres, com qui es passa un pollo de farlopa, s'estan passant una pseudoterapeuta que no està llicenciada.
1: Però és l'efecte bo.
0: I dius, com és possible que aquesta gent, que són, se suposa, l'elit de la nostra societat, estiguin funcionant d'aquesta manera?
3: Perquè jo et vull fer un matí, és que tens raó.
2: Acosta't al micro, sisplau, Carles.
3: Tens raó, i segurament, com dius que és la terapeuta dels rics, per què? Perquè els rics tenen uns problemes psíquics, o sigui, diferents. No, no, perquè deu ser molt cara. Llavors, a vegades, l'estupidesa fa que tu vagis a un restaurant, sí, i agafis l'ampolla més cara de vi pensant que és la més bona, i no és veritat. Uh-huh. Vull dir, té que veure, segurament, això és el sentit comú, perquè si no, per què no és la terapeuta dels pobres? Segurament perquè els seus honoraris estan molt per sobre de les possibilitats dels pobres. Un advocat bo és més car que un advocat dolent? En teoria sí, però no necessàriament ho farà més bé que el dolent en determinats casos. Aquí sí, crida moltíssim l'atenció, perquè, a veure, a mi si me posen aquesta teràpia com a possibilitat d'anar amb el meu pare a un lloc on ens posarem en situació d'atenció, jo li dic, miri, perdoni, passi'm la factura, me'n vaig al psicòleg de la Seguretat Social.
1: Pobre Freud.
2: No n'hi ha gaires de psicòlegs de la Seguretat Social, malauradament, i aquest és un problema que tenim en aquest país.
3: Me'n vaig al Gimlet, que el camarer que serveix els gin tònics a vegades t'ajuda més.
2: També t'arregla els problemes del compte.
1: O posar-te a confessar.
2: Olga, va, escolta'm, que han sortit ja abans de 2:15 conceptes que s'encén el warning dels 18 anys.
4: Aquí anava, aquí anava. No, no els conceptes aquests, sinó aquesta reflexió última que feia, no? Perquè com aquest programa l'escolta molta gent, reps missatges i resulta que reps missatges que et diuen, escolta'm, no estàs justificant que s'hagi fet això? Estàs posant tota la culpabilitat en mà de la terapeuta? No, ni molt menys. En definitiva, clar, estem parlant d'un adult funcional. Vull dir, en el moment en el que hagués estat la persona que empenya el pare, la terapeuta passa en un segon pla per molta influència que tingui amb aquella persona i per molta teràpia trencadora que faci. No? Però jo li vull fer una pregunta...
1: Si fos
4: el cas, vale? Però jo li vull fer una pregunta a Montguillot que de veritat m'està matxacant des del primer dia. Tu creus... És que, clar, la resposta... Tu creus que en aquests moments, vull dir, des del començament del cas, en Cristóbal Martell sap del cert si és culpable o innocent? Vull dir, creus que li haurà dit la veritat?
3: No en tinc ni idea.
4: Però us ho acostumen a dir, no, si això ho demaneu?
3: No. La resposta és no.
4: A les pel·lis sí.
3: I a mi...
4: A les pel·lis sí.
1: A la vida real no.
3: El John Grisham, en una novel·la, diu la veritat no és el meu client. Jo no necessito la veritat, vale, per defensar bé, excepte que la veritat em porti a la prova reina de l'absolució. Però això normalment no passa.
4: Vale.
3: I que el client... explica el que vol, és una evidència empírica. Després de 43 anys d'exercici, t'ho puc dir. I n'hi ha molts, que això ho hem explicat moltes vegades entre penalistes, tu li dones una versió que seria la que ha d'explicar el jutjat, que com que té dret a mentir, li has fet a mida, i per tant s'acosta poc, a vegades, a la veritat, i al cap d'un temps, com que li has explicat també i tu ets tan bon advocat i l'has convençut, ell t'ho diu a tu, com si fos veritat. I jo li tinc que dir, perdona, no m'ho expliquis, això.
1: És el que has de dir.
3: Que això...
2: A mi què m'has de dir, exacte.
3: Si t'ho vaig dir jo.
2: A veure, Montguillot, una pregunta.
3: O sigui, la relació amb la veritat és complicada. Per això vaig dir també fa molt d'anys, hasta donde alcanzo a saber, la verdad no es otra cosa que un periódico de Murcia.
2: 9:45 del matí. Hauria de fer una pausa, però encara no la farem perquè la cosa està molt calenta. Montguillot, a veure, jo tinc una pregunta, tornem al principi. Si en aquesta història de l'Andic no hi ha cap testimoni, i per tant la cosa està com està, quina mena de prova hauria de ser suficient per demostrar una possible culpabilitat del fill, del Jonathan?
3: Aquesta és la gran pregunta. La prova en dret té dos grans grups, la prova directa i la prova indiciària. La prova directa no és problemàtica, la prova directa és un testimoni que ha vist com jo apreto el gallet i mato a una persona, o una càmera que m'ha filmat entrant al banc a robar. Això és una prova directa. La prova indirecta o indiciària és molt més complicada. Com funciona la prova indiciària? Has de declarar provat, no sospita, provat, uns indicis que permetin fer un judici d'inferència per arribar a una conclusió. És a dir, jo no he vist que tu caminaves sota la pluja, però quan arribes a casa estàs moll, vas sense paraigua, i llavors jo obro la finestra i veig que està ploguent. Puc dir, t'has xarrupat perquè plovia. És suficient. Si no hi ha una alternativa versemblant que sigui també possible. Perquè si després diu, no, perdona, mira, és que abans d'entrar a casa he caigut a la piscina, i resulta que hi ha una piscina, i resulta que això és possible. Per tant,
5: abans de veure't, he passat per la dutxa i m'he mullat.
3: Perfecte. Llavors, si s'adona una alternativa creïble, tan creïble com la pitjor que et portaria la condemna, el Tribunal Suprem ha dit que estàs obligat, tu jutge, a agafar l'alternativa favorable al reo.
2: I tu creus que en un cas com aquest hi hauran alternatives possibles?
3: Qui els haurà de donar és ell. Casos que es posen de laboratori. Miri, vostè va estar aquest dia, aquell lloc on es va cometre un robatori? No, jo estava al cine. Val. Quin cine? Tal cine. Llavors es demostra que aquell cine aquell dia estava tancat. Vostè ha mentit. És una mentida que te perjudica. Per què tens que negar haver estat allà si no hi vas anar? I després dius, miri, no, ara li diré la veritat. Jo no vaig anar al cine. Jo vaig anar a un hotel amb un amant i per això no ho vaig explicar. Bé, això és creïble. Llavors, si tens un problema a casa, tens un problema de llibre de família, però no de codi penal. Però és creïble. Vull dir, l'alternativa de la inducció que t'aporten els indicis ha de ser tan versemblant com la pitjor tesis, que és la que te condemnaria. I aquí, evidentment, el senyor Ndic, que jo sàpiga, no ha donat cap versió en judici, perquè el judici no ha arribat. Tot això haurà de treballar-ho moltíssim, la seva defensa.
2: Sí. Ara no sé per què m'ha vingut al cap Carlos Mazón, tu. Passen 3 minuts de 9:45. Fem una pausa.
3: Van al cine.
2: Ara tornem.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'm les condicions de la botiga web i app.
7: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
9: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
11: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
11: Això és una altra lliga.
10: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Tendreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
16: Que l'any serien 1, 2, 3...
15: Més de 2.400 euros.
16: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
15: Més info a Aldi.es. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
17: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
14: ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 6 minuts de 2:15 del matí, el suplement, tertúlia amb l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalón, el Carles Munguilot i l'Eduard Revoltes. A les 10, més novetats sobre el cas Andic amb la Maica Navarro. També hi sumarem el Carles Munguilot i el Miguel Perlado, expert també en pseudoterapeutes. A tot això, és un cap de setmana de desembarcament polític a Catalunya. Pedro Sánchez demà ve a la Festa de la Rosa del PSC. Alberto Núñez Feijóo serà a Badalona també demà, acompanyat en aquest cas de Xavier García Albiol. I Santiago Abascal ja ha fet la seva minigira per Catalunya, tots amb la mirada posada en aquest proper cicle electoral, i que coincideixen tots que aquest cap de setmana és un bon termòmetre també per mesurar l'inici d'un curs que serà polític, amb l'horitzó de les municipals i, evidentment, també amb les eleccions espanyoles, que han de ser, doncs, aquest 2027 més al principi que no pas al final. El primer d'arribar a Catalunya ha estat Abascal, que ja ha passat per Lleida, per Tarragona. Ahir va ser a Barcelona, apel·lant directament amb tot el que està caient també a Ceuta, els votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez de Catalunya. I fins i tot també els independentistes, diu, perquè ara confien en Vox.
20: Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
2: Pesca d'arrossegament de Santiago Abascal i també la doctrina política.
20: Es que hoy tenemos una batalla mucho más importante. Es que hoy nos estamos jugando nuestra libertad frente a la invasión y frente a la islamización de Cataluña y del resto de España. Hoy el debate es entre civilización y barbarie, entre prosperidad y ruina.
2: Civilització o barbària? Jolón, què et sembla? Et recorda alguna cosa aquest discurs?
5: Home, el trobo absolutament buit. És el discurs que, de tota manera, se sent per tota Europa, tenint en compte, tenint present que demà hi ha eleccions a Alemanya, on probablement el Land de l'Est tornarà a guanyar l'AFC. L'any que ve hi ha eleccions a França, hi ha eleccions de mig mandat als Estats Units, on el president diu que donarà $5,000 a cada americà si guanya la cambra i el senat, i bé, i els discursos són molt semblants al conjunt d'Europa. Civilització o barbària, és veritat, s'ha de triar entre civilització o barbària, el que passa que no sé en quin costat posaria la barbària en aquest cas. Jo crec que els que diuen defensar la civilització són uns bàrbars.
2: Olga.
4: Jo crec que aquesta gira no és menor. És a dir, durant anys Abascal ha decidit passar de llarg a les seves gires a Catalunya perquè de ben segur pensava, o era així, que era un territori on no hi havia res a guanyar. Per tant, millor saltar-se'l, no? M'estic referint a tota l'època del procés, no? Realment aquest relat no quallava i per tant, doncs, no estava entre els seus llocs predilectes per visitar, no? En el moment en el que sí que decideix no només posar Catalunya al focus i fer aquesta minigira, sinó que, a més, ho fa sense cap tipus de complexa, que ja ens té acostumats, i demanant el vot a aquelles persones que, bé, em semblaria bastant inverosímil que donessin el seu vot a Vox, tot sigui dit, és perquè veu que hi ha un caldo de cultiu que és important. I, per tant, creu que pot aconseguir, que pot repescar vots que abans eren impensables. No aquests que ells demana, però sí aquells que possiblement estaven més a prop de la dreta i que ara no tenen prou amb aquesta dreta més subtil o amb aquesta dreta que representa el senyor Feijóo, no? Però és important especialment perquè Aquests moviments tan absolutament escurats cap a la dreta necessiten un enemic comú. Durant uns anys ells han cregut que aquest enemic era Pedro Sánchez, però la realitat els ha demostrat que centrant aquesta enemistat només amb la figura de Pedro Sánchez no tenen prou. És impossible, perquè sobreviu, perquè aconsegueix remuntar-se a qualsevol dels intents de tombar-lo, no? De moment i fins ara. Ara han trobat la tempesta perfecta, que és l'enemic habitual, que és Pedro Sánchez, amb una gestió més que qüestionable del gran enemic comú, que és la immigració. Llavors, juntant aquest binomi, Sánchez, amb un moment de debilitat, més aquesta saturació del que està passant a Ceuta, han dit, ara sí, ara és el moment per dir que això té una solució, que nosaltres intentarem que els joves tinguin el futur que aquesta gent els està negant, i fer aquest discurs tan absolutament hiperbòlic, al qual també ens tenen acostumats. No? Ara bé, jo crec que tenen un altre enemic que ells no han acabat de mesurar bé, aquí a Catalunya en aquest cas, que és Aliança Catalana.
2: Vols dir que són un enemic?
0: No, home, no, justament... Jo, mira, anava a explicar això.
4: En quant a vots, sí.
0: Si em permet, es disputen el vot, però són amics, precisament perquè són amics, es disputen el mateix vot. Val? A mi em crida molt l'atenció que Abascal faci exactament el mateix discurs que Sílvia Orriols i els dirigents d'Aliança Catalana quan diuen això ja no va de Catalunya a Espanya, això va de... civilització o barbàrie, democràcia o islam, o, com van dir els d'Aliança Catalana, és la lluita contra el califat, diguem-ne. Val? És exactament la mateixa agenda política. Si encara hi ha algú a Catalunya que es pensa que Aliança Catalana és un partit que ha nascut per fer la independència de Catalunya, jo crec que a dia d'avui ja li hauria d'haver caigut la vena als ulls. Que Aliança Catalana és un partit que ha nascut per combatre l'immigrant musulmà pobre. No ha nascut per combatre l'estat espanyol. I Vox combat exactament el mateix, l'immigrant musulmà pobre, no el ric, el pobre. I aquesta és l'agenda política. I es veurà molt clar quan PP i Vox guanyin a Espanya i s'imposi l'agenda de la dreta extrema i de l'extrema dreta en relació als temes d'immigració, etc., ja es veurà com que Sílvia Orriols els aplaudeix en tot allò que faran, perquè és la mateixa agenda política.
4: Deixeu-me un segon només, perdona, Jalong. Nego la major amb un sentit. No? El discurs és molt sensat i estem d'acord. El que passa és que jo crec que gran part del vot que obtindrà Aliança Catalana sí que és independentista. És d'aquella gent absolutament decebuda amb el moviment independentista i que veu amb Sílvia Orriols aquella no realitat de fer possible la independència.
0: Ja,
4: per tant, per això deia que són els enemics, perquè un és o Catalunya o barbàrie i l'altre és o Espanya o barbàrie, per dir-ho d'alguna forma simplificada. Uh-huh. No? Per això deia que són enemics, però vaja, si faem una mini enquesta casolana entre els possibles vots d'Aliança Catalana, jo no parlaré de percentatges, però és elevat el percentatge de persones independentistes que hi posen la seva confiança
0: i no
4: la seva voluntat. Clar, però és que això és
0: parlo
4: el que tindran.
0: Parlo de lo que és el partit, per què va néixer aquest partit,
4: estem
0: què
4: d'acord?
0: Pensen els seus dirigents i quina és la seva agenda política i què faran si toquen poder.
4: Estem d'acord.
2: Monguilot, que sobre aquesta qüestió, Monguilot i Jalong.
3: Jo estic d'acord amb que Aliança Catalana... segurament el tema de la independència no és el que li interessa i, a més, no és el que arrastrarà vots. Jo he parlat amb gent clarament anti-independentista que m'ha dit, jo votaré l'Aliança Catalana. Dic, perquè això de la independència ja sé que no és possible, perquè mira l'experiència del procés, diu, però el tema de la immigració és el que m'interessa. I gent que em consta que havien votat a PP. Aquest el primer tema. I el segon, un que jo sempre dic i que ens ha de preocupar, i a mi em preocupa molt. Aquí, històricament, els que tenim una edat, l'extrema dreta ha entrat al poder després d'un cop d'estat, de les armes. I aquí el problema gran, i el gran debat filosòfic i moral, és que l'extrema dreta entrarà democràticament. Mm-hmm. I això ho vinc dient...
2: Com quan... està fent a tot el món.
3: Esclar, mm-hmm. I ho vinc dient quan es va parlar de les ratlles vermelles.
0: I com va fer Hitler, I com va fer Hitler.
3: Esclar, evidentment, però ho dèiem com una cosa que no passaria mai més. Dèiem, Hitler, i es feia servir vegades per dir que la democràcia no era el millor sistema. Diuen, mira, Hitler va arribar al poder democràticament. Però ara... la democràcia és l'únic sistema que nosaltres acceptem tots, d'esquerres, de dretes, del centre, de dalt i de baix. Doncs que l'extrema dreta entri al poder o arribi al poder democràticament, votat aquell candidat per la gent és el que realment ens hauria de preocupar i d'encendre un debat molt seriós, i de molta altura, o de molt calat, si vols dir-li així.
5: Jo crec que el vot a Aliança Catalana és molt més complex del que sembla i té moltes components diferents, perquè si no, no s'entén aquesta crescuda, si més no, demoscòpica que li donen, no? Jo només vull fer la reflexió que la senyora Orriols va venir a Lleida i va reunir 800 persones. 800 persones tenen maneres de pensar diferents. No crec que totes tinguin la mateixa manera de pensar. Quin és el vot? Per què es dona aquesta aproximació a Aliança Catalana? Que jo tinc la impressió que tindrà uns grans resultats electorals a lo que és el centre de Catalunya, el que aniria des de Ponent fins a les comarques gironines, passant per la Catalunya central. Perquè hi ha un gran desànim sobre l'actuació política, sobre l'actuació dels partits independentistes i sobre l'actuació del Partit Socialista, que es presentava com a garant de la gestió i resulta que tenim tots els cossos possibles en vaga i res solucionat aquests dos darrers anys. Per tant, damunt d'aquesta gran desil·lusió del conjunt de les forces polítiques democràtiques, surt una novetat, que és una novetat irreflexiva, que no és racional, que és un vot emocional, però fa molt temps, massa temps, que anem amb vots emocionals. I hauríem de veure, de fer rendició de comptes, i hauríem de veure el vot racional. Però en aquests moments demana això, quan tot està tan tensionat, quan la classe mitjana ha patit tot el que podia patir fins a la pràctica extinció, i quan tu tens un sistema de protecció social que en molts casos no et protegeix o no et protegeix prou a temps, és el caldo de cultiu perquè surti això.
2: I quan tens una crisi a Ceuta que s'està gestionant com s'està gestionant?
5: Això ja és l'afegit de l'afegit que dona més força ideològica en aquest camp, però tampoc crec que sigui lo definitiu. Lo definitiu és la por al que arriba i és pobre. I qui té més por al que arriba i és pobre? El penúltim que ha arribat, que seran els vots que donaran a l'extrema dreta. A mi m'agrada aquesta situació, gens, però jo crec que l'hem d'analitzar amb una mica de perspectiva i amb una mica de distància i de fredor, perquè si no, caurem amb el mateix emocional que ells practiquen.
2: Olga.
4: Sí, un apunt breu, no? Les novetats sempre criden l'atenció fins que toquen poder, fins que han de gestionar, fins que el discurs es dilueix amb les accions.
2: Però Sílvia Orriols moment... és alcaldessa
4: sí,
2: de
4: Sílvia
2: Ripoll.
4: Sí, Sílvia Orriols és alcaldessa de Ripoll. I allà fa el que una alcaldessa, fins a on arriba la possibilitat d'acció d'una alcaldessa. Però coincidirem que no és el mateix posar 3 o 4 regidors als ajuntaments, aquells que es presentin, fer una oposició ferma en aquells municipis que la tinguin, que no pas gestionar, en el cas que fos així, Catalunya, no? Que és el que ella aspira. No? Però jo estic d'acord amb que no hem d'oblidar el cas de Ceuta. Vull dir, la gestió del cas de Ceuta és esperpèntica. És esperpèntica. I jo crec que aquí hauríem... Bé, jo no demanaré el que hem d'opinar tots, no? Però crec que és una coincidència entre les esquerres, les dretes, les més dretes i les més esquerres, tot i que aquestes s'estiguin manifestant ben poc. Cosa que agrairíem que féssim, perquè a mi m'agradaria saber quin és el punt més enllà de criticar l'actuació policial ahir, el trasllat dels migrants al campament per part de Sumar. Quin és el punt de fons del seu pensament respecte a aquest tema?
5: Però això ha desaparegut, no?
4: El què?
5: Sumar. Jo crec que el president del govern se'ls ha menjat.
4: Però el que anava de Ceuta, no? És que partint de la base de que tu no pots preveure... Ara ja em centro el que ha passat ahir. És esperpèntica la gestió des de l'inici fins ahir, però clar, tu no pots preveure un trasllat a un campament amb una capacitat determinada quan la gent que hi ha d'accedir a aquest campament duplica la capacitat d'aquest campament. Perquè si el que vols, com s'ha dit, és deixar que aquests migrants continuïn dormint al carrer o fent vida al carrer, el que estàs provocant és que una gran part d'aquests migrants continuïn fent vida al carrer i, a més, amb conflictes per intentar aconseguir aquella plaça somiada del campament. És que és los juegos del hambre, de veritat. És que la imatge que està donant el govern és d'una manca de gestió absoluta. I això els hi està passant factura. Els hi està passant factura no només amb l'oposició ferma i crec que acabava una miqueta més forta perquè, clar, si això ja no ho aprofiten, doncs malament anem, del Partit Popular, sinó també no ho aprofiten, vull dir estratègicament parlant, perquè aquí tothom se n'està aprofitant d'aquesta situació, sinó també a nivell dels discursos que fa l'extrema dreta. Vull dir, és que estan desitjant que no s'arregli aquesta situació.
2: Eduard.
0: Sí, jo, si em permets, volia tornar un moment al tema d'Aliança, perquè crec que és important caracteritzar que hi ha una diferència entre el que és el grup dirigent d'Aliança Catalana i la gent que els votarà. La gent que els votarà, jo crec que això ens ho hem d'imaginar com que Sílvia Orriols és la gerent directora d'un abocador, no?, i convida la gent frustrada, pel que sigui, a abocar, diguéssim, el seu vot allà dins. Llavors, hi haurà gent que votarà Aliança que està enfadada amb la gestió dels partits independentistes i no ha paït bé al final del procés. Hi haurà gent que la votarà perquè li molesta la immigració. Hi haurà gent que la votarà perquè realment tots els indicadors que tenen a veure amb les condicions materials de vida, diguem-ne, són avui pitjors que fa 10 anys. Perquè gent que no té esperança, és a dir, podem fer mil anàlisis del motiu del vot protesta, perquè al final és un vot protesta. El vot protesta ve de molts llocs. I tothom coneix algú i té una teoria sobre quin és el vot d'Aliança. No, jo estic caracteritzant el grup dirigent. És a dir, com es gestionarà aquest vot? Un cop tota la gent frustrada hagi abocat el seu vot en aquell abocador que dirigeix Sílvia Orriols, com gestionarà aquest vot Sílvia Orriols? Jo el que dic és que el grup dirigent de l'Aliança Catalana no té ni la més mínima intenció de generar un conflicte Catalunya-Estat, de tornar a un conflicte nacional Catalunya-Espanya, sinó que té la intenció de centrar-se en l'enemic comú que tenen, com va dir el candidat d'Aliança Catalana, Jordi Aragonès, en una entrevista a l'ABC. Jordi Aragonès va ser entrevistat a l'ABC i va anar a l'ABC a enviar un missatge, que és textualment: no tenemos que enfrentarnos catalanes y castellanos, el enemigo común es el califato. I aquesta és l'agenda política del grup dirigent d'Aliança Catalana.
5: Bé, ells han identificat el seu enemic. L'altre dia, clar, va estar a Lleida l'Abascal. Qui va aplaudir a Abascal? Ho va fer en una plaça pública, no ho va fer en un lloc tancat. En una plaça pública, tu pots dir que eren 2.000, perquè hi ha els que passen, els que miren, els que hi van, els que tal. Va ser una exhibició de banderes espanyoles, de gent de la penúltima immigració, que no s'ha sentit gens identificada amb Catalunya ni amb el que representa Catalunya, i que van viure el procés d'una manera molt ofensiva. Llavors aquesta gent sublima una espanyolitat també irreflexiva, perquè es basen només en alguns continguts d'aquesta espanyolitat, que és bàsicament un imperi castellà. Bé, aquesta és la gent que va aplaudir Abascal. Qui és aquesta gent? La que viu a les barriades. Jo no vaig veure ningú del centre allà. M'hi vaig passar un moment, sobretot perquè no em veies ningú, no fos cas que sortís amb una foto, tampoc. Ho vaig veure de lluny, però els veus. D'on venia aquella gent? Aquella gent venia del secà de Sant Pere, de Balàfia, dels Magraners. Per què estaven allí? Perquè ells tenen por de l'últim que ha arribat, perquè ells són els penúltims i diuen: aquests són els que quan jo vaig al CAP fan que no em puguin visitar i que hagi d'esperar 10 dies, i aquests no contribueixen, i etcètera, etcètera, etcètera. I aquest és el bulo que s'organitza. I aquesta gent és la que votarà a Vox. Jo crec que Abascal, totes les fotos que es veuen als diaris és molt divertit perquè és en angle tancat. Per tant, tu allí pots posar molta gent, només amb els policies i els dirigents locals, que no són gaires, però clar, l'altre en reuneix 800 en un lloc tancat, i hi ha molta gent que s'hi apunta, pel que sigui, però jo crec que s'ha de respectar tot l'electorat. Que estan equivocats? probablement estan equivocats, però és gent que se sent frustrada i contra la frustració és molt difícil actuar.
4: Sí, deixo una reflexió, si em deixeu. Que no hi ha gent frustrada a l'esquerra.
5: Ui, tant.
4: Que és d'esquerres. Que no hi ha gent que no pot arribar a final de mes tot i tenint una ideologia d'esquerres. Perquè s'ha oblidat tota aquesta gent. Qui està parlant per aquesta gent? Qui és el defensor ideològic o argumental d'intentar gestionar la frustració d'aquesta gent? Perquè a mi em fa molta llàstima.
3: El Gabriel, Rufián.
4: Al final
3: no?
4: Estem cedint tot el discurs a la dreta i a l'extrema dreta. Vull dir, la frustració no és exclusiva de la gent de dretes o d'extrema dreta.
5: Però em sembla que l'èxit ha superat l'empresa.
3: Segurament, però sí. aquest va veure això, eh? Sí. El Gabriel Rufián, sí. Em sembla a mi. Eh?
4: Però és que és cert.
5: Però els egos...
4: Hi ha una orfandat aquí.
2: 4 minuts per les 10 del matí. Fem una pausa i tornem. Gràcies a l'Olga Ruiz, a l'Antoni Jalón i l'Eduard Voltes, que tingueu bon cap de setmana. Bon dissabte.
0: Gràcies.
2: Igualment. El Monguilot, si es vol quedar una estona més, de seguida la Maica Navarro, amb tot el que ha donat de sí aquestes últimes hores del cas Endic. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
2: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
3: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
4: Grau, què et passa?
5: Faig masses coses.
6: T'has de calmar i organitzar-te millor.
5: Només demano que el dia tingui 48 hores, si us plau.
7: Ja, però això és impossible, Grau.
6: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
5: Esclar, un altre Grau.
4: Buah, això seria la bomba.
7: Buah, no m'ho perdria per res del món.
6: Un altre Grau.
8: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
9: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
10: La veritat és que va sobre rodes.
9: Tan content estàs?
10: Això també.
9: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroën.es.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
12: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
12: frigorífics, rentadores, forns...
13: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
12: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
13: Consulta els models i marques que hi participen.
14: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
15: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
16: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
16: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumon Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. A Catalunya Ràdio.
17: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10 en punt. Acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia perquè Washington incrementi la presència militar a l'illa Àrtica. A canvi, la Casa Blanca reconeixerà la integritat territorial i la sobirania danesa de Groenlàndia i el dret dels seus ciutadans a l'autodeterminació. Trump anuncia que prohibirà a la CNN i a dos mitjans més l'accés per informar des de la Casa Blanca. El president nord-americà explica que la decisió l'ha pres perquè aquests mitjans, assegura, publiquen notícies falses. La prohibició topa amb la primera esmena de la Constitució nord-americana que garanteix la llibertat de premsa. Rússia vota aquest cap de setmana per escollir la composició del nou Parlament, uns comicis marcats per les acusacions de frau i en què s'ha vetat la participació dels partits que defensen que s'acabi la guerra a Ucraïna. Per això, els partits opositors demanen el vot nul i que es voti presencialment per expressar el descontentament amb el govern. La terapeuta de Jonathan Andic hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués al seu pacient els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avança avui La Vanguardia, que també apunta que hi hauria una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. A Ceuta, unes 3.000 persones continuen esperant a les platges que s'habilitin els nous espais temporals previstos per acollir-les. Ahir se'n van poder recol·locar 1.700 al campament habilitat al port de la ciutat autònoma. Avui se celebra la jornada central del Mercat de Música Viva de Vic. A la plaça Major destaquen les actuacions de Caral Laoz i Ginestà i a la plaça de la Catedral el punk rock de Cream. Ahir Lia Kali, Mama Duixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major de la capital usonenca. El cineasta alemany Werner Herzog ha mostrat la seva admiració pel poble basc i ha defensat la seva cultura quan ha recollit el Premi Donostia Honorífic. El president d'Aguirre, la còlera de Déu, ha estat homenatjat al Festival de Cinema de Sant Sebastià. I Shakira desplega tot el seu potencial a Madrid davant més de 50.000 espectadors aplegats al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi en els 12 concerts que farà a la capital espanyola. La cantant colombiana ha repassat els èxits de la seva carrera i els temes del seu darrer disc, Les Mujeres Ja No Lloren.
1: Esports.
2: El Barça celebra aquest matí l'assemblea de socis compromissaris. Els principals punts de debat són econòmics, entre ells l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. L'equip blaugrana, mentrestant, visita aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. No hi serà Joan García. El porter es baixa per molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. Qui ja ha jugat és l'Espanyol, derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. A la Lliga Femenina, a les 12, el Badalona Women rep la Real Societat, mentre que ahir el Barça va golejar l'Alavés per 6-0. I en motociclisme, Marc Márquez aquest cap de setmana de vèncer el liderat al Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Aquest matí, entrenaments oficials i a les 3, la cursa sprint.
0: Temps estable amb sol i temperatures en lleuger ascens. Fins al migdia es mantindrà la tramuntana moderada per sobre del cap de Creus i només s'esperen alguns núvols baixos localitzats al voltant de la costa central, el Vallès i el Ripollès. Les temperatures més altes pujaran poc per sobre dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 en punt. Els informa Quim Codines. Bon dia.
1: 3CAT Info.
0: Donald Trump anuncia que Washington ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa Àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que el cap país enemic dels Estats Units hi pugui establir bases militars o hi pugui fer inversions sensibles sense la seva autorització. Washington, Oriol Serra.
3: El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena lliure llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
0: I Donald Trump prohibeix l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, la cadena MS Now, i el mitjà digital Politico per difondre, segons ells, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins, Oriol.
3: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Publico. I, per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
4: Others to come in terms of fake news.
5: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
3: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces i tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
1: 3CAT Info.
0: A Rússia, més de 30 milions de ciutadans ja han votat a les eleccions que es fan aquest cap de setmana per escollir el nou Parlament, segons ha informat la Comissió Electoral d'aquest país. L'alta participació gairebé duplica la dels últims comicis d'ara fa 5 anys, un fet que alimenta les suspicàcies de l'oposició i dels observadors internacionals davant la possibilitat que hi hagi frau electoral. Les autoritats russes admeten que bona part dels electors han votat de manera electrònica, un mecanisme que l'oposició ha denunciat que serveix al Kremlin per manipular els resultats. En aquests comicis no hi concorre cap formació partidària d'acabar la guerra a Ucraïna, ja que les autoritats han vetat la participació de Yabloko, l'únic partit que ho demanava explícitament. A Catalunya Ràdio hem pogut entrevistar-ne el president, Nikolai Rybakov. Moscou, Cristina Solies.
6: El partit Yabloko ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però, segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
7: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
6: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts.
7: Ara mateix, 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
6: Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
0: Almenys 31 morts en un atemptat suïcida en un recinte policial al Pakistan. Els atacants van embestir ahir un vehicle carregat d'explosius contra una mesquita situada dins del complex on els oficials i les seves famílies feien l'oració del divendres. Posteriorment, els assaltants armats es van enfrontar a les forces de seguretat i hi va haver un intercanvi de trets. L'atemptat va tenir lloc al municipi de Kohat, a prop de Peshawar, en una regió fronterera amb l'Afganistan. La terapeuta de Jonathan Endick, Maria Júlia Lodderwald, hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués al seu pacient els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avança avui La Vanguardia i que demostraria que Jonathan Endick coneixia els riscos del camí abans d'anar-hi amb el pare. La terapeuta, segons apunta el diari, va insistir dues vegades que era molt important que en Dick Fill conegués aquests punts estratègics i, finalment, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan en Dick i la col·laboradora van fer junts aquell camí. L'advocat penalista Carles Monguilot assegura al suplement que, malgrat totes les informacions, la presumpció d'innocència de Jonathan en Dick queda blindada.
8: Sí, sí, sí. La presumpció d'innocència és una declaració constitucional, un principi jurídic que no afecta en el dia a dia de la ciutadania. La presumpció d'innocència d'aquest senyor quedarà absolutament intacta fins que s'acabi el judici.
0: De les informacions fetes públiques aquest matí, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Ceuta, unes 3.000 persones no han pogut ser allotjades en espais d'acollida temporal i han passat la nit en campaments improvisats a les platges de Benítez i el Trampolín per falta de places. L'executiu espanyol continua treballant per ampliar aquests allotjaments temporals. Ahir la policia va traslladar 1.700 migrants a instal·lacions del Moll de Ponent amb l'objectiu de seguir tramitant els processos administratius. Durant el trasllat hi va haver moments de tensió i aglomeracions per intentar aconseguir una d'aquestes places. En total ja s'han habilitat unes 6.000 places d'acolliment temporal a la ciutat i el govern espanyol considera que a la ciutat autònoma encara queden entre 9.000 i 10.000 migrants. Paral·lelament, la Fiscalia investiga suposats abusos, vexacions i maltractaments per part del personal que treballa en algun dels centres de menors de la ciutat arran de les denúncies i la fugida de diverses menors.
1: 3Cat Info.
0: I el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà demà a Badalona. La visita del líder popular a la tradicional festa de les Migues, que dona el tret de sortida a l'inici del curs del PP a Catalunya, arriba amb polèmica. Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde Xavier García Albiol davant l'oficina antifrau. Les dues formacions acusen el govern municipal d'utilitzar el consistori i els seus recursos per a finalitats partidistes. Denuncien que s'hauria utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del Partit Popular. Els comuns també exigeixen esclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga el partit.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern fa avui un desplegament dels consellers per tot el país en 16 actes simultanis per explicar la gestió dels dos primers anys de l'executiu. Els membres del govern es reparteixen per tot el territori en diversos actes en què també participa la societat civil. Alba Barbosa.
9: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
10: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
9: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers dos anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una cinquantena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
1: 3Cat Info.
0: Ginestar, Caral, Laoz i Crims són algunes de les bandes que ompliran avui les places de Vic amb motiu del mercat de música viva. L'endemà que Lia Kali, Mama Duixa i Dan Peralbo i el Comboi omplissin la plaça Major. Vic, Marc Ruiz.
11: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del mercat de música viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèls a la llengua, com Conto Collar. Poc abans hi actuava Mama Duixa. El cantant de Barcelona es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, iaia, dedicada a la seva àvia, o que chévere. Plena estava també amb Dan Peralbo i el Comboi, que jugaven a casa. És el sisè concert que fan a Vic, i el públic hi responia cantant de dalt a baix cançons com Quin panorama, Si Déu vol o Angelina Jolie. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més, sense amplificació i amb el suport del públic. I mentrestant, al planíssim escenari de la catedral, els veterans Parque Sur demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Canta sobre la decadència de la democràcia amb cançons com Resituación o La voz tomada, i també recupera cançons de la tradició asturiana com El Carmín de la Pola, portades al seu terreny. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestar, el grup de punk rock tarragoní Crim, que se separen, el gallec Bayuca, el raper Baia Baia, màxim exponent del macarrisme català, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo. Però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blaso a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Turre de la Iaia.
0: Un quart d'onze del matí.
1: El temps.
0: Amb en Jofre Genoé.
12: Després d'una matinada força fresca arreu del país, amb temperatures que han baixat fins als 4 graus a Ger, a Ullater, a Alta Muntanya o a Prades, també, i de fet amb valors de 7, 6, 8 graus en moltes poblacions de les valls del Pireu, avui esperem que les temperatures màximes es recuperin una mica més que ahir. De fet, ahir els valors més alts van arribar als 30, avui podria haver-hi algun valor de 31 o 32, però estem parlant bàsicament, sobretot, a les zones més càlides del país, com sempre, cap al Pla de Lleida, Franja de Punt i Terres de l'Ebre. Una calor continguda, moderada, típica de setembre, és el que tindrem amb aquest panorama d'estabilitat absoluta, de sol i només alguns núvols molt localitzats. De fet, aquesta matinada hi ha hagut alguna nuvolada enfront de la costa central, mar endins, que encara donava algun ruixadet amb tendència a desfer-se tot plegat, però amb vents una mica marítims, sobretot a partir de migdia, pot haver-hi un cel una mica variable, sense pluja, al voltant del Barcelonès, del Maresme, del Vallès, o fins i tot a la zona de Guillem Lleries Montseny, a tarda també amb alguns núvols cap al Ripollès, però decoratius. El temps estable es mantindrà al llarg de tota la jornada, fins i tot aquesta lleugera tramuntana per sobre del cap de Creus en tendència a desaparèixer, i de fet per demà esperem pocs canvis, que no siguin doncs, que els termòmetres guanyaran un o dos graus més. Pels propers dies sembla que l'estabilitat es mantindrà amb aquests valors de temperatura, en tot cas una mica per sobre del que seria habitual.
0: Fem un cop d'ull a les carreteres amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
13: Bon dia, Quim. Doncs, evidentment, hi ha molta tranquil·litat a la xarxa viària, però hem de dir que hi ha un carril tallat en dos punts de la C25, en tots els casos per l'avaria d'un vehicle. El primer punt és a Santa Maria d'Oló, en sentit est, cap a Vic, i l'altre a Gurb, en sentit oest cap a Manresa. A més de la C25, també presenten ja problemes de retencions tant la C58 com la C33 a l'altura de Torre Baró, a l'entrada a Barcelona. També hem d'afegir que la circulació de trens de la línia R11 està interrompuda entre les estacions de Figueres i Vilamalla per l'atropellament d'una persona. S'està gestionant el servei per carretera. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
13: Fins ara.
14: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
15: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
14: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
0: Werner Herzog ha recollit el Premi Donostia honorífic amb una defensa aferrissada de la cultura basca. El cineasta alemany va rebre ahir l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià durant la gala inaugural. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
16: These images are memories of long forgotten dreams. Is this their heartbeat or ours?
17: I've had
16: a connection to you, the Basque people.
17: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc i, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola, un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense que un premi com aquest l'empenyi a fer balanç.
18: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar sincerament en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
16: Great filmmakers, so that makes me proud.
17: Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu,

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: 12 concerts en 4 setmanes, 600.000 espectadors i una ciutat temporal construïda per l'ocasió per acollir un espectacle únic a Europa que només es veu a Madrid. És la nova proposta de Shakira, un macroesdeveniment que va més enllà de la música i que també té conseqüències polítiques i socials. Madrid, Paula Brujats.
2: Si el 2001 Shakira cantava que Madrid era una ciutat de pas, era un amor per deixar enrere... Avui hi torna i per quedar-se 4 setmanes fins a l'11 d'octubre converteix el barri de Villaverde, al sud de Madrid, en la seu de la seva gira més taquillera, un estadi únic, immens, com si fossin 10 camps de futbol i una experiència que va més enllà del concert.
3: Van a haver també 9 pabellones en los que se pueda recorrer nuestra cultura, nuestro arte, de nuestra música, de nuestra literatura... de nuestra gastronomía.
2: Ha batejat aquesta ciutat temporal com a Macondo, tot i que s'assembla ben poc a la imaginària de Gabriel García Márquez, i mobilitzarà 50.000 fans per dia en un recinte obert del migdia fins a la mitjanit i que paralitza un barri sencer.
4: Pero a las 11 de la mañana cortan, de tal manera que nosotros no podemos ejercer nuestra actividad.
5: Nos quedamos totalmente incomunicados, hasta el autobús nos los desvían, no entra por el barrio ya.
6: Te mandan para allá, para acá, es que cortan todo, encerrado.
2: La cara per a Shakira i per als fans, la creu per als veïns i treballadors d'aquest barri obrer.
4: Porque nosotros tenemos unas pérdidas aproximadamente estimadas de cerca de 1.500 euros en un solo día. Si eso lo multiplicamos por 4, es una cantidad importante para un pequeño empresario como yo.
2: I per molts és una mostra més d'un Madrid inevitable, convertit cada cop més en una ciutat espectacle, tot i que per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso són crítiques sense fonament.
7: Todo lo bueno que pasa en Madrid siempre lo critican porque son unos envidiosos y porque quieren pobreza, tristeza y apagones. Sí.
8: Te felicito que bien actúas.
2: En polèmica i reinventada, Shakira aterra a Madrid perquè ha preferit que fos Madrid i no Barcelona la seu de la seva residència.
1: Ja està en marxa la Setmana del Llibre en Català al Passeig Lluís Companys de Barcelona, que en aquesta edició ha programat més de 350 activitats durant 10 dies. La inauguració oficial serà aquest matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Entre la programació destacada hi ha la presència de l'autora internacional Claire Pollard, que presentarà el seu nou llibre, Fades Modernes.
9: In Disney, it's always the cruel...
10: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
1: Avui també es podrà assistir a una conversa amb la prescriptora literària digital Marta Sangrà. A partir de la una, programa especial de la ciutat Maragda per la Setmana del Llibre en Català amb David Guzmán des del Passeig Lluís Companys de Barcelona.
0: Esports.
1: Amb en Roger Nau. Bon dia, Roger.
11: Bon dia. En marxa l'assemblea de socis compromissaris del Barça. Ha començat a les 10. És una assemblea telemàtica i es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I estan convocats prop de 4.600 socis. I els principals punts de debat són econòmics. Ho està seguint en Roger Arbusà. Roger, bon dia.
12: Bon dia, ara mateix som al punt 1, que és l'informe del president Joan Laporta, que per cert ja ha deixat anar un missatge cap al Madrid i acaba de dir que l'equip aspira a tot, que el club té equip per guanyar la Lliga, per guanyar la Copa i per guanyar la Champions. Sentim aquest informe del president Joan Laporta.
13: Guanyant la Lliga de la temporada passada, a l'hoquei doncs, hem renovat l'equip, hem fitxat 4 jugadors perquè volem que recuperi, que es retrobi amb els èxits que sempre ha tingut l'hoquei a la seva història. I, per altra banda, doncs, també dir que en el bàsquet l'hem remodelat totalment perquè hem canviat la secretaria tècnica, l'entrenador, amb l'Alexander Sekulic, que tenim doncs, moltes esperances amb la seva feina i amb els seus resultats. I a més a la pista també hem incorporat 11 jugadors.
12: Informe del president Joan Laporta, com dèiem, som al punt 1, després venen els punts econòmics, el 2 i el 3, que és l'aprovació de la liquidació de l'exercici econòmic de la temporada passada. Aquí el Barça presenta unes pèrdues netes de 18 milions i també l'aprovació, si s'escau, del pressupost de l'exercici econòmic de la temporada actual. Aquí el Barça preveu

0: un benefici d'un milió d'euros. Passarem al punt 4, que és el punt important d'aquesta assemblea, que és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs per poder finalitzar les obres de l'Espai Barça. El Barça demana 300 milions d'euros i també una emissió de bons de 210 milions. Per tant, en total, més de 500 milions addicionals per acabar aquestes obres de l'Espai Barça. Una assemblea que ha començat més tard de les 10 del matí. El club té previst que duri fins a la tarda, tarda-vespre, 8 hores, tot i que segurament seran més. En tot cas, la seguirem en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: Moltes gràcies, Roger. I mentrestant, en clau esportiva, el Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. Els blaugrana volen sumar la setena victòria a la Lliga per mantenir en mà de ferro el liderat al campionat. L'equip, això sí, jugarà sense Joan Garcia. El porter es baixa per molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. Ara, la gran incògnita és saber qui ocuparà la porteria, si Livakovic o Teke Stesne, i d'això n'ha parlat precisament el tècnic Hansi Flick.
2: Teke knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
3: Teke sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar, però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
2: We always think about what is the best for the team.
1: El partit contra el Sevilla, que és cinquè a la classificació amb 4 victòries, començarà a les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
1: I qui ja ha jugat és l'Espanyol, que hi va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la inferioritat numèrica, l'Elx va marxar al descans guanyant per 0-2 amb doblet de Niño. A la represa, els blanquiblaus van escurçar distàncies amb un gol en pròpia porta de Xus, però quan buscaven l'empat, Germán Valera va fer el 1-3 definitiu en un contraatac. Manolo González, tècnic blanquiblau, molt clar després del partit.
5: No puc dir res, hem fet un partit espantós. Ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castig a l'Espanyol.
1: I a la segona divisió avui juga el Girona a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz, la principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà a les 2 del migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta. Mentrestant, a la Lliga F, nova golejada del Barça, ara contra l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que va fer un hat-trick, van ser les golejadores. Pere Romeu lloa la davantera blaugrana.
6: Té molta facilitat en els metres finals on la gent es posa nerviosa i ja té pausa, i si a això li sumes la facilitat que té per carregar la cama per tirar a porta, que tingui aquests números golejadors tan alts, i esperem i desitgem, i jo com a entrenador faré tot el possible perquè així segueixi.
1: I en motociclisme, Marc Márquez defensa aquest cap de setmana el liderat a MotoGP, el Gran Premi d'Àustria. Aquest matí es disputa la classificació i a la tarda a les 3 es disputarà la cursa sprint, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, dic que el pilot català Guillem Farrés es pot proclamar aquest cap de setmana campió del món de MX2, la segona categoria del Mundial de Motocross. Aquest matí a la cursa de classificació el pilot de Barcelona ha acabat quart. Ara té 45 punts d'avantatge respecte el seu màxim perseguidor, quan només queden 50 punts per disputar en joc.

0: Bon dia, són 11:15. A aquesta hora destaquem que l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia serà real perquè Washington incrementi la presència militar a l'illa àrtica. A canvi, la Casa Blanca reconeixerà la integritat territorial i la sobirania danesa de Groenlàndia i el dret dels seus ciutadans a l'autodeterminació. La terapeuta de Jonathan Andic hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués al seu pacient els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. És una informació que avança avui La Vanguardia, que també apunta que hi hauria una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. A Ceuta, unes 3.000 persones continuen esperant a les platges que s'habilitin els nous espais temporals previstos per acollir-les. Ahir se'n van poder recol·locar 1.700 al campament habilitat al port de la ciutat autònoma. I des d'ara i fins les 11 també us explicarem que aquest cap de setmana comença la brama del cèrvol. És els serveis d'informació per gaudir-ne. Estaran actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com també a les reserves de caça de l'Alt Pallars, de Beaumort i del Cadí. I les conques internes de Catalunya han superat l'estiu més càlid mesurat mai amb el 76,7% de reserves d'aigua als seus embassaments. Aquest nivell és 3 punts superiors al de fa just un any i està per sobre de la mitjana de l'última dècada. I en esports, què destaquem, Roger Nau?
1: El Barça, que celebra des de les 10 l'assemblea de socis compromissaris del club. Els principals punts de debat són econòmics. Destaca sobretot l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. En clau esportiva, l'equip visita aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. No hi serà Joan García per lesió, mentre que ahir l'Espanyol va caure per 1-3 contra l'Elx.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem un temps estable amb sol i temperatures en lleuger ascens. Fins al migdia es mantindrà la tramuntana moderada per sobre del Cap de Creus i només s'esperen alguns núvols baixos localitzats al voltant de la costa central, al Vallès i al Ripollès. Les temperatures més altes pujaran poc per sobre dels 30 graus. Donald Trump anuncia que Washington ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. De la seva banda, el govern danès ha celebrat que el pacte enfortirà la seguretat a la regió i reconeix la integritat territorial i la sobirania danesa sobre Groenlàndia. Washington, Oriol Serra.
2: El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
0: El pensament neoreaccionari agafa força als Estats Units en el segon mandat de Donald Trump. És un nou corrent de l'extrema dreta nord-americana, gestat a internet a finals dels anys 2000 i que té el suport d'alguns multimilionaris de Silicon Valley. Els neoreaccionaris volen enderrocar la democràcia i dirigir l'Estat com una empresa amb un rol central per la tecnologia. És una nova contracultura política que ha estudiat a fons el doctor en Ciències Polítiques de la Universitat Sciences Po de París, Arnaud Miranda, autor del llibre La il·lustració fosca, que ara publica edició 62. L'hem entrevistat a 3CAT Info. Jordi Baró.
3: Els neoreaccionaris guanyen pes als Estats Units amb la seva revolta contra la democràcia actual que odien i volen enderrocar i transformar en un estat concebut com una empresa amb un CEO.
4: Aquests pensadors llibertaris no creuen en la igualtat i defensen, al contrari, la jerarquia i comparteixen la fascinació pel desenvolupament tecnològic que volen accelerar al màxim.
5: Els neoreaccionaris es revolten contra la democràcia, volen posar-hi fi. El règim que volen defensar és pro-tecnologia i d'inspiració llibertària, que concep l'estat com una empresa. empresa.
3: Hi ha dos noms que sobresurten en aquest moviment contracultural i d'extrema dreta, també conegut com a il·lustració fosca, el pensador provocador nord-americà Curtis Yarvin i el filòsof britànic Nick Land.
4: Hi ha també multimilionaris de Silicon Valley que hi han donat suport. El més important i conegut, Peter Thiel, cofundador de PayPal i de Palantir, la controvertida tecnològica de defensa i intel·ligència als Estats Units. El moviment es va gestar de forma anònima i desestructurada en blogs i xarxes socials fa uns 15 anys.
5: Aquest corrent de pensament s'estructura de manera descentralitzada. No hi ha cap organització ni institució que serveixi de base per al seu desenvolupament. Al meu parer, això el fa força original. Potser és el primer cas d'una ideologia d'aquesta mena que sorgeix a Internet de manera descentralitzada, s'estructura ella mateixa i que després se l'apropien políticament actors més tradicionals.
3: Els neoreaccionaris han guanyat influència en l'òrbita de Trump i del seu vicepresident, J.D. Vance.
4: El primer mandat de Trump va ser més determinant al corrent nacional populista tradicional de Steve Bannon, però ara guanya pes aquest nou corrent que explica iniciatives com el Departament d'Eficiència, dirigit per l'empresari Elon Musk, o la idea de convertir Gaza en una mena de riviera del Pròxim Orient.
5: La neoreacció no és ben bé el factor que explica detalls concrets. No orienta la política en el sentit d'algú que murmura a Trump el que cal fer. Més aviat el seu èxit il·lustra el triomf del que es podria anomenar una forma d'il·liberalisme tecnològic, és a dir, l'ascens de forces fermament il·liberals i de vegades antidemocràtiques.
3: La influència dels neoreaccionaris a Europa encara està per veure.
4: El corrent s'ha extès clarament en l'Argentina de Javier Milei, però el seu pes en l'extrema dreta d'Itàlia, França o Alemanya és encara una incògnita. Hi ha dubtes pel fet de si adoptar el model de la dreta tecnològica americana pot entrar en conflicte amb el sobiranisme europeu.
5: De moment es manté relativament contingut, però s'ha de ser conscient que aquestes idees neoreaccionàries, aquesta dreta tecnològica, estan en vies d'internacionalitzar-se i que només estem assistint al començament de la seva expansió. Tot just fa un any i mig que aquestes idees van arribar al gran públic. Caldrà esperar una mica més per veure si es tradueixen en política de partits o si, potser, el moviment fracassa completament. El temps ho dirà.
6: Un échec complet, l'avenir nous le dira.
0: La terapeuta de Jonathan Andic, Maria Júlia Luderwald, hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués al seu pacient els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avança avui La Vanguardia i que demostraria que Jonathan Andic coneixia els riscos del camí abans d'anar-hi amb el pare. La terapeuta, segons apunta el diari, va insistir dues vegades que era molt important que Andic fill conegués aquests punts estratègics i, finalment, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. L'advocat penalista Carles Monguilot assegura al suplement que, malgrat totes les informacions, la presumpció d'innocència de Jonathan Andic queda blindada.
7: Sí. La presumpció d'innocència és una declaració constitucional, un principi jurídic que no afecta en el dia a dia de la ciutadania. La presumpció d'innocència d'aquest senyor quedarà absolutament intacta fins que s'acabi el judici.
0: De les informacions fetes públiques aquest matí, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. 3Cat Info. A Ceuta, unes 3.000 persones no han pogut ser allotjades en espais d'acollida temporal i han passat la nit en campaments improvisats a les platges de Benítez i el Trampolín per falta de places. L'executiu espanyol continua treballant per ampliar aquests allotjaments temporals. Ahir, la policia va traslladar 1.700 migrants a instal·lacions del Moll de Ponent amb l'objectiu de seguir tramitant els processos administratius. Durant el trasllat, hi va haver moments de tensió i aglomeracions per intentar aconseguir una d'aquestes places. En total, ja s'han habilitat unes 6.000 places d'acolliment temporal a la ciutat i el govern espanyol considera que a la ciutat autònoma encara queden entre 9.000 i 10.000 migrants. Paral·lelament, la Fiscalia investiga suposats abusos, vexacions i maltractaments per part del personal que treballa en alguns dels centres dels menors de la ciutat arran de les denúncies i la fugida de diverses menors. Aquest cap de setmana s'obren els punts d'observació per gaudir d'un espectacle únic als Pirineus. És la brama del cèrvol. Els serveis d'informació per gaudir-ne estaran actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com també a les reserves de caça de l'Alt Pallars de Beaumont i del Cadí. La temporada s'allarga fins a mitjan octubre i ofereix una experiència única que cada vegada atreu més visitants. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
8: La Brama del Cérvol és l'estrena que cada any dona la benvinguda a la tardor al Pirineu, un període curt de només un mes durant el qual els mascles bramen molt fort, especialment a primera i última hora del dia, per atreure el màxim nombre de femelles. Un espectacle únic, segons explica Jordi Palau, guia de la Reserva Nacional de Caça de Boumort.
9: La combinació de gaudir de la natura, ara que ja no fa tanta calor, combinat amb la possibilitat d'intentar observar o visualitzar directament els cérvols i després amb l'escenari de fons, aquest que representa els brams, els sons que emeten els mascles, doncs és una combinació molt atractiva i fa que sigui un espectacle natural únic.
8: Per gaudir-ne hi ha diverses opcions. En el cas del Parc Natural de l'Alt Pirineu i de la Reserva de l'Alt Pallars, hi ha tres punts d'observació gratuïts a les Ares, a l'Os d'Isil i Cervi, oberts dissabtes i diumenges fins al 19 d'octubre, a Trenc d'Alba i al capvespre. També s'ofereixen visites guiades en grups reduïts amb guies acreditats. Al Parc Natural del Cadí-Moixeró i a la Reserva del Cadí, els punts d'observació són a Castellà de Nuc, al Xalet de Coll de Pal i a Coma Oriola, amb especialistes que posen a disposició prismàtics i telescopis. En aquest cas, cal fer la reserva prèvia al web bramacadí.cat. I a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, els visitants tenen a disposició els miradors de fites i el centre de la Passonada, també amb accés lliure i gratuït. Cada punt d'observació espera rebre més d'un miler de visitants. Francesc Casas, director de la Reserva Nacional de Caça de Boumort.
10: L'any passat, doncs, bueno, van passar gairebé 2.000 persones entre els dos punts d'informació.
8: Per observar la brama del cèrvol, es recomana planificar la visita, fer silenci i mantenir la distància amb els animals.
0: Les conques internes de Catalunya han superat l'estiu més càlid mesurat mai, amb el 76,7% de reserves d'aigua als seus embassaments. Aquest nivell és 3 punts superior al de fa just un any i està per sobre de la mitjana de l'última dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ho atribueix a les altes temperatures.
11: Que l'evaporació doncs, ha sigut més alta que altres anys i això, doncs, bueno, doncs, des d'aquest punt de vista, doncs, hi ha hagut més baixada de recurs i la demanda doncs, bueno, més o menys alineada. Per tant, aquests tenim una mica més del que seria habitual, però és el que hi ha després d'una campanya d'estiu.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua ha mantingut les plantes dessalinitzadores a un nivell de producció molt alt, al 50% de la seva capacitat, malgrat que la situació actual no és de sequera. I a Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar, en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar la situació. Girona, Maria Rovira.
12: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
13: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra en el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
12: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
14: 3CAT Info.
0: Oxfam Intermón celebra avui 70 anys amb un gran acte a Barcelona que, sota el lema «Imaginar un món és crear-lo», combina música, art i participació. L'organització està present a 77 països i el darrer any ha donat suport a més de 14 milions de persones. El director general d'Oxfam Intermón, Frank Cortada, alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Són declaracions a 3CAT Info.
15: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: En les 7 dècades d'història, Oxfam Intermón ha evolucionat cap a una organització que combina acció humanitària, cooperació, comerç just, investigació, mobilització ciutadana i incidència política. L'acte d'avui es fa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona de les 5 de la tarda a les 10 del vespre.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Només una de cada cinc pimes fan servir la intel·ligència artificial, una tecnologia que en el món de les grans empreses ja han adoptat més de la meitat de les companyies. El sector veu aquests sistemes com una oportunitat per fer créixer la productivitat, però a molts els falta el manual d'instruccions. Barcelona, Núria Har.
16: Sí, per això aquesta setmana Foment del Treball ha convocat la primera trobada entre administració, indústria i empresa perquè el mercat laboral s'adapti al nou escenari que dibuixa la intel·ligència artificial. Ho deia el seu president, Josep Sánchez Llibre.
17: Com adoptem la intel·ligència artificial sense perdre el criteri que ens ha fet forts com a empreses? Com formem els nostres equips perquè aquesta transformació no ens deixi enrere? Com garantim que la innovació generi confiança i no només generi velocitat?
16: Justament la confiança és un dels conceptes que més s'ha repetit a la jornada i la casualitat ha fet que arribi en ple debat apocalíptic generat pels grans magnats de la intel·ligència artificial mundial. El director de representació de la Comissió Europea Espanya, Daniel Calleja.
18: Europa no tiene que elegir entre innovación y confianza. Necesitamos las dos. La inteligencia artificial es una cuestión de competitividad. Estamos ante una tecnología capaz de transformar nuestras vidas, nuestras economías y nuestra sociedad.
16: Un dels grans problemes que admet el sector és com adaptar-se a aquesta nova realitat que avança una rapidesa que al món de l'empresa també li costa de seguir. De mitjana hi ha 3 anys de decalatge entre el que llancen les grans companyies i el que fem servir. És el cas de ChatGPT, que OpenAI va llançar a finals del 2022 i que té un model de llenguatge que les noves aplicacions ja han deixat obsolet.
0: 3:15:11. Equip Viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
19: Bon dia, Quim. Hi ha un carril tallat en 2 punts de la C25 per l'avaria d'un vehicle. L'un és a Santa Maria d'Oló, en sentit est cap a Vic, i l'altre a Gurb, en sentit oest cap a Manresa. A banda d'això, hi ha circulació intensa a la C55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord cap a Manresa, també a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac cap al Nus de la Trinitat i, finalment, també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, també cap al Nus de la Trinitat. D'altra banda, la circulació de trens està interrompuda a l'R11 entre les estacions de Figueres i Vilamalla per l'atropellament d'una persona. Ara ja s'ha establert un servei per carretera. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Moltes gràcies, Carmina. Fins ara.
19: Fins ara.
0: El temps. Una previsió d'en Jofre Genuer.
20: El temps s'estabilitza cada cop més. Avui el sol ha d'imposar-se arreu del territori amb un panorama meteorològic molt tranquil. De fet, destacarem sobretot que les temperatures poden guanyar algun grauet, per tant, un lleuger ascens d'altra nota d'una calor continguda i moderada típica de setembre. De fet, la matinada ha sigut força fresca, amb aquests valors que han baixat fins als 4 graus a Ger, 3 a Das, com a valors més baixos, també 4 a Prades. Alta muntanya també, déu-n'hi-do, 4 graus a Ullatera, a la cota 2.500. I, en general, a moltes poblacions de les valls del Pireu, entre els 7, 6 a 10 graus. Fins i tot també aquests 6 graus a Guixers i en punts de la Catalunya central, 13, 14, Cervera, Manresa, Lleida. Els valors més alts, puntualment, a la costa central, entre el Barcelonès i el Maresme, hi ha hagut alguna xifra tropical que no ha baixat dels 21 graus al barri del Raval de Barcelona o a Sant Vicenç de Montalt. I avui les màximes, doncs, similars a les d'ahir, o potser un parell més altes, 30, 31, 32, a molt estirar cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, franja de ponent. D'una jornada que serà assolellada, amb aquesta lleugera tramuntana que desapareixerà per sobre el Cap de Creus, i amb vents una mica marítims que poden ajudar a la formació d'alguns núvols amb cel variable i poca cosa més, entre el Maresme, Barcelonès, Vallès, o també a la tarda alguns núvols decoratius cap a la zona del Ripollès. Temps estable que es mantindrà demà, amb temperatures potser un pèl més altes, i que continuarà a l'inici de la setmana que ve amb uns termòmetres que tornaria a tocar una mica de sostre, sobretot entre dilluns i dimarts, amb un ambient una mica més càlid.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
22: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
21: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
23: 3CAT Info.
0: La temporada del Teatre Nacional de Catalunya comença amb una proposta musical de categoria, el concert de Sílvia Pérez Cruz amb les entrades exaurides.

El concert té un títol ben suggeridor: Repetir, repetir, repetir. S'hi amaga la celebració dels 10 anys del seu àlbum Vestida de nit. És una trobada amb el passat des de la sensibilitat del present. Sílvia Pérez Cruz porta al públic les cançons d'aquell treball amb el mateix equip, el quintet amb què va gravar i va girar Vestida de nit, i també el quintet substitut. El text de presentació del concert, l'artista de Palafrugell explica amb les seves paraules la proposta, que és retrobar-me amb el mateix repertori i els mateixos companys, que fa més evident els meus canvis, les meves Sílvies, renéixer i renéixer. Sílvia Pérez Cruz serà a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya avui a les 7 de la tarda i demà diumenge a les 6. 3CAT Info. I els fans de Serrat i Sabina tenen una cita aquest vespre a Tarragona. L'espectacle musical Tribut Serrat Sabina al 100%, inclòs en el programa de festes de Santa Tecla, repassa els grans èxits dels dos cantautors. Aquest tribut no només és un homenatge a les seves cançons, sinó també a les seves històries i al seu llegat. L'espectacle convida a endinsar-se en l'univers musical de Joan Manuel Serrat i Joaquín Sabina a través d'un homenatge musical amb una dotzena de músics i gairebé dues hores de repertori en peces tan emblemàtiques com Mediterráneo o 19 dies i 500 noches. El concert és a les 10 del vespre al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona. On et...

0: nens ni per nenes.
1: I el muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que es representa a la Xina. La companyia va fer ahir la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant de 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic va ser fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
2: El públic va omplir un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. És a punt de començar la primera de les quatre representacions de L'alegria que passa, el musical de Degoll de Gom basat en l'obra de Santiago Rusiñol, en una de les primeres ocasions per al públic xinès per assistir a un musical en català. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
3: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que han portat aquí.
2: Els subtítols en una pantalla ajuden el públic xinès a seguir el xoc entre la grisor d'un poble industrial i l'arribada de l'alegria del musical. El muntatge és el del 2023 a Catalunya, amb direcció escènica de Marc Rosic, direcció musical d'Andreu Gallent i direcció coreogràfica d'Ariadna Peia. Eufòria entre el públic xinès. En Gao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
4: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
2: La sang, des de la perspectiva de la mitjana edat, ha sentit la història com a propera.
5: No he tingut la sensació que no fos una història xinesa. Crec que la història és universal. De fet, mentre l'escoltava, no he sentit que estigués escoltant una cosa que havia passat en un país estranger.
2: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
1: Esports. Actualitat esportiva amb en Roger Arnau. Bon dia, Roger.
6: Bon dia. En marxa l'assemblea de socis compromissaris del Barça. Ha començat passades les 10 i es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Hi estan convocats a prop de 4.600 socis i els principals punts de debat són econòmics. Ho està seguint en Roger Arbusà. Roger, bon dia.
7: Bon dia, ara mateix som al punt 2, que és l'aprovació o no de l'exercici econòmic de la temporada passada. El club presenta un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues. Ara està exposant els números el vicepresident de l'àrea econòmica, Ferran Oliver. Abans hem sentit el president Joan Laporta en el seu informe. Ha fet un discurs de prop de mitja hora, ha tret pit de la consolidació econòmica, a poc del club, també del projecte esportiu. Demana als socis i sòcies continuar amb aquest creixement i ho ha fet amb un missatge final cap al Real Madrid.
8: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els requalifiquen un terreny i tan panxos.
7: La Porta demana als socis aprovar els números, aprovar el tancament de l'exercici de la temporada passada, és el punt en el qual ens trobem ara, com dèiem, el punt 2, també el pressupost de l'actual, és el punt 3, i també important, és el punt important d'aquesta assemblea d'avui, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions per poder finalitzar les obres de l'estadi.
6: Moltes gràcies, Roger. I en clau esportiva, el Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. Els blaugranes volen sumar la setena victòria consecutiva per mantenir amb autoritat el lideratge al campionat. L'equip, això sí, jugarà avui sense Joan García. El porter es baixa per molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. El Sevilla-Barça començarà a les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
9: 3CAT Info.
6: I fem un parèntesi al futbol i parlem de motociclisme. Aquesta tarda les Tereses disputarà la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Com sempre, es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Ara, però, es disputa la classificació. Ho està seguint en directe en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
0: Bon dia. Us explico abans d'on venim. Venim d'un segon entrenament lliure en què la pista encara estava una mica molla per les pluges de les últimes hores. Marc Márquez ha tingut una caiguda sense conseqüències al final de la sessió. En el moment que ja havia encapçalat aquesta sessió segon entrenament lliure, al davant de Jorge Martín i Fermín Aldeguer, amb la quarta posició de l'home que hi va dominar clarament, com és Pedro Acosta. Un Marc Márquez que s'ha preocupat molt de portar ell mateix la moto fins al garatge perquè estigui a punt per la Q2, per la classificació. Ara mateix estem ja en temps de Q1, comença a sortir el sol a Spielberg, falten menys de 9 minuts per la bandera, de fet, falten 7 minuts i mig per la bandera de quadres, i tenim que ara mateix Raúl Fernández i Pol Espargaró superarien aquesta repesca. Jo et diria que són segurament dos dels pilots favorits que podrien superar aquest tràngol. Ahir Pol Espargaró ja va demostrar que va molt ràpid en aquest circuit. La diferència entre Raúl i Pol és de 95 mil·lèsimes. Al darrere, Moreira, Zarco o Bastianini, i Alec Rins ara mateix marcant el desè. És molt complicat que Alec Rins pugui superar aquesta repesca. A partir d'aquí, com diem, doncs començarà la classificació, l'hora de la veritat, i veurem si Marc Márquez té alguna opció de lluitar per la pole position o, si no, per la primera fila.
6: Moltes gràcies, Damià. I encara en motor, explica que el pilot català Guillem Ferrés es pot proclamar aquest cap de setmana a Darwin, Austràlia, campió del món de MX2, la segona categoria del Mundial de Motocross. Aquest matí, a la cursa de classificació, el pilot de Balsareny ha acabat quart i el seu màxim rival, el sud-africà Capdan McLean, ha acabat en primera posició. Ara Ferrés, quan només falten les dues proves de demà, té 45 punts d'avantatge a la classificació general i només en queden 50 en joc. També es pot proclamar campiona del món en categoria femenina Daniela Guillén. La pilot de Blanes té 13 punts d'avantatge respecte a la italiana Chiara Fontanesi.
9: 3CAT Info.
6: I tornem al futbol, perquè aquest vespre el Barça, ho deia, en visita al Sevilla, però qui ja ha jugat és l'Espanyol. Ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i aquesta inferioritat numèrica, l'Elx va marxar al descans guanyant per 0-2, i quan l'Espanyol havia retallat distàncies a la recta final, va fer l'1-3 definitiu en un contraatac. El tècnic blanquiblau, Manolo González, molt clar després del partit.
10: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que tenia molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
6: Acabem explicant que a segona divisió avui juga el Girona. A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz. La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El partit, com sempre, en directe, el Tot Gira, a través de la web.
9: Trescat Info.

0: Donald Trump anuncia un acord entre Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia perquè Washington incrementi la presència militar a l'illa Àrtica. A canvi, la Casa Blanca reconeixerà la integritat territorial i la sobirania danesa de Groenlàndia i el dret dels seus ciutadans a l'autodeterminació, segons que informen els governs danès i del territori autònom. Un president nord-americà que també anuncia que prohibirà a la CNN i a dos mitjans més l'accés per informar des de la Casa Blanca. Donald Trump explica que aquesta decisió la pren perquè aquests mitjans, assegura, publiquen notícies falses. La prohibició topa amb la primera esmena de la Constitució nord-americana que garanteix la llibertat de premsa. Rússia vota aquest cap de setmana per triar la composició del nou Parlament. Uns comicis marcats per les acusacions de frau i en què s'ha vetat la participació dels partits que defensen que s'acabi la guerra a Ucraïna. Per això els partits opositors demanen el vot nul i que es voti presencialment per expressar el descontentament amb el govern. A Ceuta, unes 3.000 persones continuen esperant a les platges que s'habilitin els nous espais temporals previstos per acollir-les. Ahir se'n van poder recol·locar 1.700 al campament habilitat al port de la ciutat autònoma. La crisi de l'habitatge afecta greument la salut, segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, perquè actualment molts problemes de salut mental, com un estrès crònic, els causa la falta d'un pis adequat, el risc de perdre'l o les dificultats per pagar factures de serveis bàsics d'una llar. Avui es posa a Sant Cugat del Vallès la primera pedra de la que serà la primera gran església de la comunitat mormona a Catalunya. Quan estigui acabada, serà un gran temple en un complex religiós de més de 20.000 metres quadrats. L'anomenada Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies és present a Catalunya des dels anys 70. I jornada central avui del Mercat de Música Viva de Vic. A la plaça Major destaquen les actuacions de Queralt Lahoz i Ginestà. I a la plaça de la Catedral, el punk rock de Crim. Aili, Akali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major de la capital osonenca.
1: Esports.
0: El celebren avui a l'Assemblea de Socis Compromissaris al Barça els principals punts de debat econòmics, entre ells l'ampliació del finançament per acabar obres a l'espai Barça. Un equip que avui juga a les 9 al camp del Sevilla sense Joan García. El porter es baixa per les molèsties al genoll que arrossega del partit de dimecres contra el Racing. Derrota de l'Espanyol 1-3 ahir contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. A la Lliga F a les 12, el Badalona Women rep la Real Societat. Ahir el Barça va golejar l'Alavés 6-0. Ivan Márquez defensa aquest cap de setmana el liderat del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Aquest matí, entrenaments oficials, a les 3, cursa sprint. Notícies que es combinen a aquesta hora, en aquest matí de dissabte, de temps estable, sol a bona part del país i temperatures que pugen una mica. Fins al migdia, tramuntana moderada per damunt del Cap de Creus. Només esperem alguns núvols baixos localitzats al voltant de la costa central, al Vallès i al Ripollès. Avui les temperatures més altes pujaran poc, per damunt dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 11 del matí, us està parlant Jaume Brufau. Donald Trump anuncia que Washington ha tancat un acord amb Dinamarca i amb Groenlàndia que, segons ha afirmat el president nord-americà, garanteix als Estats Units un control permanent, ha dit textualment, sobre la seguretat de l'illa Àrtica. El govern danès ha celebrat que el pacte enfortirà la seguretat a la regió i reconeix la integritat territorial i la sobirania danesa sobre Groenlàndia. Washington, Oriol Serra.
2: El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena lliure llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
0: I un altre front obert. Donald Trump ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, la cadena MS9 i del mitjà digital Politico per difondre, segons ell, notícies falses. I ha amenaçat d'estendre aquest veto d'altres mitjans de comunicació no afins a la seva administració.
2: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MSNBC, l'antiga MSNBC o Publico. I, per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
3: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
2: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces i tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
0: I a Rússia, més de 30 milions de ciutadans ja han votat a les eleccions que fan aquest cap de setmana per triar el nou Parlament, segons que ha informat la Comissió Electoral d'aquest país. L'alta participació gairebé duplica la dels últims comicis, d'ara fa 5 anys, en un fet que alimenta les suspicàcies de l'oposició i dels observadors internacionals davant de la possibilitat que hi hagi frau electoral. Les autoritats russes admeten que bona part dels electors han votat de manera electrònica, un mecanisme que l'oposició ha denunciat que serveix al Kremlin per manipular resultats. En aquestes eleccions no hi concorre cap formació partidària d'acabar amb la guerra a Ucraïna, perquè les autoritats han vetat la participació de Yabloko, l'únic partit que ho demanava explícitament. A aquesta emissora hem pogut entrevistar-ne el president Nikolai Rybakov. Ho ha fet la nostra corresponsal a Moscou, la Cristina Solias.
4: El Partit Diable que ha escollit un lema molt senzill, per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però, segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
5: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Diable, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
4: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts.
5: Ara mateix 8 persones són a la presó en colònies penitenciàries i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
4: Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i serà un quart de 12. A Ceuta, unes 3.000 persones no han pogut ser allotjades en espais d'acollida temporal i han passat la nit en campaments improvisats a les platges de Benítez i el Trampolín per falta de places. L'executiu espanyol continua treballant per ampliar aquests allotjaments temporals. Ahir la policia va traslladar 1.700 persones a instal·lacions del moll de Ponent amb l'objectiu de seguir tramitant tots els processos administratius. Durant el trasllat hi va haver moments de tensió i corredisses i aglomeracions per intentar aconseguir alguna d'aquestes places. En total, se n'han habilitat unes 6.000 d'acolliment temporal a la ciutat i el govern espanyol considera que a la ciutat autònoma encara hi queden 9.000 i 10.000 migrants. Ahir molta gent es va quedar sense una d'aquestes places. La Fiscalia investiga suposats abusos, vexacions i maltractaments per part del personal que treballa en alguns centres de menors de la ciutat arran de les denúncies i de la fugida de diversos menors. La terapeuta de Jonathan Andic, Maria Júlia Luderwald, hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués al seu pacient els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avui avança La Vanguardia i que demostraria que Jonathan Andic coneixia els riscos del camí abans d'anar-hi amb el pare. La terapeuta, segons apunta el diari, va insistir dues vegades a la importància que Jonathan Andic conegués aquests punts estratègics. I, finalment, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. De les informacions fetes públiques aquest matí, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. La terapeuta hauria ideat una teràpia de confrontació extrema que hauria interessat a Jonathan Andic, que consistia a fer veure que es llançava un membre de la família per un barranc. Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, ha denunciat al suplement de Catalunya Ràdio els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i ha alertat la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia sobre Jonathan. Són declaracions que ha fet aquest matí.
6: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té quatre lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a lo que observem, un vincle sectari.
1: 3CAT Info.
0: La crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys, i els desencadenants, afirma, ja no són només no tenir un habitatge adequat, sinó que també provoca malalties físiques, el risc de perdre el pis i situacions cada vegada més habituals com haver de triar entre pagar el lloguer o la factura de la llum, que ara ja està encara a l'estiu com a l'hivern. És una informació que ha elaborat Sara Riera.
7: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
8: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
7: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més, i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
8: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
7: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
8: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
7: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
8: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
7: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de 12. Trànsit a punt. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
9: Bon dia, Jaume. Ara mateix hi ha intensitat a l'AP7, a l'altura de la Roca del Vallès, en sentit nord. A la C25 hi ha circulació intensa a Santa Maria d'Oló en sentit est cap a Vic i també a Gurb en sentit oest cap a Manresa. I és que en tots dos casos hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. També hi ha intensitat a la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord, cap a Manresa, a la C32 a Mataró en sentit sud, a la C58 a Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la B10 a la Trinitat en sentit nord, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i finalment també la Ronda de Dalt de Barcelona a l'altura del Passeig Vall d'Aura en sentit Besòs. I a tot això afegim que s'ha establert un servei alternatiu per carretera als trens pels trens de la línia R11 que està interrompuda entre les estacions de Figueres i Vilamalla per l'atropellament d'una persona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
9: Bon dia.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
10: Després d'una matinada força fresca arreu del país, amb temperatures que han baixat fins als 4 graus a Ger, a Ullater, a Alta Muntanya o a Prades també, i de fet amb valors de 7, 6, 8 graus en moltes poblacions de les valls del Pireu, avui esperem que les temperatures màximes es recuperin una mica més que ahir. De fet, ahir els valors més alts van arribar als 30, avui podria haver-hi algun valor de 31 o 32, però estem parlant bàsicament sobretot a les zones més càlides del país, com sempre, cap al Pla de Lleida, Franja de Ponent i Terres de l'Ebre. Una calor continguda, moderada, típica de setembre, és el que tindrem amb aquest panorama d'estabilitat absoluta, de sol i només alguns núvols molt localitzats. De fet, aquesta matinada hi ha hagut alguna nuvolada enfront de la costa central, mar endins, que encara donava algun ruixadet amb tendència a desfer-se tot plegat, però amb vents una mica marítims, sobretot a partir de migdia, pot haver-hi un cel una mica variable, sense pluja, al voltant del Barcelonès, del Maresme, del Vallès, o fins i tot a la zona de Guilleries Montseny, a tarda també amb alguns núvols cap al Ripollès, però decoratius. El temps estable es mantindrà al llarg de tota la jornada, fins i tot aquesta lleugera tramuntana per sobre del cap de Creus en tendència a desaparèixer i, de fet, per demà esperem pocs canvis, que no siguin doncs, que els termòmetres guanyaran un o dos graus més. Pels propers dies sembla que l'estabilitat es mantindrà amb aquests valors de temperatura, en tot cas, una mica per sobre del que seria habitual.
11: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
12: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
11: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
12: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
13: Incendis simultanis.
14: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
15: Catalunya del Nord.
13: Més intensos.
16: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
13: Imprevisibles.
17: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
13: Destructius.
18: La terra crema.
13: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Una cerimònia dona avui el tret de sortida a les obres d'un temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat, al Vallès Occidental. Serà el primer gran temple mormó de Catalunya i el segon de l'Estat, després del que hi ha a Madrid. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.

0: Serà un complex al barri de Volpelleres que ocuparà més de 2 hectàrees. S'aixecarà un temple de 2 plantes amb una torre sobre l'entrada principal coronada per una cúpula i finestres en forma d'arc. Es farà també un edifici auxiliar que serà un centre per acollir visitants, perquè aquest temple donarà servei a fidels de Catalunya, però també al sud de França, l'Aragó, el País Valencià i les Illes Balears. David Pérez, director de comunicació de l'Església a casa nostra, ens explica que el temple és un edifici molt especial.
1: Els temples són una mica diferents de les nostres esglésies on anem cada diumenge. Temples és un lloc més especial on es fan com vots, compromís, no?, amb Déu, de ser fidel als seus manaments. Estarà obert sempre pels membres de l'església que siguin dignes, diguéssim, d'entrar. La diferència és que el temple és un lloc per nosaltres sagrat i abans que es dediqui, diguéssim, per fer aquest tipus d'obres, tindrem com 3 mesos les portes obertes, no? O sigui, qualsevol persona de Sant Cugat, de qualsevol part del món, podria passar i visitar el temple.
0: Per qui no ho conegui, quines són les creences de l'església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies?
1: Nosaltres escrivim la Bíblia, no?, l'Antic i el Nou Testament. Tenim els altres llibres que nosaltres considerem també sagrats. La nostra idea és d'apropar-nos més possible a la vida cristiana. Part de la nostra vida és ajudar a la persona que és necessitada, no? I això és molt important per nosaltres. També és molt important que ens casem no tan sols per aquesta vida, sinó per després d'aquesta vida. Creiem que la nostra ànima ja era viva, diguéssim, abans de venir a aquesta terra, que venir a aquesta terra és un procés on aprenem moltes coses i després doncs, continuem vivint.
0: Dins el recinte hi haurà uns jardins que estaran oberts a tothom.
1: Quan el temple estigui obert, qualsevol persona pot entrar a visitar els jardins. Hi ha moltes flors, hi ha molts arbres, és molt bonic.
0: Es calcula que les obres duraran entre 2 i 4 anys. No s'ha concretat el cost del projecte que es finança íntegrament la pròpia església. Se'ls anomena també mormons, un terme que no els acaba d'agradar.
1: Es diuen els mormons precisament perquè nosaltres, a part de la Bíblia,

actuar-lo en un immoble a la ciutat de Barcelona. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part d'una organització dedicada a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. S'haurien comercialitzat més de 400 quilos de cànnabis per un valor de més de 2 milions d'euros. La investigació relaciona el detingut amb la compra, transport i emmagatzematge i venda de marihuana i haixix a gran escala.

0: Ginestà, Canal Laoz i Crim són algunes de les bandes que avui sonaran omplint les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva l'endemà de Lia Kali, Mama Duixa o Dan Peralbo i el Comboi, omplint la plaça Major com va poder testimoniar amb Marc Ruiz Serrano.
1: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del Mercat de Música Viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèls a la llengua, com Conto Collar. Poc abans hi actuava Mama Duixa. El cantant de Barcelona es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Riquití, Iaia, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Plena estava també amb Dan Peralbo i el Comboi, que jugaven a casa. És el sisè concert que fan a Vic. I el públic hi responia cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Si Déu Vol o Angelina Jolie. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. I mentrestant, el planíssim escenari de la catedral dels veterans Parque Sur demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Canta sobre la decadència de la democràcia amb cançons com Resituación o La Voz Tomada, i també recupera cançons de la tradició asturiana com El Carmín de la Pola, portades al seu terreny. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestà, el grup de punk rock tarragoní Crim, que se separen, el gallec Bayuca, el raper Baia Baia, màxim exponent del macarrisme català, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo. Però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blaso a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Turre, de la Iaia.
0: Poc més de 5 minuts i seran 11:45.
2: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
3: Bon dia. El Barça celebra aquest matí l'assemblea de socis compromissaris. És telemàtica i es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ho està seguint en Roger Bosà. Roger, bon dia.
4: Bon dia, ara mateix som al punt 2, que és l'aprovació o no de l'exercici econòmic de la temporada passada. El club presenta aquí un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues. Ara som al torn d'intervencions i de preguntes. Abans hem sentit el president Joan Laporta en el seu informe, ha tret pit de la consolidació econòmica del club, també del projecte esportiu. Diu Laporta que l'equip aspira a tots els títols, demana també als socis continuar amb aquest creixement i ho ha fet amb un missatge final cap al Real Madrid.
5: És un repte apassionant, és un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
4: Laporta demana que s'aprovin els números, aprovar el tancament de l'exercici econòmic de la temporada passada, el punt en el qual ens trobem ara, també el pressupost de l'actual, que és el punt 3, i també, important, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. Aquest serà el punt 4, ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions per tal de poder finalitzar les obres de l'estadi.
3: Moltes gràcies, Roger. I el Barça, per cert, juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de sumar la setena victòria. L'única novetat a la convocatòria és l'absència de Joan Garcia i l'entrada del porter del planter Iker Rodríguez. Joan Garcia, recordem, és baixa per molèsties al genoll que arrossega després del partit contra el Racing de dimecres. El Sevilla-Barça començarà a les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
3: Fem un parèntesi al futbol, parlem ara de motociclisme.

0: Aquesta tarda a les 3 es disputa la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Ara està en marxa la classificació. Ho està seguint en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
1: Bon dia, temps de classificació. Efectivament, últims 3 minuts per la bandera de quadres. Jorge Martín amb la pole provisional en aquests moments, seguit per Pedro Acosta, Marc Márquez, Àlex Márquez i Marco Bezzecchi. Jorge Martín, Pedro Acosta, Marc Márquez, Àlex Márquez i Marco Bezzecchi són els 5 primers ara mateix, amb menys de 3 minuts per la bandera de quadres. Fins fa un moment, Pedro Acosta, l'home que ha dominat, sobretot aquest divendres, marcava la pole provisional, intentant fer la segona de la temporada, però de moment, Jorge Martín, que no sembla que tingui problemes encara avui en el braç dret, li ha pres aquesta condició. Tenim, però, igualment, Pedro Acosta i Marco Bezzecchi intentant una nova volta ràpida, com també en el cas de Marc Márquez, que ara mateix ocupa la tercera posició, per tant, primera fila de graella provisional per ell encara en el tercer sector. Últims 2 minuts, Jorge Martín, Pedro Acosta i Marco Bezzecchi amb la primera fila provisional, quarta posició per Àlex Márquez, cinquena per Marc Márquez.
0: Moltes gràcies, Damià. I tornem al futbol perquè la setena jornada primera ja té un resultat definitiu. La derrota de l'Espanyol per 1-3 contra l'Elx a l'RCD Stadium. El conjunt blanc i blau va caure contra el que era ahir el Cué, tot i haver jugat amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Manolo González, molt decebut després del partit.
2: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Ens ha posat de cara en una situació que teníem molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
0: I a la segona divisió avui juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell jugarà demà a les 2 del migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, nova golejada del Barça, ara contra l'Alavés per 0-6. El Pere Romeu lloa la feina de la davantera blaugrana, Pina, que ahir va fer un hat-trick.
3: Té molta facilitat en els metres finals, on la gent es posa nerviosa i ja té pausa, i si a això li sumes la facilitat que té per carregar la cama per tirar a porta, clar que tingui aquests números col·legiadors tan alts, i esperem i desitgem, i jo com a entrenador faré tot el possible perquè així segueixi.
0: Mentrestant, avui es disputen els altres dos partits dels equips catalans. A les 12 el Badalona Women rep la Reial Societat i a les 4 l'Espanyol rep el Madrid Club de Futbol. I en pàgina poliesportiva, en bàsquet, Badalona acull la Supercopa CB. Es disputen les dues semifinals, a les 6 la 6a Joventut Baskonia, en directe al Tot Gira, i a les 9 Barça-València. Mentrestant, els altres equips continuen preparant l'inici de la Lliga CB. Ahir el Fiat Girona i l'Iler de Lleida van disputar un partit amistós. L'equip gironí va guanyar 103-95. Acabem explicant que en waterpolo, derrota ahir del Sabadell contra el Brescia per 16-15 a la prèvia de la Champions masculina. Avui l'equip ballesà jugarà contra el Budva de Montenegro.

0: 3cat.info.
1: Bon dia, són 2:45. Aquesta hora estem destacant que el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord entre el seu país, Dinamarca i Groenlàndia, perquè Washington incrementi la presència militar a l'illa Àrtica i, a canvi, la Casa Blanca reconeixeria la integritat territorial i la sobirania danesa de Groenlàndia, així com el dret dels seus ciutadans a l'autodeterminació. Cap de setmana d'eleccions a Rússia per triar el nou Parlament. Comicis marcats per les acusacions de frau i en què s'ha vetat la participació dels partits que defensen que s'acabi la guerra a Ucraïna. Per això, els partits opositors demanen el vot nul i que es voti presencialment per expressar el descontentament amb el govern. Des d'ara fins a arribar a les 12, entre diverses qüestions, us explicarem que avui Oxfam Intermón celebra 70 anys amb un gran acte a Barcelona amb el lema «Imaginar un món és crear-lo». De les 5 de la tarda a les 10 de la nit, la música, l'art i la participació ciutadana compartiran espai al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I de Goll de Goma ha fet història al portal muntatge L'Alegria que passa a la Xina, el primer musical que ha representat en català. La companyia feia la primera de les 4 funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant de 2.000 espectadors. Esports a aquesta hora, Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça, que celebra des de les 10 del matí l'assemblea de socis compromissaris, els principals punts de debat són econòmics. De moment ja ha parlat el president Joan Laporta. I en motociclisme, ara mateix acaba d'acabar la classificació del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. La pole position ha estat per Jorge Martín, la tercera de la temporada. A més, sortiran a la primera fila Marc Márquez, que ha estat segon, i Pedro Acosta, que ha estat tercer.
1: Matí de dissabte de temps estable amb sol i temperatures en lleuger ascens. Fins al migdia es mantindrà la tramuntana moderada per damunt del Cap de Creus. Només esperem alguns núvols baixos localitzats al voltant de la costa central, al Vallès i també al Ripollès. Donald Trump anuncia que Washington ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia que, segons afirma, garanteix als Estats Units com un control permanent sobre la seguretat de l'illa Àrtica. El govern danès ha celebrat que el pacte enfortirà la seguretat a la regió i ha reconegut la integritat territorial i la sobirania danesa sobre Groenlàndia. Més dades des de Washington, corresponsal Oriol Serra.
3: El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
1: Un pensament neoreaccionari va prenent força als Estats Units en el segon mandat de Donald Trump. És com un nou corrent de l'extrema dreta nord-americana gestat a internet a finals dels anys 2000 i que compta amb el suport d'alguns multimilionaris de Silicon Valley. Els neoreaccionaris volen enderrocar la democràcia i dirigir l'Estat com una empresa amb un rol centrat en la tecnologia. És una nova contracultura política que ha estudiat a fons el doctor en Ciències Polítiques de la Universitat Sciences Po de París, Arnau Miranda, autor del llibre La il·lustració fosca, i que ara publica edició 62. A Arnau Miranda l'ha entrevistat en Jordi Baró.
4: Els neoreaccionaris guanyen pes als Estats Units amb la seva revolta contra la democràcia actual, que odien i volen enderrocar i transformar en un estat concebut com una empresa amb un CEO.
5: Aquests pensadors llibertaris no creuen en la igualtat i defensen, al contrari, la jerarquia i comparteixen la fascinació pel desenvolupament tecnològic que volen accelerar al màxim.
6: Els neoreaccionaris es revolten contra la democràcia, volen posar-hi fi. El règim que volen defensar és pro-tecnologia i d'inspiració llibertària, que concep l'estat com una empresa empresa.
4: Hi ha dos noms que sobresurten en aquest moviment contracultural i d'extrema dreta, també conegut com a il·lustració fosca, el pensador provocador nord-americà Curtis Yarvin i el filòsof britànic Nick Land.
5: Hi ha també multimilionaris de Silicon Valley que hi han donat suport. El més important i conegut, Peter Thiel, cofundador de PayPal i de Palantir, la controvertida tecnològica de defensa i intel·ligència als Estats Units. El moviment es va gestar de forma anònima i desestructurada en blogs i xarxes socials fa uns 15 anys.
6: Aquest corrent de pensament s'estructura de manera descentralitzada. No hi ha cap organització ni institució que serveixi de base per al seu desenvolupament. Al meu parer, això el fa força original. Potser és el primer cas d'una ideologia d'aquesta mena que sorgeix a Internet de manera descentralitzada, s'estructura ella mateixa i que després se l'apropien políticament actors més tradicionals. Clàssic.
4: Els neoreaccionaris han guanyat influència en l'òrbita de Trump i del seu vicepresident J.D. Vance.
5: El primer mandat de Trump va ser més determinant al corrent nacional populista tradicional de Steve Bannon, però ara guanya pes aquest nou corrent que explica iniciatives com el Departament d'Eficiència, dirigit per l'empresari Elon Musk, o la idea de convertir Gaza en una mena de Riviera del Pròxim Orient.
6: La neoreacció no és ben bé el factor que explica detalls concrets. No orienta la política en el sentit d'algú que murmura Trump el que cal fer. Més aviat el seu èxit il·lustra el triomf del que es podria anomenar una forma d'il·liberalisme tecnològic, és a dir, l'ascens de forces fermament il·liberals i de vegades antidemocràtiques.
4: La influència dels neoreaccionaris a Europa encara està per veure.
5: El corrent s'ha extès clarament a l'Argentina de Javier Milei, però el seu pes en l'extrema dreta d'Itàlia, França o Alemanya és encara una incògnita. Hi ha dubtes pel fet de si adoptar el model de la dreta tecnològica americana pot entrar en conflicte amb el sobiranisme europeu.
6: De moment es manté relativament contingut, però s'ha de ser conscient que aquestes idees neoreaccionàries, aquesta dreta tecnològica, estan en vies d'internacionalitzar-se i que només estem assistint al començament de la seva expansió. Tot just fa un any i mig que aquestes idees van arribar al gran públic. Caldrà esperar una mica més per veure si es tradueixen en política de partits o si, potser, el moviment fracassa completament. El temps ho dirà.
0: Un échec complet, l'avenir nous le dirà.
1: Dos quarts i mig de 12.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I a Rússia, cap de setmana important, amb eleccions amb més de 30 milions de ciutadans que ja han votat els comicis que es fan per triar el nou Parlament, segons que informa la Comissió Electoral d'aquest país. Alta participació que gairebé duplica la dels últims comicis, fet que alimenta les suspicàcies de l'oposició i d'alguns observadors internacionals davant de la possibilitat que hi pugui haver frau electoral. No hi concorre cap formació partidària d'acabar amb la guerra a Ucraïna, ja que les autoritats han vetat la participació del partit Yabloc, l'únic que ho demanava explícitament. Bé, doncs, la nostra corresponsal a Moscou, la Cristina Solías, n'ha pogut entrevistar el president Nikolai Rybakov.
8: El partit Diable que ha escollit un lema molt senzill, per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
9: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Diable, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
8: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts.
9: Ara mateix, 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
8: Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
1: Al Pakistan, com a mínim 31 persones han mort en un atemptat suïcida en un recinte policial amb atacants que embestien un vehicle carregat d'explosius, una mesquita situada dins del complex on els oficials i les seves famílies feien l'oració dels divendres. Després, els assaltants armats es van enfrontar a forces de seguretat i va haver un intercanvi de trets. L'atemptat va passar al municipi de Kohat, molt a prop de Peshawar, en una regió fronterera ja amb l'Afganistan. Oxfam Intermón celebra avui 70 anys amb un gran acte a Barcelona, sota el lema Imaginar un món és crear-lo. Es combina música, art i participació. L'organització està present a 77 països i en l'últim any ha donat suport a més de 14 milions de persones. El director general d'Oxfam Intermón, Frank Cortada, alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Són declaracions que ha fet a 3CAT Info.
10: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
1: En les 7 dècades que té d'història, Oxfam Intermón ha evolucionat cap a una organització que combina acció humanitària, cooperació, comerç just, investigació, mobilització ciutadana i incidència política. L'acte d'avui es fa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit. Les conques internes de Catalunya han superat l'estiu més càlid mesurat mai, amb el 76,7% de reserves d'aigua als seus embassaments. Aquest nivell és 3 punts superior al de fa ara just un any i està per damunt de la mitjana de l'última dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenteu, atribueix a les altes temperatures que hem tingut.
11: L'evaporació ha sigut més alta que altres anys i això, des d'aquest punt de vista, hi ha hagut més baixada de recurs i la demanda més o menys alineada. Per tant, aquests no tinc una mica més del que seria habitual, però és el que hi ha després d'una campanya d'estiu.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua ha mantingut les plantes dessalinitzadores a un nivell de producció molt alt, al 50% de la seva capacitat, tot i que la situació actual no és de sequera.
7: 3CAT Info.
1: Ferran Adrià ha treballat estretament amb l'actor Miquel Fernández per tal de poder construir el personatge que dóna vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi, que s'estrena dilluns a TV3. El xef ho ha explicat en una entrevista més avui al suplement de Catalunya Ràdio.
12: Brutal. Estava la meva dona a 10 metres i ell estava parlant, pues jo estava escoltant, i la meva dona diu, què dius, Ferran? El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. Una, i després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
1: Gènesi narra al llarg de 6 capítols la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses des de l'arribada d'un jove Ferran Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins a convertir aquell restaurant de platja en el millor i més creatiu de tot el món. La sèrie de retruc explica com la feina d'Adrià va situar el conjunt de la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. La interpretació de Miquel Fernández ha fugit de la imitació, la caricatura, per poder retratar un Adrià que va evolucionant al llarg de 40 anys.
13: Durant aquests 6 capítols hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal i acaba amb el que és ara, que és una persona que pot parlar davant de 300, 400, 1.000 persones i té un magnetisme que és increïble.
1: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenen a TV3 dilluns a partir de les 10 de la nit. La sèrie tindrà projecció internacional a través de Netflix, que l'emetrà al novembre.
14: On et penses que vius en un conte de fades? En un conte per nens on les bruixes són castigades.
1: I el muntatge L'alegria que passe, de Dagoll Dagom, ha fet història i s'ha convertit en el primer musical en català representat a la Xina. La companyia feia la primera de les 4 funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant de 2.000 persones per funció. I la resposta del públic, corresponsal a la Xina, Francesc Canals, va ser fantàstica.
15: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. És a punt de començar la primera de les 4 representacions de L'alegria que passa, el musical de Dagoll Dagom basat en l'obra de Santiago Rusiñol, en una de les primeres ocasions per al públic xinès per assistir a un musical en català. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
16: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. Jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
15: Els subtítols en una pantalla ajuden el públic xinès a seguir el xoc entre la grisor d'un poble industrial i l'arribada de l'alegria del musical. El muntatge és el del 2023 a Catalunya, amb direcció escènica de Marc Rosic, direcció musical d'Andreu Gallent i direcció coreogràfica d'Ariadna Peia. eufòria entre el públic xinès. En Gao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
17: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
15: El Sang, des de la perspectiva de la mitjana edat, ha sentit la història com a propera.
18: No he tingut la sensació que no fos una història xinesa. Crec que la història és universal. De fet, mentre l'escoltava, no he sentit que estigués escoltant una cosa que havia passat en un país estranger.
15: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
7: Trescat Info.
1: Passa poc més d'un minut de 3:15. Connexió amb l'equip viari Trànsit. Després, previsió del temps. Bon dia, Carmina Malagarriga.
19: Bon dia, Jaume. Començarem parlant d'aquesta circulació intensa a la P7, a Vilanova del Vallès, en sentit nord. També a Mataró, en sentit nord, a la C32. A la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. A la C25, un vehicle avariat talla un carril a l'altura de Gurb, en sentit oest, cap a Manresa. També a la C58, a Montcada i Reixac, cap al nus de la Trinitat. A la C33, a la Trinitat, en sentit nord. Tant a la B20 com a la B10, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i finalment a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura del Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs. I a tot això afegim que s'ha establert un servei per carretera als trens, perquè afecta la circulació de trens, que s'ha interrompuda a la línia R11 entre les estacions de Figueres i Vilamalla per l'atropellament d'una persona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
19: Bon dia.
7: El temps.
1: La previsió és del Jofre Genuer.
20: El temps s'estabilitza cada cop més. Avui el sol ha d'imposar-se arreu del territori amb un panorama meteorològic molt tranquil. De fet, destacarem sobretot que les temperatures poden guanyar algun grauet, per tant, un lleuger ascens del termòmetre d'una calor continguda i moderada típica de setembre. De fet, la matinada ha sigut força fresca, amb aquests valors que han baixat fins als 4 graus a Ger, 3 a Das, com a valors més baixos també 4 a Prades. Alta muntanya també, déu-n'hi-do, 4 graus a Ulleter, a la cota 2.500, i en general, a moltes poblacions de les valls del Pireu, entre els 7, 6 a 10 graus. Fins i tot també aquests 6 graus a Guixers i en punts de la Catalunya central, 13, 14, Cervera, Manresa, Lleida. Els valors més alts, puntualment, a la costa central, entre el Barcelonès i el Maresme, hi ha hagut alguna xifra tropical que ha baixat dels 21 graus al barri del Raval de Barcelona o a Sant Vicenç de Montalt. I avui les màximes, doncs, similars a les d'ahir, o potser un parell més altes, 30, 31, 32, a molt estirar cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, Franja de Ponent. D'una jornada que serà assolellada, amb aquesta lleugera tramuntana que desapareixerà per sobre el Cap de Creus, i amb vents una mica marítims que poden ajudar a la formació d'alguns núvols amb cel variable i poca cosa més entre el Maresme, Barcelonès, Vallès, o també a la tarda alguns núvols decoratius cap a la zona del Ripollès. Temps estable que es mantindrà demà amb temperatures potser un pèl més altes i que continuarà a l'inici de la setmana que ve amb uns termòmetres que tornaria a tocar una mica de sostre, sobretot entre dilluns i dimarts, amb un ambient una mica més càlid.

0: Futbol Català al dia.
1: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. A la primera federació, victòria del Nàstic davant l'Algeciras, 4-2. Els granes signen un gran inici de temporada amb 7 punts de 9 possibles. En canvi, derrotes dels dos barcelonins, Eivissa 2, Sant Andreu 0 i Europa 1, Hèrcules 2. Els graciencs encara no han guanyat. A la segona federació, l'Espanyol B i el Manresa porten 6 punts de 6 possibles. Els blanquiblaus golegen el Calamotxa per 5-0 i els del Bages superen el Penyesport per 2-0. En canvi, el Barça B punxa contra el filial del Logroñés. La muntanyesa és la sensació de la tercera federació. 0-1 al camp del Badalona i líders en solitari, en ple de victòries. Els tres candidats a l'ascens, Cornellà, l'Hospitalet i Vilanova, aconsegueixen la seva primera victòria. A la primera federació femenina, el Barça B punxa en la seva estrena 1-1 contra el Real Unión de Tenerife. I també comença la segona federació, 5 equips catalans guanyen el Barça C, l'Espanyol B i l'Ona Sant Adrià. En canvi, l'AEM de Lleida empata contra el València B i l'Europa perd per 2-0 al camp de l'Elx.
0: Futbol Català a 3Cat Info.
2: Repassem ara el que donarà de si el pròxim cap de setmana pel que fa al futbol territorial de casa nostra. A primera federació, el Nàstic viatjarà al Corcón diumenge a les 12 mirant de confirmar el bon inici de temporada després de sumar 7 punts en els primers 3 partits. L'Europa buscarà la primera victòria de la temporada en un camp complicat com el del Múrcia dissabte a 6:45. I el Sant Andreu rebrà el filial del Madrid, però no serà aquest cap de setmana, sinó dimecres, 23 de setembre. A segona federació, el Manresa, líder del grup 2, jugarà amb el Tudelano. L'Espanyol B, que també ha començat en ple de victòria, jugarà al camp del Penyesport i el Barça B viatjarà fins a Barbastro. A la tercera federació tenim duel barceloní entre el Martinenc i l'Europa B, el Guinardó. El Cornellà de Leo Messi, que ha començat molt bé la Lliga, s'enfrontarà a l'Hospitalet en un duel de candidats a l'ascens. Per la seva banda, el Badalona jugarà al camp del Vilassar de Mar. La Lliga Elit, que arrenca aquest proper cap de setmana, té alguns partits destacats, com l'Horta Turó de la Peira, duel de barris veïns barcelonins i el derbi d'Osona, Manlleu-Vic. A la primera federació femenina destaquen el duel de filials entre el Barça B i l'Atlètic de Madrid B. I finalment, a la segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià, líder de la categoria, jugarà al camp de l'Europa en el retorn de les gracienques a la categoria.
0: Futbol Català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
3: Espai amb la Sònia Oleart i amb en Francesc Ripoll i amb en Roger Arnau. Bon dia, Roger.
4: Bon dia.
3: Fins a les 12 del migdia. Els arguments també d'aquest àmbit de la jornada.
0: Esports.
4: En marxa a aquesta hora l'assemblea de socis compromissaris del Barça. Ha començat passades les 10 del matí. És una assemblea telemàtica i es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ja ha parlat el president, Laporta, i ara l'ordre del dia continua amb els principals punts econòmics. Ho està seguint en Roger Bosà. Roger, bon dia.
5: Bon dia. Primer punt aprovat d'aquesta assemblea, que és el tancament de l'exercici econòmic de la temporada passada. El club presentava un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues, doncs això ha quedat aprovat. 609 vots a favor, 32 en contra i 23 en blanc. Era el punt 2. Ara passarem al punt 3, que és l'aprovació o no del pressupost de l'exercici econòmic de la temporada actual. Aquí el club preveu un benefici de 1 milió d'euros. Abans, com deies, hem sentit el president Joan Laporta el seu informe, ha fet un discurs que ha durat gairebé mitja hora, ha tret pit de la consolidació econòmica a poc del club, del projecte esportiu, i deixa clar que aquest equip aspira a guanyar tots els títols.
6: Aspirem a guanyar-ho tot. Tenim doncs l'aspiració de guanyar la Lliga, que seria la tercera consecutiva. També aspirem a guanyar la Copa per continuar sent el rei de copes, o guanyar la Supercopa per donar un cop d'efecte a mitja temporada, i per suposat aspirem aquest any a guanyar la Champions. Estic convençut de que si els fem confiança, si donem tot l'escalf que necessiten els jugadors i el tècnic i el seu staff, ho aconseguirem.
5: La Porta demana que s'aprovin els números. Avui ja s'ha aprovat, com dèiem, el punt 2, la liquidació de l'exercici econòmic de la temporada passada. També demana que s'aprovi el pressupost de l'actual. És el punt en el qual ens trobem ara, el punt 3. I també important, que és el punt important d'aquesta assemblea, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. Serà el punt 4, ampliar el crèdit amb Goldman Sachs. El club demana un crèdit, un préstec de 300 milions d'euros per poder finalitzar les obres de l'estat.
4: Gràcies, Roger. I en clau esportiva, el Barça, l'equip blaugrana, juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de sumar la setena victòria consecutiva a la Lliga. L'única novetat a la convocatòria de Hansi Flick és l'absència de Joan Garcia i l'entrada del porter del planter Iker Rodríguez. Joan Garcia, recordem, és baixa per molèsties al genoll. El Sevilla-Barça començarà a les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça juga aquest vespre i ja ho ha fet l'Espanyol. Ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des de al minut 5 de la primera meitat. Manolo González, el tècnic blanc i blau, decebut després del partit.
7: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
4: És la quarta derrota de l'Espanyol, que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. A primera, avui també es disputen l'Osasuna Rayo, l'Atlètic Alavés i el Celta Racing. I mentrestant, a la Lliga F, a les 12, d'aquí uns minuts, ha de començar el Municipal de Palamós el partit entre el Badalona Women i la Reial Societat. Anem fins a la vila del Baix Empordà. Marc Andrés, bon dia.
8: Bon dia, tot a punt aquí a Palamós perquè comenci aquest Badalona Women Reial Societat de corresponent a la quarta jornada de Lliga F i el Badalona Women que surt amb Maria Valenzuela, Itzi, Cubedo, Pujades i Majarín en defensa, mig del camp amb Vicky Losada, Lauri i Lucía, a davant Julve, Paula i Irina. Tot això amb una Kathleen Hendricks anunciada ahir com a fitxatge que avui no està a la convocatòria. Les jugadores ja salten al terreny de joc a partir de les 12, Badalona Women Reial Societat.
4: Gràcies, Marc Andrés. I avui a les 4, també a la Lliga Femenina, es disputa l'Espanyol Madrid Club de Futbol. Ahir ja va jugar el Barça, que va golejar el Celta per 0-6 amb hat-trick de la davantera Clàudia Pina. Mentrestant, també a segona, encara en futbol, avui juga el Girona a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz. La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà a les 2 del migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la Nova Creu Alta.
0: 3CAT Info.
4: I parlem de motociclisme. Aquesta tarda a les 3 es disputarà la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Marc Márquez sortirà segon darrere del colíder del Mundial, el madrileny Jorge Martín, que ha aconseguit la pole. Damià Aguilar, Damià, bon dia.
9: Bon dia, la pole position per Jorge Martín, la tercera de la temporada, a 15 mil·lèsimes. Marc Márquez i a 71 Pedro Acosta. Una lluita per la pole que no ha estat fins al final, perquè tot just faltava un minut, Àlex Márquez ha caigut, bandera groga, i a partir d'aquell moment ningú ha tingut més opcions d'intentar millorar el que ja tenien. Ni Jorge Martín, ni Marc Márquez, ni Pedro Acosta volen ser favorits per la cursa sprint que comença a les 3 i que us oferirem, com sempre, en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio, al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Segona fila de la graella amb Bezzec i Ogura i Àlex Márquez. Tercera fila amb Bagnaia, Di Gian Antonio i Fabio Quartararo. Quarta fila amb Zarco, Brad Binder i Aldeguer. Cinquena fila amb Pol Espargaró. Setena amb Alec Rins. Per tant, tenim al davant a tots els pilots importants d'aquest cap de setmana. Martín, Marc Márquez, Pedro Acosta i Marco Bezzecchi.
4: Gràcies, Damià. I en bàsquet, Badalona acull la Supercopa ACB. Avui es disputen les dues semifinals. A les 6, a 6 a Joventut Baskonia, en directe al Tot Gira. I a les 9, Barça-València. Ricky Rubio, de la penya, sobre el fet de jugar a casa.
10: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: I en hoquei patins s'està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, a la categoria masculina. Aquesta tarda juguen les semifinals, Portugal-França i Catalunya-Angola. Ahir el combinat català va empatar a 2 precisament contra Angola i va perdre 2-7 contra Portugal. El torneig femení, la selecció catalana jugarà a les 2 contra França, també les semifinals. Ahir a la fase de grups les catalanes van superar el combinat francès per 0-4. També a la Lliga de Futbol Sala hi es van jugar els dos equips catalans. El Barça va guanyar el Peñíscola 6-1, mentre que el Catgas Energia Santa Coloma va empatar a 5 contra l'Oparrulo. A la Lliga Femenina aquesta tarda s'hi disputa el Berín Les Corts. El partit començarà a 6:15 de la tarda. Acabem en tennis perquè Paula Badosa jugarà aquesta nit les semifinals del torneig de São Paulo, al Brasil. La tenista s'enfrontarà a l'argentina Nadia Podoroska. Ahir a quarts, Badosa va derrotar la nord-americana Mary Stoyana en 2 sets.
0: Trescat Info.

0: La Fiscalia de Menors de Ceuta té constància de denúncies presentades davant la policia sobre presumptes abusos als centres de menors de la ciutat autònoma, però no ha obert una investigació general sobre possibles vexacions o abusos en aquests centres. Mentrestant, unes 3.000 persones continuen esperant a les platges que s'habilitin nous espais temporals per acollir-les. Trump anuncia un acord amb Dinamarca sobre Groenlàndia que posaria fi a la disputa sobre el territori àrtic. L'OTAN ha celebrat el pacte que permetria a Washington expandir la seva presència militar, reconeixeria la sobirania danesa de l'illa i garantiria el dret a l'autodeterminació de Groenlàndia. I encara Trump anuncia que prohibirà la CNN i a dos mitjans més l'accés per informar des de la Casa Blanca. El president nord-americà explica que la decisió l'ha pres perquè aquests mitjans, assegura, publiquen notícies falses. La prohibició topa amb la primera esmena de la Constitució nord-americana que garanteix la llibertat de premsa. Rússia vota aquest cap de setmana per escollir la composició del nou Parlament, uns comicis marcats per les acusacions de frau i en què s'ha vetat la participació dels que defensen que s'acabi la guerra a Ucraïna. Per això els partits opositors demanen el vot nul i que es voti presencialment per expressar el descontentament amb el govern. Els experts cataloguen de pseudoteràpies i de perilloses pràctiques com les que la terapeuta de Jonathan Andic proposava als seus pacients, com ara simular llançar un familiar per un precipici. La Vanguardia publica avui que la dona hauria insistit a la seva ajudant que indiqués a Jonathan Andic els punts perillosos de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. La crisi de l'habitatge afecta greument la salut. Segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, actualment molts problemes de salut mental, com l'estrès crònic, els causa la falta d'un pis adequat, el risc de perdre'l o les dificultats per pagar les factures dels serveis bàsics d'una llar. Avui es posa a Sant Cugat del Vallès la primera pedra de la que serà la primera gran església de la comunitat mormona a Catalunya. Quan estigui acabada, serà un gran temple en un complex religiós de més de 20.000 metres quadrats. L'anomenada Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies és present a Catalunya des dels anys 70. I avui se celebra la jornada central del Mercat de Música Viva de Vic. A la plaça Major destaquen les actuacions de Caral Laoz i Ginestar, i a la plaça de la Catedral el punk rock de Cream. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major de la capital usonenca.
1: Esports.
2: El Barça celebra aquest matí l'assemblea de socis compromissaris. Els principals punts de debat són econòmics, entre ells l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'espai Barça. Mentrestant, l'equip blaugrana visita aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. No hi serà Joan Garcia. El porter es baixa per molèsties al genoll. Qui ja ha jugat i perdut és l'Espanyol. Derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. A la Lliga F, en joc des de les 12, el Badalona Women 0, Real Sociedad 0. Ahir el Barça va golejar l'Alavés per 6-0. I en motociclisme, Marc Márquez sortirà segon a la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El co-líder, Jorge Martín, ha fet la pole.
0: Temps estable amb sol i temperatures en lleuger ascens. Fins al migdia es mantindrà la tramuntana moderada per sobre del Cap de Creus i només s'esperen alguns núvols baixos localitzats al voltant de la costa central, el Vallès i el Ripollès. Les temperatures més altes pujaran poc per sobre dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Els informa Quim Codines. Molt bon dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Fiscalia de Menors de Ceuta té constància de denúncies presentades davant la policia que les ha posat a disposició de la justícia sobre suposats abusos als centres de menors de la ciutat autònoma. Aquest òrgan, però, no ha obert una investigació general sobre possibles vexacions en aquests centres o sobre suposats abusos. La decisió de remetre les acusacions, les actuacions al jutjat, respon a raons estrictament funcionals i d'organització, tenint en compte la càrrega de treball que té actualment la Fiscalia de Ceuta. A la ciutat autònoma, unes 3.000 persones no han pogut ser allotjades en espais d'acollida temporal i han passat la nit en campaments improvisats a les platges de Benítez i el Trampolín per falta de places. L'executiu espanyol continua treballant per ampliar aquests allotjaments temporals. Ahir la policia va traslladar 1.700 migrants a instal·lacions del Moll de Ponent amb l'objectiu de seguir tramitant els processos administratius. Durant el trasllat hi va haver moments de tensió i aglomeracions per intentar aconseguir una d'aquestes places. En total ja s'han habilitat unes 6.000 places d'acolliment temporal i el govern espanyol considera que encara queden entre 9.000 i 10.000 migrants a la ciutat autònoma. L'OTAN avala l'acord anunciat per Donald Trump sobre Groenlàndia. L'aliança considera que el pacte permetrà enfortir la seguretat i la cooperació a l'Àrtic. Malgrat que se'n saben pocs detalls, Washington assegura que podrà ampliar el desplegament militar a l'illa i Dinamarca i Groenlàndia celebren que es respecti la sobirania i la integritat territorial. Brussel·les, de moment, ha preferit no opinar sobre la qüestió. Washington, Oriol Serra.
3: El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides, que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
0: I encara parlant de Donald Trump, ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico, per difondre, segons ells, notícies falses. Trump ha amenaçat de destendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, encara Oriol Serra.
3: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana durant la convenció republicana a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i mentre ho deia es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Publico. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
4: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
3: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces i tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Rússia, més de 30 milions de ciutadans ja han votat a les eleccions que es fan aquest cap de setmana per escollir el nou Parlament, segons ha informat la Comissió Electoral d'aquest país. L'alta participació gairebé duplica la dels últims comicis d'ara fa 5 anys. És un fet que alimenta les suspicàcies de l'oposició i dels observadors internacionals davant la possibilitat que hi hagi un frau electoral. Les autoritats russes admeten que bona part dels electors han votat de manera electrònica, un mecanisme que l'oposició ha denunciat que serveix al Kremlin per manipular els resultats. En aquest aquests comicis no hi concorre cap formació partidària d'acabar la guerra a Ucraïna, ja que les autoritats han vetat la participació de Yabloko, l'únic partit que ho demanava explícitament. A Catalunya Ràdio hem pogut entrevistar-ne el president Nikolai Rybakov. Moscou, Cristina Solies.
5: El partit Yabloko ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
6: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
5: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts.
6: Ara mateix 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
5: Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
0: La terapeuta de Jonathan Andic, Maria Julia Luderwald, hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués al seu pacient els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avança avui La Vanguardia i que demostraria que Jonathan Andic coneixia els riscos del camí abans d'anar-hi amb el seu pare. La terapeuta, segons apunta el diari, va insistir 2 vegades en la importància que Jonathan conegués aquests punts estratègics i, finalment, una setmana abans de la fatídica excursió del pare i fill, aquest i la col·laboradora van fer aquell camí junts. De les informacions fetes públiques aquest matí, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. La terapeuta hauria ideat una teràpia de confrontació extrema que hauria interessat al seu pacient, que consistia a fer veure que es llançava un membre de la família per un barranc. Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia al suplement els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir la terapeuta sobre Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
7: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. És aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no? Pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: 3CAT Info. La crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. I els desencadenants, diu, ja no són només no tenir un habitatge adequat, que també provoca malalties físiques o el risc de perdre el pis, sinó situacions cada cop més habituals, com haver de triar entre pagar el lloguer o la factura de la llum, que ara ja està encara com a l'estiu com a l'hivern. Sara Riera.
8: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
9: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
8: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
9: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa doncs malalties que nosaltres diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
8: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
9: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
8: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
9: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
8: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
0: Un quart d'una, obrim l'àrea de servei. Equip Viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
10: Bon dia, Quim. Començarem parlant de la intensitat que hi ha a la P7, a l'autopista P7, a Vilanova del Vallès, en sentit nord. També a la C60, a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32 i un cop a la C32, retencions a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. A la C25 encara hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat a l'altura de Gurb, en sentit oest, cap a Manresa. També a l'N2 hi ha retencions a Tordera, en sentit nord, a la C59 a Sant Feliu de Codines, en sentit nord, a la C58 a Montcada i Reixac, cap al nus de la Trinitat de Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat, a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura del Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, també en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Moltes gràcies, Carmina. Fins ara.
10: Fins ara.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
11: Després d'una matinada força fresca arreu del país, amb temperatures que han baixat fins als 4 graus a Ger, a Ullater, a Alta Muntanya o a Prades, també, i de fet amb valors de 7, 6, 8 graus en moltes poblacions de les valls del Pirineu, avui esperem que les temperatures màximes es recuperin una mica més que ahir. De fet, ahir els valors més alts van arribar als 30, avui podria haver-hi algun valor de 31 o 32, però estem parlant bàsicament, sobretot, a les zones més càlides del país, com sempre, cap al Pla de Lleida, Franja de Ponent i Terres de l'Ebre. Una calor continguda, moderada, típica de setembre, és el que tindrem amb aquest panorama d'estabilitat absoluta, de sol i només alguns núvols molt localitzats. De fet, aquesta matinada hi ha hagut alguna nuvolada enfront de la costa central, mar endins, que encara donava algun ruixadet amb tendència a desfer-se tot plegat, però amb vents una mica marítims, sobretot a partir de migdia, pot haver-hi un cel una mica variable, sense pluja, al voltant del Barcelonès, del Maresme, del Vallès, o fins i tot a la zona de Guillem Lleries Montseny, a tarda també amb alguns núvols cap al Ripollès, però decoratius. El temps estable es mantindrà al llarg de tota la jornada, fins i tot aquesta lleugera tramuntana per sobre del cap de Creus en tendència a desaparèixer, i de fet per demà esperem pocs canvis, que no siguin doncs, que els termòmetres guanyaran 1 o 2 graus més. Pels propers dies sembla que l'estabilitat es mantindrà amb aquests valors de temperatura, en tot cas una mica per sobre del que seria habitual.
1: Resca Info.
12: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
13: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
14: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
15: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
14: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
1: Tresca Info.
0: El govern fa avui un desplegament dels consellers per tot el país en 16 actes simultanis per explicar la gestió dels dos primers anys de l'executiu. Els membres del govern es reparteixen per tot el territori en diversos actes en què també participa la societat civil. Alba Barbosa.
16: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
17: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
16: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers 2 anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una 50ena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
1: Trescat Info.
0: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà demà a Badalona. La visita del líder popular a la tradicional festa de les Migues, que dona el tret de sortida a l'inici del curs del PP a Catalunya, arriba en polèmica. Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde, Xavier García Albiol, davant l'oficina antifrau. Les dues formacions acusen el govern municipal d'utilitzar el consistori i els seus recursos per finalitats partidistes. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen esclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte, que el PP assegura que organitza i paga el partit. I la presidenta adjunta i eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, fa una crida al BNG i a Bildu a aliar-se amb la seva formació per fer el mateix que han fet aquesta setmana els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord a favor del dret a decidir. Durant el Consell Nacional dels Republicans, que es fa avui a Barcelona, Riba ha defensat que a l'estat espanyol cal una aliança similar.
18: El pacte de Cardiff ens recorda que el dret a decidir és un debat europeu de present i de futur. Escòcia, Gal·les i Irlanda demostren que es pot governar, millorar la vida de la gent, construir majories i alhora preparar el país per decidir lliurement el seu futur. Aquest també és el nostre camí, el camí de Catalunya.
0: Dilluns, els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord van firmar l'anomenat Pacte de Cardiff per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. Els tres líders es van reunir en un moment en què, per primera vegada, aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ginestà, Caral Laoz i Crim són algunes de les bandes que ompliran avui les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva, l'endemà que Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi omplissin la plaça Major. Vic, Marc Ruiz.
19: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del Mercat de Música Viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves

0: passaven de temps, però han continuat cantant una estona més, sense amplificació i amb el suport del públic. I mentrestant, al planíssim escenari de la catedral, els veterans Parque Sur demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Canta sobre la decadència de la democràcia, amb cançons com Resituación o La voz tomada, i també recupera cançons de la tradició asturiana, com El Carmín de la Bola, portades al seu terreny. Aquest dissabte, al Mercat de Música Viva de Vic, encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestà, el grup de punk rock tarragoní Crim, que se separen, el gallec Bayuca, el raper Baya Baye, màxim exponent del macarrisme català, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo. Però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blaso a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Turre, de la iaia.
1: 7 minuts i seran 12:45.
2: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. Comencem amb dos punts d'informació en directe. Comencem en primer lloc amb l'assemblea de socis compromissaris del Barça, que està en marxa des de les 10 del matí. És una assemblea telemàtica i es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ho està seguint en Roger Bosà. Roger, bon dia.
4: Bon dia, ara mateix som al punt 3. Se sotmet a votació el pressupost de l'actual temporada. El club preveu un benefici d'un milió d'euros. Ara mateix, en aquests moments, comença aquesta votació, que durarà al voltant de 5 minuts. Ha quedat aprovat ja el tancament de l'exercici de la temporada passada. Aquest era el punt 2. El club presentava un resultat net negatiu, un resultat de 18 milions de pèrdues, i ha quedat aprovat amb 609 vots a favor, 32 en contra i 23 en blanc. Abans hem sentit el president Joan Laporta en el seu informe, que deixa clar que l'equip aspira a guanyar tots els títols. També ha deixat un missatge cap al Real Madrid. Diu que espera que entre tots ajudem a que el club continuï creixent, i sobretot per fer front a clubs com ara el Real Madrid. No ha dit el nom, però sí que ha dit clubs d'estat que, quan les coses van maldades, doncs veuen com li requalifiquen terrenys, com ha passat al Real Madrid amb alguns terrenys de Valdebebas. El punt important serà el punt 4, que és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El Barça demanarà ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions per poder finalitzar les obres de l'estadi. Doncs aquest serà un dels punts importants, o el més important d'aquesta assemblea en aquest dia d'avui, en aquesta assemblea de compromissaris del 2026. Ara mateix, com dèiem, el punt 3, se sotmet a votació hores d'ara al pressupost de l'actual temporada.
3: Moltes gràcies, Roger. Tot d'una recuperem la informació del Barça, que aquest vespre juga al camp del Sevilla, però abans anem fins al municipal de Palamós, perquè està en joc el partit de la Lliga F entre el Badalona Women i la Reial Societat. Anem fins allà, Marc Andrés, bon dia.
5: Bon dia, gairebé minut 25 de la primera meitat aquí a Palamós, i continua l'empat a 0 entre el Badalona Women i la Reial Societat en aquest partit de la quarta jornada de la Lliga F. Sense ocasions, ni per una ni per altra banda, ocasions clares, sí que aproximacions de tots dos equips, en un partit on destaca sobretot l'estat de la gespa, que no és gens bo. La gespa que presenta avui el municipal de Palamós, com diem, ja superat el minut 25 de la primera meitat, continua l'empat a 0 entre un Badalona Women que busca la tercera victòria consecutiva i la Reial Societat.
3: Gràcies, Marc. I avui a les 4 també es disputa l'Espanyol Madrid Club de Futbol. Ahir ja va jugar el Barça. L'equip de Pere Romeu va golejar l'Alavés per 0-6 amb hat-trick de Clàudia Pina.
2: 3CAT Info.
3: I ho dèiem abans, el Barça jugarà aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de sumar la setena victòria consecutiva a la Lliga de Primera. L'única novetat a la convocatòria és l'absència del porter Joan García i l'entrada del porter del filial, en Iker Rodríguez. Iker Joan García, recordem, és baixa per molèsties al genoll dret. N'ha parlat a la prèvia el tècnic Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like
7: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
3: El Sevilla-Barça començarà a les 9 del vespre, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. I qui ja ha jugat és l'Espanyol, que hi va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. Manolo González va acabar molt decebut després del partit.
8: No puc dir res, hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt

0: molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment pues, tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
1: És la quarta derrota dels blanquiblaus que arriben a l'aturada de seleccions en 7 punts de 21 possibles. A primera, avui també es disputen l'Osasuna Rayo, l'Atlètic Alavés i el Celta Racing. Mentrestant, a segona, el Girona jugarà a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz. La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell, per part seva, jugarà demà a les 2 del migdia contra l'Oviedo a l'estadi de la Nova Creu Alta. I parlem ara de motociclisme. Aquesta tarda a les 3 es disputarà la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Marc Márquez sortirà segon darrere del co-líder del Mundial, Jorge Martín, que ha aconseguit la pole. Pedro Costa completarà la primera línia de la graella de sortida. Sentim Marc Márquez a DAZN.
2: Pedro es el que está siendo más rápido todo el fin de semana, pero Jorge, ya lo dije ayer, tenía un ritmo muy, muy constante, sacó una buena vuelta y será también un rival muy duro, así que bueno, intentar estar en ese podio.
1: I encara en motor, el pilot català Guillem Ferrer es pot proclamar-se aquest cap de setmana a Austràlia campió del món de MX2, la segona categoria mundial de motocross. Aquest matí a la cursa de classificació, el pilot de Balsareny ha acabat quart i el seu màxim rival, Capden McLean, ha acabat en primera posició. Ara Ferrés, quan només falten les dues proves de demà, té 45 punts d'avantatge a la classificació general i només en queden 50 en joc. També es pot proclamar campiona del món en categoria femenina Daniela Guillén. La pilot de Blanes té 13 punts d'avantatge respecte a la italiana Chiara Fontanesi. I en bàsquet, Badalona acull aquest cap de setmana la Supercopa ACB. Avui es disputen les dues semifinals. A les 6, Sisa Joventut, Baskonia, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, i a les 9, Barça-València. Ricky Rubio parla sobre el fet de jugar a casa.
3: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
1: I acabem explicant que en hoquei patins s'està disputant la Golden Cat a Cerdanyola. En categoria masculina aquesta tarda juguen les semifinals, Portugal, França i Catalunya, Angola. Ahir els catalans van empatar 2 precisament contra Angola i van perdre 2-7 contra Portugal. El torneig femení, la selecció catalana, jugarà a les 2 contra França en partit també de semifinals.

0: Bon dia, són 2:15. Aquesta hora estem destacant que la Fiscalia de Menors de Ceuta té constància de denúncies presentades davant la policia sobre presumptes abusos als centres de menors de la ciutat autònoma, però no ha obert una investigació general sobre possibles vexacions o abusos en aquests centres. Mentrestant, unes 3.000 persones continuen esperant a les platges que s'habilitin nous espais temporals per acollir-les. Trump anuncia un acord amb Dinamarca sobre Groenlàndia que posaria fi a la disputa sobre el territori àrtic. L'OTAN ha celebrat el pacte que permetria a Washington expandir la seva presència militar, reconeixeria la sobirania danesa de l'illa i garantiria el dret a l'autodeterminació de Groenlàndia. I fins la una us explicarem que Oxfam Intermón celebra avui 70 anys amb un gran acte a Barcelona que, sota el lema Imaginar un món és crear-lo, combina música, art i participació. L'organització està present a 77 països i el darrer any ha donat suport a més de 14 milions de persones. També us explicarem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per la compra de productes químics per combatre el cargol poma, una espècie invasora que destrossa els arrossars. I en esports, Roger Arnau.
1: El Barça celebra des de les 10 l'assemblea de compromissaris. Els socis de moment ja han aprovat el tancament de l'exercici econòmic actual i també han de votar d'aquí una estona l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'espai Barça. En clau esportiva, l'equip blaugrana visita aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. No hi serà Joan García, el porter es baixa per molèsties al genoll.
0: Avui tindrem temps estable amb sol i temperatures en lleuger ascens. Fins al migdia es mantindrà la tramuntana moderada per sobre del Cap de Creus i només s'esperen alguns núvols baixos localitzats al voltant de la costa central, el Vallès i el Ripollès. Les temperatures més altes pujaran poc per sobre dels 30 graus. Ara passen 2 minuts de 1:15.
2: 3Cat Info.
0: La Fiscalia de Menors de Ceuta té constància de denúncies presentades davant la policia, que les ha posat a disposició de la justícia, sobre suposats abusos als centres de menors de la ciutat autònoma. Aquest òrgan, però, no ha obert una investigació general sobre possibles vexacions en aquests centres o sobre suposats abusos. La decisió de remetre les actuacions al jutjat respon a raons estrictament funcionals i d'organització, tenint en compte la càrrega de treball que té actualment la Fiscalia de Ceuta. A la ciutat autònoma, unes 3.000 persones no han pogut ser allotjades en espais d'acollida temporal i han passat la nit en campaments improvisats a les platges de Benítez i el Trampolín per falta de places. L'executiu espanyol continua treballant per ampliar aquests allotjaments temporals. I ahir la policia va traslladar 1.700 migrants a instal·lacions del Moll de Ponent amb l'objectiu de seguir tramitant els processos administratius. Durant el trasllat hi va haver moments de tensió i aglomeracions per intentar aconseguir una d'aquestes places. En total ja s'han habilitat unes 6.000 places d'acolliment temporal i el govern espanyol considera que encara queden entre 9.000 i 10.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'OTAN avala l'acord anunciat per Donald Trump sobre Groenlàndia. L'aliança considera que el pacte permetrà enfortir la seguretat i la cooperació a l'Àrtic. Malgrat que se'n saben pocs detalls, Washington assegura que podrà ampliar el desplegament militar a l'illa i Dinamarca i Groenlàndia celebren que es respecti la sobirania i la integritat territorial. Brussel·les, de moment, ha preferit no opinar sobre la qüestió. Washington, Oriol Serra.
3: El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
0: El pensament neoreaccionari agafa força als Estats Units en el segon mandat de Donald Trump. És un nou corrent de l'extrema dreta nord-americana, gestat a internet a finals dels anys 2000 i que té el suport d'alguns multimilionaris de Silicon Valley. Els neoreaccionaris volen enderrocar la democràcia i dirigir l'Estat com una empresa amb un rol central per la tecnologia. És una nova contracultura política que ha estudiat a fons el doctor en Ciències Polítiques de la Universitat Sciences Po de París, Arnaud Miranda, autor del llibre La il·lustració fosca, que ara publica Edicions 62. L'hem entrevistat a 3CAT Info. Jordi Baró.
4: Els neoreaccionaris guanyen pes als Estats Units amb la seva revolta contra la democràcia actual que odien i volen enderrocar i transformar en un estat concebut com una empresa amb un CEO.
5: Aquests pensadors llibertaris no creuen en la igualtat i defensen, al contrari, la jerarquia i comparteixen la fascinació pel desenvolupament tecnològic que volen accelerar al màxim.
6: Els neoreaccionaris es revolten contra la democràcia, volen posar-hi fi. El règim que volen defensar és protecnologia i d'inspiració llibertària, que concep l'estat com una empresa.
4: Hi ha dos noms que sobresurten en aquest moviment contracultural i d'extrema dreta, també conegut com a il·lustració fosca, el pensador provocador nord-americà Curtis Yarvin i el filòsof britànic Nick Land.
5: Hi ha també multimilionaris de Silicon Valley que hi han donat suport. El més important i conegut, Peter Thiel, cofundador de PayPal i de Palantir, la controvertida tecnològica de defensa i intel·ligència als Estats Units. El moviment es va gestar de forma anònima i desestructurada en blogs i xarxes socials fa uns 15 anys.
6: Aquest corrent de pensament s'estructura de manera descentralitzada. No hi ha cap organització ni institució que serveixi de base per al seu desenvolupament. Al meu parer, això el fa força original. Potser és el primer cas d'una ideologia d'aquesta mena que sorgeix a internet de manera descentralitzada, s'estructura ella mateixa i que després se l'apropien políticament actors més tradicionals.
4: Els neoreaccionaris han guanyat influència en l'òrbita de Trump i del seu vicepresident, J.D. Vance.
5: El primer mandat de Trump va ser més determinant al corrent nacional populista tradicional de Steve Bannon, però ara guanya pes aquest nou corrent que explica iniciatives com el Departament d'Eficiència, dirigit per l'empresari Elon Musk, o la idea de convertir Gaza en una mena de riviera del Pròxim Orient.
6: La neoreacció no és ben bé el factor que explica detalls concrets. No orienta la política en el sentit d'algú que murmura Trump el que cal fer. Més aviat el seu èxit il·lustra el triomf del que es podria anomenar una forma d'il·liberalisme tecnològic, és a dir, l'ascens de forces fermament il·liberals i de vegades antidemocràtiques.
4: La influència dels neoreaccionaris a Europa encara està per veure.
5: El corrent s'ha extès clarament a l'Argentina de Javier Milei, però el seu pes en l'extrema dreta d'Itàlia, França o Alemanya és encara una incògnita. Hi ha dubtes pel fet de si adoptar el model de la dreta tecnològica americana pot entrar en conflicte amb el sobiranisme europeu.
6: De moment es manté relativament contingut, però s'ha de ser conscient que aquestes idees neoreaccionàries, aquesta dreta tecnològica, estan en vies d'internacionalitzar-se i que només estem assistint al començament de la seva expansió. Tot just fa un any i mig que aquestes idees van arribar al gran públic. Caldrà esperar una mica més per veure si es tradueixen en política de partits o si, potser, el moviment fracassa completament. El temps ho dirà.
7: Un échec complet, l'avenir no ho dirà.
0: Catalunya promocionarà les exportacions a l'Índia des d'una nova oficina de la Generalitat a Nova Delhi. Serà la segona que Acció, l'agència pública per al creixement de les empreses, obrirà en aquest mercat asiàtic després de la que ja té a Bombai. Precisament dilluns, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, farà un viatge a l'Índia. Està previst que la nova oficina comenci a funcionar abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un servei d'assessorament amb la finalitat que exposa Samper.
8: Farà que els empresaris que tinguin la voluntat de generar negoci a l'Índia o bé empresaris indis que també vulguin tenir relacions comercials en Catalunya, puguem generar aquest espai doncs, per assessorar, per facilitar la seva consecució d'aquests objectius.
0: L'Índia és la sisena economia mundial, ha doblat les importacions en 10 anys i ja ha superat la Xina com a país més poblat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Oxfam Intermón celebra avui 70 anys amb un gran acte a Barcelona que, sota el lema Imaginar un món és crear-lo, combina música, art i participació. L'organització està present a 77 països i el darrer any ha donat suport a més de 14 milions de persones. El director general d'Oxfam Intermón, Frank Cortada, alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Han estat declaracions a 3CAT Info.
9: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: En les 7 dècades d'història, Oxfam Intermón ha evolucionat cap a una organització que combina acció humanitària, cooperació, comerç just, investigació, mobilització ciutadana i incidència política. L'acte d'avui es fa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona de les 5 de la tarda a les 10 del vespre. Les conques internes de Catalunya han superat l'estiu més càlid mesurat mai amb el 76,7% de reserves d'aigua als seus embassaments. Aquest nivell és 3 punts superior al de fa just un any i està per sobre de la mitjana de l'última dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ho atribueix a les altes temperatures.
10: Que l'evaporació doncs, ha sigut més alta que altres anys i això, doncs, bueno, doncs, des d'aquest punt de vista, doncs, hi ha hagut més baixada de recurs i la demanda doncs, bueno, més o menys alineada. Per tant, aquests tenim una mica més del que seria habitual, però és el que hi ha després d'una campanya d'estiu.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua ha mantingut les plantes dessalinitzadores a un nivell de producció molt alt, al 50% de la seva capacitat, malgrat que la situació actual no és de sequera.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: El Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per la compra de productes químics per combatre el cargol poma, una espècie invasora que destrossa els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga. Es calcula que se'n podran beneficiar uns 400 productors d'arròs del Delta de l'Ebre. Ferran Adrià ha treballat estretament amb l'actor Miquel Fernández per poder construir el personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi, que s'estrena dilluns a TV3. El xef ho ha explicat en una entrevista a Més Avui al suplement de Catalunya Ràdio.
11: És brutal. Estava la meva dona a 10 metres i estava parlant, perquè estava escoltant, i la meva dona diu, què dius, Ferran? El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. Una, i després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
0: Gènesi narra al llarg de 6 capítols la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des de l'arribada d'un jove Ferran Adrià a Cala Montjoi als anys 80, fins a convertir aquell restaurant de platja en el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie, de retruc, explica com la feina d'Adrià va situar el conjunt de la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. La interpretació de Miquel Fernández ha fugit de la imitació o la caricatura per poder retratar un Adrià que va evolucionant al llarg de 4 dècades.
12: Durant aquests 6 capítols hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal i acaba amb el que és ara, que és una persona que pot parlar davant de 300, 400, 1.000 persones i té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenen a TV3 dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional a través de Netflix, que l'emetrà al novembre. I Werner Herzog ha recollit el Premi Donostia Honorífic amb una defensa aferrissada de la cultura basca. El cineasta alemany va rebre ahir l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià durant la gala inaugural. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
13: These images are memories of long forgotten dreams. Is this their heartbeat or ours?
14: I've had a connection to you, the Basque people.
15: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc i, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola, un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense que un premi com aquest l'empenyi a fer catalans.
16: I don't want to look back. There's work to do.
17: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
15: Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
17: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, punt.
16: I'm not. Period.
15: Herzog ha presentat també la irregular Bucking Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.

0: Tres quarts d'una, obrim l'àrea de servei. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Quim. Hi ha intensitat a la P7, a la Roca del Vallès, en sentit nord. També hi ha retencions a la C60 Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32, a la C32 a Mataró, en sentit nord. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. També a la C25 hi ha un vehicle avariat que talla un carril a l'altura de Gurb, en sentit oest, cap a Manresa. A la C16 a Guardiola de Berguedà, en sentit sud. A la C58 a Montcada i Reixac, cap al nus de la Trinitat, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, també cap al nus de la Trinitat, com també cap al nus de la Trinitat, la B10, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, en sentit nord. A la Ronda de Dalt, finalment, ja a Barcelona, a Pedralbes i també a Sant Gervasi, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca a Montjuïc, en sentit Besòs. Hem d'afegir que la circulació de trens de la línia R11 es manté interrompuda encara entre Figueres i Vilamalla per l'atropellament d'una persona. Hi ha un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions, però els trens d'aquesta línia, en el tram que no està tallat, circulen amb retards d'uns 3/4 d'hora. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Una previsió d'en Jofre Genover.
2: Han anat apareixent alguns núvols baixos al voltant del Barcelonès, Maresme, influència de vents una mica humits, marítims, que mantindran aquest cel una mica variable, núvols una mica decoratius, però no esperem que donguin pluja, que vagin més enllà d'aquesta variabilitat en aquestes comarques. També a pas de les hores en poden aparèixer en punts del Vallès, Guilleries, Montseny, també cap a la Serra Transversal o Ripollès, on esperem que a la tarda doncs, hi hagi aquesta certa variabilitat, però poca cosa més. Són fenòmens bastant locals. En general, l'ambient assolellat predomina, amb el permís d'algun núvol prim que arriba des del nord del país amb una tramuntana que ha desaparegut, genera una mica de gregal, que és el vent causant d'aquesta influència de vents una mica més marítims i de l'aparició d'aquests núvols baixos al voltant de la costa central. Bé, en general, avui les temperatures, malgrat tot, tendeixen a pujar una miqueta, 1-2 graus més. En general, valors pròxims com a molt als 30 graus, però sí que a ponent, per la llei de Terres de l'Ebre, es pot arribar als 31-32. Per tant, que tendeixen a pujar un palet. Pels propers dies esperem pocs canvis. Les temperatures diurnes aniran enfilant-se un grauet més entre demà i demà passat i, sobretot, esperem que la situació meteorològica estigui encapçalada per estabilitat absoluta. Potser a finals de la setmana que ve arriben alguns canvis amb un termòmetre que podria recular. Tresca Info.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem. I no deixem de ser.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Tresca Info.
10: Aguanta'm bé, per la feina ja.
11: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de Tresca Info.
12: Arriba la Festa Major de Tarragona, l'última gran cita castellera abans del concurs amb possibilitat de veure-hi Castells de Déu. Diumenge, a un quart d'una, diada del primer diumenge de festes a la plaça de la Font, i actuen les colles locals Joves Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Tarragona, a més de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca.
13: Diumenge al migdia hi ha més diades destacades. A Vall d'Oreix, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, hi actuen els Minyons de Terrassa, els Castellers de Sant Cugat del Vallès, els Castellers de Sarrià i els Xics de Granollers. I a quarts de 12, Esplugues de Llobregat, els Capgrossos de Mataró, els Castellers d'Esplugues i els Castellers de Sant actuaran a la plaça de Santa Magdalena.
12: A la mateixa hora del migdia, a la Rambla del Poble Nou de Barcelona, hi podreu veure els Castellers de Sabadell i la Jove de Barcelona. A Mollet del Vallès, a les 12, a la plaça Artesania, els castellers locals actuen acompanyats dels de Santpedor i els marjaners de Guissona. I a la plaça de la Vila, del Prat de Llobregat, també a les 12, hi haurà la colla local acompanyada dels castellers de Viladecans i els de Santa Coloma.
13: I diumenge al migdia també hi ha castells a la plaça de la Vila de Sant Feliu de Llobregat, amb la colla local i els castellers de Cornellà. A la mateixa hora, al parc de l'1 d'octubre de Molins de Rei, els matussers locals actuen acompanyats dels castellers del Poble Sec, els de Badalona i els d'Esparreguera. També a les 12, al parc del Turó Blau de Can Cuiàs, a Montcada i Reixac, hi podreu veure la colla local, acompanyada dels castellers de Rubí i els de Tortosa. Finalment, a la plaça de la Vila de Figueres, la colla castellera local actua amb els castellers del Baix Montseny i els de la Selva.
12: I aquest dissabte a Reus, Diada de Misericòrdia. A les 6, al Mercadal, hi actuen els Xiquets de Reus, acompanyats dels castellers de Lleida i els moixiganguers d'Igualada.
13: A Vilanova i la Geltrú, també a les 6, Diada Albert Salvany, a la plaça de les Cols, amb els bordegassos, els castellers de Sabadell i els tirallongues de Manresa. A Esplugues de Llobregat, a la mateixa hora, els castellers locals actuen acompanyats dels castellers de la Vila de Gràcia i els de l'Adroc. I a Vilafranca del Penedès, Diada dels Xicots. A les 6, a la plaça Jaume I, la colla local actua acompanyada dels castellers de Sant Vicenç dels Horts i els de Castelldefels.
12: Dissabte a les 5, a la plaça Ramon Berenguer IV d'Amposta, els xicuelos i xicueles del Delta actuen amb els Bailets de Gelida i els Encantats de Begues. A la mateixa hora, Andorra la Vella, a la plaça Rotonda, els castellers d'Andorra actuen amb els Torraires de Montblanc i els castellers de Tolosa de Llenguadoc. A Vilaseca, a les 6, els xiquets locals actuen a la plaça de les Voltes amb els xiquets de Cambrils i els castellers d'Altafulla. I a Manacor, a quarts de 7, els Alots de Llevant celebren el 30è aniversari a la plaça de les Perleres.
13: I dissabte també es celebra el primer concurs Quarts Amunt amb colles de la categoria de 7. Al carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, 6 colles s'hi disputaran el podi. Els castellers de Mediona, els de Santa Coloma, els castellers del Foix de Cubelles, els de Viladecans, els Bous de la Bisbal i els castellers del Prat de Llobregat.
12: De tot plegat, us n'informarem diumenge a 3Cat Info, de 21 a 22 hores, a l'informatiu casteller 3 Rondes.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
0: Actualitat esportiva amb en Roger Arnau. Bon dia, Roger.
14: Bon dia. Comencem amb dos punts d'informació en directe. En primer lloc, l'assemblea de socis compromissaris del Barça està en marxa des de les 10 del matí. És telemàtica i es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ara mateix, debat i votació dels principals punts econòmics de l'ordre del dia. Ho has de seguir en Roger Arbusà. Roger, bon dia.
15: Hola, bon dia. Ara mateix som al punt 4, que és el punt més important d'aquesta assemblea, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demana ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per poder finalitzar les obres de l'estadi. A més, demana també l'aprovació d'una emissió de bons de 210 milions per tenir liquiditat. Ara mateix fa l'exposició del punt el vicepresident de l'àrea econòmica, Ferran Oliver, que parla dels conflictes bèl·lics a Ucraïna i també al Pròxim Orient, o la dificultat per trobar mà d'obra a l'hora d'explicar per què s'han encarit els preus de l'Espai Barça i per què el club demana aquest crèdit de 300 milions d'euros. De moment queden aprovats els punts 2 i 3, el tancament de l'exercici de la temporada passada i també el pressupost de l'actual. Pel que fa al tancament de la temporada passada, el club presentava un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues i ha quedat aprovat amb una gran majoria, i pel que fa al pressupost de l'actual també aprovat amb escreix. Com dèiem, ara el punt 4, que és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, el punt principal d'aquesta assemblea de compromissaris.
14: Moltes gràcies, Roger. De seguida continuarem amb la informació del Barça, que aquest vespre juga al camp del Sevilla, però abans anem fins a l'estadi municipal de Palamós, on està en joc, ara mateix ja en temps de descans, el partit de la Lliga F entre el Badalona Women i la Reial Societat. Anem fins allà. Marc Andrés, bon dia.
16: Bon dia, com bé dius, Roger, el partit és al descans amb empat a 0. Poques oportunitats, poques ocasions per un i altre equip i no s'ha mogut el marcador aquí al Municipal de Palamós. Això sí, amb una molt mala notícia pel Badalona Women, i és que al minut 32 de partit s'ha quedat amb una futbolista menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela, una portera que ha sortit en fals, ha acabat fent caure fora de l'àrea. Això sí, a Cecília, la jugadora de la Real Societat, i l'àrbitre Paola Cebollada, que li ha ensenyat la targeta vermella directa. Per tant, des del minut 32 d'aquesta primera meitat, que el Badalona Women juga amb una futbolista menys, però de moment manté l'empat a 0 aquí al Municipal de Palamós.
14: Gràcies, Marc. I avui a les 4 també es disputa la Lliga F l'Espanyol Madrid Club de Futbol. Ahir ja va jugar el Barça, va golejar l'Alavés per 0-6 amb hat-trick de Clàudia Pina. I ho dèiem abans, encara en futbol, el Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de sumar la setena victòria consecutiva a la Lliga de Primera i mantenir en mà de ferro el liderat del campionat. L'única novetat a la convocatòria és l'absència de Joan Garcia i l'entrada del porter del planter Iker Rodríguez. Joan Garcia, recordem-ho, és baixa per molèsties al genoll dret. El Sevilla-Barça començarà a les 9 del vespre, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça juga al vespre. De moment ja ha jugat, ha obert la setena jornada de Lliga. L'Espanyol ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. És la quarta derrota de l'equip blanquiblau, que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. Manolo González, decebut després del partit.
17: No, els 21 dies sense jugar seran fotuts perquè vens de perdre i com hem perdut a sobre, que no té cap disculpa, no té cap tipus de disculpa. L'única cosa positiva és això que dius, que al final tens dies per tornar a treballar i tornar a agafar pues que l'equip torni a estar al nivell que ha de estar. No hi ha més.
14: A primera avui també es disputen l'Osasuna Rayo a les 2, l'Atlètic Alavés a 4:15 i el Celta Racing a 6:45. Mentrestant, a segona, juga el Girona a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz. La principal novetat és Porto. El davanter torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà a les 2 del migdia contra l'Oviedo a la Nova Creu Alta.
11: 3CAT Info.
14: I parlem de motociclisme, perquè aquesta tarda, a partir de les 3, es disputarà la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Marc Márquez sortirà segon, darrere del colíder del Mundial, Jorge Martín, que ha aconseguit la pole. Pedro Acosta completarà la primera línia de la graella de sortida. Escoltem Marc Márquez a DAZN.
18: Ha sido una buena vuelta, pero Jorge lo ha hecho mejor. Lo importante, viendo la sensación de ayer, veía incluso difícil estar en primera fila, que era lo que me preocupaba más, salir de delante, porque luego sí que la sprint race es una película, pero la carrera larga son muchas vueltas, baja el neumático, cambia muchísimo el carácter de la moto y nada, tendremos que gestionarlo de la mejor manera posible.
14: I en bàsquet, Badalona acull aquest cap de setmana la Supercopa ACB. Avui es disputen les semifinals. A les 6, a Sisa Joventut, l'equip anfitrió juga contra el Baskonia en directe al Tot Gira, de Catalunya Ràdio. I a les 9 del vespre, Barça-València. Ricky Rubio, de La Penya, parla sobre el fet de jugar a casa.
19: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
14: I en waterpolo, el Sabadell juga aquesta tarda a les 3 el segon partit de la fase prèvia de la Champions masculina contra el BUB de Montenegro. L'equip vallesà, que ahir va perdre contra el Brescia d'Itàlia per 16-15, demà també jugarà contra l'Apollo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió d'aquesta fase prèvia. Els dos primers de grup passaran a la fase de grups de la Champions, on ja hi és directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa. I encara en waterpolo, acaba d'acabar fa uns minuts a Mataró la semifinal femenina de la Copa Catalunya. El Mataró ha derrotat el Terrassa per 12-8. I també dic que en hoquei patins es disputa la Golden Cup a Cerdanyola, la Golden Cup en categoria masculina. Aquesta tarda es juguen les semifinals, Portugal-França, 16:45, i Catalunya-Angola a 18:45. Ahir el combinat català va empatar 2 precisament contra Angola i va perdre per 2-7 contra Portugal. Mentrestant, el torneig femení, la selecció catalana jugarà a les 2 del migdia contra França, també en partit de semifinals. Ahir, a la fase de grups, les catalanes van superar el combinat francès per 0-4.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de la 1:00.

0: La Unió Europea evita pronunciar-se sobre l'acord anunciat per Donald Trump sobre Groenlàndia. Segons la Casa Blanca, permetrà ampliar la presència militar nord-americana i garantir la sobirania danesa de l'illa, tot i que no han transcendit detalls del document pactat. Un Donald Trump que també ha anunciat que prohibirà a la CNN i a dos mitjans de comunicació més l'accés per informar des de la Casa Blanca. El president nord-americà explica que la decisió l'ha pres perquè aquests mitjans, diu, publiquen notícies falses. La Fiscalia de Menors de Ceuta té constància de denúncies presentades davant de la policia sobre presumptes abusos als centres de menors de la ciutat autònoma, però no ha obert una investigació general sobre possibles vexacions o abusos en aquests centres. Mentrestant, unes 3.000 persones continuen esperant a les platges que s'habilitin nous espais temporals per poder-les acollir. Rússia vota aquest cap de setmana per triar la composició del nou Parlament. Uns comicis marcats per les acusacions de frau en què s'ha vetat la participació dels partits que defensen que s'acabi la guerra a Ucraïna. Per això els partits opositors demanen el vot nul i que es voti presencialment per expressar el descontentament amb el govern. La crisi de l'habitatge afecta greument la salut, segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Actualment, molts problemes de salut mental, com l'estrès crònic, els causa la falta d'un pis adequat, el risc de perdre'l o les dificultats per pagar les factures dels serveis bàsics d'una llar. Jornada central avui del Mercat de Música Viva de Vic. A la plaça Major destaquen les actuacions de Queralt Lahoz i de Ginestar. I a la plaça de la Catedral, el punk rock de Cream. El cineasta alemany Werner Herzog ha mostrat la seva admiració pel poble basc i ha defensat la seva cultura quan ha recollit el Premi Donostia Honorífic. El director, entre d'altres, d'Aguirre, La còlera de Déu, ha estat homenatjat al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Esports.
2: El Barça celebra aquest matí l'assemblea de compromissaris del club. Els socis ja han aprovat el tancament de l'exercici econòmic del 2025 i el pressupost de l'actual. També han de votar l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Mentrestant, l'equip blaugrana visita aquest vespre a la Lliga a les 9 al camp del Sevilla. Joan Garcia es baixa per molèsties al genoll. A la Lliga F en joc, des de les 12, el Badalona Women 0, Real Sociedad 0. Ahir el Barça va golejar l'Alavés per 6-0. I en motociclisme, Marc Márquez sortirà segon en la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El co-líder, Jorge Martín, ha fet la pole.
0: Migdia de temps estable, assolellat, amb només alguns núvols poc importants al sud de les comarques de Barcelona, les de l'interior de Girona i també la costa central. Temperatures una mica més altes, en general inferiors als 30 graus. De cara a demà, pocs canvis.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de la una del migdia. Us parla Jaume Brufau. L'OTAN celebra l'acord anunciat per Donald Trump perquè els Estats Units ampliïn la seva presència militar a Groenlàndia. L'Aliança Atlàntica considera que el pacte reforçarà la seguretat i la cooperació a l'Àrtic. La Unió Europea, de moment, evita opinar sobre aquesta qüestió. Brussel·les, corresponsal Bruno Forté a Miràs.
3: L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, qui a principis d'any va impulsar les primeres converses per posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els socis europeus perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa. La Unió Europea, per la seva banda, guarda silenci. Aquest acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar precisament les ambicions expansionistes dels Estats Units i per anunciar noves inversions europees a l'illa.
0: L'acord l'ha anunciat el mateix Donald Trump avui de matinada en un missatge a la seva xarxa social Truth Social. No han transcendit detalls del document, però el president nord-americà ha assegurat que garantirà la presència permanent de tropes nord-americanes a Groenlàndia. Washington ara, Oriol Serra.
4: El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
0: D'aquest acord n'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info el politòleg Abel Riu. Reconeix que és difícil pronunciar-se sobre un document, encara no publicat, però afirma que sembla que les maniobres al president nord-americà li han anat sortint bé.
5: En espera de veure realment què diu el document, què diuen els acords, i fins on Dinamarca i Groenlàndia han cedit o no una part d'aquesta sobirania, és evident que aquestes mesures de pressió, aquest xantatge recorrent a l'amenaça a l'ús de la força, doncs li ha funcionat i, en última instància, era el que Trump volia, no?
0: Per aquest politòleg, a partir d'ara caldrà aclarir si dues coses canviaran respecte de l'acord bilateral de defensa firmat per primera vegada el 1951 i renovat parcialment des de llavors. La primera, si només els Estats Units podran tenir presència militar a Groenlàndia. La segona, si les autoritats daneses i groenlandeses hi podran dir la seva o no sobre el rol militar de Washington a l'enorme illa àrtica. I Donald Trump també s'ha referit a mitjans de comunicació. Ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, també de la cadena MS9 i del mitjà digital Politico, per difondre, segons ell, notícies falses. Ha amenaçat, a més d'estendre aquest veto a d'altres mitjans de comunicació no afins a la seva administració, Oriol.
4: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i mentre ho deia es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MSNBC, l'antiga MSNBC o Publico. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
6: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
4: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces i tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 5 minuts i mig i serà un quart de dues. La Fiscalia de Menors de Ceuta té constància de denúncies presentades davant de la policia que les ha posat a disposició de la justícia sobre suposats abusos als centres de menors de la ciutat autònoma. Aquest òrgan, però, no ha obert una investigació general sobre possibles vexacions en aquests centres o sobre suposats abusos que s'haurien pogut cometre. La decisió de remetre les actuacions al jutjat respon a raons estrictament funcionals i d'organització tenint en compte la càrrega de treball que actualment té la Fiscalia de Ceuta. A la ciutat autònoma, unes 3.000 persones no han pogut ser allotjades en espais d'acollida temporal i han tornat a passar la nit en campaments improvisats a les platges de Benítez i el Trampolín per falta de places. L'executiu espanyol continua treballant per ampliar aquests allotjaments temporals. Ahir la policia va traslladar 1.700 migrants a instal·lacions del moll de Ponent amb l'objectiu de seguir tramitant els processos administratius. Durant el trasllat hi va haver moments de tensió i algunes aglomeracions per intentar aconseguir alguna d'aquestes places. Hi ha gent que es va quedar sense. En total, se n'han habilitat 6.000 d'acolliment temporal i el govern espanyol considera que encara queden entre 9.000 i 10.000 migrants a la ciutat autònoma. A Rússia, més de 30 milions de ciutadans han votat ja a les eleccions que es fan aquest cap de setmana per triar el nou Parlament, segons que ha informat la Comissió Electoral d'aquest país. L'alta participació gairebé duplica les dels últims comicis, ara fa 5 anys, en un fet que alimenta les suspicàcies de l'oposició i dels observadors internacionals davant de la possibilitat que hi hagi frau electoral. En aquests comicis no hi concorre cap formació partidària d'acabar amb la guerra a Ucraïna perquè les autoritats han vetat la participació de Yabloc, l'únic partit que ho demanava de forma explícita. Doncs la nostra corresponsal a Moscou, la Cristina Solías, ha pogut entrevistar-ne al president, Nikolai Rybakov.
7: El partit Diable que ha escollit un lema molt senzill, per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
8: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Diable, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
7: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts.
8: Ara mateix 8 persones són a la presó en colònies penitenciàries i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
7: Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
0: Els consellers del govern fan avui diversos actes per tot Catalunya per explicar la gestió dels dos primers anys de l'executiu. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha fet un acte a Mataró on ha reivindicat els pressupostos aprovats al Parlament i el nou model de finançament que s'haurà de votar al Congrés. En aquest sentit, ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques.
9: Hem posat sobre la taula un nou model i ara el que cal és que això que s'ha presentat s'aprovi en el Congrés dels Diputats. Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: I demà desembarquen a Catalunya tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó. La visita del líder popular a Barcelona també la farà demà a Badalona i ha apartat polèmica. Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde Xavier García Albiol davant de l'oficina antifrau perquè acusen el govern municipal de fer servir recursos públics amb finalitats partidistes. Concretament denuncien que s'haurien fet servir els canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per l'acte de Núñez Feijó. Avui al matí el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha acusat Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó de fer servir Catalunya per les seves lluites partidistes.
10: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: Turull ho ha dit en un acte al barri de Sants de Barcelona amb el candidat de Junts a les municipals, Jordi Martí.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de dues. Trànsit. Amb connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
11: Bon dia, Jaume. Continua havent-hi circulació intensa a l'AP7, a l'altura de la Roca del Vallès en sentit sud. Hi ha retencions a la C60 Argentona en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. També a la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord, cap a Manresa. I un vehicle avariat talla un carril de la C25 a l'altura de Gurb en sentit oest, cap a Manresa. A la C16 hi ha retencions a Guardiola de Berguedà en sentit sud. A la C55 a Montcada i Reixac, cap al nus de la Trinitat. Perdó, cap al nus de la Trinitat, ja ho dèiem bé, també a la B10, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt de Barcelona, hi ha retencions a Sant Gervasi en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de la Zona Franca, també en sentit Besòs. D'altra banda, hem d'afegir que s'ha restablert la circulació de trens de la línia R11, que estava interrompuda entre Figueres i Vilamalla per l'atropellament d'una persona. Ara mateix se circula per via única, els trens circulen per via única i tenen uns retards importants de prop de 45 minuts. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
11: Bon dia.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
12: Les temperatures a migdia es van situant lentament arreu del territori, a prop d'aquests 25-26 graus, sobretot al litoral, prelitoral, fins i tot en alguns casos ni s'hi arriba, però és més o menys on esperem que quedi ubicat el termòmetre, la temperatura d'avui, és a dir, amb una calor molt moderada, potser encara es guanyi un parell de graus més, i a l'interior les temperatures es dispararan al llarg de les properes hores, però tot i així, com molt acostant-se als 30, només al Pla Lleida, Terres de l'Ebre, es pot arribar als 31 o 30. I tot plegat amb sol, però amb la presència d'alguns núvols puntuals i localitzats, com són, per exemple, aquests que apareixen a la zona del Barcelonès i Maresme, generant una certa variabilitat, o també alguns núvols prims que apareixen pel Pirineu i es desfan, o també alguns petits núvols que al llarg de les properes hores també poden aparèixer cap al Vallès, Montseny o també al Ripollès. Bé, són núvols poc importants, associats una mica a aquest gir de vents de nord, a gregal, una mica més amb recorregut marítim i que ajuden a la formació d'aquesta nubositat molt localitzada. La tramuntana ha anat de baixa, el temps estable ha de persistir i continuarà amb nosaltres uns quants dies. De fet, demà esperem pocs canvis. Les temperatures diurnes encara podrien pujar un palet més. De fet, entre demà, dilluns i dimarts, tornaran aquests valors de 32, 33, una mica per sobre dels 30, a les zones més càlides, sobretot de l'interior. I a la resta, poques variacions, amb unes matinades fresques, potser menys que les d'avui, de temperatures doncs, un pèl més altes. En tot cas, no es prenen canvis importants, si no és a finals de la setmana que ve.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: I sopem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem i no deixem de fer.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
19: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
20: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
1: 3GAT Info.
0: Aquesta setmana en aquesta emissora ens han fet ressò que el preu dels pisos a Catalunya està a punt d'arribar a xifres mai vistes. Per moltíssima gent, l'única possibilitat és optar a un habitatge protegit, però tampoc és fàcil accedir-hi i al final del procés l'atzar acaba marcant la sort de moltes famílies. Això és el que s'ha fet aquesta setmana a Badalona, amb una promoció de 8 pisos protegits. L'adjudicació dels pisos es va fer per sorteig i el nostre corresponsal, en David Àngela, hi va assistir.
22: Jornada agredolça dimecres a Badalona. 113 famílies optaven al sorteig amb dos bombos i davant de notari com la grossa de Nadal de 8 pisos de lloguer de 2 i 3 habitacions situats al barri del Gorg. Entre les condicions, estar empadronat a la ciutat, tenir un contracte laboral i superar els ingressos d'entre 31.000 i 39.000 euros anuals. I entre els candidats, tota mena de casuístiques. La Jenny i l'Allen són una parella amb una filla petita. Ell va tenir un ictus fa 3 anys, va en cadira de rodes i té una incapacitat permanent.
23: Él solo no puede salir a la calle. Porque lo hicieron de tal manera que él solo le va medio cuerpo. Él lleva tiempo apuntado en lo de pisos de protección oficial y vamos con la esperanza de que nos toque.
22: La Laura Aguilar té 27 anys, treballa en una farmàcia a Badalona, viu amb la seva parella a casa de la sogra. Abans del sorteig ens deia això.
2: Para comprarte un piso te piden un montón de dinero y a día de hoy no puedes ahorrar. O se muere un familiar, algún abuelo, te toca algún piso. Muchas amigas mías que están independizadas es por eso.
22: L'Eva Cusà és farmacèutica i doctora en biologia molecular. Té 54 anys i dos fills a càrrec. Actualment està pagant 1.300 euros de lloguer.
3: Pues bueno, vengo porque es lo que hay, pero me parece una vergüenza. Esto es miseria. 8 pisos. Esto es miseria. Pero vengo porque, bueno, pues aunque sea miseria, si me toca, a mí de momento me vale.
22: Finalment, la Laura, a qui ja hem sentit, es va emocionar quan la sort se li va posar de costat.
2: Y bueno, la verdad que es súper contenta de que me haya tocado. Cuando ha salido mi número no me lo esperaba y muy feliz.
22: Una emoció compartida per la Cinta Galindo, una altra de les persones que han aconseguit un pis de protecció.
5: Mira, nos ha tocado. Som quatre, dos nens, la meva parella i jo. Millor per sorteig, perquè així tothom té la mateixa oportunitat.
22: En canvi, la Reme i la seva filla, la Joana, que és mestra interina actualment a l'atur, no van aconseguir el pis de dues habitacions a què optaven i que havien de compartir amb el pare i la germana.
6: I ara, pues a ver si sale esto. Y si no, pues lo que ha dicho ella, tendremos que marchar de Badalona.
24: Es una pena porque som de Badalona tota la vida i no ens agradaria marxar.
22: Els 8 afortunats podran optar a un lloguer de 7 anys i a una pròrroga de 3 anys més.
0: Una problemàtica, la de l'habitatge, una crisi, la de l'habitatge, que afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis encara poc globals. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys i els desencadenants, diu, ja no són només no tenir un habitatge adequat, que també provoca malalties físiques, o el risc de perdre el pis, sinó situacions cada vegada més habituals, com haver de triar entre pagar el lloguer o la factura de la llum, que ara ja és tan cara a l'estiu com a l'hivern. És un informe de Sara Riera.
25: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
26: El que produeix la mala salut són

0: habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
1: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
0: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
1: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
0: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
1: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
2: 3CAT Info.
3: 6 minuts i seran 2:15.
2: Esports.
3: Roger Arnau, bon dia.
4: Bon dia. Comencem amb dos punts d'informació en directe. En primer lloc, l'assemblea de socis compromissaris del Barça, que està en marxa des de les 10 del matí. És una assemblea telemàtica que es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ho està seguint en Roger Arbusà. Roger, bon dia.
5: Bon dia, ara mateix som al punt 4, que és el punt més important d'aquesta assemblea de compromissaris. Fa referència a l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demana ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions per poder finalitzar les obres de l'estadi. I a més, també en aquest punt demana l'aprovació d'una emissió de bons vinculats a l'activitat audiovisual de 210 milions per tenir així liquiditat. Ara mateix ha exposat els números i l'informe el vicepresident de l'àrea econòmica Ferran Oliver, també el president de la Comissió Econòmica, Oriol Amat, i de seguida, després del torn d'intervencions, se sotmetrà a votació aquest punt 4. Mentrestant, han quedat aprovats els punts 2 i 3, el tancament de l'exercici de la temporada passada, també el pressupost de l'actual. Pel que fa al tancament de la temporada anterior, el club presentava un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues, tot i així ha quedat aprovat amb una gran majoria, i pel que fa al pressupost de l'actual, que el club presenta un benefici d'un milió d'euros, també ha quedat aprovat amb escreix. Com dèiem, ara mateix som al punt 4, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça és el punt principal d'aquesta assemblea de compromissaris.
4: Moltes gràcies a Roger Arbusà. De seguida continuarem amb la informació del Barça, però que aquest vespre juga al camp del Sevilla, però abans anem fins a l'estadi municipal de Palamós, on està jugant un partit de la Lliga Femenina, el Badalona Women, que rep la Reial Societat. Anem fins al Baix Empordà. Marc Andrés, bon dia.
6: Bon dia. De moment, a punt d'arribar al minut 68 de partit. Per tant, en quedaran uns 23 més el que vulgui afegir l'àrbitre del partit, amb un empat a 0 entre el Badalona Women i la Reial Societat en aquesta quarta jornada de Lliga, un Badalona Women que, recordem, juga des del minut 32 de partit amb una futbolista menys per l'expulsió en vermella directa de la seva portera titular avui, Maria Valenzuela. Un Badalona Women que ha tingut una bona oportunitat amb Paula després d'una bona jugada entre Vicky Losada i Irina Uribe, però que no ha arribat a fer gol, i una Reial Societat que evidentment té més possessió i una mica més el control del partit amb una futbolista més sobre el terreny de joc. Acaba de moure la banqueta Marc Ballester, entrant Sheila Guijarro i Maria Llompart per Vicky Losada i Paula, però de moment el marcador no es mou quan queden, com diem, uns 22 minuts de partit més el que vulgui afegir l'àrbitre. De moment, Badalona Women 0, Reial Societat 0.
4: Gràcies, Marc Andrés, des del municipal de Palamós. I avui també, a les 4, es disputa un altre partit de la Lliga F. L'Espanyol rep el Madrid Club de Futbol. Ahir va jugar el Barça, que va golejar l'Alavés per 0-6 amb hat-trick de la davantera catalana Clàudia Pina. I continuem a futbol, ho dèiem abans, el Barça masculí, el Barça de primera divisió masculina, jugarà aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de sumar la 7a victòria consecutiva al campionat i mantenir amb mà de ferro el lideratge, si pot ser, amb 21 punts. L'única novetat a la convocatòria de Hansi Flick és l'absència de Joan Garcia i l'entrada del porter del planter Iker Rodríguez. El porter Joan Garcia, recordem-ho, és baixa per molèsties al genoll dret. El Sevilla-Barça començarà a les 9 del vespre al Sánchez Pizjuán Pizjuán i els podrà seguir en directe una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui juga el Barça al camp del Sevilla i demà

0: serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano. L'Atlètic de Madrid és quart, amb 13 punts, rep el Real Madrid, que és segon, amb 15. Fa uns minuts ha parlat el tècnic matalasser, Diego Simeone, amb paraules d'elogi cap a Mourinho.
1: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho, obviamente admirador de él por muchísimo tiempo, lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo. Y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
0: I ahir va jugar l'Espanyol, que va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. És la quarta derrota de l'equip blanquiblau, que arriba a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. Manolo González, el tècnic blanquiblau, molt decebut després del partit.
2: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara amb una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
0: I a segona, avui juga el Girona. A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz.
3: 3CAT Info.
0: I parlem de motociclisme. I parlem de motociclisme perquè aquesta tarda a les 3 es disputarà la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Marc Márquez sortirà segon darrere del co-líder del Mundial, Jorge Martín, que ha aconseguit la pole. Mentrestant, en trial, Bert Avellán ha guanyat la primera mànega de la competició de dissabte del trial de polvadura de les Regueres, a Lleó, la darrera prova del Mundial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa juga al Mundial i d'entrada les coses li van bé perquè la seva rival directa, l'italiana Sofia Rabino, només ha pogut ser cinquena. Ha aconseguit, per tant, Avellán un bon grapat de punts a favor, que la general ha començat quan la general havia començat la prova amb 9 punts més que la italiana.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són 2:45 i a aquesta hora estem destacant que la Unió Europea ha evitat pronunciar-se de moment sobre l'acord anunciat per Donald Trump sobre Groenlàndia. Segons la Casa Blanca, el pacte permetrà ampliar la presència militar nord-americana i també garantir la sobirania danesa de l'illa, tot i que no han transcendit més detalls. De seguida ho ampliarem a 3CAT Info, on parlarem durant uns minuts amb un expert, l'antropòleg i expert en la cultura de Groenlàndia, Francesc Bailón. La Fiscalia de Menors de Ceuta té constància de denúncies presentades davant de la policia sobre presumptes abusos als centres de menors de la ciutat autònoma, però no ha obert una investigació general sobre possibles vexacions o abusos en aquests centres. Mentrestant, unes 3.000 persones continuen esperant-se a les platges que s'habilitin nous espais temporals per poder ser acollides. I entre altres qüestions, i si l'actualitat ens ho permet, de que a les dues també parlarem de la hackató que es fa aquest cap de setmana a Barcelona. Cita per la intel·ligència artificial, competició col·laborativa de 48 hores, en què 150 creadors i programadors treballen intensament per transformar una idea en un prototip real d'intel·ligència artificial. I en esports a aquesta hora, Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques?
2: En marxa ara mateix l'assemblea de compromissaris del Barça amb un alt contingut econòmic. Els socis de moment ja han aprovat el tancament de l'exercici del 2025 i també el pressupost de l'actual. També han de votar a aquesta hora l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'espai Barça. Molt atents també a aquesta hora del Badalona Women 0, Reial Societat 0, el partit de la Lliga Femenina de la jornada 4.
1: Dia de temps estable i assolellat amb només alguns núvols poc importants al sud de les comarques de Barcelona, també a l'interior de Girona i a la costa central. Temperatures una mica més altes, en general inferiors als 30 graus i pocs canvis de cara a demà. L'OTAN celebra l'acord anunciat per Donald Trump perquè els Estats Units ampliïn la seva presència militar a Groenlàndia. L'Aliança Atlàntica creu que el pacte reforçarà la seguretat i la cooperació a l'Àrtic, però la Unió Europea, de moment, Brussel·les, Bruno Forte Amiràs, evita opinar sobre aquesta qüestió.
3: L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, qui a principis d'any va impulsar les primeres converses per posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els socis europeus perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa. La Unió Europea, per la seva banda, guarda silenci. Aquest acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar precisament les ambicions expansionistes dels Estats Units i per anunciar noves inversions europees a l'illa.
1: Un acord que anunciava avui de matinada Donald Trump a la seva xarxa social Truth Social. No han transcendit detalls del document, però el president nord-americà assegura que garantirà la presència permanent de tropes nord-americanes a Groenlàndia. Washington ara, Oriol Serra.
4: El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
1: Com ara explicava l'Oriol, l'acord està previst que signi la setmana vinent a Nova York en el marc d'aquesta Assemblea General que faran les Nacions Unides. A aquesta hora podem saludar a Francesc Bailón, és antropòleg, expert en la cultura de Groenlàndia. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Moltes gràcies per atendre aquesta comunicació en directe amb Trescadinfo, perquè ens volem aturar una estona en aquest pacte del qual en sabem de moment poca informació, se'n saben poques coses, de moment un consens una mica opac. La celebració de Washington sí que ha arribat, diuen que podran tenir més presència militar, més influència militar a Groenlàndia i a l'Àrtic, però des de l'illa i també des de Dinamarca, senyor Bailón, han posat l'èmfasi en que sobretot es garanteix la integritat del territori i la sobirania de Dinamarca. Vostè, que és un entès en aquesta matèria, quina primera anàlisi en fa d'aquest acord, del qual de moment en sabem pocs detalls?
0: A veure, en primer lloc, aquest acord realment ja es va establir en el mes de febrer, fa uns mesos, i tot va ser perquè, clar, les amenaces de Trump, tant de voler comprar la illa o envair-la, tot venia per un acord que havien arribat Dinamarca i Estats Units durant els anys 50 amb la construcció de, o la instal·lació de la base militar de Pitufik, que en aquests moments és l'única base militar nord-americana que continua existint. I el problema era que a Groenlàndia, que l'any passat va fer un referèndum i unes eleccions parlamentàries amb les quals el 92% de la població va votar a favor de la independència, és a dir, obrir aquest camí cap a l'autodeterminació, suposava que en el moment en què Groenlàndia fos independent, aquest acord entre Dinamarca i Estats Units, establert en els anys 50, ja no era vinculant. I el temor que tenia Trump era de perdre aquesta base militar, que és la base militar més estratègica del món. I, clar, ell no volia això. Per això totes aquestes amenaces. Al febrer es va arribar a un acord i es va dir, mireu, escolta, vosaltres us podeu quedar la base militar, porteu 75 anys i no hi ha cap problema. Ara bé, la nostra sobirania, la groenlandesa, no es toca. És el que ha escollit el poble groenlandès. I Trump va acceptar. Llavors, el que ara ens estan dient és una cosa que ja es va acordar en el mes de febrer, que faltaven alguns detalls, però que a la fi, quan Groenlàndia sigui independent, que serà en la propera legislatura o en la següent com a màxim, això és el que està establert, tenen inclús la Constitució creada per un país independent, doncs no tenen cap problema que la seguretat del país estigui en mans no només dels Estats Units, compte, sinó dels membres de la OTAN, en el qual també s'inclou, per suposat, Dinamarca.
1: Per tant, com hem d'interpretar no només l'anunci que ha fet Donald Trump, sinó totes aquestes actuacions dels últims mesos? Primer, unes amenaces, unes ànsies intervencionistes, fins i tot volent quedar-se amb l'illa. Ara, no aquesta tirada enrere, sinó aquest consens, aquest pacte. Quina lectura en fa vostè? Donald Trump ha volgut portar primer la por damunt del terreny i ara arribar al pacte?
0: A veure, la qüestió és que Trump, ell no pot mostrar al món sencer, d'acord, que ell ha tingut que cedir davant del que estava dient Groenlàndia, que la seva sobirania no es tocava. I això ell no ho pot fer públic, no ho pot fer públic, perquè és mostrar una debilitat davant del seu país i a nivell internacional. Llavors, com queda bé? Hem arribat a un acord, però estic convençut, faltaria veure els punts de l'acord, però estic convençut que en cap moment hi haurà un punt que digui com podíem perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està. A veure, els groenlandesos, ells no volen pertànyer als Estats Units, el país no està en venda. Jo ara acabo d'arribar de Groenlàndia i el que és increïble és veure a les escoles tot ple de cartells on diuen no et volem Trump, no volem ser dels Estats Units i volem ser un país independent.
1: Si això arribés a passar, senyor Bailón, si aquesta determinació, l'autodeterminació que busca Groenlàndia arribés a ser efectiva i finalment doncs n'és més per lliure, en quina situació quedaria el país? En quina empara es podria aixoplugar?
0: A veure, Groenlàndia des de l'any 2002 forma part de que es diu països i territoris d'ultramar. Legalment està protegit per la Unió Europea, encara que ja no forma part de la Unió Europea, es va sortir el 1985, però sí que és cert que no només per la Unió Europea, sinó també protegit per la OTAN, i al marge d'això també amb aquesta independència que s'està treballant a curt termini, doncs ja, per exemple, s'està arribant a acords d'ajudes per part de Dinamarca i de la Unió Europea. Vull dir que en aquest sentit estan protegits. I amb el tema de seguretat, que és, diguéssim, la part feble d'una futura independència de Groenlàndia, doncs aquest és un nou pas per estar protegida, perquè, clar, Groenlàndia no té exèrcit professional, de moment és el danès el que mana allà, és de les poques coses que no s'han transferit a l'autogovern groenlandès. I bé, aquest acord, i sobretot, insisteixo, no només és cap als Estats Units, és també cap a la OTAN i també, òbviament, implica Dinamarca. Per això, aquest acord s'ha arribat a les tres parts, Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia.
1: Per entendre'ns una mica millor, i vostè que és un expert en la qüestió, Donald Trump de seguida ha dit que assumiran la seguretat de l'illa àrtica de manera permanent, és a dir, aquesta força militar que ja hi té prou pes i que fins i tot de ben segur que el president nord-americà voldria ampliar. Si fos el cas aquest que arribés finalment a aquest escenari, Dinamarca i Groenlàndia, les autoritats daneses i groenlandeses, tindrien veu i podrien dir alguna cosa sobre aquest rol, sobre aquest control militar de Washington?
0: Sí, a veure, en primer lloc s'ha de veure els punts de l'acord que encara no hem vist. Aquest és un de les parts més importants. I en segon lloc, aquest acord, recordem, ha de ser acceptat i votat pel Parlament groenlandès i pel danès. Jo potser em puc equivocar, però si realment és com diu Trump i és el que hi ha en aquest acord, jo estic convençut que no sortirà aprovat ni en el Parlament groenlandès ni en el danès. Seguretat compartida amb altres països membres de l'OTAN? Sí. I també de la Unió Europea? També. Però que única i exclusivament el control el tingui als Estats Units? Jo crec que no serà així i crec que no s'aprovarà en el Parlament. És la meva opinió com a expert, no? El que jo penso que succeirà, però primer hi ha que veure exactament quins són aquests punts de l'acord. Jo, sincerament, dubto que se li hagi donat a Estats Units la plena, diguéssim, responsabilitat de la seguretat de Groenlàndia.
1: I si arribés aquest rebuig als plans de Donald Trump, tem que hi poguessin haver represàlies des d'Estats Units?
0: Jo crec que no, perquè el principal objectiu de Trump era no perdre la base militar de Pitufik, i això ja està acordat. Trump no perdrà aquesta base militar. Òbviament, el que ell vol també és ampliar una mica més el seu control partint d'aquesta base, però no més enllà, no més enllà. I jo crec que al final, al igual com van arribar a un acord amb Pitufik, arribaran a un acord d'una seguretat compartida, perquè és que, a més, hi ha que pensar una cosa. Vull dir, malgrat la música country és una de les músiques que més s'escolta i es balla a Groenlàndia, els groenlandesos no poden veure ni en pintura els yanquis, els nord-americans, amb la qual cosa, òbviament, no estaran d'acord amb que sigui Estats Units qui prengui el control. I jo no crec que hi hagi represàlies. Jo penso que tot és un joc, com una partida d'escacs, per intentar realment ocultar el motiu essencial de tot això, que, insisteixo, era no perdre la base militar de Pitufik, que no la perdrà.
1: No la perdran i potser la voldran ampliar? Més efectius?
0: Més efectius, sí, però, per exemple, a nivell territorial, Estats Units ha perdut molta part d'aquest territori. Abans tenia tota una península sota el seu poder i a través d'acords i etcètera, doncs al final només es va quedar amb la base militar. Vull dir que ha perdut tot el territori que estava envoltant d'aquesta base. I, òbviament, hi ha una cosa que tenen clara els groenlandesos. Vull dir que la terra pertany a Groenlàndia. De fet, el nom real de Groenlàndia és Kalaallit Nunaat, és a dir, la terra dels groenlandesos, i, per suposat, aquestes bases militars, si construeix alguna més, Trump, que això falta per veure-ho, només serà aquesta part. No deixaran ampliar el territori perquè el territori pertany a un país que, insisteixo, ja va votar l'any passat amb un 92% d'acceptació la sobirania a la propera legislatura o la següent.
1: Senyor Bailón, vostè ara hi feia referència en una de les seves respostes. La Unió Europea, de moment, silenci. No sabem si és perquè es vol mirar en detall el pacte o si perquè de moment no s'hi vol pronunciar amb fermesa. Com valora aquesta manca de posicionament de moment des de Brussel·les?
0: Bé, aquí hi ha que tenir en compte dues coses. La primera, que ja ho he comentat abans, Groenlàndia no és membre de la Unió Europea. Encara que té acords amb la Unió Europea, no és membre, amb la qual cosa, diguéssim, la posició, el posicionament de la Unió Europea és, diguéssim, d'observació, perquè no es tracta d'un país membre. I, en segon lloc, jo penso que exactament, vol veure els acords i jo penso que el que està dient Trump respecte a aquests acords és una cosa i el que existeix en aquests punts d'acord és una altra. Però, bueno, ja sabem a vegades que fer determinades publicitats pot amagar altres històries que hi hagin pel mig. Però jo penso que ara la Unió Europea doncs, està expectant i, òbviament, una de les coses que vol veure és quins són aquests punts d'aquest acord que, suposadament, assignarà la setmana vinent, això diuen, no? Però que aquests acords ja estaven pactats des del mes de febrer, encara que s'han anat polint.
1: I també hi ha l'altra carpeta, la de les inversions o activitats econòmiques que Estats Units vol fer i l'amenaça aquí sí, que Donald Trump sempre té, aquesta targeta vermella dient si no acaben anant com jo vull, vetarem inversions, activitats econòmiques de països de fora de l'Aliança Atlàntica, que també és un altre dels protagonistes que vostè ha anat esmentant, en territori groenlandès. De quins interessos concrets estaríem parlant? Empresaris o més a l'engròs?
0: Clar, sovint s'ha dit que realment l'interès que tenia Trump amb Groenlàndia era pel tema dels recursos naturals que tenen, des de terres rares, urani, els hidrocarburs i tot això. Però també cal recordar-li al senyor Trump que des de l'any 2021 hi ha una llei que prohibeix l'extracció, explotació o producció de qualsevol recurs natural que pugui afectar a l'ecosistema. Això començant per aquí. D'altra banda, bé, també cal recordar-li al senyor Trump que a partir de l'any vinent entra en vigor una nova llei a Groenlàndia on, sobretot, el que tracta de protegir aquesta llei és precisament d'inversions estrangeres. És a dir, que les produccions, tot el que sigui turisme, sigui, per exemple, la pesca de la gamba de la gamba d'aigua freda, que Groenlàndia és la més important del món en quant a exportació, tot això quedi en mans d'empreses que estan a Groenlàndia. El que s'està intentant evitar, que fins ara està passant, que malauradament hi ha empreses estrangeres que s'estan portant bona part dels beneficis o els diners o els recursos econòmics, com vulguem dir, que està obtenint Groenlàndia. Pues, bé, a partir de l'any 2027, és a dir, a partir de l'any vinent, es protegirà precisament a les empreses locals. Amb la qual cosa, doncs, en aquest cas, Trump es topa amb aquesta nova llei que entrarà en vigència l'any que ve.
1: A l'espera de poder llegir bé la lletra petita i la gran també d'aquest acord, que segur que en té molta, hem volgut contextualitzar aquesta qüestió perquè és prou important, amb Francesc Bailón, és expert, com ara podíem escoltar-lo amb les seves reflexions i anàlisis, antropòleg, expert en aquesta cultura de Groenlàndia i que ha dedicat aquests minuts a Trescat Info per poder fer una aturada i una lectura d'aquesta situació que tornen a tenir els Estats Units com a protagonistes. Francesc Bailón, moltes gràcies. Molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres i només per acabar,
1: endavant,
0: només comentar una cosa.
1: Sí.
0: Groenlàndia mai ha tingut cap guerra. Groenlàndia mai ha tingut cap tema de narcotraficants. Groenlàndia mai ha tingut cap, diguéssim, acte terrorista. I, per tant, aquests tres arguments, que són els que podria utilitzar Trump en determinades estratègies seves per no passar pel Congrés, no entren, no les pot utilitzar. I això també és important que la gent ho sàpiga, que la pau sempre ha estat a Groenlàndia.
1: I això ho atribueix a la manera de ser dels ciutadans de Groenlàndia?
0: per suposat, als groenlandesos, i només és una anècdota, fins no fa gaire solucionaven els seus conflictes interns, excepte l'assassinat, improvisant cançons i poemes.
1: I ballant country?
0: I ballant country. De fet, i només una anècdota, sí. Aquest estiu em van convidar als Inuit amb una festa que van fer a la base militar d'Icatec, sí. Abandonada per als Estats Units, uh-huh. El 1946, i es van posar a ballar música country a sobre de la base aèria militar, reivindicant el seu dret a l'autodeterminació i reivindicant també els seus drets com éssers humans.
1: Senyor Bailón, un privilegi, de veritat, un gust poder tenir testimonis com el seu, que no només parlen del que poden saber o haver estudiat, sinó perquè hi han anat, perquè ho han viscut. Moltes gràcies. Bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Nou minuts i seran les dues.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Hi posem també el trànsit i el temps. El trànsit des de l'equip viari. El temps amb la previsió de Jofre Genué. Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Jaume. Ara mateix hi ha les retencions a la C-55. Les trobem a Manresa, en sentit sud, a causa d'un accident. I en aquesta mateixa via, la C-55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord. També a la C-25 hi ha un carril tallat a Gurb, en sentit Manresa, i Arbúcies, en sentit Vic. A la C-60 a Argentona hi ha retencions en sentit sud per enllaçar amb la C-32, a la C-58 a Montcada i Reixac, cap al nus de la Trinitat, a la B-10 a Sant Adrià de Besòs, en sentit nord, també cap al nus de la Trinitat, i a Barcelona, la Ronda de Dalt, entre Sant Gervasi i Horta, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, també en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Jofre.
7: Han anat apareixent alguns núvols baixos al voltant del Barcelonès, Maresme, influència de vents una mica humits, marítims, que mantindran aquest cel una mica variable, núvols una mica decoratius, però no esperem que donguin pluja, que vagin més enllà d'aquesta variabilitat en aquestes comarques. També a pas de les hores en poden aparèixer en punts del Vallès, Guilleries, Montseny, també cap a la Serra Transversal o Ripollès, on esperem que a la tarda doncs, hi hagi aquesta certa variabilitat, però poca cosa més. Són fenòmens bastant locals. En general, l'ambient assolellat predomina, amb el permís d'algun núvol prim que arriba des del nord del país, amb una tramuntana que ha desaparegut, genera una mica de gregal, que és el vent causant doncs, aquesta influència de vents una mica més marítims i de l'aparició d'aquests núvols baixos al voltant de la costa central. Bé, en general, avui les temperatures, malgrat tot, tendeixen a pujar una miqueta, 1-2 graus més. En general, valors pròxims com a molt als 30 graus, però sí que a Ponent, per la Lleida de Terres de l'Ebre, es pot arribar als 31-32. Per tant, que tendeixen a pujar un palet. Pels propers dies esperem pocs canvis. Les temperatures diurnes aniran enfilant-se un grauet més entre demà i demà passat i, sobretot, esperem que la situació meteorològica doncs estigui encapçalada per estabilitat absoluta. Potser a finals de la setmana que ve arriben alguns canvis amb un termòmetre que podria recular.
5: 3CAT Info.
1: Poc més de 6 minuts i seran les dues.
5: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Dos punts d'informació ara mateix en directe. Comencem en primer lloc amb l'assemblea de socis compromissaris del Barça que està en marxa des de les 10 del matí, que es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ho està seguint en Roger Arbusà. Roger, com van les coses? Bon dia.
8: Bon dia, ara mateix som al punt 4, el punt més important d'aquesta assemblea de compromissaris, que és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demana ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per poder finalitzar les obres de l'estadi. A més, també demana l'aprovació d'una emissió de bons, uns bons vinculats als drets televisius, a l'activitat audiovisual, amb valor de 210 milions per tenir així liquiditat. Ara mateix, els socis i sòcies compromissaris fent les seves preguntes, també Ferran Oliver, que és el vicepresident de l'àrea econòmica, contestant-les, i ara mateix en aquest punt, abans de sotmetre's a votació. Mentrestant, han quedat aprovats els punts 2 i 3, el tancament de l'exercici de la temporada passada i el pressupost de l'actual. El tancament de la passada presenta un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues, tot així ha estat aprovat amb una gran majoria, igual que el pressupost de l'actual. El Barça aquí preveu un benefici benefici d'un milió d'euros també aprovat a Mascareix. Com dèiem, ara mateix al punt 4, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça és el torn de preguntes, és el punt principal d'aquesta assemblea de compromissaris.
2: Moltes gràcies, Roger Arbusat. De seguida continuem amb la informació del Barça, que aquest vespre juga al camp del Sevilla a la Lliga, però abans anem fins al municipal de Palamós, perquè acaba d'acabar el partit entre el Badalona Women i la Reial Societat de la jornada 4 de la Lliga F. Anem fins allà, a Baix Empordà. Marc Andrés, bon dia.
9: Bon dia, i ho ha fet amb empat a 0. No s'ha mogut el marcador, tot i que, recordem-ho, el Badalona Women ha jugat amb una futbolista menys des del minut 32 de la primera meitat. En aquesta segona meitat hi ha hagut moments per tot, hi ha hagut una jugada polèmica que ha acabat amb un gol anul·lat per fora de joc a la Reial Societat i la vermella directa per la delegada del conjunt basc després de les protestes. Hi ha hagut una ocasió claríssima al 88 per al Badalona per mirar-hi, per fer l'1-0, i tot just després, al 90, la davantera de la Reial Societat, Selenfreund, ha estavellat una pilota al travesser, però no s'ha mogut el marcador, la pilota no ha entrat. Per tant, el Badalona Women i la Reial Societat que empaten a 0. Ara, l'equip badaloní ha jugat ja 4 partits i suma 7 punts. Momentàniament es col·loca a la 5a posició de la Lliga F.
2: Gràcies, Marc Andrés, des del municipal de Palamós. I avui a les 4 també es disputa la Lliga F l'Espanyol Madrid Club de Futbol. Ahir va jugar el Barça, que va golejar l'Alavés per 0-6 amb hat-trick de Clàudia Pina. I tornant a primera divisió masculina, ho dèiem abans, el Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de sumar la 7a victòria consecutiva i mantenir en mà de ferro el liderat del campionat, si pot ser, sumant 21 punts de 21 possibles. L'única novetat a la convocatòria és l'absència del porter Joan Garcia i l'entrada del porter del planter, Iker Rodríguez. Joan Garcia, recordem-ho, és baixa per molèsties al genoll dret. El Sevilla-Barça començarà a les 9 del vespre i es podrà seguir, com sempre, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui juga el Barça i demà serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano. L'Atlètic de Madrid, quart amb 13 punts, rep el Real Madrid, segon amb 15. Fa uns minuts ha parlat el tècnic matalasser Diego Simeone amb paraules d'elogi cap al tècnic rival.
10: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho, obviamente admirador de él por muchísimo tiempo, lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo. Y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
2: I qui ja ha jugat és l'Espanyol, que ahir va perdre contra l'Algelera CD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. És la quarta derrota de l'Espanyol, que arriba a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. Manolo González, tècnic blanquiblau, molt decebut.
11: No puc dir res, hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
2: I a segona avui juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. La principal novetat és el davanter Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell jugarà demà a les 2 del migdia contra l'Oviedo a la Nova Creu Alta.
5: 3CAT Info.
2: I parlem de motociclisme. Aquesta tarda a les 3 es disputa la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, com sempre en directe a l'app i al web de la Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Marc Márquez sortirà segon, darrere del colíder del Mundial, Jorge Martín. Per cert, encara en motor, Berta Avellán ha guanyat la primera prova de la jornada de dissabte del Gran Premi d'Espanya de Trial, a Pobladura de las Regueras, a Lleó. És la darrera prova del Mundial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'hi juga el títol i, de moment, les coses van bé, perquè la seva rival directa, la italiana Sofia Rabino, només ha pogut acabar la primera prova en 5a posició. I en bàsquet, Badalona acull la Supercopa CB aquest cap de setmana. Avui es disputen les dues semifinals. A les 6, Assisa Joventut Baskonia, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a les 9 del vespre, Barça-València. Ricky Rubio, de la penya, sobre el fet de jugar a casa.
12: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
2: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè es disputa a Cerdanyola la Golden Cat. En categoria femenina, Catalunya jugarà contra França en la semifinal del torneig. El partit començarà d'aquí uns minuts, a les 2. Qui ja és a la final és Portugal, que ha vençut Alemanya per 7-5.
5: Catalunya Ràdio.
13: L'OTAN avala l'acord de seguretat que Trump ha anunciat amb Groenlàndia i Dinamarca per augmentar la presència nord-americana a l'illa àrtica i que impedirà que Rússia i la Xina hi tinguin bases. Bon dia, són les dues.
14: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
13: Un acord que Dinamarca i Groenlàndia també veuen amb bons ulls. L'anunci el feia Donald Trump aquesta matinada i unes hores abans el president nord-americà també ha vetat l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, com la CNN.
15: I don't think that a court should allow fake news to be written day after day.
13: Els acusa de notícies falses i amenaça d'ampliar la prohibició a d'altres mitjans que considera hostils. I a Ceuta, la justícia ha rebut les denúncies de menors migrants que asseguren que han patit abusos i vexacions als centres d'acollida a Madrid, al Vagil.
16: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies de diverses menors tutelades pel govern de Ceuta que asseguren haver patit maltractaments, vexacions, amenaces i càstigs per part dels treballadors dels centres que les atenen. Els informes han estat ja traslladats al jutjat, que haurà de decidir ara si ho investiga.
13: I després de l'escàndol aquesta setmana per la traducció al català del judici del cas Roger Espanyol, el govern obre expedient a l'empresa adjudicatària. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
17: Obrirem expedient a l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català.
13: A Rússia, un terç dels ciutadans ja han votat en les eleccions legislatives, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Són tres dies de votacions que van començar ahir. Avui la jornada està marcada per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic. I de la cultura, avui tenim de tot. Cinema amb el Festival de Sant Sebastià, música amb el Mercat de Música Viva de Vic i literatura amb la Setmana del Llibre en català. Parlarem de tot això. I quan siguin dos quarts de tres, els esports que destacarem avui, Sergi Camps, bon dia.
18: Bon dia, doncs al Barça tenim el vessant esportiu, juga a les 9 al camp del Sevilla, en farem la prèvia, i també està en dansa l'assemblea de compromissaris del club, sentirem documents sonors de Joan Laporta, una assemblea que ha començat a les 10 del matí. Més enllà d'això, també juga el Girona avui, ho fa a les 9 a la segona divisió al camp de la Cádiz, per ser un resultat que acaba de finalitzar a la Lliga F, Badalona Women 0, Reial Societat 0, i també parlarem de motos perquè Marc Márquez surt segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP. La cursa sprint avui a partir de les 3.
13: I ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència a aquesta hora, Carmina Malagarriga, destacada? Bon dia.
6: Bon dia, Eva. Doncs a la C-55 hi ha retencions a Manresa en sentit sud a causa d'un accident. També retencions a la C-58 a Montcada i Reixac cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Barcelona entre Sant Gervasi i Horta, en sentit Besòs i també en sentit Besòs a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc. Hem d'afegir que els Mossos han detingut 4 homes de 20 i pocs anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà aquesta matinada. Una acció que, com bé sabeu, ja ho hem dit diverses vegades, pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Els detinguts se'ls acusa d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Això és tot des de l'equip viari.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Quin temps farà aquest cap de setmana, Jofre Genué? Bon dia.
19: Bon dia. Doncs estable. Estable, si entenem, per sol i per bonança en general. De fet, les temperatures avui, similars a les d'ahir, amb aquesta calor continguda, no molt intensa, tot i així, pujant un palet, de fet, ara mateix s'arriba ja als 30 graus al Baix Ebre, per exemple, al Perelló, o a prop dels 30 a Tortosa, que és on esperem que pugi més el termòmetre, poc més enllà dels 30, 31, 32, també en alguns punts, potser de Ponent i Pla de Lleida, seran els vols més alts, i en tot cas aquestes petites nuvolades que han tornat a sorgir al voltant de la costa central, des del Garraf fins al Maresme, que poden també ser presents cap al Vallès, Montseny, cap al Ripollès, i que bàsicament el que fan és que el cel estigui mig ennuvolat, variable, i que també frena una mica el termòmetre, però que tot això no anirà pas a més. A més, són fenòmens bastant locals. El temps estable es mantindrà demà, temperatures una mica més altes, i iniciarem la setmana que ve, els darrers dies de la tardor, amb pocs canvis. De fet, el termòmetre que pot pujar un pèl més al diurn, especialment amb una calor potser un pèl més intensa entre dilluns i dimarts.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
13: Són les 2:05. Donald Trump anuncia un acord amb Dinamarca per tancar la disputa sobre Groenlàndia, una entesa que, a falta de saber-ne els detalls, ha estat celebrada per Copenhagen i el govern de l'illa Àrtica, que consideren que garanteix la integritat territorial de Groenlàndia i la sobirania danesa. L'OTAN també s'ha mostrat satisfeta i assegura que permetrà enfortir la seguretat a la regió de l'Àrtic. Sobre l'anunci, però, destaca el silenci, de moment, de la Unió Europea, que, malgrat que es tracta d'un territori comunitari, no s'ha pronunciat encara sobre la qüestió. Brussel·les, Bruno Forte, Amiràs, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
13: I el document que ha de concretar l'acord està previst que s'assigni la setmana que ve a Nova York, en el marc precisament de l'Assemblea General de l'ONU. Serà llavors quan es podrà analitzar a fons el contingut de l'entesa. De moment, però, Donald Trump ha tret pit i insisteix que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington, Oriol Serra, bon dia.
4: Bon dia. Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per a tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa Àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que s'assigni aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
13: I malgrat que Donald Trump ha insistit que l'acord és molt beneficiós per als interessos dels Estats Units, alguns experts posen en dubte aquest punt de vista, Joan Aleix Mata.
20: Sí, l'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la seva pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, també apunta que busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, podia córrer perill si l'estatus del territori autònom canviava.
0: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
20: Aquest expert també posa en dubte que aquest acord pugui tirar endavant al Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar, si no és beneficiós pels interessos de l'illa. I recorda que el sentiment anti-Trump és molt majoritari entre la població d'ençà de les amenaces d'anexió que Washington va fer a principis d'any.
13: I avui Donald Trump també és notícia per una altra qüestió. Ha vetat l'entrada a la Casa Blanca de tres mitjans de comunicació. La CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico. Això ho anunciava la mateixa CNN.
21: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now and Politico from the White House. Quote:
13: El president dels Estats Units acusa aquests mitjans de difondre notícies falses i ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació, Oriol.
4: Donald Trump manté la seva croada contra els mitjans de comunicació que són crítics amb la seva administració i ho fa copiant una tàctica pròpia i original de l'extrema dreta alemanya consistent en repetir que la premsa menteix. A cada acte públic, Trump dedica uns minuts a dirigir-se a la premsa saludant les fake news. Ahir va fer-ho primer a través de la seva xarxa social i uns minuts més tard davant dels micròfons. I va fer un pas més enllà anunciant l'expulsió de mitjans de comunicació concrets de la Casa Blanca, com són la CNN o Público i advertint que en seguiran d'altres.
1: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
4: Conscient que pot estar temptant contra la llibertat d'expressió i de premsa recollides a la Constitució nord-americana, Trump afegia això.
1: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
7: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
4: Des de la CNN han reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que mantenen un litigi amb el 47è president dels Estats Units i tampoc és el primer cop que una de les seves amenaces queda en via morta.
13: Cinc minuts i arribarem a un quart de tres. A Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers. Són persones que ahir no van trobar plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat per a 1.700 persones. Mentrestant, la Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de diversos menors d'edat que asseguren haver patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida. Madrid, Alba Gil, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, d'amenaces, de càstigs i fins i tot d'episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fonts de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat aquestes denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i també els informes mèdics i psicològics de diverses menors que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i a vexacions. També d'impedir que algunes joves amb problemes de salut fossin traslladades a l'hospital o rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres que estan gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'organització.
22: Feijó és un mal virus que ha infectat no solo a la política espanyola, sinó també a sus dirigentes. Nosotros vemos a persones que necessiten ajuda. Ellos no ven persones. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunitat més per atacar al govern.
16: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
23: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez. Se les advirtió de que la operación del puerto no era buena idea, que no se puede ofrecer una infraestructura crítica para acoger a los invasores.
16: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció d'aquest campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, els de Defensa i Exteriors.
13: Gràcies, Alba. Bon dia.
16: Bon dia.
13: I el govern, ho avançàvem a les dues, obrirà un expedient a l'empresa del servei de traducció que va fallar estrepitosament dimecres al judici pel cas de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, Laia Framis.
24: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, promet que treballaran perquè es garanteixi el dret a poder declarar o a intervenir en català a les institucions de justícia.
25: Hi ha coses que no haurien de passar perquè a Catalunya volem parlar en català, volem poder viure plenament en català i també vol dir tenir un dret a la justícia en català. I en aquest sentit, doncs, el govern el que treballa és per garantir que aquest dret sigui efectiu. Ja ho hem dit, que obrirem expedient l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català i, si no, els serveis de traducció funcionin correctament com han de funcionar, que és el que s'espera d'un país normal.
24: Durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però els errors reiterats de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i en ucraïnès. Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
13: I després que dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, fes una conferència a Barcelona per exposar els seus 2 anys al capdavant de l'executiu, avui són els consellers del govern els que s'han repartit per tot Catalunya per explicar la gestió d'aquesta primera meitat del mandat, Gemma Bonet.
24: A Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i votar-hi a favor.
2: Hem posat sobre la taula un nou model i ara el que cal és que això que s'ha presentat s'aprovi en el Congrés dels Diputats. Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
24: També el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en un acte al Penedès, ha reivindicat l'obra de govern davant del que considera una retòrica estèril de l'extrema dreta. I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
13: I avui tornem a parlar del cas Andí, que els experts cataloguen de pseudoteràpies i de perilloses pràctiques, com les que la terapeuta de Jonathan Andí proposava als seus pacients, com ara simular llançar un familiar per un precipici. Avui la Vanguardia publica que la dona hauria insistit a la seva ajudant que indiqués a Jonathan Andí els punts perillosos de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare, Maria Guixà.
8: La terapeuta d'Andí fill, Maria Julia Luderwald, hauria insistit 2 vegades en un àudio que el seu pacient hauria de conèixer els barrancs de Montserrat. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que el fill d'Isaac Andic en coneixia els riscos d'aquesta zona, d'aquesta àrea de Montserrat. De les informacions fetes públiques avui també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Hauria ideat una pràctica suposadament terapèutica i que hauria interessat al seu pacient, que consistia, ara ho deies, a fer veure que es llançava un membre de la família per un barranc. Doncs el psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president a més de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia els perills del que ell cataloga com a pseudoteràpia i alerta també de la voluntat de control que volia exercir Luderwald sobre Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
9: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, perquè és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
13: Ara passen 2:15. Avui, a banda de Groenlàndia, també del veto de Trump a la CNN, tenim altres informacions destacades de la crònica internacional, com per exemple a Rússia. Les eleccions per escollir un nou parlament s'han vist afectades per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic i el llançament de drons ucraïnesos durant la matinada, això segons les autoritats russes. El Kremlin, però, assegura que els han pogut repel·lir. Tot plegat en unes eleccions, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna, en què la victòria del partit de Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i unitat en un moment que el conflicte continua estancat al front. De fet, l'única formació política que defensa posar fi al conflicte ha estat vetada dels comicis. Anem, doncs, cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. El partit Yabloko, que en rus vol dir poma, ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això els ha fet guanyar molta popularitat entre els joves i més després que la justícia els hagi exclòs de les eleccions. Nikolai Rybakov assegura que per a ells aquest suport ja és una victòria.
11: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
10: Malgrat el veto, alguns candidats del partit es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts i altres s'han retirat després de rebre amenaces de mort.
11: Ara mateix 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
10: I sense Yabloko a la papereta, què creu Rybakov que han de fer els seus votants?
11: Que en cap cas votin els partits que apareixen ara a la papereta, perquè cap d'ells suposa la política que aplica l'actual poder.
10: Abans de 2022, Diable, que era un partit que no agradava a la majoria dels opositors perquè el veien massa institucional, poc combatiu i, a més, molt crític amb Alexei Navalny. Ara, però, el seu liberalisme i la seva moderació s'han convertit en una opció radical en una Rússia on estar en contra de la guerra es considera una traïció.
13: I aquest cap de setmana també hi ha eleccions a Alemanya, dues renyides eleccions regionals, demà a Landa, Mecklenburg, Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu del lloguer ha centrat el debat a la capital alemanya. Anem cap allà, Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
6: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
12: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
5: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
15: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
5: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
15: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
5: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
13: 2 minuts per la publicitat i tornem.
17: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
18: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
26: El pensament màgic no és cosa de 4 friquis, és part de l'ésser humà.
27: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
26: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
28: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
26: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
29: Me siento súper, me siento fantástico.
26: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
30: amunt,
26: però que al final són falses.
31: El rotllo, No m'agrada.
18: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
32: Si vols vendre el teu habitatge,

0: amb Eva Compte.
1: I abans de la cultura, un parell de qüestions més. Tret de sortida, la collita de festucs a les comarques de Lleida. El sector comença la campanya de recol·lecta amb bones perspectives d'aquest cultiu que cada vegada guanya més hectàrees. Ens ho explica des del municipi de Maials, al Segrià, l'Alba Mor.
2: Si bé les altes temperatures han perjudicat en major o menor mesura cultius de fruita de pinyol, llavors, cereals o fruits secs com l'ametlla, en el cas del pistatxo, la calor ha ajudat al creixement del fruit. Productors com Foment Agrícola de les Garrigues de Maials preveuen bons rendiments, en especial a les zones de secà, ho explica el gerent de l'empresa, Joan Altet.
3: Es preu una campanya més bona que l'any anterior, perquè veníem de 2-3 anys de sequera i aquest any doncs, ens ha afectat per bé perquè hem tingut bona aigua i un estiu calorós i llarg. El que potser ara ja tindrà que baixar-nos a la calor perquè l'arbre doncs, ja està patint una miqueta amb secà.
2: El cultiu de festuc continua augmentant any rere any a Catalunya. El nombre d'hectàrees s'ha gairebé triplicat en 5 anys, arribant a les 1.300, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura.
1: I Sant Cugat, al Vallès Occidental, tindrà el primer gran temple a Catalunya de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies. Avui s'ha posat la primera pedra del que serà el segon temple mormó de l'Estat després del de Madrid. Sant Cugat, Marta Vallès.
4: Es construirà en una parcel·la de més de 2 hectàrees al barri de Volpelleres, un temple de colors clars de 2 plantes i amb una torre sobre l'accés principal i un edifici annex per visitants, ja que aquest centre acollirà fidels de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies de Catalunya, el País Valencià, l'Aragó, les Illes Balears i el sud de França. David Pérez és el director de comunicació de l'Església a casa nostra.
5: Els temples són una mica diferents de les nostres esglésies on anem cada diumenge. Temples és un lloc més especial on fan com vots, compromís no, amb Déu, de ser fidel als seus manaments. La diferència és que el temple és un lloc per nosaltres sagrat.
4: Aquestes són les seves creences.
5: Nosaltres creiem en la Bíblia, no, l'Antic i el Nou Testament. La nostra idea és d'apropar-nos el més possible a la vida cristiana. Part de la nostra vida és ajudar a la persona que és necessitada. Creiem que la nostra ànima ja era viva, diguéssim, abans de venir a aquesta terra, que venir a aquesta terra és un procés on aprenem moltes coses i després doncs, continuem vivint.
4: Les obres duraran entre 2 i 4 anys. Quan estigui acabat, el temple estarà de portes obertes 3 o 4 mesos i el podrà visitar a tothom. Posteriorment estarà reservat als fidels. Els jardins del recinte sí que quedaran oberts al públic. L'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies té 72.000 seguidors a tot l'estat, 5.000 a Catalunya. També els anomenen mormons.
1: I ara cultura. Naomi Watts rep aquesta nit l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actriu de Lo Impossible i Mulholland Drive recollirà aquest vespre un Premi Donostia i presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta. Enviat especial, Marc Garriga.
6: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha assegurat que se sent recompensada pel fet d'haver treballat amb directors com David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu o Juan Antonio Bayona. Però rebre un premi com aquest la fa sentir molt satisfeta de tot el que ha aconseguit.
7: It feels like such an incredible
8: honor. Em fa sentir molt honorada rebre aquest premi en aquest punt de la meva carrera. He treballat intensament durant pràcticament els últims 40 anys i he tingut l'oportunitat fantàstica de treballar amb grans cineastes. M'encanta la meva feina, actuar i explicar històries, i crec que avui dia, més que mai, el cinema és un mitjà molt potent i estic orgullosa de formar part d'aquesta comunitat.
6: A més, és conscient, diu, que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera i per això ara vol donar també l'oportunitat a directors novells. És el cas de Ben Sheeranian, que l'esposa perfecta l'ha convertit en una dona aparentment innocent però que amaga un secret terrible i ella assegura que ha estat tot un repte molt enriquidor.
1: I ara música. Ginestà, Carola Oz i Crimson, algunes de les bandes, compliran avui les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major Vic Marc Ruiz.
9: Avui encara queda molta música per gaudir al Mercat de Música Viva de Vic, però els concerts comencen més tard del que és habitual. Els dos escenaris exteriors continuen sent els grans protagonistes. Per exemple, a l'escenari de la Catedral hi haurà molta contundència guitarrera amb Mujeres i Crim, per cert, la banda tarragonina de punk rock que plega. I a la plaça Major, música urbana amb Carola Oz, pop optimista amb Ginestà i la mescla de música tradicional i electrònica del gallec Bayuca. La Garpa de l'Atlàntida, com sempre, la més estralera amb el rei del macarrisme català, Baia i Malifeta amb exmembres de Zoo per tancar la jornada. Serà l'endemà d'una jornada molt més eclèctica amb l'excel·lent narrativa de Nacho Vegas, l'excel·lència en la música tradicional valenciana de Pep Jiménez Utifarra,

0: el punk que t'has complexat de Remei de Calafresca, el rock contundent de Parque Sur, el pop de Mama Duixa o la música urbana de Lia Cali, entre molts altres.
1: I ara llibres, la setmana del llibre en català acull més de 350 activitats programades entre presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. La cita d'aquest any torna a convertir Barcelona en punt de trobada per al sector editorial i els lectors catalans, Quim Codinàs.
2: Entre la programació destacada hi haurà i podrem veure Roser Capdevila i Albert Tom. Sentim a Cristina Domènech en declaracions a la Ciutat Maragda, el programa de Catalunya Ràdio. Ella és directora de la setmana del llibre en català.
3: Pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa de vegades de veure, no? Quan veus una Desiara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt... bueno, que crec que és important.
1: I Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi.
4: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
5: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal, no timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
1: Gènesi s'estrenarà dilluns a TV3. Són 2:45, els esports. Sergi Camps, bona tarda.
6: Bona tarda, Eva. Com deia l'entrenador italià Vince Lombardi, la perfecció no és possible, però si la perseguim podem assolir l'excel·lència. El Barça de Flick no és perfecte, però ha fet un inici de temporada pràcticament immillorable. Avui prova de cert nivell al Pizjuán, el Sevilla ha començat bé la temporada i l'any passat va superar l'equip blaugrana. Avui a Sevilla hi ha una gran incògnita. Qui farà de Joan Garcia? Ara també en parlarem i també ho farem de l'assemblea de compromissaris que està en marxa i sentirem documents sonors de Joan Laporta. El dia que el Girona continua l'operació Sens, avui visita el camp del Cádiz, un dels pitjors equips de la categoria, ara també ho analitzarem, i el dia que Joventut i Barça poden passar a la final de la Supercopa ACB i que Márquez surt segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, ara també ho detallarem. Abans, però, esport en directe a la primera divisió en joc des de les dues, l'Osasuna Rayo Vallecano. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Partit a la mitja hora de la primera meitat, està guanyant l'Osasuna per 1-0, ha marcat Budimir al minut 16.
6: I ha acabat el Badalona Women 0, Reial Societat 0, partit de la Lliga F. Municipal de Palamós, Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, empat a 0 al Municipal de Palamós entre el Badalona Women i la Reial Societat en un partit que les badalonines han hagut de resistir. I és que al minut 32 de la primera meitat, una mala sortida de Maria Valenzuela ha fet que la portera fes caure la davantera del conjunt basc i veiés la vermella directa com a última jugadora. Per tant, el Badalona, que ha hagut de jugar durant més d'una hora amb una futbolista menys. A la segona meitat, gol anul·lat a la Reial Societat per fora de joc, molt protestat per l'equip basc, de fet, ha vist la vermella directa a la seva delegada, i al temps ha afegit una pilota al travesser de la davantera basca, de l'equip basc, més ben dit, Selen Freund. Això sí, el marcador, però, no s'ha mogut, per tant, empat a 0 pel Badalona Women, que suma un punt més, ara en té 7 a la classificació i momentàniament és 5è a la taula.
6: En hoquei patins, en marxa la semifinal femenina entre Catalunya i França, perdent de la Golden Cat. Alfons Obrina, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. Ara mateix, una mica menys de 4 minuts pel descans, guanya Catalunya per 2-1.
6: Abans, Portugal 7, Alemanya 5. Les semis masculines, 1:45, Portugal-França, 2:45, Catalunya-Angola. I en waterpolo ja tenim decidides les semifinals de la Lliga Catalana. La primera l'ha guanyat el Mataró per 12-8 al Terrassa i la segona, el Sabadell, l'ha guanyat per 11-4 al Catalunya. Per tant, demà final entre el Mataró i el Sabadell. Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
10: Catalunya migdia Esports amb Sergi Camps.
6: Ara marxarem cap a Sevilla per buscar l'última hora del partit d'avui, Sevilla-Barça al Pizjuán, però abans el focus d'interès en clau blaugrana avui també és a l'assemblea de compromissaris, en marxa des de les 10 del matí, i l'està seguint el Roger Busà. Arbo, què tal? Bona tarda.
11: Com estàs? Bona tarda.
6: On som ara mateix?
11: Mira, ara mateix som al punt 4, que és el punt més important d'aquesta assemblea de compromissaris, que és el que fa referència a l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demana ampliar aquest crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per tal de poder acabar doncs les obres de l'estadi, i ara mateix està votant aquest punt, el punt 4, que, com dèiem, és el més important d'aquesta assemblea de compromissaris. A més, el Barça demana l'aprovació també d'una emissió de bons vinculats a l'activitat audiovisual del club per un valor de 210 milions per tenir liquiditat. Això es votarà de seguida després d'aquesta ampliació de finançament i dic que és un punt important perquè això vol dir que la despesa de l'Espai Barça puja fins als 1.900 milions i que el deute agregat és de 2.680 milions. Ara estem pendents de saber el resultat d'aquesta votació, d'aquest punt 4. Mentrestant, han quedat aprovats aquests sí, de moment, els punts 2 i 3. El tancament de l'exercici de la temporada passada, també el pressupost de l'actual. Pel que fa al tancament de la temporada anterior, el club presentava un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues. Això, tot i així, s'ha aprovat amb una gran majoria. I pel que fa al pressupost de l'actual, el club preveu un benefici d'un milió d'euros i també doncs, els socis i sòcies compromissaris ho han aprovat amb escreix.
12: Hem sentit, Roger, el president Joan Laporta, menys contundent que l'any passat amb aquell mític ja mestre Tites, però que no falti el missatge cap al Real Madrid.
11: Sí, l'hem sentit en l'informe inicial, ha fet un discurs que ha durat gairebé mitja hora, just a l'inici d'aquesta assemblea, cap a les 10 del matí, un Laporta avui més tranquil, menys combatiu, és veritat, però ha tret pit de la consolidació econòmica, a poc, diu, del club, del projecte esportiu, i seran recordat al Madrid.
13: És un repte apassionant, que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
11: I en l'àmbit esportiu, diu Laporta que és un equip altament competitiu, un equip magistralment dirigit per Hansi Flick i molt ben configurat per Deco, i una plantilla, segons el president, que aspira a guanyar tots els títols.
13: Aspirem a guanyar-ho tot. Tenim doncs, l'aspiració de guanyar la Lliga, que seria la tercera consecutiva. També aspirem a guanyar la Copa per continuar sent el rei de copes o guanyar la Supercopa per donar un cop d'efecte a mitja temporada. I, per suposat, aspirem aquest any a guanyar la Champions. Estic convençut que si els fem confiança, si donem tot l'escalf que necessiten els jugadors i el tècnic i el seu staff, ho aconseguirem.
11: Aprovat, Sergi, i ara mateix la primera part del punt 4, el que dèiem, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, ampliat amb àmplia majoria, aprovat amb àmplia majoria, el club demana ampliar aquest crèdit amb Goldman Sachs, aquest crèdit de 300 milions, això s'ha aprovat amb àmplia majoria, ara mateix es votarà l'aprovació d'aquesta emissió de bons per un valor de 210 milions d'euros.
12: Suposo, Arbu, que en algun moment es farà una pausa per dinar i aquesta tarda està previst que sentim Deco també, oi?
11: Sí, la pausa cap a les 3 per dinar, a partir de les 3 de la tarda, veurem com van els timings, però està previst per escaleta que sigui a partir de les 3 i sentirem Deco a primera hora de la tarda, en principi entre el punt 4 i el punt 5. Després d'aquest punt, és el punt 4, farà una anàlisi de l'últim mercat de fitxatges. També sentirem, per cert, el vicepresident esportiu, Rafa Juste, durant aquesta tarda, aquesta assemblea que està previst que s'acabi entre les 6 i les 8 del vespre.
12: Una assemblea que estem seguint en directe a la via web de Catalunya Ràdio amb el Roger Bosà des de les 10 del matí i fins que faci falta. Moltes gràcies, Roger. Fins ara.
11: Fins ara.
12: I en clau esportiva, el Barça que juga avui al Pizjuán, a Can Sevilla, a les 9, des de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça líder amb 6 de 6, ve de guanyar el Racing per 7 a 2. El Sevilla, 5è amb 13 punts, ve de guanyar el Deportivo de la Coruña per 0 a 1. A Sevilla ja hi tenim el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda, Sergi.
12: Escolta, per on passa l'última hora del Barça amb aquest focus que tenim posat a la porteria, eh? Qui farà de Joan García avui al Pizjuán?
14: Aquesta és la pregunta del milió d'euros, efectivament. 32 graus ara mateix a la capital andalusa. S'espera que a l'hora del partit, a les 9, baixi, entre cometes, fins als 30. Per tant, estem en un dia clarament encara estiuenc. I com deies tu, amb el gran dubte, la gran incògnita de saber avui qui substituirà a Joan García a la porteria. Joan García s'ha quedat a Barcelona per unes molèsties al genoll, ha de fer net, aprofitarà l'aturada de seleccions per recuperar-se, i mentrestant, avui, la tria és entre Wojciech Szczęsny o el recentment fitxatge aquest estiu, el porter de la selecció de Croàcia, Dominik Livaković. També ha viatjat un futbolista, un porter del filial, però en qualsevol cas ho fa com a tercer porter. Pel que ahir va explicar Flick, sembla que deixava entreveure que Szczęsny seria l'escollit. Diu que és el segon porter, diu que coneix i està més integrat a l'equip, però per algun motiu es devia fitxar en el seu moment el futbolista croat Livaković. Per tant, jo no voldria hores d'ara, donar res per fet. Podem veure a Stensne, que és el que en principi tot apunta, però no descartaria que finalment s'imposés certa lògica i veiéssim a Livakovic.
12: Últim partit abans de l'aturada de seleccions. Bernat, per tant, avui no caldria fer rotacions en excés. Quin 11 t'imagines avui contra el Sevilla?
14: Bé, més que rotacions, el que faria seria tornar a desfer les rotacions que es van fer contra el Racing de Santander, i avui, per exemple, futbolistes com Cubarsí, com Fermín, com Xavi Espart, o fins i tot Anthony Gordon, tot i la bona actuació de Deiemi contra el Racing, poguessin tornar a l'11 titular. Per tant, seria el més normal que veiéssim un equip format per aquests futbolistes, més els ja habituals i fixes, els de la columna vertebral, com Pedri, com Rodri, Lamine Yamal o Rafinha en atac.
12: Molt bé, el Barça que torna a un Sánchez-Pizjuán, on l'any passat, recordem, hi va perdre,
14: Sí, 4-1, un partit al mes d'octubre, abans d'una aturada de seleccions. Per cert, no vull fer el comentari amb cap intenció, però amb Boite que estense a la porteria. 4-1, victòria del Sevilla. La veritat va ser de les poques alegries que va tenir l'afició del Sevilla aquella temporada. I hem de dir una cosa, el Barça, la de la temporada passada, va ser l'única derrota, o l'única derrota en 10 partits jugats aquí en visites a la Lliga. Per tant, no és un camp que històricament, com a mínim en la història recent, hagi estat gaire complicat. Però sí que tenim aquesta taca de la temporada passada amb un partit on recordo que va brillar especialment un exjugador del Barça, el xilè Alexis Sánchez, que ja no és el Sevilla.
12: El Sevilla ha començat bé aquesta temporada, Bernat, però escolta, Luis García, l'entrenador, diu que pràcticament contra el Barça no hi ha res a fer.
14: Sí, ahir es va desfent elogis pel joc del Barça, que et maten, que tenen una voracitat insaciable, que no et deixen ni respirar. Tot i així, com dius, el Sevilla està vivint un bon moment, 5è a la classificació, 13 punts, 4 victòries, un empat i una derrota. La ciutat de Sevilla, en general, viu un bon moment de futbol, perquè el Sevilla és 5è i el Betis és 3er, i a més a més jugant a la Champions. Hi ha dies d'alegria, per tant, pels andalusos de Sevilla, dels dos equips, però avui haurem d'estar pendents d'aquest Sevilla que, tot i les paraules de Luis García Plaza, no voldria donar res per fet. I avui el Barça segurament es trobarà amb un dels partits, amb un dels enfrontaments més complicats des que acaba de començar la Lliga.
12: Àrbitre del partit?
14: Doncs el valencià Juan Martínez Munuera.
12: Doncs aquest Sevilla-Barça, a partir de les 8 ja a la TDT de Catalunya Ràdio, les 9 al partit, el viurem amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i companyia. Fins ara, Bernat!
14: Fins ara!
12: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. Baixem una categoria, baixem a la segona divisió. Avui a les 9, Cádiz-Girona, el Nuevo Mirandilla. El Girona es 13è, ve de perdre per 1-2 contra el Castelló, el líder de la categoria. I el Cádiz és 20è amb 3 punts i encara no ha guanyat en aquesta temporada. Ja hi tenim a Cádiz, Eduard Solà. Solà, què tal? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
12: També hi tenim el Xevi Soler, en aquest cas a Barcelona. Xevi, què tal? Bona tarda.
16: Molt bé.
12: A veure, Xevi, començo per tu. Per on passa l'última hora de l'equip?
16: Doncs per baixes. Baixes importants en el Girona, que es veurà obligat a haver de fer canvis. Recordeu, Abel Ruiz veia doble targeta groga i, per tant, la vermella. Avui sancionat el que ha estat mitja punta en els últims partits del Girona. També la lesió de Brian Hill, que se suma a la de Justin, amb problemes per les bandes per l'equip de Quique Álvarez. Un equip de Quique Álvarez que va fer un pas enrere amb la derrota la setmana passada contra el Castelló. Una derrota, això sí, marcada per aquesta expulsió d'Abel Ruiz, i que ara mateix està a la zona mitjana de la classificació, encara una miqueta més lluny dels seus objectius d'almenys classificar-se per playoff.
12: Possible 11, Xevi, d'avui, de Quique Álvarez?
16: Hi haurà canvis, i avui no és tan fàcil encertar-ho com, per exemple, la setmana passada, que tothom apostava pel mateix 11. La defensa, Gazzaniga a la porteria no el mou ningú, la defensa amb Francesc Júnior, David López i Àlex Moreno. El doble pivot que podria passar a tribot en el cas que així ho decideixi Quique Álvarez, per tant, Ethan, Fran Beltran i Morante, substituint a Abel Ruiz. És veritat que aquesta fórmula no li va funcionar molt a Còrdoba, però en els partits de domicili és probable. A la banda dreta ja se l'ha fet seva Esprilla. L'esquerra ha de ser per Carles Pérez, perquè és l'únic extrem sa ara mateix a la plantilla, i en punta Vladislav Banat.
12: A veure, Solà, es venia de dues victòries seguides abans de la derrota contra el Castelló. Avui contra un dels últims, bon dia per recuperar sensacions, no?
15: Sí, sobretot, com deia en Xevi, la setmana passada, aquesta derrota contra el Castelló, recordeu que fins i tot hi va haver moments a la primera meitat, quan el Girona guanyava per 1-0, que el Girona era provisionalment com a líder, ara és lluny de 6 punts del Castelló, un equip que ens va agradar molt la setmana passada. Derrota contra el Castelló, però és que el Girona ha tingut un calendari aquestes últimes jornades contra equips de la part alta. ha hagut de jugar contra els líders, és el cas de les Palmes, o fins i tot la setmana passada contra el Castelló, enmig contra l'Sporting de Gijón, que era un co-líder, i com dius avui, una bona oportunitat contra un Càdiz, que és un dels equips que encara no ha guanyat. Els altres dos són l'Albacete, que serà el rival del Girona la setmana que ve, i el Ceuta, un Càdiz que no estava ben classificat, i un Girona que es presenta avui aquí al Carranza. Ara sentíem Bernat que deia que fa molta i molta calor a Sevilla, també aquí a Càdiz, uns 150 quilòmetres de la capital andalusa. Fa una miqueta de vent, com ja sol ser habitual avui aquí a Càdiz, i un Girona que es presenta el Nuevo Mirandilla com l'equip màxim golejador juntament amb l'Eibar després d'haver marcat 10 gols.
12: Ara ho dèiem, el Càdiz ha començat molt malament solar. Suposo que has pogut parlar amb companys periodistes, amb el taxista que et porta de l'estació de tren o de l'aeroport cap a l'estadi. Quin ambient es respira a Càdiz, una ciutat que viu molt el futbol? Suposo que no n'estan contents, aquest inici de temporada.
15: No he parlat amb cap taxista, perquè he vingut de Sevilla amb cotxe cap aquí a Càdiz.
12: Amb tu mateix? Sí,
15: amb mi mateix, amb en Juan Palomo. Però sí que he parlat amb alguns companys dels mitjans de comunicació d'Andalusia, i realment ells creuen que Albert Celades està en perill de destitució si avui el Cádiz perd el seu partit. Recordem que, com dèiem abans, el Cádiz és un dels tres equips que encara no ha guanyat cap partit, contra l'Albacete i el Ceuta tampoc. Tres empats contra el Celta B, l'Aldenc i el Valladolid, dues derrotes contra l'Almeria i contra les Palmes, que són els dos últims, per tant, dues jornades sense conèixer la victòria. Un Cádiz que fa dues temporades que estava a primera divisió i que ara ho veiem en zona de descens a primera federació.
12: A veure, Xavi, la pregunta que esperes durant tota la setmana. Àrbitre del partit.
16: Impartirà justícia estrictament el senyor Manuel Ángel Pérez.
12: Doncs aquest partit a les 9, aquest Cádiz Girona, amb el Solà, el Xavi i companyia, avui a l'AVI, al web de Catalunya Ràdio, també a l'opció de la televisió, a l'opció d'àudio de la Liga Hypermotion Televisió, també podeu sentir la veu de Vellut del Solà, i si no, l'AVI al web de Catalunya Ràdio. Gràcies, Solà, gràcies, Xavi.
16: Adeu.
15: Adeu.
12: I avui passen més coses a l'Univers Futbol. A Ripo, comencem per aquest partit de la primera divisió que tenim en joc. Està guanyant el conjunt local.
7: Està guanyant l'Osasuna contra el Rayo, a punt d'arribar al descans. 44 i mig de la primera, Osasuna 1, Rayo 0, marcat Budimir, que ha fet el seu gol número 100 a la Lliga.
12: Avui dos partits més a la primera divisió.
7: A un quart de 5, Atlètic Club de Bilbao a la Bes, i a dos quarts de 7, Celta Racing.
12: Això al futbol de la primera divisió. A la segona divisió, quin menú tenim?
7: Doncs mira, tenim en joc un partit també des de les dues del Reial Societat B 0, Mallorca 0. Mallorca, equip que també està lluitant i pugnant per les places d'ascens. Directe a un quart de 5, Andorra Sporting. A dos quarts de 7, el Castelló, el líder, rep el Tenerife, també a dos quarts de 7, el Denk Eibar, i baixem una categoria més de la primera federació, Murcia Europa. A dos quarts de 5, l'Europa busca la primera victòria de la temporada.
12: Manu, del futbol internacional.
7: Tenim en joc a la Premier League un partit, és el Tottenham 0, Aston Villa 1. Aquest ha començat a dos quarts de dues. A les 4, Brighton-Arsenal. I a la Championship, la segona anglesa, tenim en joc un derbi, el Millwall-West Ham, partit d'altíssim risc. S'ha triplicat la seguretat per evitar que repeteixin incidents del passat. Sense anar més lluny, el 2009, un aficionat va ser apunyalat i el partit es va aturar tres cops per invasions de camp. Ara el partit el tenim a la segona meitat i està guanyant el Millwall per 2-0. A la sèrie A, partides també Roma-Inter a les 6 de la tarda, co-líders tots els equips en ple de victòries. A la Bundesliga, a Stuttgart, Borussia Dortmund, a dos quarts de set. I a la Lliga dels Països Baixos, Ajax, Excelsior, a les 8, si els de Mitchell guanyen, es posaran co-líders a l'espera dels partits de demà.
12: A la Lliga F, hem comentat abans, el Badalona Women 0, Reial Societat 0. De seguida connectem amb el Marc Andrés, que em demana pas des de Palamós per sentir protagonista en clau Badalona Women. I a banda d'aquest partit, Ripo, què tenim avui?
7: A les 4, Espanyol Madrid Club de Futbol. Les madrilenyes han guanyat els tres primers partits i l'Espanyol encara no ha guanyat, i això és el que diu l'entrenadora de l'equip blanquiblau, Sara Monforte.
17: Sí que és veritat que crec que és un gran equip, el Madrid CF. L'entrenador amb José crec que està donant-li una cara molt diferent a el que ha sigut ell normalment. Normalment els equips de José són més combinatius. Sí que és veritat que proposa, però és un equip molt vertical. Un equip amb gent molt física, amb gent molt ràpida, com sempre el Madrid CF. És un equip molt europeu, no? molt d'anades i tornades.
7: A les 6, Atlètic de Madrid-Logroño, a dos quarts de 9, Madrid-València. I ahir, nova golejada del Barça contra l'Alavés per 0-6, amb 3 gols de Clàudia Pina. En parla el tècnic blaugrana Pere Romeu.
18: Té molta facilitat en els metres finals, on la gent es posa nerviosa i ja té pausa, i si això li sumes la facilitat que té per carregar la cama per tirar a porta. Fa que tingui aquests números golejadors tan alts i esperem i desitgem, i jo com a entrenador faré tot el possible perquè així segueixi.
12: Molt bé, doncs les paraules de Pere Romeu després d'aquesta golejada. I Ripó, arriba al descans al partit de la primera divisió.
7: Sí, amb aquest Osasuna 1, Rayo Vallecano 0, també a segona descans, Reial Societat B 0, Mallorca 0.
12: I com us deia, em demana pas el Marc Andrés des de Palamós, des del municipal de Palamós, amb protagonista, amb la portera del Badalona avui, Txell Font, després de l'empat a casa contra la Reial Societat, empat a 0.
19: Doncs sí, Sergi, aquí amb la Txell Font, després d'aquest partit, d'aquest Badalona Women 0, Reial Societat 0. Txell, bona tarda.
20: Bona tarda.
19: Bé, totes les porteres volen jugar, potser avui és una mica més curiós, no?, la manera de jugar, però bé, has hagut d'entrar al minut 32 amb una futbolista menys. Com has vist el partit des de la teva posició?
20: A veure, la veritat que era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit, i aquest punt per nosaltres és superimportant, i més amb la situació que estàvem.
19: I és veritat que, per fer el resum del partit, pots destacar aquesta pilota al travesser, no?, els últims minuts que han enviat elles, però vosaltres també heu tingut bones oportunitats. No s'ha fet molt palès, no?, que fossi una jugadora menys durant el partit?
20: Sí, al final crec que la sort també es guanya, i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
19: I és veritat que a Lezama segurament veu fer un mal partit, però després encadeneu dues victòries seguides i hi havia un empat amb una futbolista menys. Creus que esteu creixent en aquesta temporada?
20: Sí, al final som un equip molt nou i crec que a poc ens anem coneixent i es va notant que amb el temps pues, farem coses molt grans.
19: D'acord, Txell, moltes gràcies.
20: Moltes gràcies.
19: Les paraules, Sergi, de la Txell Font després d'aquest partit. Una Txell Font que avui ha estat suplent, però ha hagut d'entrar al minut 35 de partit després que expulsessin a Maria Valenzuela, la portera titular, en vermella directa.
12: Gràcies, Marc. També gràcies, Francesc Ripoll. I encara en futbol, demà a partir d'un quart de 5 de la tarda començarà el derbi més important de Madrid, que enfronta a l'Atlètic de Madrid i al Real Madrid, que arriben dos punts de diferència a la cita. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda. El partit que es jugarà al Riyadh Metropolitano arriba amb baixes importants pels dos equips. Pablo Barrios, en el cas del conjunt matalasser, i amb Militao i Rodrigo per part de l'equip blanc. Julián Álvarez, que era dubte fins a última hora, al final formarà part de la convocatòria de demà. Ho ha confirmat el Cholo Simeone en la roda de premsa prèvia al partit i ha deixat a l'aire una possible titularitat de l'argentí.
22: Bueno, sí, nos va acompañar. Después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo.
21: Durant la roda de premsa també li han preguntat sobre la seva rivalitat amb Mourinho i ha destacat la seva admiració cap al portuguès.
22: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho, obviamente admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
21: El tècnic del Madrid compareixerà en roda de premsa a partir de 3:45 a la ciutat esportiva del Real Madrid.
12: Gràcies, Roger. I faig un parèntesi en el món del futbol per parlar de motos, perquè està a punt de començar l'univers MotoGP d'aquesta cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, amb un Marc Márquez que estrena aquest cap de setmana liderat el Gran Premi d'Àustria i, per tant, defensa aquesta condició a partir de les 3, com dèiem, en una cursa que podreu seguir en directe a la via web de Catalunya Ràdio. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
23: Bona tarda.
12: Marc Márquez surt des de la primera fila.
23: Sí, el campió s'ha classificat segon entre el poleman Jorge Martín i un Pedro Acosta que hauria de ser favorit però que no vol. Un accident d'Àlex Márquez al darrer minut ha frenat els darrers intents. Potser el Marc hauria pogut accedir a la pole, però anava molt just. Ho ha explicat a DAZN.
24: Ha sido una buena vuelta, pero Jorge lo ha hecho mejor. Lo importante, viendo la sensación de ayer, veía incluso difícil estar en primera fila, que era lo que me preocupaba más, salir de delante, porque luego sí que la sprint race es una película, pero la carrera larga son muchas vueltas, baja el neumático, cambia muchísimo el carácter de la moto y nada, tendremos que gestionarlo de la mejor manera posible.
23: Martín, Marc Márquez i Acosta a la primera fila, segona fila amb Bezzecchi, augura que torna de lesió, i Àlex Márquez, Pol Espargaró surt des de la cinquena fila i Àlex Rins des de la setena. Per tant, us convido a no perdre-us aquesta cursa a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a les opcions esportives d'àudio del 3CAT.
12: Aquesta transmissió quan faltin 5 minuts per a les 3 de la tarda, és a dir, d'aquí a 2 minuts mal comptats. I també tenim un ull posat també al Mundial de Trial i al Mundial de Motocross.
23: Sí, perquè la Berta Avellán ha guanyat la primera mànega de la competició de dissabte del Trial de la Pobladura de les Regueres a Lleó, darrera prova del Mundial. La pilota terrassenca s'hi juga el títol i d'entrada les coses se li han posat molt bé perquè ha guanyat la primera mànega i la seva rival, la Sofia Rabino, només ha pogut pogut ser cinquena. Ara s'està disputant la segona, lidera Rabino, la Berta va tercera, per tant, al final del dia, la Berta que hauria de tenir més punts que no pas la italiana. Més coses, en aquest cas del Mundial... Ah, bé, la competició masculina del trial, ja sabeu que Toni Bou és campió, però el de Piera vol acabar guanyant totes les curses i aquest matí ja guanya el de primera mànega. El Mundial de Motocross es decideix a Darwin, Austràlia. Aquest matí el català Guillem Ferrés ha estat quart a la cursa de classificació, amb victòria del seu company i rival Camden McLellan. Només que demà acabi les curses darrere del sud-africà, el pilot de Balsareny serà campió del món de MX2. Jo crec que acabant la primera cursa ja serà campió. I a la categoria femenina, la Daniela Guillén ha guanyat la primera cursa a Darwin i ara té 13 punts més que Chiara Fontanesi, la italiana, i la de Lloret, per tant, més a prop del títol.
12: Gràcies, Damià. Ara fem 2 minuts de publicitat i a seguida tornem per rematar el programa amb la ressaca de l'Espanyol, que hi va perdre a la Lliga, i també parlarem de bàsquet, perquè aquest cap de setmana es disputa la Supercopa ACB a Badalona. Abans, però, Alfons Gorina, com tenim la Golden Cat, la semifinal on juga Catalunya?
9: Doncs malament, perquè ha remuntat França, li ha marcat 2 gols en tot just un parell de minuts a Catalunya, ara resultat de 2-3, quan queden una mica menys de 20 minuts pel final del partit.
12: 6 minuts i les 3, 2 minutets, i tornem per rematar el programa.
0: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
2: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
3: Amics, bona tarda a tothom.
2: 50 anys de transmissions de futbol en català.
4: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Al 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
5: Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
26: Gol del nou.
25: Tot és possible un dia de partit.
26: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
25: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
27: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
28: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
29: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
5: Catalunya Ràdio. Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
12: Vinga, va, 3 minuts i les 3. La 7ª jornada de la Lliga de la Primera Divisió la va obrir l'Espanyol i ho va fer amb derrota per 1-3 contra l'Elx.
30: El xiulet a la boca... Ja veureu. S'acaba el partit, derrota de l'Espanyol, 1-3, derrota dolorosa.
12: Així ho explicava el Sergi Andreu a la transmissió de l'Espanyol. Els blanquiblaus no van poder amb el Cué, tot i jugar més de 85 minuts amb un jugador més. Roger Arnau, què tal? Bon dia.
31: Bon dia. Ensopegada estrepitosa del conjunt blanquiblau contra un Elx que arribava a l'RCD Stadium amb només 2 punts i sense haver guanyat cap partit. L'Espanyol no va saber aprofitar aquesta expulsió de Federic Redondo al minut 6 del partit i va veure com, paradoxalment, l'Elx arribava al descans amb un avantatge de 0-2, doblet de Ferninho a la represa. L'Espanyol ho va intentar, va retallar distàncies amb un gol en pròpia porta de Xus, però quan buscava l'empat, Valera va fer l'1-3 definitiu. Manolo González, que abans del partit va rebre l'homenatge de Cornellà al Prat pels seus 100 partits com a tècnic blanquiblau, molt decebut i contundent.
32: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que tenia molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
31: És la quarta derrota de l'Espanyol després de 7 jornades. L'equip arriba a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. Ara 21 dies per pair-ho abans de jugar divendres dia 9 d'octubre al camp del Màlaga.
12: Gràcies, Roger. Vinga, i ho rematem en bàsquet, perquè avui comença oficialment la temporada ACB. Després de la Lliga Catalana, es juga primer títol de la temporada amb la disputa de la Supercopa. Es fa a Badalona i, tècnicament, una final catalana és possible, ja que el Barça i el Joventut van per costats diferents del quadre. A les 6, Joventut-Baskonia, i a les 9, València-Barça, és a dir, el Barça contra el campió de Lliga i el nou equip de Nikola Mirotić. Andrés Macià, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Sergi.
12: Com ho tenim, això?
1: Doncs ho tenim que d'aquí a 3 hores comença això, i comença la temporada ACB, després de la Lliga Catalana, i el Joventut, que té el somni de passar una final ACB, en aquest cas de la Supercopa, juga a casa, i a més li ha tocat un equip que, tot i que és d'Eurolliga, té molt mala maró a dintre, entre l'entrenador i la directiva. Els resultats de pretemporada ja indiquen que el Baskonia no està en un bon moment. A més, Àlex Lent, un dels seus jugadors referents a dins, doncs no podrà viatjar. Per tant, en principi, jo crec que la penya té moltes possibilitats de passar a la final. I el Barça s'enfronta davant del campió de Lliga, que és veritat que ha perdut jugadors i entrenador, però que segueix tenint una gran plantilla, i de fet l'entrenador és assistent del que hi havia l'any passat, i per tant entenem que seguiran jugant el mateix. I el Barça, doncs, amb aquests 11 fitxatges nous, dels quals en podran jugar 9, intentarà buscar el segon títol de la temporada amb el dubte de Brizuela i amb la baixa, amb les baixes de Macundé i en Boan, dos jugadors interiors.
12: I avui l'altra Supercopa, la d'Europa, la Supercopa més catalana, l'Aràbia Saudita, tindrem final catalana, podríem dir.
1: Doncs sí, el Madrid del badaloní Pedro Martínez, que hi va eliminar a la pròrroga el Dubai de Xavi Pascual, que s'enfrontarà contra l'Olympiacos, que està entrenat per Barzokas, ex-tècnic del Barça, que ahir es va desfer de Saruna Jasikevičius del Fenerbahçe. Vull dir que ja veus que és una Supercopa molt del Barça, però sense el Barça.
12: Molt bé, doncs gràcies, Macià. La viurem en directe al Tot Gira. L'anirem seguint a la gent d'esports. Anem a fer un cafè i a les 4, això, el Tot Gira amb el David Clopés i companyia.
6: Trescat Info.

0: L'OTAN avala l'acord entre Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Donald Trump ha promès un acord permanent per tal de tenir el control des de Washington, mentre que la Unió Europea, de moment, encara no s'hi ha pronunciat. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida a Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3cat.info que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que hi posaran remei. Els consellers del govern fan balanç avui de la seva gestió en diversos actes arreu de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reivindicat el model de finançament i ha demanat a la resta de partits que hi votin a favor. El titular de Presidència, Albert Dalmau, defensa l'obra de govern. Les autoritats russes denuncien intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana per triar un nou Parlament. Uns comicis en què es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin i als quals s'ha vetat la participació de l'única formació que defensa acabar amb el conflicte amb Ucraïna. Alemanya, dues renyides eleccions, demà amb un canceller, el democristià Friedrich Merz, a la corda fluixa. Socialdemòcrates i extrema dreta estan frec a frec en els sondejos de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a Berlín, on el preu dels lloguers centra el debat, mínim avantatge de l'esquerra sobre la dreta. Més de 350 activitats programades a la Setmana del Llibre en Català, que s'ha inaugurat oficialment avui al matí a Barcelona. El Passeig Lluís Companys és un any més l'espai de la ciutat destinat a presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. L'actriu Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La protagonista de Lo Impossible i de Mulholland Drive explica que està molt satisfeta de tot el que ha aconseguit en 40 anys de carrera. Avui recollirà un premi Donostia i presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta.
1: Esports.
2: Acaba de començar a la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motociclisme. La primera volta, Marc Márquez marxa segon per darrere de Pedro Acosta. El dia que en futbol el Barça visita aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla i on, a la Lliga F, ha empatat el Badalona Women 0-0 contra la Real Societat.
0: Manté temps estable i assolellat amb alguns núvols poc importants al sud de les comarques de Barcelona, també de les de l'interior de Girona i la costa central. Temperatures una mica més altes en general, però també avui, inferiors als 30 graus. De cara a demà, pocs canvis.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. L'OTAN avala l'acord a què han arribat a Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia després de mesos de disputa pel control de l'illa i de l'amenaça de Donald Trump d'annexionar-se-la. Tant els governs de Dinamarca com de Groenlàndia insisteixen que l'entesa no posa en risc la sobirania d'aquest territori i que permetrà enfortir la cooperació i la seguretat de l'Àrtic. Pel que fa a la Unió Europea, Brussel·les, Bruno Forte Amiràs, manté de moment silenci sobre aquesta qüestió.
3: L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
0: El document que ha de concretar l'acord s'ha previst que se signi la setmana vinent a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. Serà llavors que es podrà analitzar a fons el contingut de l'entesa. De moment, però, Donald Trump treu pit i insisteix que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per a tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que s'assigni aquesta setmana entrant en el marc de la Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
0: El pensament neoreaccionari va prenent força als Estats Units en el segon mandat de Donald Trump. És un nou corrent de l'extrema dreta nord-americana gestat a internet a finals dels anys 2000. Compta amb el suport d'alguns multimilionaris de Silicon Valley. Els neoreaccionaris volen enderrocar la democràcia i dirigir l'Estat com una empresa, amb un rol central per la tecnologia. És una nova contracultura política, podríem dir, que ha estudiat a fons el doctor en Ciències Polítiques de la Universitat Sciences Po de París, Arnaud Miranda, autor del llibre La il·lustració fosca, i que ara publica Edicions 62. I en Jordi Baró hi ha pogut conversar.
5: Els neoreaccionaris guanyen pes als Estats Units amb la seva revolta contra la democràcia actual, que odien i volen enderrocar i transformar en un estat concebut com una empresa amb un CEO.
6: Aquests pensadors llibertaris no creuen en la igualtat i defensen, al contrari, la jerarquia i comparteixen la fascinació pel desenvolupament tecnològic que volen accelerar al màxim.
7: Els neoreaccionaris es revolten contra la democràcia, volen posar-hi fi. El règim que volen defensar és protecnologia i d'inspiració llibertària, que concep l'estat com una empresa.
5: Hi ha dos noms que sobresurten en aquest moviment contracultural i d'extrema dreta, també conegut com a il·lustració fosca, el pensador provocador nord-americà Curtis Yarvin i el filòsof britànic Nick Land.
6: I hi ha també multimilionaris de Silicon Valley que hi han donat suport. El més important i conegut, Peter Thiel, cofundador de PayPal i de Palantir, la controvertida tecnològica de defensa i intel·ligència als Estats Units. El moviment es va gestar de forma anònima i desestructurada en blogs i xarxes socials fa uns 15 anys.
7: Aquest corrent de pensament s'estructura de manera descentralitzada. No hi ha cap organització ni institució que serveixi de base per al seu desenvolupament. Al meu parer, això el fa força original. Potser és el primer cas d'una ideologia d'aquesta mena que sorgeix a internet de manera descentralitzada, s'estructura ella mateixa i que després se l'apropien políticament actors més tradicionals. Clàssic.
5: Els neoreaccionaris han guanyat influència en l'òrbita de Trump i del seu vicepresident, J.D. Vance.
6: El primer mandat de Trump va ser més determinant al corrent nacional populista tradicional de Steve Bannon, però ara guanya pes aquest nou corrent que explica iniciatives com el Departament d'Eficiència, dirigit per l'empresari Elon Musk, o la idea de convertir Gaza en una mena de Riviera del Pròxim Orient.
7: La neoreacció no és ben bé el factor que explica detalls concrets. No orienta la política en el sentit d'algú que murmura Trump el que cal fer. Més aviat el seu èxit il·lustra el triomf del que es podria anomenar una forma d'il·liberalisme tecnològic, és a dir, l'ascens de forces fermament il·liberals i de vegades antidemocràtiques.
5: La influència dels neoreaccionaris a Europa encara està per veure.
6: El corrent s'ha extès clarament a l'Argentina de Javier Milei, però el seu pes en l'extrema dreta d'Itàlia, França o Alemanya és encara una incògnita. Hi ha dubtes pel fet de si adoptar el model de la dreta tecnològica americana pot entrar en conflicte amb el sobiranisme europeu.
7: De moment es manté relativament contingut, però s'ha de ser conscient que aquestes idees neoreaccionàries, aquesta dreta tecnològica, estan en vies d'internacionalitzar-se i que només estem assistint al començament de la seva expansió. Tot just fa un any i mig que aquestes idees van arribar al gran públic. Caldrà esperar una mica més per veure si es tradueixen en política de partits o si, potser, el moviment fracassa completament. El temps ho dirà.

0: 5 minuts i serà un quart de 4.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma, persones que ahir no van poder trobar cap plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port i que té capacitat per 1.700 persones. La Fiscalia ja ha traslladat al jutjat les denúncies que han fet diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal d'aquests centres d'acollida a Madrid al Vigil.
2: Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, amenaces, càstigs i episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fonts de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i els informes mèdics i psicològics de les menors, que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i vexacions, fins i tot d'impedir que joves amb problemes de salut rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres, gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització.
3: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
2: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
4: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez.
2: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van anar a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, Defensa i Exteriors.
0: El govern obrirà un expedient a l'empresa del servei de traducció que va fallar estrepitosament dimecres al judici pel cas de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Avui n'ha parlat per primera vegada el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. No ha aclarit les condicions amb què es va contractar l'empresa adjudicatària, però sí que ha assegurat que ja han demanat explicacions als seus responsables.
5: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Durant el judici, els advocats de Roger Espanyol van voler intervenir en català, però els errors reiterats de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista, però en rus i ucraïnès. Esquerra, els Comuns i la CUP ja han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. Els consellers del govern, que avui han fet repàs dels dos anys de mandat, després de la conferència que dilluns va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa. A Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i a votar-hi a favor.
6: Hem posat sobre la taula un nou model i ara el que cal és que això que s'ha presentat s'aprovi en el Congrés dels Diputats. Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: També el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en un acte, en aquest cas al Penedès, ha reivindicat l'obra de govern davant del que considera una retòrica estèril de l'extrema dreta.
7: Els problemes se'ls ha de respondre amb solucions. I vivim en un context en el qual hi ha formacions polítiques que des de l'ultradreta posen problemes als problemes. I nosaltres volem posar solucions als problemes. I les solucions als problemes vol dir parlar-li clar a la gent, dir que les coses no es poden resoldre un dia per l'altre, però que si comencem avui, que si fem els deures, doncs el país avança i obrim nous centres d'atenció primària, fem carreteres o fem habitatge.
0: Des de Girona, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que han rebut 273 sol·licituds per rehabilitar habitatges al món rural. I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de quatre.
1: El temps.
0: Previsió amb Jofre Genuer.
8: A primera hora de la tarda, les temperatures més elevades arribaven als 30 graus tot just, de fet, gairebé 31 a Tortosa, al Dover, al Perelló, al Baix Ebre, que és on el termòmetre està pujant més, i també s'aproximen els valors més alts, els 28 i 29, a diverses comarques, al Baix Llobregat, a la Selva, al Baix Camp, fins i tot a l'Empordà. Però no creiem que vagi més enllà el termòmetre d'aquest ambient, doncs, de calor continguda, de calor moderada, potser d'un ambient més típic de setembre, ja preludi de que la tardor s'acosta. De fet, estem acabant l'estació d'estiu, amb aquest darrer cap de setmana d'estiu, i ho fem amb bonança, només amb la presència d'alguns núvols baixos poc importants que han sorgit al voltant de la costa central i que al llarg de les properes hores també es poden presentar a altres indrets del Vallès, del Montseny, o fins i tot també més endins, ja a prop de la zona del Ripollès, com a molt, generar un cel variable i poca cosa més. De fet, el temps estable es mantindrà, influenciats per un anticicló ubicat al Regne Unit, que ens afectarà de ple els propers dies, i per tant, només estarem pendents una mica de la recuperació del termòmetre, sobretot diurn. Matinades fresques, però un ambient diurn una mica més calorós. D'aquesta manera s'acomiadarà l'estiu entre dilluns i dimarts, amb uns termòmetres que tocarien sostre i amb valors que, en definitiva, podrien pujar lleugerament per sobre dels 32-33 graus.
0: A Rússia, les eleccions que es fan aquest cap de setmana per triar nou parlament s'han vist afectades per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic i amb el llançament de drons ucraïnesos durant la matinada, segons les autoritats russes. El Kremlin, però, assegura que els han pogut repel·lir. Comicis, els primers des del començament de la guerra a Ucraïna, en què la victòria del partit del president Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i unitat en un moment que el conflicte continua estancat al front. De fet, l'única formació política que defensa posar fi a la guerra ha estat vetada a aquestes eleccions, que seguim de ben de prop amb la nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
9: El partit Yabloka, que en rus vol dir poma, ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això els ha fet guanyar molta popularitat entre els joves, i més després que la justícia els hagi exclòs de les eleccions. Nikolai Rybakov assegura que per a ells aquest suport ja és una victòria.
10: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloka, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
9: Malgrat el veto, alguns candidats del partit es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts i altres s'han retirat després de rebre amenaces de mort.
10: Ara mateix 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
9: I sense Yabloka a la papereta, què creu Rybakov que han de fer els seus votants?
10: Que en cap cas votin els partits que apareixen ara a la papereta, perquè cap d'ells suposa la política que aplica l'actual poder.
9: Abans de 2022, Yabloka era un partit que no agradava a la majoria dels opositors perquè el veien massa institucional, poc combatiu i, a més, molt crític amb Alexei Navalny. Ara, però, el seu liberalisme i la seva moderació s'han convertit en una opció radical en una Rússia on estar en contra de la guerra es considera una traïció.
0: I a Alemanya, demà hi ha dues renyides eleccions regionals. Al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan freca-freca en els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU, amb un canceller Friedrich Merz a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Cap allà anem, Berlín. Jordi Regàs.
11: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marien i l'Ingrid estan alarmades.
12: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
13: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
11: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
14: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
11: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
14: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
11: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat acusat d'assassinat i tinença d'armes. L'arrest l'han fet agents de paisà aquesta matinada al carrer Progrés del municipi. Se'l vincula amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso a Barcelona al juliol i també amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una baralla a l'Hospitalet. I d'altra banda, els Mossos han detingut a Barcelona un fugitiu condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha detingut pocs dies després d'haver rebut una ordre europea de detenció i d'entrega per part de les autoritats suïsses. El detingut formaria part d'una organització dedicada a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. S'haurien comercialitzat més de 400 quilos de cànnabis per un valor de més de 2 milions d'euros. La investigació relaciona el detingut amb la compra, transport, emmagatzematge i venda de marihuana i haixix a gran escala. La Setmana del Llibre en Català acull més de 350 activitats programades entre presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. La cita d'aquest any torna a convertir Barcelona en punt de trobada per al sector editorial i els lectors catalans. Entre la programació destacada hi ha la presència de l'autora internacional Claire Pollard, que ha presentat el seu nou llibre Fades Modernes, però també s'han pogut veure autors com Roser Capdevila i Albert Om. Escoltem Cristina Domènech, directora de la Setmana del Llibre en Català, que ha parlat al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio.
15: Pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa a vegades de veure, no? Quan veus una Desiara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt... bueno, que crec que és important.
0: Avui també es podrà assistir a una conversa amb l'escriptora literària digital Marta Sangrà, que actua com a prescriptora, i a la presentació del llibre de Natza Ferrer, L'última vegada que et dic adeu, a 4:45 de la tarda. Tot això entre moltes altres propostes, com ara concerts, recitals i també una batalla de rap literària per al públic més jove. Ferran Adrià ha treballat estretament amb l'actor Miquel Fernández per poder construir el personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi, que s'estrena dilluns a TV3. El mateix Ferran Adrià ho ha explicat en una entrevista que avui anem més al suplement de Catalunya Ràdio.
16: Le preguntaré al meu entorn, la meva dona, tal, les meves virtuts i els meus defectes, perquè sàpigues, vale, com em veu la gent, no com em veig jo, vale? I ja ni debatiré

0: Primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenen a TV3 dilluns a partir de les 10 de la nit, però la sèrie tindrà projector internacional a través de Netflix per clametrà a partir del novembre.
1: 3Cat Info.
0: 5 minuts i mig seran 3:45.
1: Esports.
0: Bona tarda, Xavi. Xavi Soler.
2: Bona tarda. Ara mateix pendents de la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, una cursa que acaba d'acabar ara mateix amb victòria del líder del Mundial, Jorge Martín, per davant de Marc Márquez, en una cursa on també ha estat destacat la caiguda de Pedro Acosta quan marxava primer a la classificació. Amb aquesta primera posició de Jorge Martín i segona de Marc Márquez, el pilot de Cervera no aconsegueix recuperar el lideratge, que continua en mans de Jorge Martín després d'aquesta cursa. Recordem que demà, a partir de les 2, es disputarà la cursa llarga amb Jorge Martín sortint des de la pole per davant de Marc Márquez. Les mateixes posicions, reiterem, d'aquesta cursa sprint d'avui en el Gran Premi d'Àustria. Primera posició per Martín, segona posició per Marc Márquez. Això és el que acaba de passar en futbol. Recordem que el Barça jugarà a les 9 al camp del Sevilla a la 7a jornada de Primera Divisió. El club blaugrana busca sumar els 21 punts sobre 21 possibles en les 7 primeres jornades, el que seria el primer cop a la història que ho aconsegueix. L'única baixa és la del porter Joan García, amb molèsties al genoll dret. Ha entrat al seu lloc a la convocatòria el porter del planter Iker Rodríguez. El partit serà a les 9, ja des d'una hora abans la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. Tot això en una jornada on es fa l'assemblea de compromissaris del Barça. És en marxa des de les 10 del matí i es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ara hi ha un recés de 3 a 4. Fins ara, els socis han aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Era el punt més important del dia. També s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual en una assemblea de moment molt plàcida per la directiva blaugrana. En futbol a Primera Divisió tornem a parlar dels partits d'avui, amb un partit en joc, ara mateix l'Osasuna Rayo. A partir d'un quart de 5 es juga l'Atlètic Alavés i a partir de 7:15 el Celta Racing. Demà serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid, que és quart amb 13 punts, rebrà el Real Madrid, que és segon amb 15. Fa poca estona, al migdia, ha parlat el tècnic matalasser Diego Simeone amb paraules d'elogi cap al tècnic rival.
3: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Obviamente admirador de él por muchísimo tiempo, lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
2: Recordeu que ahir derrota de l'Espanyol al RCD Stadium contra l'Elx per 1-3.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: A la Lliga Femenina, el Badalona ha empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela. La portera Txell Font ha hagut de sortir arran d'aquesta expulsió, valorava així el partit.
4: Al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
2: A partir de les 4 es disputa l'Espanyol Madrid Club de Futbol. Ahir ja va jugar el Barça, que va golejar l'Alavés per 0-6 amb hat-trick de Claudia Pina. A la segona divisió masculina, el Girona visitarà el camp del Cádiz. Serà a partir de les 9. Porto és la principal novetat a la convocatòria gironina després de 10 mesos de baixa per lesió. Són baixa Justin, Brian i Mate per lesió i Abel Ruiz per sanció.
1: 3Cat Info.
2: En bàsquet, Badalona acull la Supercopa ACB. Avui es disputen les dues semifinals. A partir de les 6, el Joventut rebrà el Baskonia en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ricky Rubio, de la Penya, sobre el fet de jugar a casa.
5: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
2: I a partir de les 9, Barça-València. Aquest és el tècnic del Barça, Alexander Sekulić.
6: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor. Però amb tants jugadors nous, necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
2: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive. El Madrid, per cert, encara en bàsquet, jugarà aquesta tarda contra l'Olympiacos la final de la primera Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del tècnic Moncho Fernández

0: Fins al 2028, l'entrenador gallec és al club des del desembre del 24. Aquest és el director esportiu Fernando San Emeterio.
1: Muy contentos de que este proyecto siga capitaneado por Moncho. Nos da mucha tranquilidad saber que al menos va a estar 2 años más con nosotros para seguir construyendo de la mano juntos.
0: Marcadors en directe ara mateix en waterpolo. A la fase prèvia de la Champions masculina està jugant el Sabadell contra el Budva de Montenegro. Guanyen els vallesans per 10-6. I a la Golden Cup d'hoquei patins, ara mateix semifinals de la competició femenina, jugant les seleccions de Catalunya i França, un partit que s'ha arribat a la pròrroga perquè ha empatat a 3. La selecció catalana ha empatat a falta de pocs segons aquest partit.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45. Aquesta hora estem ressaltant que l'OTAN avala l'acord entre Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Donald Trump promet un control permanent per part de Washington. La Unió Europea, de moment, no s'hi pronuncia. La Fiscalia ja ha traslladat al jutjat les denúncies de diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida que hi ha a Ceuta. Fons de la Fiscalia confirmen a aquesta emissora que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre diverses qüestions, també us explicarem que els productors de festucs de les comarques de Ponent comencen la collita amb bones perspectives i preveuen la recuperació de la producció a secà. La pluja de l'hivern i la calor de l'estiu n'han afavorit el creixement. I també passarem per Vic, on hi està en marxa el mercat de música viva avui, amb algunes de les propostes dels concerts de Crim, Queralt Lahoz o Ginestà. I en esports, Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez en una cursa que ha acabat ara mateix. I en futbol, el Barça jugarà al camp del Sevilla a partir de les 9, just el dia que l'Assemblea de Compromissaris Blaugrana aprova l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça.
1: Temps estable i assolellat amb alguns núvols poc importants al sud de les comarques de Barcelona, també de les d'interior de Girona i a la costa central. Temperatures avui una miqueta més altes, en general inferiors als 30 graus. Per demà esperem pocs canvis. L'OTAN avala l'acord a què han arribat els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia després de mesos de disputa pel control de l'illa i de l'amenaça de Donald Trump d'annexionar-se-la. Tant els governs de Dinamarca com de Groenlàndia han insistit que l'entesa no posa en risc la sobirania d'aquest territori i permetrà enfortir la cooperació i la seguretat a l'Àrtic. Pel que fa a la Unió Europea, de moment, manté silenci. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
3: L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
1: El document que ha de concretar aquest acord està previst que se signi la setmana vinent a Nova York al marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Serà llavors quan es podrà analitzar a fons el seu contingut, però de moment Donald Trump ja s'ha vantat de l'entesa i ha insistit que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Anem ara fins a Washington, corresponsal Oriol Serra.
4: Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que se signi aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
1: A Ceuta, centenars de migrants encara estan malvivint als carrers. Són persones que ahir no van trobar cap plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat per 1.700 persones. La Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal d'aquests centres d'acollida. Madrid, Alba Gil.
0: Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, amenaces, càstigs i episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fons de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i els informes mèdics i psicològics de les menors, que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i vexacions, fins i tot d'impedir que joves amb problemes de salut rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres, gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'organització.
5: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
0: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
6: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez.
0: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van anar a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, Defensa i Exteriors.
1: 3:45 de la tarda. Catalunya obrirà una oficina a Nova Delhi per enfortir les relacions comercials a través d'Acció, l'agència pública pel creixement de les empreses. Serà la segona que tindrà a l'Índia després de la de Bombai. Està previst que comenci a funcionar abans que s'acabi l'any i anirà acompanyada d'un servei d'assessorament amb la finalitat que exposa el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
7: Farà que els empresaris que tinguin la voluntat de generar negoci a la Índia o bé empresaris indis que també vulguin tenir relacions comercials en Catalunya, puguem generar aquest espai doncs, per assessorar, per facilitar la seva consecució d'aquests objectius.
1: L'Índia és la sisena economia mundial i ha doblat les importacions en 10 anys. Oxfam Intermón celebra avui 70 anys amb un gran acte a Barcelona que, sota el lema Imaginar un món és crear-lo, combina música, art i participació. L'entitat alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Frank Cortada, director general d'aquesta organització, ho ha detallat en declaracions a 3CAT Info.
8: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
1: L'entitat alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a finals de mes. Oxfam Intermón, nascuda a Barcelona el 1965, està present a 77 països i l'últim any ha donat suport a més de 14 milions de persones. L'acte de celebració d'aquestes 7 dècades d'història es fa avui a la tarda al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a partir de les 5. I està en marxa també a Barcelona una setmana d'activitats relacionades amb la intel·ligència artificial. Fins dimecres en diferents punts de la ciutat s'han programat tallers pràctics, demostracions, debats i sessions de networking. Hi ha programació pensada per la població general i també per a professionals. El plat fort d'aquesta jornada serà dimarts i dimecres amb la celebració de l'AI Summit Barcelona, un esdeveniment que reunirà més de 200 ponents del sector al World Trade Center, a tocar del port. Entre ells els directius i especialistes d'NVIDIA, Microsoft o Google. Ho ha explicat aquesta emissora Guillaume Rostán, CEO d'AI Alliance, que és l'entitat que ho organitza.
9: Hay muchos debates para entender lo que ya existe con ella y los debates, sabes cómo se aplica en su propia vida o en su trabajo. Y también hay los keynotes. Por ejemplo, tenemos el director del SAD que va a venir a hablar del futuro de educación con AI. Hay de paneles que hablamos de la salud o de recursos humanos o de todos los sistemas impactados por la AI.
1: La trobada, on s'esperen més de 10.000 persones, arriba en un moment en què el desenvolupament i la regulació de la intel·ligència artificial estan al centre del debat mundial.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Ha començat la collita de festucs a les comarques de Lleida. El sector arrenca la campanya de recol·lecta amb bones perspectives d'aquest cultiu que cada vegada guanya més hectàrees. Ens ho explica des del municipi de Maials, al Segrià, l'Alba Mor.
11: Si bé les altes temperatures han perjudicat en major o menor mesura cultius de fruita de pinyol, llavors, cereals o fruits secs com l'ametlla, en el cas del pistatxo la calor ha ajudat al creixement del fruit. Productors com Foment Agrícola de les Garrigues de Maials preveuen bons rendiments, en especial a les zones de secà, ho explica el gerent de l'empresa, Joan Altet.
12: Es preveu una campanya més bona que l'any anterior, perquè veníem de 2-3 anys de sequera i aquest any pues, ens ha afectat per bé perquè hem tingut bona aigua i un estiu calorós i llarg. El que potser ara ja tindrà que baixar-nos a la calor perquè l'arbre pues, ja està patint una miqueta amb secà.
11: El cultiu de festuc continua augmentant any rere any a Catalunya. El nombre d'hectàrees s'ha gairebé triplicat en 5 anys, arribant a les 1.300, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura.
1: Un departament que augmenta en gairebé un 40% les subvencions per la compra de productes químics per combatre el cargol poma, una espècie invasora que destrossa els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga. Es calcula que se'n podran beneficiar uns 450 productors d'arròs del Delta de l'Ebre. I una exposició recull les aplicacions noves del suro, que van des de la cosmètica a la construcció i al tractament d'aigües. Són recerques que fa l'Institut Català del Suro per fer servir els fragments que no són aptes per fabricar taps. Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
13: Malgrat que l'aplicació principal del suro que s'extreu de les alzines sureres de Catalunya és per fer taps pels vins i caves, l'Institut Català del Suro investiga també noves aplicacions per aprofitar les sobres o fins i tot els taps ja utilitzats i reciclats. Aplicacions que passen, per exemple, per utilitzar-lo en cosmètica.
14: És un material que en determinades granulometries doncs, té aquesta propietat exfoliant que no és ni molt abrasiva ni molt lleugera, és ideal. I després també estan comercialitzant un producte que utilitza el suro com a material que proporciona polifenols doncs, per l'envelliment.
13: Ho explica Patrícia Jové, cap del Departament de Recerca i Desenvolupament de l'Institut Català del Suro. Altres possibles sortides es troben en la construcció per crear materials més sostenibles i per la capacitat d'aïllament del suro. Aquestes investigacions ara formen part d'una exposició temporal al Museu del Suro a Palafrugell que es podrà veure fins al mes de maig.
1: És la brama del cèrvol. Aquest cap de setmana s'han obert els punts per observar-la, per gaudir d'aquest espectacle únic als Pirineus. Els serveis d'informació també ajuden a gaudir-ne i estaran actius als parcs naturals a l'Alt Pirineu i al Cadí-Moixeró, i també a les reserves de caça de l'Alt Pallars, de Beaumort i del Cadí. La temporada s'allarga fins a mitjans d'octubre i ofereix aquesta experiència que cada vegada atreu més visitants. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
15: La brama del cèrvol és l'estrena que cada any dona la benvinguda a la tardor al Pirineu, un període curt de només un mes durant el qual els mascles bramen molt fort, especialment a primera i última hora del dia, per atreure el màxim nombre de femelles. Un espectacle únic, segons explica Jordi Palau, guia de la Reserva Nacional de Caça de Beaumort.
16: La combinació de gaudir de la natura, ara que ja no fa tanta calor, combinat amb la possibilitat d'intentar observar o visualitzar directament els cèrvols i després amb l'escenari de fons, aquest que representa els brams, el son que emeten els mascles, doncs és una combinació molt atractiva i fa que sigui un espectacle natural únic.
15: A més de Beaumort, hi ha punts d'informació actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com les reserves de caça de l'Alt Pallars i del Cadí. Per observar la brama del cèrvol, es recomana planificar la visita, fer silenci i mantenir la distància amb els animals.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 3:15.
10: El temps.
1: Jofre Genuer.
17: Acomiadarem aquest estiu amb un temps molt tranquil, aquest darrer cap de setmana estiuenc, doncs la situació meteorològica es mostra molt estable, només amb alguns núvols poc importants que han sorgit al llarg del dia al voltant de la costa central, Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, també alguns punts del Vallès, del Montseny, o també al llarg de les properes hores un cel una mica variable en punts del Ripollès o zones pròximes o la Serra Transversal. Són els pocs núvols que ara mateix es presenten i que aniran dissipant al pas de les hores, per donar pas a una nit molt serena. Aquest darrer dissabte d'estiu, doncs, el temps dominat per una calor també força continguda. De fet, els vols més alts entre 29 a 31 graus, sobretot cap a Ponent i Terres de l'Ebre. Demà tindrem la mateixa situació, per tant, el cap de setmana acabarà, de fet, amb aquesta tònica, potser temperatures un pèl més altes a Ponent i amb menys núvols, fins i tot molta bonança. De fet, els darrers dies d'aquest estiu, dilluns i dimarts, com a molt, el que notarem és que l'ambient diurn serà una mica més calorós i sobretot a les zones més càlides del terç del país, el termòmetre podrà caminar una mica per sobre dels 30, però poca cosa més. De fet, el temps estable està garantit al llarg d'aquests propers dies i gran part de la setmana que ve.
18: Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actriu, entre altres pel·lícules de Lo Impossible o Mulholland Drive, recollirà avui al vespre un premi d'Onòstia i presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta. Enviat especial de 3Cat Info a Sant Sebastià, Marc Garriga.
19: L'actriu anglesa, criada a Austràlia, ha assegurat que se sent recompensada pel fet d'haver treballat amb directors com David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu o Juan Antonio Bayona. Però rebre un premi com aquest la fa sentir molt satisfeta de tot el que ha aconseguit.
20: It feels like such an incredible
21: em fa sentir molt honorada rebre aquest premi en aquest punt de la meva carrera. He treballat intensament durant pràcticament els últims 40 anys i he tingut l'oportunitat fantàstica de treballar amb grans cineastes. M'encanta la meva feina, actuar i explicar històries, i crec que avui dia, més que mai, el cinema és un mitjà molt potent i estic orgullosa de formar part d'aquesta comunitat.
19: A més, és conscient, diu, que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera i per això ara vol donar també l'oportunitat a directors novells. És el cas de Ben Sheeranian, que l'esposa perfecta l'ha convertit en una dona aparentment innocent però que amaga un secret terrible i ella assegura que ha estat tot un repte molt enriquidor.
21: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
20: Felt compelled to be part of that story.
19: Tenint en compte que fa molts anys que resideix als Estats Units, també se li ha preguntat per la situació política actual al país i ha respost que li sembla complexa, però que espera que aviat es pugui resoldre. De fet, ha declarat que li encanta que la seva feina ajudi a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin entre ells.

0: Ginestar, Queralt Lahoz o Crim són algunes de les bandes que ompliran avui les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva que s'està celebrant. Ahili, Akali, Mamadou Shaidan Peralbo i El Comboi van omplir de gom a gom la plaça major de la capital osonenca. Ho estem seguint a Vic amb en Marc Ruiz.
1: Avui encara queda molta música per gaudir al Mercat de Música Viva de Vic, però els concerts comencen més tard del que és habitual. Els dos escenaris exteriors continuen sent els grans protagonistes. Per exemple, a l'escenari de la Catedral hi haurà molta contundència guitarrera amb Mujeres i Crim. Crim, per cert, la banda tarragonina de punk rock que plega. I a la plaça Major, música urbana amb Queralt Lahoz, pop optimista amb Ginestar i la mescla de música tradicional i electrònica del gallec Bayuca. La Garpa de l'Atlàntida, com sempre, la més estralera, amb el rei del macarrisme català, Valle Valle, i Malifeta amb exmembres de Zoo per tancar la jornada. Serà l'endemà d'una jornada molt més eclèctica amb l'excel·lent narrativa de Nacho Vegas, l'excel·lència en la música tradicional valenciana de Pep Jiménez Botifarra, el punk descomplexat de Remei de Calafresca, el rock contundent de Parque Sur, el pop de Mamaduixa o la música urbana de Lia Cali, entre molts d'altres.

I l'Orquestra Simfònica del Vallès avui comença la temporada de concerts al Palau de la Música amb un recital en què Beethoven dialogarà amb Ryuichi Sakamoto. I és que la formació sabadellenca celebrarà el 40è aniversari amb una trentena de concerts simfònics, d'òpera i de música contemporània. El recital d'avui a la tarda fa èmfasi a la idea que marca la temporada fer que obres molt conegudes comparteixin programa amb d'altres menys habituals a les sales de concerts. Així, a més del concert per a piano número 5 de Beethoven, conegut com a Emperador, l'orquestra interpretarà també la banda sonora de L'últim emperador de Ryuichi Sakamoto, l'obertura 1812 de Tchaikovsky, dedicada a la derrota de Napoleó a Rússia, i el poema simfònic Icarus de la compositora russa Lera Auerbach. Aquest és el primer dels 30 concerts que completen una temporada en què l'Orquestra Simfònica del Vallès celebra aquests 40 anys. A més d'obres simfòniques, entre les quals hi haurà 3 estrenes absolutes, el cicle de l'Orquestra del Palau comptarà amb òpera i sarsuela, amb l'Elisir d'Amore, cavalleria rusticana i cançó d'amor i de guerra, entre altres. I també dedicarà recitals a les bandes sonores de cinema de pel·lícules com La Guerra de les Galàxies, L'Imperi del Sol, Avatar o La Missió.

Sílvia Pérez Cruz. És l'encarregada de donar el començament d'una gran proposta musical al Teatre Nacional de Catalunya. Ho fa amb el títol Repetir, repetir, repetir. Amaga la celebració dels 10 anys del seu àlbum Vestida de nit. La intèrpret porta al públic les cançons d'aquell treball amb el mateix equip, el quintet amb què va gravar i va girar l'últim àlbum, i serà a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya avui a partir de les 7 de la tarda, amb entrades exaurides, però també té concert demà diumenge a les 6. Aquestes pels fans de Serrat i Sabina que tenen una cita avui al vespre a Tarragona. És l'espectacle musical Tribut Serrat, Sabina al 100%, inclòs en el programa de festes de Santa Tecla, que repassa els grans èxits dels dos cantautors. És un tribut que no només és un homenatge a les seves cançons, sinó també a les seves històries i al seu vastíssim llegat. L'espectacle convida a endinsar-se en l'univers musical de Joan Manuel Serrat i de Joaquín Sabina a través d'un homenatge musical amb una dotzena de músics i gairebé dues hores de repertori, amb peces tan emblemàtiques com Mediterráneo, 19 dies i 500 noches.

0: El concert, avui, a les 10 de la nit, al Teatre Auditori del Camp de Mar de Tarragona. Poc més de 6 minuts i seran les 4 de la tarda.
1: Esports.
0: Xevi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. Comencem amb motor perquè Jorge Martín ha guanyat fa pocs minuts la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, que ha acabat segon, i de Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la classificació general del Mundial, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. Recordem demà la cursa llarga a partir de les 2 amb Jorge Martín des de la pole per davant de Marc Márquez, que sortirà segon, una cursa que en farem la transmissió al Digital de Catalunya Ràdio a l'Univers MotoGP. En futbol, el Barça jugarà a partir de les 9, ho farà al camp del Sevilla, serà la 7a jornada de primera divisió. El club blaugrana busca sumar els 21 punts sobre 21 possibles en el que seria el primer cop a la història que ho aconsegueix. L'única baixa és la del porter Joan García amb molèsties al genoll dret. Ha entrat al seu lloc a la convocatòria el porter del planter Iker Rodríguez. El partit serà, com diem, a les 9, des d'una hora abans ja la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. Tot això en una jornada on es fa l'assemblea de compromissaris del Barça. Està en marxa des de les 10 del matí i es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Els socis fins ara han aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça, també han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost de l'actual en una assemblea que de moment està sent molt plàcida per la directiva blaugrana. En futbol a primera divisió, ja un partit a punt d'acabar-se, l'Osasuna Rayo Vallecano, el temps de descompte de moment amb empat a 1, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1. A partir d'un quart de 5 començarà l'Atlètic Club de Bilbao a la Alavés i a partir de 2:15 el Celta de Vigo Racing de Santander. Demà serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid, que és quart amb 13 punts, rebrà el Real Madrid, que és segon amb 15. Al migdia ha parlat el tècnic matalasser Diego Simeone valorant la rivalitat entre els dos clubs.
3: La realitat, hi ha una tensió i una il·lusió enorme per la rivalitat que hi ha, per, obviamente, la competitivitat que hem logrado recuperar en estos últimos 15 años. Y bueno, nada, la seguridad creo que es un valor importante en este partido. Y ojalá que mañana la podamos demostrar en el campo llevando el partido donde creemos le podemos hacer daño.
2: Recordem que ahir derrota de l'Espanyol a la RCD Stadium contra l'Elx per 1-3 i just ara acaba d'acabar el partit de primera divisió que era en joc amb repartiment de punts. Osasuna 1, Rayo Vallecano 1.
1: Trescat Info.
2: A la Lliga Femenina, el Badalona ha empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela al minut 33 de la primera part. La portera Txell Font, que ha hagut de sortir arran d'aquesta expulsió, valorava així el partit.
4: Al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure als últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
2: Ara a les 4, d'aquí pocs minuts, de fet ja tenim imatges de les jugadores entrant a la gespa de la Dani Jarque. L'Espanyol rep el Madrid Club de Futbol. Ahir ja va jugar el Barça, que va golejar l'Alavés per 0-6 amb hat-trick de Clàudia Pina. I a segona divisió masculina, el Girona visitarà el camp del Cádiz, serà a partir de les 9, amb Porto com a principal novetat a la convocatòria gironina després de 10 mesos de baixa per lesió. Sí que són baixa Justin, Brian i Mate per lesió i Abel Ruiz per sanció.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, Badalona acollirà aquesta tarda la Supercopa de ACB, les semifinals de la Supercopa ACB. Avui es disputen les 2. A partir de les 6, el Joventut s'enfrontarà al Baskonia, un partit que podrem viure en directe al Tot Gira. Ricky Rubio, base de la penya, sobre el fet de jugar com a local.
5: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
2: Partit, com dèiem, a les 6, a partir de les 9, Barça-València. Aquest que sentim és el tècnic del Barça, Alexander Sekulić.
6: It's difficult to say when, for sure we need some time.
7: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment.
6: Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
2: El Madrid, per cert, que jugarà aquesta tarda contra l'Olympiacos a la primera final de la Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. I encara en bàsquet, el Girona ha anunciat la renovació del seu tècnic, Moncho Fernández, fins al 2028. L'entrenador gallec és del club des del desembre del 24. Aquest és el director esportiu, Fernando Sanemeterio.
7: Muy contentos de que este proyecto siga capitaneado por Moncho. Nos da mucha tranquilidad saber que al menos va a estar dos años más con nosotros para seguir construyendo de la mano juntos.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En hoquei patins s'està disputant la Golden Cup a Cerdanyola. La selecció catalana jugarà la final femenina després de derrotar França a la pròrroga per 4-3 amb gol definitiu de Marina Codina de penal en aquesta pròrroga. La jugadora de Palau ha sigut protagonista perquè ha enviat el partit a la pròrroga amb l'empat a 3 a menys d'un minut pel final. Aquesta final enfrontarà les seleccions de Catalunya i Portugal. El torneig masculí aquesta tarda jugaran les semifinals, Portugal-França a partir d'un quart de 5 i Catalunya-Angola a dos quarts de 7. Ahir el combinat català va empatar 2 precisament contra Angola i va perdre 2-7 contra Portugal. I en waterpolo, victòria del Sabadell contra el Budvanska de Montenegro per 18-9 a la prèvia de la Champions masculina.
1: Trescat Info.

0: L'OTAN avala l'acord entre els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Trump ha promès un control permanent per part de Washington, mentre que la Unió Europea no s'ha pronunciat. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida de Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3catinfo que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Esquerra tanca la investigació interna dels cartells que es burlaven de l'Alzheimer dels germans Maragall i demana perdó. Els republicans admeten que va ser un atac de falsa bandera i en culpen els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas del Roger Espanyol va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que hi posaran remei. Els consellers del govern fan balanç avui de la seva gestió en diversos actes arreu de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, reivindica el model de finançament i demana a la resta de partits que hi votin a favor. I el de Presidència, Albert Dalmau, defensa l'obra de govern. Les autoritats russes denuncien intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana per escollir un nou parlament, uns comicis en què es dona per fet la victòria del partit de Vladimir Putin i als quals s'ha vetat la participació de l'única formació que defensa acabar amb el conflicte amb Ucraïna. A Alemanya, dues renyides eleccions demà amb un canceller, el democristià Friedrich Merz, a la corda fluixa. Socialdemòcrates i extrema dreta estan frec a frec en els sondejos a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a Berlín, on el preu dels lloguers centra el debat, mínim avantatge de l'esquerra sobre la dreta. Més de 350 activitats programades a la Setmana del Llibre en català que s'ha inaugurat oficialment aquest matí a Barcelona. El Passeig Lluís Companys és, un any més, l'espai de la ciutat destinat a presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. I l'actriu Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La protagonista de Lo Impossible i de Mulholland Drive explica que està molt satisfeta de tot el que ha aconseguit en 40 anys de carrera. Avui recollirà un premi d'Onòstia i presentarà la seva última pel·lícula, L'esposa perfecta.
1: Esports. Victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez. A la general del Mundial, Martín té 3 punts de marge sobre el Cerverí. I a primera divisió de futbol, a les 9, Sevilla-Barça. A la Supercopa CB de bàsquet, Penya-Baskonia a les 6 i Barça-València a les 9.
0: La darrera tarda de dissabte d'aquest estiu serà estable i de poca calor. Només es mantindran alguns núvols baixos a la costa central i en alguns punts de l'interior de Girona. Les temperatures més altes arribaran fins als 30 graus a l'oest del país. Pocs canvis per demà.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4. Els informa Quim Codines. Bona tarda.
2: 3Cat Info.
0: L'OTAN avala l'acord a què han arribat els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia després de mesos de disputa pel control de l'illa i l'amenaça de Donald Trump d'annexionar-se-la. Tant els governs de Dinamarca com el de Groenlàndia han insistit que l'entesa no posa en risc la sobirania d'aquest territori i permetrà enfortir la cooperació i la seguretat a l'Àrtic. Pel que fa a la Unió Europea, manté el silenci sobre aquesta qüestió. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
0: El document que ha de concretar l'acord està previst que s'assigni la setmana que ve a Nova York, en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. Serà llavors que es podrà analitzar a fons el contingut de l'entesa. De moment, però, Donald Trump ha tret pit i insisteix que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que s'assigni aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
0: Malgrat que Donald Trump ha insistit que l'acord és molt beneficiós per als interessos dels Estats Units, alguns experts posen en dubte aquest punt de vista. L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a 3CAT Info que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de la illa. A més, s'apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units té a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
5: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Bailón també posa en dubte que aquest acord pugui tirar endavant el Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar si no és beneficiós per als interessos de l'illa. I recorda que el sentiment anti-Trump és molt majoritari entre la població d'ençà de les amenaces d'annexió que Washington va fer a principis d'any.
5: Ha de ser acceptat i votat pel Parlament groenlandès i pel danès. Però si realment és com diu Trump i és el que hi ha en aquest acord, jo estic convençut que no sortirà aprovat ni en el Parlament groenlandès ni en el danès.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers. Són persones que ahir no van trobar plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat per 1.700 persones. Mentrestant, la Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida. Madrid, Alba Gil.
6: Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, amenaces, càstigs i episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fons de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i els informes mèdics i psicològics de les menors, que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i vexacions, fins i tot d'impedir que joves amb problemes de salut rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres, gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització.
7: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política espanyola, sinó també a sus dirigentes.
6: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
8: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez.
6: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van anar a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, Defensa i Exteriors.
2: 3CAT Info.
0: Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 en plena campanya d'unes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest Maragall, llavors candidat, al seu germà Pasqual i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir de dins del partit i demana perdó. La formació ha tancat la investigació interna sobre els fets i conclou que els responsables d'aquella campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabià i Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, la responsable de compliment dels republicans, Mireia Ingla, ha presentat les conclusions del seu informe al Consell Nacional d'Esquerra, que s'ha fet aquest matí a Barcelona. La investigació interna també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen Esquerra i, per tant, a l'informe no es fan propostes de sanció. Ara bé, el partit admet l'error i demana perdó i disculpes pel dany humà i polític causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern obrirà un expedient a l'empresa del servei de traducció que va fallar estrepitosament dimecres al judici pel cas de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Avui n'ha parlat per primera vegada el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. No ha aclarit les condicions amb què es va contractar l'empresa adjudicatària, però ha assegurat que ja han demanat explicacions als seus responsables.
9: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però els errors reiterats de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i ucraïnès. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
2: 3CAT Info.
0: I els consellers del govern han fet avui repàs dels dos anys de mandat després de la conferència que dilluns va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa. A Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i a votar-hi a favor.
10: Hem posat sobre la taula un nou model i ara el que cal és que això que s'ha presentat s'aprovi en el Congrés dels Diputats. Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: També el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en un acte al Penedès, ha reivindicat l'obra de govern davant del que considera una retòrica estèril de l'extrema dreta.
11: Els problemes se'ls ha de respondre amb solucions. I vivim en un context en el qual hi ha formacions polítiques que des de l'ultradreta posen problemes als problemes. I nosaltres volem posar solucions als problemes. I les solucions als problemes vol dir parlar-li clar a la gent, dir que les coses no es poden resoldre un dia per l'altre, però que si comencem avui, que si fem els deures, doncs el país avança i obrim nous centres d'atenció primària, fem carreteres o fem habitatge.
0: Des de Girona, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que han rebut 273 sol·licituds per rehabilitar habitatges al món rural.
12: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
2: 3CAT Info.
0: I la Setmana del Llibre en Català acull més de 350 activitats programades entre presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. La cita d'enguany torna a convertir Barcelona en un punt de trobada per al sector editorial i els lectors catalans. Entre la programació destacada hi ha la presència de l'autora internacional Claire Pollard, que ha presentat el seu nou llibre Fades Modernes, i també s'hi han pogut veure autors com Roser Capdevila i Albert Om. Sentim a Cristina Domènech, directora de la Setmana del Llibre en Català, al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio.
13: Pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa de vegades de veure, no? Quan veus una Desi Ara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons sí, sí. Amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt, bueno, que crec que és important.
0: Avui també es podrà assistir a una conversa amb la prescriptora literària digital, Marta Sangrà, i a la presentació del llibre de Natza Ferrer, L'última vegada que et dic adeu, a 4:45. Tot això entre moltes altres propostes com concerts, recitals i una batalla de rap literària per al públic més jove.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
14: A primera hora de la tarda, les temperatures més elevades arribaven als 30 graus tot just, de fet gairebé 31 a Tortosa, al Dover, al Perelló, al Baix Ebre, que és on el termòmetre està pujant més, i també s'aproximen els valors més alts, els 28 i 29, a diverses comarques, al Baix Llobregat, a la Selva, al Baix Camp, fins i tot a l'Empordà. Però no creiem que vagi més enllà el termòmetre d'aquest ambient, doncs, de calor continguda, de calor moderada, potser d'un ambient més típic de setembre, ja preludi de que la tardor s'acosta. De fet, estem acabant l'estació d'estiu, amb aquest darrer cap de setmana d'estiu, i ho fem amb bonança, només amb la presència d'alguns núvols baixos poc importants que han sorgit al voltant de la costa central i que al llarg de les properes hores també es poden presentar a altres indrets del Vallès, del Montseny, o fins i tot també més endins, ja a prop de la zona del Ripollès, com a molt generant un cel variable i poca cosa més. De fet, el temps estable es mantindrà, influenciats per un anticicló ubicat al Regne Unit, que ens afectarà de ple els propers dies, i per tant, només estarem pendents una mica de la recuperació del termòmetre, sobretot diurn. Matinades fresques, però un ambient diurn una mica més calorós. D'aquesta manera s'acomiadarà l'estiu entre dilluns i dimarts, amb uns termòmetres que tocarien sostre i amb valors que, en definitiva, podrien pujar lleugerament per sobre dels 32-33 graus.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: A Rússia, les eleccions per escollir un nou parlament s'han vist afectades per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic i el llançament de drons ucraïnesos durant la matinada, segons les autoritats russes. El Kremlin, però, assegura que els ha pogut repel·lir. Tot plegat en unes eleccions, les primeres des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, en què la victòria del partit de Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i unitat en un moment que el conflicte continua estancat al front. De fet, l'única formació política que defensa posar el fi al conflicte ha estat vetada dels comicis. Moscou, Cristina Solies.
15: El partit Yabloko, que en rus vol dir poma, ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això els ha fet guanyar molta popularitat entre els joves, i més després que la justícia els hagi exclòs de les eleccions. Nikolai Rybakov assegura que per a ells aquest suport ja és una victòria.
16: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
15: Malgrat el veto, alguns candidats del partit es poden presentar les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts i altres s'han retirat després de rebre amenaces de mort.
16: Ara mateix 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
15: I sense Yabloko a la papereta, què creu Rybakov que han de fer els seus votants?
16: Que en cap cas votin els partits que apareixen ara a la papereta, perquè cap d'ells suposa la política que aplica l'actual poder.
15: Abans de 2022, Yabloko era un partit que no agradava a la majoria dels opositors perquè el veien massa institucional, poc combatiu i, a més, molt crític amb Alexei Navalny. Ara, però, el seu liberalisme i la seva moderació s'han convertit en una opció radical en una Rússia on estar en contra de la guerra es considera una traïció.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora de recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital, l'Alemanya. Anem cap allà, a Berlín. Jordi Regàs.
17: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
18: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
19: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
17: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
20: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
17: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
20: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
17: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi per l'intern de Quatre Camins a la Roca del Vallès, que presumptament va matar el seu company de cel·la dijous passat a la nit. Un reclus de la cel·la del costat va alertar sobre una baralla entre els dos homes. Quan els funcionaris del centre hi van entrar, van trobar un dels dos interns inconscient a terra i amb un tros de roba lligat al coll i l'altre assegut en una cadira. A la víctima la van portar a la infermeria on se'n va certificar la mort. I el jutjat en funcions de guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als dos detinguts de la seva suposada participació en la baralla entre una dotzena de persones dimecres a la plaça dels Pagesos. A causa de l'enfrontament amb katanes, navalles i pals, hi va haver 6 ferits. L'alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que la baralla es va desencadenar arran d'un conflicte entre dues persones relacionat amb l'habitatge. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi greu en grau de temptativa i lesions. Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive recollirà aquest vespre un premi Donostia i presentarà la seva última pel·lícula, L'esposa perfecta. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
21: L'actriu anglesa, criada a Austràlia, ha assegurat que se sent recompensada pel fet d'haver treballat amb directors com David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu o Juan Antonio Bayona. Però rebre un premi com aquest la fa sentir molt satisfeta de tot el que ha aconseguit.
22: Em fa sentir molt honorada rebre aquest premi en aquest punt de la meva carrera. He treballat intensament durant pràcticament els últims 40 anys i he tingut l'oportunitat fantàstica de treballar amb grans cineastes. M'encanta la meva feina, actuar i explicar històries, i crec que avui dia, més que mai, el cinema és un mitjà molt potent i estic orgullosa de formar part d'aquesta comunitat.
21: A més, és conscient, diu, que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera i per això ara vol donar també l'oportunitat a directors novells. És el cas de Ben Sheeranian, que l'esposa perfecta l'ha convertit en una dona aparentment innocent però que amaga un secret terrible, i ella assegura que ha estat tot un repte molt enriquidor.
22: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història. Felt compelled to
21: be part of that story. Tenint en compte que fa molts anys que resideix als Estats Units, també se li ha preguntat

0: El Barça juga a les 9 al camp del Sevilla a la 7a jornada de primera divisió. El club blaugrana busca sumar els 21 punts sobre els 21 possibles en el que seria el primer cop a la història que ho aconsegueix. L'única baixa és la del porter Joan García amb molèsties al genoll dret. Ha entrat al seu lloc a la convocatòria del porter del planter Iker Rodríguez. El partit és a les 9, des d'una hora abans de la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. I ara sí, podem entrar a l'assemblea de compromissaris blaugrana per ampliar aquesta notícia que ens acaben d'oferir, aquesta renovació de Rafinha, ho ha anunciat el director esportiu. Ampliem dades amb el Roger Bosà. Roger, bona tarda.
1: Bona tarda, ho ha explicat el director esportiu d'ECO, que Rafinha renovarà fins al 2029, una renovació que es va tancar ahir, i també ha avançat el director esportiu que també renovaran Marc Bernal i Xavi Espart. D'ECO ha presentat l'informe esportiu, també ha analitzat el mercat de fitxatges. Ara qui sentim és el vicepresident esportiu Rafa Juste, que de moment ha elogiat la feina de D'ECO als despatxos. De moment està sent una assemblea plàcida per la junta directiva de Joan Laporta. S'han aprovat els punts clau, sobretot l'últim, el punt 4, que és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demanava ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Doncs això s'ha aprovat per àmplia majoria. També els punts 2 i 3, el tancament de l'exercici de la temporada passada i el pressupost de l'actual, i això que el tancament de l'exercici anterior presentava pèrdues, unes pèrdues netes de 18 milions d'euros. Doncs tot i així, això ho han aprovat els socis i sòcies per àmplia majoria. Ara, com dèiem, parla Rafa Juste, el vicepresident esportiu, abans d'afrontar el punt 5, que és la ratificació o no de dos contractes de patrocini, Ohana Real Estate i Babylon Park.
0: Recordeu que podeu seguir aquesta assemblea a l'exclusió digital de Catalunya Ràdio amb aquesta notícia, la renovació de D'ECO, que també ha anunciat que renovaran Xavi Espart i Marc Bernal pel Barça. A primera divisió, avui també es disputen altres partits, un ja acabat, l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1, en joc ara mateix l'Atlètic Alavés, amb empat a 0 ara a la mitja hora de joc. El Celta Racing començarà a 6:45 i demà serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid, que és quart amb 13 punts, rebrà el Madrid, segon amb 15. Acaba de parlar el tècnic blanc José Mourinho, que explicava que tenia molt bona relació amb el seu homòleg a la banqueta de l'Atlètic de Madrid, amb el Cholo Simeone. Recordem que ahir, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium contra l'Elx per 1-3.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina en joc, l'Espanyol rep el Madrid Club de Futbol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Podem entrar-hi per saber-ne el minut i el marcador. Roger Serrat, bona tarda.
3: Bona tarda, minut 27 de la primera part a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, i de moment resultat de 0-0. Durant aquests primers minuts ha estat l'Espanyol qui ha dominat més el joc, i tot i entrar al partit com l'equip menys favorit després d'un inici de temporada no molt desitjat, és el qui ha tingut l'acció més destacada del partit fins ara, amb una rematada de Yara al pal. A hores d'ara, resultat de 0-0 la Ciutat Esportiva Dani Jarque quan estem al minut 27 de la primera part.
0: Recordem que al migdia el Badalona ha empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Belenzuela al minut 33 de la primera part. La portera Txell Font, que ha hagut de sortir arran d'aquesta expulsió, valorava així el partit.
4: Al final crec que la sort també es guanya, i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure als últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
0: A segona divisió masculina, la Girona visita el camp del Cádiz a les 9. Recordem que el Sabadell jugarà demà a les 2 del migdia a casa contra l'Oviedo. El motor Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez.
5: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
0: Declaracions de Marc Márquez de Dazón. De cara a la cursa llarga de demà, Jorge Martín sortirà des de la pole per davant de Marc Márquez. En bàsquet, Badalona acollirà aquest cap de setmana la Supercopa ACB, avui es disputen les semifinals, a les 6 el Joventut Baskonia i a partir de les 9 el Barça-València, al dia on el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del seu tècnic Moncho Fernández fins al 2028 i a la Golden Cat d'hoquei patins

0: Bona tarda, són 4:45. A aquesta hora destaquem que l'OTAN avala l'acord entre els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Trump ha promès un control permanent per part de Washington, mentre que la Unió Europea no s'ha pronunciat. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida de Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3catinfo que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. I Esquerra tanca la investigació interna dels cartells que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall i demana perdó. Els republicans admeten que va ser un atac de falsa bandera i en culpen els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. I fins les 5 també us explicarem que ha començat la collita de festucs a les comarques de Lleida. El sector comença la campanya de recol·lecta amb bones perspectives d'aquest cultiu que cada vegada guanya més hectàrees. I en esports, què destaquem, Xavi Soler?
1: Que el director esportiu del Barça, Deco, acaba d'anunciar la renovació de Rafinha fins al 2029, ha explicat en el marc de l'Assemblea de Compromissaris Blaugrana. I que la Lliga Femenina, ara mateix en joc, l'Espanyol s'avança en el marcador espanyol 1, Madrid Club de Futbol 0. Al migdia, recordem-ho, empat del Badalona contra la Real Societat 0-0.
0: Pel que fa al temps, la darrera tarda de dissabte d'aquest estiu serà estable i de poca calor. Només es mantindran alguns núvols baixos a la costa central i en alguns punts de l'interior de Girona. Les temperatures més altes arribaran fins als 30 graus a l'oest del país i hi haurà pocs canvis per demà. Dos quarts i 2:05. Bona tarda.
2: 3Cat Info.
0: L'OTAN avala l'acord a què han arribat els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia després de mesos de disputa pel control de l'illa i l'amenaça de Donald Trump d'annexionar-se-la. Tant els governs de Dinamarca com de Groenlàndia han insistit que l'entesa no posa en risc la sobirania d'aquest territori i permetrà enfortir la cooperació i la seguretat a l'Àrtic. Pel que fa a la Unió Europea, manté el silenci sobre aquesta qüestió. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
0: El document que ha de concretar l'acord està previst que s'assigni la setmana que ve a Nova York, en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. Serà llavors que es podrà analitzar a fons el contingut de l'entesa. De moment, però, Donald Trump ha tret pit i insisteix que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que s'assigni aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers. Són persones que ahir no van trobar plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat per a 1.700 persones. Mentrestant, la Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida. Madrid, Alba Gil.
5: Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, amenaces, càstigs i episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fonts de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i els informes mèdics i psicològics de les menors, que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i vexacions, fins i tot d'impedir que joves amb problemes de salut rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres, gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització.
6: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
5: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
7: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez.
5: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van anar a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, Defensa i Exteriors.
2: 3CAT Info.
0: Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 en plena campanya d'unes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest Maragall, llavors candidat, el seu germà Pasqual i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir de dins del partit i demanar perdó. La formació ha tancat la investigació interna sobre els fets i conclou que els responsables d'aquella campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació, en Sergi Sabrià i en Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, la responsable de compliment dels republicans, Mireia Ingla, ha presentat les conclusions del seu informe al Consell Nacional d'Esquerra que s'ha fet aquest matí a Barcelona. La investigació interna també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen Esquerra i, per tant, a l'informe no es fan propostes de sanció. Ara bé, el partit admet l'error i demana perdó i disculpes pel dany humà i polític causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya obrirà una oficina a Nova Delhi per enfortir les relacions comercials a través d'Acció, l'agència pública per al creixement de les empreses. Serà la segona que tindrà a l'Índia després de la de Bombai. Està previst que comenci a funcionar abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un servei d'assessorament amb la finalitat que exposa el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
8: Farà que els empresaris que tinguin la voluntat de generar negoci a la Índia o bé empresaris indis que també vulguin tenir relacions comercials en Catalunya, puguem generar aquest espai doncs, per assessorar, per facilitar la seva consecució d'aquests objectius.
0: L'Índia és la sisena economia mundial i ha doblat les importacions en 10 anys.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Oxfam Intermón celebra avui 70 anys amb un gran acte a Barcelona que, sota el lema Imaginar un món és crear-lo, combina música, art i participació. L'entitat alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Franco Hortada, director general de l'organització, ho detalla a 3CAT Info.
9: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: L'entitat alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes. Oxfam Intermón, nascuda a Barcelona el 1965, està present a 77 països i el darrer any ha donat suport a més de 14 milions de persones. L'acte de celebració d'aquestes 7 dècades d'història es fa aquesta tarda al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Tret de sortida a la collita de festucs a les comarques de Lleida, el sector comença la campanya de recol·lecta amb bones perspectives d'aquest cultiu que cada vegada guanya més hectàrees. Ens ho explica des del municipi de Maials, al Segrià, l'Alba Mor.
10: Si bé les altes temperatures han perjudicat en major o menor mesura cultius de fruita de pinyol, llavors, cereals o fruits secs com l'ametlla, en el cas del pistatxo, la calor ha ajudat al creixement del fruit. Productors com Foment Agrícola de les Garrigues de Maials preveuen bons rendiments, en especial a les zones de secà. Ho explica el gerent de l'empresa, Joan Altet.
11: Es preveu una campanya més bona que l'any anterior, perquè veníem de 2-3 anys de sequera i aquest any doncs, ens ha afectat per bé perquè hem tingut bona aigua i un estiu calorós i llarg. El que potser ara ja tindrà que baixar-nos a la calor perquè l'arbre doncs, ja està patint una miqueta amb secà.
10: El cultiu de festuc continua augmentant any rere any a Catalunya. El nombre d'hectàrees s'ha gairebé triplicat en 5 anys, arribant a les 1.300, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura.
0: I encara el Departament d'Agricultura augmenten gairebé un 40% les subvencions per la compra de productes químics per combatre el cargol poma, una espècie invasora que destrossa els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga. Es calcula que se'n podran beneficiar uns 450 productors d'arròs del Delta de l'Ebre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una exposició recull les aplicacions noves del suro, que van des de la cosmètica a la construcció i al tractament d'aigües. Són recerques que fa l'Institut Català del Suro per utilitzar els fragments que no són aptes per fabricar taps. Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
12: Malgrat que l'aplicació principal del suro que s'extreu de les alzines sureres de Catalunya és per fer taps pels vins i caves, l'Institut Català del Suro investiga també noves aplicacions per aprofitar les sobres o fins i tot els taps ja utilitzats i reciclats. Aplicacions que passen, per exemple, per utilitzar-lo en cosmètica.
13: És un material que en determinades granulometries doncs, té aquesta propietat exfoliant que no és ni molt abrasiva ni molt lleugera, és ideal. I després també estan comercialitzant un producte que utilitza el suro com a material que proporciona polifenols doncs, per l'envelliment.
12: Ho explica Patrícia Jové, cap del Departament de Recerca i Desenvolupament de l'Institut Català del Suro. Altres possibles sortides es troben en la construcció per crear materials més sostenibles i per la capacitat d'aïllament del suro. Aquestes investigacions ara formen part d'una exposició temporal al Museu del Suro a Palafrugell que es podrà veure fins al mes de maig.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Aquest cap de setmana s'obren els punts d'observació per gaudir d'un espectacle únic als Pirineus. És la brama del cèrvol. Els serveis d'informació per gaudir-ne estaran actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com també a les reserves de caça de l'Alt Pallars, de Beaumort i del Cadí. La temporada s'allarga fins a mitjan octubre i ofereix una experiència única que cada vegada atreu més visitants. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
14: La brama del cèrvol és l'estrena que cada any dona la benvinguda a la tardor al Pirineu, un període curt de només un mes, durant el qual els mascles bramen molt fort, especialment a primera i última hora del dia, per atreure el màxim nombre de femelles. Un espectacle únic, segons explica Jordi Palau, guia de la Reserva Nacional de Caça de Beaumort.
15: La combinació de gaudir de la natura, ara que ja no fa tanta calor, combinat amb la possibilitat d'intentar observar o visualitzar directament els cèrvols i després amb l'escenari de fons, aquest que representa els brams, els sons que emeten els mascles, doncs és una combinació molt atractiva i fa que sigui un espectacle natural únic.
14: A més de Beaumort, hi ha punts d'informació actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com les reserves de caça de l'Alt Pallars i del Cadí. Per observar la brama del cèrvol, es recomana planificar la visita, fer silenci i mantenir la distància amb els animals.
0: 3:45 de la tarda.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
16: Acomiadarem aquest estiu amb un temps molt tranquil, aquest darrer cap de setmana estiuenc, doncs la situació meteorològica es mostra molt estable, només amb alguns núvols poc importants que han sorgit al llarg del dia al voltant de la costa central, Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, també alguns punts del Vallès, del Montseny, o també al llarg de les properes hores, doncs serà una mica variable, en punts del Ripollès o zones pròximes o la serra transversal. Són els pocs núvols que ara mateix es presenten i que aniran dissipant al pas de les hores, per donar pas a una nit molt serena. Aquest darrer dissabte d'estiu, doncs, el temps dominat per una calor també força continguda. De fet, els vols més alts entre 29 a 31 graus, sobretot cap a Ponent i Terres de l'Ebre. Demà tindrem la mateixa situació, per tant, el cap de setmana acabarà, de fet, amb aquesta tònica, potser temperatures un pèl més altes a Ponent i amb menys núvols, fins i tot molta bonança. De fet, els darrers dies d'aquest estiu, dilluns i dimarts, com a molt, el que notarem és que l'ambient diurn serà una mica més calorós i sobretot a les zones més càlides del terç del país, el termòmetre podrà caminar una mica per sobre dels 30, però poca cosa més. De fet, el temps estable està garantit al llarg d'aquests propers dies i gran part de la setmana que ve.
0: Passa un minut de 4:45 de la tarda.
2: 3Cat Info.
0: Aquesta setmana ens hem fet ressò que el preu dels pisos a Catalunya està a punt d'arribar a xifres mai vistes. Per a moltíssima gent, l'única possibilitat és optar a un habitatge protegit. Però això tampoc és fàcil i al final del procés l'atzar acaba marcant la sort de moltes famílies. Això és el que s'ha fet aquesta setmana a Badalona, amb una promoció de 8 pisos protegits. L'adjudicació dels pisos es va fer per sorteig i el nostre corresponsal, David Àngela, hi va assistir.
17: Jornada agredolça dimecres a Badalona. 113 famílies optaven al sorteig amb dos bombos i davant de notari com la grossa de Nadal de 8 pisos de lloguer de 2 i 3 habitacions situats al barri del Gorg. Entre les condicions, estar empadronat a la ciutat, tenir un contracte laboral i superar els ingressos d'entre 31.000 i 39.000 euros anuals. I entre els candidats, tota mena de casuístiques. La Jenny i l'Allen són una parella amb una filla petita. Ell va tenir un ictus fa 3 anys, va en cadira de rodes i té una incapacitat permanent.
18: Él solo no puede salir a la calle, porque lo hicieron de tal manera que él solo le va medio cuerpo. Él lleva tiempo apuntado en lo de pisos de protección oficial y vamos con la esperanza de que nos toque.
17: La Laura Aguilar té 27 anys, treballa en una farmàcia a Badalona, viu amb la seva parella a casa de la sogra. Abans del sorteig ens deia això.
19: Para comprarte un piso te piden un montón de dinero y a día de hoy no puedes ahorrar. O se muere un familiar, algún abuelo, te toca algún piso. Muchas amigas mías que están independizadas es por eso.
17: L'Eva Cusà és farmacèutica i doctora en biologia molecular. Té 54 anys i 2 fills a càrrecs. Actualment està pagant 1.300 euros de lloguer.
20: Pues bueno, vengo porque es lo que hay, pero me parece una vergüenza. Esto es miseria. 8 pisos. Esto es miseria. Pero vengo porque, bueno, pues aunque sea miseria, si me toca, a mi, de momento, me vale.
17: Finalment, la Laura, a qui ja hem sentit, es va emocionar quan la sort se li va posar de costat.
19: Y bueno, la verdad que es súper contenta de que me haya tocado. Cuando ha salido mi número no me lo esperaba y muy feliz.
17: Una emoció compartida per la Cinta Galindo, una altra de les persones que han aconseguit un pis de protecció.
21: Mira, no s'ha tocat. Som 4, 2 nens, la meva parella i jo. Millor per sorteig, perquè així tothom té la mateixa oportunitats.
17: En canvi, la Reme i la seva filla, la Joana, que és mestra interina actualment a l'atur, no van aconseguir el pis de 2 habitacions a què optaven i que havien de compartir amb el pare i la germana.
22: I ara, pues a ver si sale esto. Y si no, pues lo que ha dicho ella, tendremos que marchar de Badalona.
23: És una pena perquè som de Badalona tota la vida i no ens agradaria marxar.
17: Els 8 afortunats podran optar a un lloguer de 7 anys i a una pròrroga de 3 anys més.
2: Trescat Info.
0: Ginestà, Caral Laoz i Crim són algunes de les bandes que ompliran avui les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mama Duixa i Dan Peralbo i El Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major. Vic, Marc Ruiz.
24: Avui encara queda molta música per gaudir al Mercat de Música Viva de Vic, però els concerts comencen més tard del que és habitual. Els dos escenaris exteriors continuen sent els grans protagonistes. Per exemple, a l'escenari de la Catedral hi haurà molta contundència guitarrera amb Mujeres i Crim. Crim, per cert, la banda de tarragonina de punk rock que plega. I a la plaça Major, música urbana amb Caral Laoz, pop optimista amb Ginestar i la mescla de música tradicional i electrònica del gallec Bayuca. La garpa de l'Atlàntida, com sempre, la més estralera, amb el rei del macarrisme català, Valle Valle, i malifeta amb exmembres de Zoo per tancar la jornada. Serà l'endemà d'una jornada molt més eclèctica, amb l'excel·lent narrativa de Nacho Vegas, l'excel·lència en la música tradicional valenciana de Pep Jiménez Utifarra, el punk descomplexat de Remei de Calafresca, el rock contundent de Parque Sur, el pop de Mama Duixa o la música urbana de Lia Cali, entre molts d'altres.
0: I Ferran Adrià ha treballat estretament amb l'actor Miquel Fernández per poder construir el personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi, que s'estrena dilluns a TV3. El xef ho ha explicat en una entrevista a Mesa avui al suplement de Catalunya Ràdio.
1: Le preguntaré al meu entorn, la meva dona, tal, les meves virtuts i els meus defectes, perquè sàpiguis, vale, com em veu la gent, no com em veig jo. ¿Vale? Y ya ni debatiré si es veritat o no, ¿sabes o no? Lo que deien. I això m'està parlant del paper molta cosa.
0: Gènesi narra al llarg de 6 capítols la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des de l'arribada d'un jove Ferran Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins a convertir aquell restaurant de platja en el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie de retruc explica com la feina d'Adrià va situar el conjunt de la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. La interpretació de Miquel Fernández ha fugit de la imitació o la caricatura per poder retratar un Adrià que va evolucionant al llarg de 4 dècades.
3: Hi ha una cosa, per exemple, de la cuina i del món de l'astronomia, que hi ha una rigorositat absoluta amb tot el que fas. Això ho pot extrapolar al nivell actoral, igual que fas una pel·lícula, prepares un personatge, prepares una obra de teatre, i penso que aquest rigor i aquesta capacitat d'esforçar-se i treballar crec que és el que hem de fer.
0: Els dos primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenen a TV3 dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional a través de Netflix, que l'emetrà al novembre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

L'Orquestra Simfònica del Vallès arrenca avui la temporada de concerts al Palau de la Música amb un recital en què Beethoven dialogarà amb Ryuichi Sakamoto. La formació sabadellenca celebrarà el 40è aniversari amb una trentena de concerts simfònics d'òpera i de música contemporània. El recital d'aquesta tarda fa èmfasi en la idea que marca la temporada: fer que obres molt conegudes comparteixin programa amb d'altres menys habituals a les sales de concerts. Així, a més del concert per piano número 5 de Beethoven, conegut com a Emperador, l'orquestra interpretarà també la banda sonora de L'últim emperador, de Ryuichi Sakamoto, l'obertura 1812 de Tchaikovsky, dedicada a la derrota de Napoleó a Rússia, i el poema simfònic Icarus, de la compositora russa Lera Auerbach. Aquest és el primer dels 30 concerts que completen una temporada en què l'Orquestra Simfònica del Vallès celebra el 40è aniversari. A més d'obres simfòniques, entre les quals hi haurà 3 estrenes absolutes, el cicle de l'OSB al Palau comptarà amb òpera i sarsuela, amb l'Elisir d'Amor, la cavalleria rusticana i cançó d'amor i de guerra, entre d'altres. I també dedicarà recitals a les bandes sonores de cinema de pel·lícules com La guerra de les galàxies, L'imperi del sol, Avatar o La missió.

0: 6 minuts i seran les 5 de la tarda.
1: Esports.
0: Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. El director esportiu del Barça Deco acaba d'anunciar la renovació de Rafinha. Ho ha fet en el marc de l'Assemblea de Compromissaris Blaugrana. Podem ampliar-ne dades amb el Roger Arbusà, que ho està seguint des de les 10 del matí. Roger, bona tarda.
3: Bona tarda, ara mateix som al punt 5. És la ratificació de dos contractes. El primer amb Ohana Real Estate, el segon amb Babylon Park. Ohana, un nou patrocini al dors de la samarreta, lligat a un projecte residencial als Emirats Àrabs, que pot repercutir en el club 65 milions d'euros, i Babylon Park, un petit parc d'atraccions al Camp Nou que, segons ha explicat Ferran Oliver, el vicepresident de l'àrea econòmica, pot suposar uns ingressos de 100 milions durant 25 anys. I com deies, hem sentit fa pocs minuts el director esportiu d'Eco, que ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2029, també ha avançat les de Marc Bernal i Xavi Espart, i ha fet balanç del mercat de fitxatges. Un mercat positiu, segons d'Eco, perquè l'equip ha millorat molt.
4: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
3: I s'ha aprovat el punt més important, que és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demanava ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. Això, aprovat per àmplia majoria, era el punt més important, perquè això vol dir que la despesa de l'Espai Barça puja fins als 1.900 milions i el deute agregat és de 2.680. Assemblea plàcida de moment, per tant, per Joan Laporta i la seva junta directiva també han quedat aprovats els punts 2 i 3, el tancament de l'exercici de la temporada passada i també el pressupost de l'actual.
2: Recordeu que podeu seguir aquesta assemblea exclusiva digital de 3CAT, una assemblea en marxa des de les 10 del matí. Mentrestant, en l'aspecte purament esportiu, el Barça jugarà a les 9 al camp del Sevilla, serà la 7a jornada de primera, el club blaugrana buscant sumar els 21 punts sobre 21 possibles en el que seria el primer cop a la història que ho aconsegueix. L'única baixa serà la del porter Joan García, amb molèsties al genoll dret. Ha entrat al seu lloc a la convocatòria del porter del planter Iker Rodríguez. El partit, com diem, a les 9, des d'una hora abans, ja la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. A primera divisió, ja acabat l'Osasuna 1, Rayo 1. Ara mateix en joc el 40 de la primera part, Atlètic Club de Bilbao 0, a la B 0. A partir de 6:45 començarà el Celta Racing. Demà serà el torn del derbi madrileny, el Metropolitano. L'Atlètic de Madrid, que és quart amb 13 punts, rebrà el Real Madrid, segon amb 15. Ha parlat el tècnic blanc, José Mourinho.
5: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
2: Recordem que ahir derrota de l'Espanyol al RCD Stadium contra l'Els per 1-3. A la Lliga Femenina tenim en joc partit de l'Espanyol que rep el Madrid Club de Futbol. Entrem a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Roger Serrat, bona tarda.
6: Bona tarda. Temps de descans a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, amb resultat de 3-1 entre Espanyol i Madrid Club de Futbol Femenino. L'Espanyol, liderat per un doblet de Paula Gutiérrez, ha dominat tota la primera part i que ha encaixat per un error de la seva portera Salvador després d'una rematada sense perill. Resultat de 3-1 entre l'Espanyol i el Madrid Club de Futbol Femenino quan estem a temps de descans.
2: I al migdia, recordem, el Badalona ha empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. Les badalonies han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela des del minut 33 de la primera part. La portera Txell Font, que ha hagut de sortir arran d'aquesta expulsió, valorava així el partit.
7: Al final crec que la sort també es guanya, i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
2: I recordem que avui a segona divisió el Girona visitarà el camp del Cádiz a partir de les 9. Demà el Sabadell juga a les 2 del migdia a la nova Creu Alta contra l'Oviedo. En motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i de Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez.
8: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
2: De cara a la cursa llarga de demà, Jorge Martín sortirà des de la pole per davant de Marc Márquez. En bàsquet, Badalona acollirà la Supercopa ACB. Avui es disputen les semifinals. D'aquí una hora a les 6, Joventut Baskonia en directe al Tot Gira. A les 9, Barça-València. Aquest és el tècnic blaugrana Alexander Sekulić.
1: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
2: Encara en bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat la renovació del tècnic Moncho Fernández fins al 2028 i en hoquei patins la selecció catalana jugarà la final femenina de la Golden Cup després de derrotar França a la pròrroga per 4-3 amb el gol definitiu de Marina Codina de penal en aquesta pròrroga.
9: Trescat Info.

0: L'Assemblea Educativa de Catalunya anuncia més mobilitzacions de mestres i professors perquè diuen no confien que el departament doni resposta a les seves demandes. Hi haurà més vagues, però de moment no en concreten el calendari, però preveuen una tardor i un hivern moguts. Esquerra tanca la investigació interna dels cartells que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall i demana perdó. Els republicans admeten que va ser un atac de falsa bandera i en culpen els seus XBC secretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. L'OTAN avala l'acord entre Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Donald Trump ha promès un control permanent per part de Washington, mentre que la Unió Europea, de moment, no s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal als centres d'acollida a Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3Cat Info que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que hi posaran remei. Detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove relacionat amb la mort d'un menor de 15 anys al pare de la Pegaso de Barcelona, al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones detingudes per aquest cas. També se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent i amb un incident amb armes de foc sense víctimes. Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja a La Palma. Totes les persones que van perdre la casa han cobrat una compensació, però molts denuncien que és insuficient per refer la vida. El govern canari denuncia que no ha rebut ajudes promeses pel govern espanyol pel pla de recuperació. I al Mercat de Música Viva de Vic, Ginestar, Crim o Queralt Laoz són algunes de les bandes que avui ompliran places i carrers a la capital osonenca en la jornada central del certamen que s'acaba demà.
1: Esports. El director esportiu del Barça, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins al 2029, explica en el marc de l'Assemblea de Compromissaris Blaugrana. I a la Lliga Femenina, en joc, Espanyol 3, Madrid Club de Futbol 1, al descans, al migdia, ja finalitzat, Badalona 0, Reial Societat 0.
0: L'última tarda de dissabte d'aquest estiu és estable, amb poca calor. Hi ha alguns núvols baixos a la costa central i en alguns punts també de l'interior de Girona. Les temperatures més altes arribaran fins als 30 graus a l'oest del país. De cara a demà, pocs canvis.
2: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda, us parla Jaume Brufau. L'Assemblea Educativa de Catalunya adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien. El col·lectiu planifica un nou calendari de mobilitzacions i insisteix a la situació greu de la crisi d'emergència educativa. L'Hospitalet de l'Infant, Anna Ferràs.
3: Les vagues i les mobilitzacions dels docents a Catalunya continuaran i l'Assemblea Educativa ha començat a planificar un nou calendari. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien en el govern ni en el compromís d'assolir el 6% del producte interior brut en inversió en educació. Cinta Díaz, desmembre de l'Assemblea.
4: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
3: Les assemblees territorials avalaran ara el nou pla de protestes que es podria concretar en una pròxima trobada de l'Assemblea a final d'octubre. En la reunió d'avui a la Casa de Cultura Blanca d'Anjou de l'Hospitalet de l'Infant hi han participat representants dels sindicats, amb veu però sense vot. Aida Muntanés, portaveu de la Intersindical.
5: Per nosaltres el missatge és clar. Des del curs passat hi ha aquest seguit de recomanacions i els objectius de la lluita són clars. Que la consellera digui que no sap per què lluitem em sembla vergonyós. La lluita va començar el curs passat, aquest curs continua una lluita i ens espera una tardor i un hivern doncs, mogut i amb mobilitzacions.
3: Assemblees i sindicats denuncien que la crisi d'emergència educativa és greu i exigeixen resoldre assumptes com la climatització, les aules d'acollida, els recursos per a la inclusió o la disminució de les ràtios.
0: Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer l'any 2023, en plena campanya d'unes eleccions municipals, amb les fotografies d'Ernest Maragall, llavors candidat, i del seu germà Pasqual Maragall, i amb el lema «Fora l'Alzheimer» de Barcelona, van sortir de dins del partit i demana perdó. La formació ha tancat la investigació interna sobre els fets i ha conclòs que els responsables d'aquella campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació, Marc Colomer i Sergi Sabrià. Tal com ha avançat el diari Ara i hem pogut confirmar a 3CAT Info, la responsable de compliment dels republicans, Mireia Ingla, ha presentat les conclusions del seu informe al Consell Nacional d'Esquerra que s'ha fet avui al matí a Barcelona. La investigació interna també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar la campanya però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, a l'informe no es fan propostes de sanció. Però el partit admet l'error i demana disculpes pel dany humà i polític causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya. També es compromet a fer canvis perquè no repeteixin aquestes pràctiques. L'OTAN avala l'acord a què han arribat els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia després de mesos de disputa pel control de l'illa i l'amenaça de Donald Trump d'annexionar-se-la. Tant els governs de Dinamarca com de Groenlàndia han insistit que l'entesa no posa en risc la sobirania d'aquest territori i permetrà enfortir la cooperació i la seguretat a l'Àrtic. Pel que fa a la Unió Europea, manté el silenci sobre aquesta qüestió. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
6: L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
0: El document que ha de concretar l'acord està previst que se signi la setmana vinent a Nova York en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Serà llavors quan es podrà analitzar a fons el seu contingut, però de moment Donald Trump ja ha tret pit de l'entesa i ha insistit que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington, Oriol Serra.
7: Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que se signi aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
2: 3CAT Info.
0: A Ceuta, centenars d'immigrants encara malviuen als carrers, persones que ahir no van trobar cap plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat per 1.700 persones. Mentrestant, la Fiscalia ja ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida. Madrid ara, Alba Gil.
8: Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, amenaces, càstigs i episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fonts de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i els informes mèdics i psicològics de la menors, que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i vexacions, fins i tot d'impedir que joves amb problemes de salut rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres, gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització.
9: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
8: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
10: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez.
8: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van anar a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, Defensa i Exteriors.
0: El govern obrirà un expedient a l'empresa del servei de traducció que va fallar dimecres al judici pel cas de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Avui n'ha parlat per primera vegada el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. No ha aclarit les condicions amb què es va contractar l'empresa adjudicatària, però sí que ha assegurat que ja han demanat explicacions als seus responsables.
11: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però els errors reiterats de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i ucraïnès. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 19 anys aquesta passada matinada a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb la mort d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso a Barcelona el juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones detingudes per aquest cas, després que 2 individus més quedessin en presó provisional. El jove detingut també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig que no va fer víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. I a Barcelona els Mossos han detingut un fugitiu condemnat a 20 anys de presó, en aquest cas a Suïssa, per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha detingut pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i d'entrega per part de les autoritats suïsses. El detingut formaria part d'una organització dedicada a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. S'haurien comercialitzat més de 400 quilos de cànnabis per un valor de més de 2 milions d'euros. La investigació relaciona el detingut amb la compra, transport, emmagatzematge i venda de marihuana i haixix a gran escala.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de sis.
2: El temps.
0: Jofre Janué.
12: A primera hora de la tarda, les temperatures més elevades arribaven als 30 graus tot just, de fet, gairebé 31 a Tortosa, Aldover, el Perelló, el Baix Ebre, que és on el termòmetre està pujant més, i també s'aproximen els valors més alts, els 28 i 29, a diverses comarques, al Baix Llobregat, a la Selva, al Baix Camp, fins i tot a l'Empordà. Però no creiem que vagi més enllà el termòmetre d'aquest ambient doncs, de calor continguda, de calor moderada, potser d'un ambient més típic de setembre, ja preludi de que la tardor s'acosta. De fet, estem acabant l'estació d'estiu, amb aquest darrer cap de setmana d'estiu, i ho fem amb bonança, només amb la presència d'alguns núvols baixos poc importants que han sorgit al voltant de la costa central i que al llarg de les properes hores també es poden presentar a altres indrets del Vallès, del Montseny, o fins i tot també més endins, ja a prop de la zona del Ripollès, com a molt generant un cel variable i poca cosa més. De fet, el temps estable es mantindrà, influenciats per un anticicló ubicat al Regne Unit, que ens afectarà de ple els propers dies, i per tant només estarem pendents una mica de la recuperació del termòmetre, sobretot diurn. Matinades fresques, però un ambient diurn una mica més calorós. D'aquesta manera s'acomiadarà l'estiu entre dilluns i dimarts, amb uns termòmetres que tocarien sostre i amb valors que, en definitiva, podrien pujar lleugerament per sobre dels 32-33 graus. 3CAT
13: Info. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
14: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
13: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
14: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
13: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
14: Apialia, la força de vendre junts.
15: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
2: Tresca Info.
0: Una gran columna de fum negre afecta l'aeroport internacional de Riyadh hores després que les autoritats de l'Aràbia Saudita emetessin alertes d'atac aeri. Ha sigut la primera vegada que s'avisava els residents i que se'ls instava a quedar-se dins de les cases des de la recent escalada del conflicte amb els militants hutis del Iemen que tenen el suport de l'Iran. Un conflicte que ha provocat la mort de 48 persones les últimes 24 hores al sud del Iemen, en els combats entre les forces governamentals impulsades per saudites i els combatents hutis pro-iranians. Els atacs hutis contra l'Aràbia Saudita amenacen d'escanyar el trànsit de petroliers per l'estret de Bab al-Mandeb, la principal alternativa a l'altre enclavament estratègic a la zona, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barril de petrolis per Hormuz, com afirmava el comandant Brad Cooper.
16: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilieres per augmentar-ne el trànsit. Demà a Alemanya hi ha dues renyides eleccions regionals, l'una al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, amb socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, la guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, frec a frec en els sondejos en la primera posició. I d'altra banda, a Berlín, l'esquerra avantatge només per un punt als democristians de la CDU amb un canceller Friedrich Merz a la corda fluixa. A Berlín, l'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la campanya electoral que hem seguit amb el nostre corresponsal, Jordi Regàs.
17: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marín i l'Ingrid estan alarmades.
18: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
19: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
17: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
20: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
17: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
20: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
17: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja a l'illa de La Palma, a les Canàries. Va escopir lava durant gairebé 3 mesos. Les colades van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van destruir 1.500 edificis. 5 anys després, la majoria d'habitants afectats ja han cobrat les compensacions. 1.500 euros per metre quadrat construït. Tot i així, alguns continuen vivint en habitatges prefabricats o de lloguer i denuncien que les ajudes no els donen per refer la vida, sobretot perquè s'han encarit molt els habitatges i els solars. Fons municipals han explicat a 3cat.info que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre casa seva.
1: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
21: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però asseguren que aquests diners només van arribar al 2023. La Setmana del Llibre en Català acull més de 350 activitats programades, entre presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. Cita d'aquest any que torna a convertir Barcelona, al passeig de Lluís Companys, en un punt de trobada del sector editorial i dels lectors catalans. Entre la programació destaca la presència, per exemple, de l'autora internacional Claire Pollard, que ha presentat el seu nou llibre Fades Modernes, i també s'han pogut veure actors i autores com Roser Capdevila o Albert Tom. Cristina Domènech, directora de la Setmana del Llibre en Català, avui ha participat al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio.
22: Pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa de vegades de veure, no? Quan veus una Desiara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons, sí, sí, amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt, bueno, que crec que és important.
0: Un munt de propostes programades per aquests dies que combinen aquestes presentacions, concerts i diversos recitals, entre altres.

0: Ginestà, Queralt Lahoud o Crim són algunes de les bandes que avui ompliran les places de Vic amb motiu del mercat de música viva que ahir ja va veure com Lia Kali, Mama Duixa o Dan Peralbo i el Comboi omplint de gom a gom la plaça major de la capital osonenca, Marc Ruiz.
1: Avui encara queda molta música per gaudir al mercat de música viva de Vic, però els concerts comencen més tard del que és habitual. Els dos escenaris exteriors continuen sent els grans protagonistes. Per exemple, a l'escenari de la catedral hi haurà molta contundència guitarrera amb Mujeres i Crim, per cert, la banda tarragonina de punk rock que plega. I a la plaça major, música urbana amb Queralt Lahoud, pop optimista amb Ginestà i la mescla de música tradicional i electrònica del gallec Bayuca. La carpa de l'Atlàntida, com sempre, la més estralera, amb el rei del macarrisme català, Valle Valle, i malifeta amb exmembres de Zoo per tancar la jornada. Serà l'endemà d'una jornada molt més eclèctica, amb l'excel·lent narrativa de Nacho Vegas, l'excel·lència en la música tradicional valenciana de Pep Jiménez Utifarra, el punk descomplexat de Remei de Calafresca, el rock contundent de Parque Sur, el pop de Mama Duixa o la música urbana de Lia Kali, entre molts d'altres. Fem.

0: 6 minuts i seran 6:45.
1: Esports.
0: Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. El director esportiu del Barça, Deco, ha anunciat la renovació de Rafinha fins al 2030. També ha explicat que renovaran a Xavi Esparti i Marc Bernal. Tot això en el marc de l'assemblea de compromissaris que es fa des de les 10 del matí, on podem anar-hi a ampliar dades. Ho està seguint des d'allà el Roger Bosà. Roger, bona tarda.
3: Bona tarda, Deco. Ho ha dit en el seu informe, l'informe esportiu. També ha analitzat el mercat de fitxatges d'aquest estiu i diu que és molt positiu perquè l'equip ha millorat molt respecte

0: preveu ingressar 100 milions després d'un acord de 25 anys. S'ha aprovat el més important d'aquesta assemblea, és el punt 4, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demanava ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. Això ho han aprovat per àmplia majoria i també s'han aprovat els punts econòmics referents al 2 i al 3, el tancament de l'exercici de la temporada passada i el pressupost de l'actual. Per tant, de moment, els punts importants, els punts calents aprovats. Per tant, de moment, assemblea plàcida per Joan Laporta i la seva junta directiva.
1: En recordeu que la podeu seguir a l'exclusiu digital de 3CAT i que a partir de les 9 l'equip de futbol jugarà el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. Serà la 7a jornada de Lliga i el club busca començar la Lliga amb 7 victòries en les primeres 7 jornades. El porter Joan García és l'única absència blaugrana, molèsties al genoll. El seu lloc a la convocatòria l'ocupa el porter del planter, Iker Álvarez. El partit, com diem, a les 9, ja des d'una hora abans, amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. A primera divisió ja ha acabat l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1. En joc l'Atlètic Club de Bilbao a l'Alavés, minut 8 de la segona part, amb empat a 0, i a partir de 2:15 es jugarà el Celta Racing. Demà serà el torn del derbi madrileny, el Metropolitano, Atlètic de Madrid-Madrid. El tècnic blanc, José Mourinho, reconeixia aquesta tarda el seu bon rotllo amb el tècnic matalasser, Diego Simeone.
2: Para mí, el día que me han contactado a preguntar si podía hablar de Diego para su documentario unos años atrás, yo no pensé un minuto. Él sabe exactamente lo que siento, lo que pienso. Y ahí está. Rivales, otra vez, pero compañeros de guerra.
1: Recordem que hi ha derrota de l'Espanyol a la RCD Stadium contra l'Elx per 1-3.
3: 3CAT Info.
1: I a la Lliga Femenina en joc tenim l'Espanyol, que rep el Madrid Club de Futbol. Entrem a la ciutat esportiva Dani Harker. Roger Serrat, bona tarda.
4: Bona tarda, minut 65 a la ciutat esportiva Dani Harkem, resultat molt favorable per l'Espanyol, que guanya per 3-1 al Madrid Club de Futbol Femenino. L'equip perico, liderat per Paula Gutiérrez, amb un doblet, ha dominat en tot moment tot el partit i guanya molt còmodament. Resultat de 3-1 a la ciutat, Dani Harkem guanya l'Espanyol quan es trobem al minut 20 de la segona meitat.
1: Al migdia, el Badalona ha empatat a 0 contra la Real Societat. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela des del minut 33 de la primera part. La portera Txell Font, que ha hagut de sortir arran d'aquesta expulsió, valorava el partit.
5: Al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure als últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
1: Recordem que el Barça va guanyar 0-6 contra l'Alavés amb hat-trick de Clàudia Pina. I a segona divisió, el Girona visitarà el camp del Cádiz a partir de les 9. Porto és la principal novetat a la convocatòria gironina després de 10 mesos de baixa per lesió. El Sabadell jugarà demà a les 2 del migdia, rep l'Oviedo a la nova Creu Alta. En bàsquet, a les 6 comença la primera semifinal de la Supercopa ACB. És el primer títol estatal de la temporada. A l'Olímpic de Badalona, la penya rep el Baskonia, una penya sense Antetomic. A partir de les 9, la segona semifinal enfrontarà el Barça contra el València. El dia que el bàsquet Girona anuncia la renovació del seu entrenador, Moncho Fernández, fins al 2028. El gallec és del club gironí des del desembre del 24. I a partir de les 7, encara en bàsquet, final de la primera Supercopa de l'Eurolliga, enfrontarà Olympiacos i Madrid. Jorge Martín ha guanyat l'esprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder. A la general, Martín és nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez.
6: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: I en hoquei patins, la selecció catalana jugarà la final femenina de la Golden Cup després de derrotar França a la pròrroga per 4-3 al torneig masculí. Catalunya s'enfrontarà a Angola a les semifinals a partir de 2:15.

0: Prescat Info.
1: Bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que l'Assemblea Educativa de Catalunya està preparant més mobilitzacions de mestres i professors perquè diuen no confien que el departament doni resposta a les seves demandes. Hi haurà més vagues, de moment, però, no en concreten el calendari. Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer l'any 2023, en plena campanya d'unes eleccions municipals, amb les fotografies d'Ernest Maragall, del seu germà Pasqual Maragall i del lema Fora l'Alzheimer de Barcelona, van sortir de dins del partit i demanar perdó. La formació tancà la investigació interna sobre els fets i conclou que els responsables d'aquella campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació, Marc Colomé i Sergi Sabrià. L'OTAN avala l'acord entre Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Donald Trump ha promès un control permanent per part de Washington, mentre que la Unió Europea, de moment, no s'hi pronuncia. I entre diverses qüestions, des d'ara fins a arribar a les 6, farem atenció a la crisi de l'habitatge perquè afecta ja greument la salut de la societat. Segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, actualment molts problemes de salut mental, com l'estrès crònic, els causa el fet de no tenir un pis adequat, el risc de perdre'l o les dificultats que té molta gent per pagar la factura dels serveis bàsics d'una llar. Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esport, Xavi?
2: El director esportiu del Barça, Deco, ha anunciat la renovació de Rafinha fins al 2030. També ha avançat que es renovarà Xavi Espart i Marc Bernal. I que a partir de les 6 comença la primera semifinal de la Supercopa ACB. A l'Olímpic de Badalona, el Joventut s'enfrontarà al Baskonia. A partir de les 9, la segona, Barça-València.
1: Tarda de dissabte de temps estable, poca calor, només amb alguns núvols baixos a la costa central i en alguns punts de l'interior de Girona. Avui les temperatures més altes arriben fins als 30 graus a l'oest del país. De cara a demà, pocs canvis. L'Assemblea Educativa de Catalunya adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és massa profund i que no hi confien. El col·lectiu planifica un nou calendari de mobilitzacions i insisteix a la situació greu de la crisi d'emergència educativa. La continuïtat de les protestes l'han decidit avui a l'Assemblea Educativa, que s'ha reunit a l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp. Ara les assemblees territorials han d'avalar aquesta decisió. Per analitzar aquesta situació i el que ve a partir d'ara, sobretot en aquest inici de curs, podem saludar a aquesta hora a Mònica Rodrigo, que és portaveu d'aquesta assemblea. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Gràcies per atendre 3CAT Info quan fa ben poca estona que heu fet públic el vostre posicionament. En el comunicat posterior a la reunió es denuncia que la crisi educativa continua sent greu i sobretot desconfiança cap al govern. La mateixa que van tenir a final de curs?
3: Sí, exactament la mateixa, ja que la situació no ha canviat i fins i tot hem començat el curs on algunes promeses que es van fer de millora de plantilles, de més recursos, estem veient com no s'està aplicant i bueno, tenim escoles sense plantilla per atendre l'alumnat, aules d'acollida que no s'estan assistint, vetlladores que se'ls han rebaixat molt les hores. Per tant, estem en una situació igual que la d'abans o fins i tot pitjor.
1: Per aclarir una mica la situació que estem vivint, perquè per la ciutadania al final del curs passat hi va haver com una mica de desinformació a l'hora de dir uns ho aprovaven de sindicats, els altres no hi estaven d'acord. Aquesta Assemblea Educativa de Catalunya recull el pensament de tot el col·lectiu de mestres i docents?
3: Sí, l'objectiu de l'Assemblea de Catalunya és donar veu a tot el col·lectiu, no només a docents, sinó també doncs, al personal de 03, al PAS, al PAE, és a dir, tots els agents que entrem a dins del sistema educatiu. Llavors, estem organitzats amb assemblees distribuïdes per tot el territori i l'objectiu principal és aquest, poder escoltar a tothom i totes les decisions que es prenen i tots els acords es fan de forma consensuada per això, per arribar al màxim de consens possible en tot Catalunya.
1: En el comunicat, com dèiem, denuncien que la crisi educativa és greu, l'inici d'aquest curs ja va ser un toc d'atenció al govern i també una mica un toc d'atenció, no, però sí un avís a la societat, a famílies, que el curs, com vostès també han dit, serà mogut, pot ser convuls també, si més no en aquests primers inicis, en aquests primers mesos del nou curs acadèmic, senyora Rodrigo?
3: Sí, el que necessitem és que el govern i sobretot la consellera Niubó es posi les piles en el sentit de que han de començar realment a escoltar i a que hi hagi una negociació real per poder lluitar pels objectius de la millora del sistema educatiu català. Ara mateix està fent aigües i la situació a les aules és insostenible. Estem en una situació d'estrès, d'insostenibilitat, que no podem estar donant una formació i una educació a tots els infants del país. Llavors necessitem que realment se'ns escolti per poder millorar aquestes condicions i per tant, millorar el sistema educatiu català.
1: Segurament no ens ho dirà, però li hem de preguntar. De moment no concreten calendari, sí que anuncien que hi haurà més vagues. Ens en pot fer 5 cèntims de quina és la previsió que treballa l'Assemblea Educativa? Seran protestes o vagues o actuacions, si fa no fa, com les de l'any passat, o en preveuen d'altres? Per fer potser més pressió, si creuen que no se'ls està escoltant prou.
3: Bé, si no puc concretar perquè estem treballant en aquest calendari i per tant em saltaria passos que no m'he de passar, no? Però això, ara estem treballant profundament en l'aportació de les assemblees de propostes per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. Llavors estem en ple treball per decidir tot això. El que sí que tenim molt clar i per nosaltres és un objectiu molt important, el que ja hem començat i és la coordinació amb altres, tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita i també amb altres comunitats autònomes. Tenim diverses comunitats autònomes que també tenen en el que és l'educació properament vagues i segurament també ens unirem perquè així el ressò sigui molt més fort.
1: Ara les assemblees territorials són qui ha de dir la seva, qui ha d'avalar el que vostès han decidit avui en aquesta assemblea. Aquí sí que ens pot marcar una mica de calendari. Hi ha un termini fixat, ja el tenen? Hi ha algun dia que les assemblees han de dir el seu posicionament?
3: Sí, això sí que ho tenim. O sigui, ara el que s'ha decidit avui a l'assemblea, doncs tot això baixarà a les assemblees de base, que són assemblees tant de centre com de municipi com de territori. Llavors, aquestes assemblees treballaran les seves propostes i com a molt tard, el dia 24 d'octubre, tenim la següent AEC, on haurem recollit totes les aportacions de les assemblees i on podrem debatre i parlar per poder determinar més el calendari.
1: Només un parell de qüestions per acabar, perquè sabem que té la tarda encara amb compromisos i que té pressa, per tant, li agraïm doblement aquests minuts en directe a 3CAT Info. Però la primera, preveuen algun canvi per part de la Conselleria de Govern? Què hauria de fer finalment l'administració, l'executiu, perquè vostès doncs paressin de fer aquesta pressió?
3: Doncs ara mateix, per desgràcia, no tenim gaires esperances. Ojalà ens equivoquem i realment doncs sí que comenci a convocar el comitè de vaga i puguem parlar, però les últimes notícies no ens apunten cap aquí i és més, fins i tot alguns agents del govern han estat dient que han de parlar amb col·lectiu, amb famílies, però que no han de parlar amb docents. Llavors, això no ho podem entendre. Si els docents són els que estem a l'aula, els que vivim el dia a dia i els que veiem realment quines necessitats hi ha, no podem entendre com no som un agent principal amb el que parlar per poder treballar per millorar la situació.
1: I l'última és una valoració que li demanem a vostè, perquè començàvem el curs amb aquesta nova vaga, va haver-hi la crítica des d'alguns dels sindicats de l'ensenyament cap al govern que no s'havia fet res durant l'estiu. Potser si s'analitza del tot també bé, per bé que sabem que hi va haver gent treballant també de l'altra banda, però potser tampoc no hi va haver un moviment explícit dels sindicats demanant potser aquests contactes. Creu que no s'ha aprofitat el mes d'estiu, sobretot parlem de meitats de juliol, agost, per fer feina i que potser es va arribar massa just i que per això es va començar amb aquesta nova vaga el primer dia de classe?
3: Sí, creiem que la feina no es va fer bé perquè hi hagi una vaga un primer dia de curs, que és algo històric perquè no ha passat mai a la història de Catalunya que el primer dia de curs sigui vaga, vol dir que s'han fet les coses molt malament. Des de l'Assemblea de Catalunya ens vam moure i ens vam esforçar a convocar aquesta vaga el més aviat possible. Es va convocar l'11 de juliol. Ja vam sortir als mitjans de comunicació anunciant que el dia 8 de setembre hi hauria vaga, i demanant explícitament al govern que ens poguéssim assentar a parlar-ne. Però, tot i això, aquest anunci a 2 mesos vista pràcticament i instar, si us plau, al govern que ens poguéssim assentar a parlar, no hi va haver cap moviment per l'altra banda. Llavors, nosaltres vam estar treballant internament en el que podíem fer d'organització interna, però no vam rebre cap convocatòria, ni nosaltres ni sindicats, que estàvem totalment... O sigui, durant tot l'estiu hem estat treballant conjuntament a EEC i sindicats, perquè anem a una, aquí, llavors no vam rebre per cap banda la negociació.
1: Mònica Rodrigo, portaveu d'aquesta assemblea educativa, doncs gràcies per aquestes primeres valoracions encara en calent del que han decidit avui en aquesta assemblea que hem fet a l'Hospitalet de l'Infant. Que tant de bo hi hagi negociacions i que tant de bo també hi hagi finalment una solució, una entesa, perquè sigui bona per totes dues parts i en el fons per un dels temes importants que afecta a moltíssims ciutadans, moltíssimes famílies i en el fons doncs que ens afecta a tots. Gràcies.
3: Sí, sí, i el futur del país afecta. Ojalà vagi així.
1: Que no és poca cosa. Bona tarda. Exacte. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Poc més de 3 minuts i seran 3:45 de la tarda. Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer l'any 2023 en plena campanya d'unes eleccions municipals, amb les fotografies d'Ernest Maragall, que llavors era candidat, del seu germà Pasqual Maragall i del lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona», van sortir de dins del partit i demana perdó. La formació ha tancat la investigació interna sobre els fets i conclou que els responsables d'aquella campanya van ser els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara i hem pogut confirmar 3Cat Info, la responsable de compliment dels republicans, Mireia Ingla, ha presentat les conclusions del seu informe al Consell Nacional d'Esquerra que s'ha fet avui al matí a Barcelona. La investigació interna també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar la campanya però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i per tant a l'informe no es fan propostes de sanció. Però el partit admet l'error i demana perdó i disculpes pel dany humà i polític causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra en general. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquest tipus de pràctiques. L'OTAN avala l'acord a què han arribat Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia després de mesos de disputa pel control de l'illa i de l'amenaça de Donald Trump d'annexionar-se-la. Tant els governs de Dinamarca com de Groenlàndia han insistit que l'entesa no posa en risc la sobirania d'aquest territori i permetrà enfortir la cooperació i la seguretat de l'Àrtic. Pel que fa a la Unió Europea, manté el silenci sobre aquesta qüestió. Brussel·les, Bruno Forté Amiràs.
4: L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
1: El document que ha de concretar aquest acord està previst que se signi la setmana vinent a Nova York, en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Serà llavors que es podrà analitzar a fons el seu contingut, però de moment Donald Trump ha tret pit i ha insistit que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington ara, Oriol Serra.
5: Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que se signi aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
0: 3CAT Info.
1: Són 6:15.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
6: Avui la temperatura més alta aquest dissabte, recordem que és el darrer cap de setmana de l'estiu meteorològic, la tardor arribaria oficialment, astronòmicament, el proper dimecres, doncs hem arribat als 32 graus, ha estat un valor isolat, molt aïllat. Aldover, 31 graus a Riba-roja d'Ebre. A partir d'aquí, 30 graus a Torroja del Priorat, també a Seròs, o per exemple, n'hi ha hagut 30 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 29 a Tremp, 29 a Lleida, 28 a Girona, 27 de màxima a Barcelona i a Tarragona, 28 de màxima. Per tant, una calor moderada. Aquesta propera nit més aviat serà fresca novament, per tant, es baixarà dels 14, 15, 16 a l'interior, entre 17 i 21 a la costa i entre 7 i 12 al Pirineu i Prepirineu. Tenim alguns núvols al litoral i prelitoral de l'àrea Barcelona, tot això anirà marxant, algun núvol prim a la resta del país, i demà s'imposarà més aviat el sol, alguna boirina al matí, algun banc de boira, en punts del Berguedà, d'Osona principalment, però ja diem que el dia serà aquest diumenge totalment assolellat, i de moment cap canvi de temps, més calor dilluns i dimarts. Podríem, entre dilluns i dimarts, fregar els 35 graus en els punts més càlids de Catalunya.
1: La crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis encara poc globals. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys, i els desencadenants, diu, ja no són només no tenir un habitatge adequat, que també provoca malalties físiques o el risc de perdre el pis, sinó situacions cada vegada més habituals, com per exemple haver de triar entre pagar el lloguer o la factura de la llum, que ara ja està encara a l'estiu, com a l'hivern. En té més dades en aquesta informació que ens ha preparat la Sara Riera.
7: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
8: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
7: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més, i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
8: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
7: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
8: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
7: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
8: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
7: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actriu de pel·lícules com Lo Impossible o Mulholland Drive recollirà avui al vespre un premi d'hòstia, però també presentarà nova pel·lícula, La esposa perfecta. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: L'actriu anglesa, criada a Austràlia, ha assegurat que se sent recompensada pel fet d'haver treballat amb directors com David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu o Juan Antonio Bayona. Però rebre un premi com aquest la fa sentir molt satisfeta de tot el que ha aconseguit.
10: It feels like such an incredible
11: honor. Em fa sentir molt honorada rebre aquest premi en aquest punt de la meva carrera. He treballat intensament durant pràcticament els últims 40 anys i he tingut l'oportunitat fantàstica de treballar amb grans cineastes. M'encanta la meva feina, actuar i explicar històries, i crec que avui dia, més que mai, el cinema és un mitjà molt potent i estic orgullosa de formar part d'aquesta comunitat.
9: A més, és conscient, diu, que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera i per això ara vol donar també l'oportunitat a directors novells. És el cas de Ben Sheeranian, que La esposa perfecta l'ha convertit en una dona aparentment innocent però que amaga un secret terrible, i ella assegura que ha estat tot un repte molt enriquidor.
11: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
10: Felt compelled to be part of that story.
9: Tenint en compte que fa molts anys que resideix als Estats Units, també se li ha preguntat per la situació política actual al país i ha respost que li sembla complexa, però que espera que aviat es pugui resoldre. De fet, ha declarat que li encanta que la seva feina ajudi a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin entre ells.

La temporada del Teatre Nacional de Catalunya comença amb una gran proposta musical, el concert de Sílvia Pérez Cruz, sota el títol Repetir, repetir, repetir, i amaga la celebració dels 10 anys del seu àlbum Vestida de nit. Pérez Cruz porta al públic les cançons d'aquell treball amb el mateix equip, amb el quintet en què va gravar i va girar l'últim àlbum. Serà la sala gran del TNC avui a les 7 de la tarda amb les entrades exaurides. Demà també fa concert a les 6.

0: a la Tàrraco Arena... Mònica Naranjo. I presenta la gira de concerts Grans Èxits 2026. La ciutat de Tarragona acull aquest potent espectacle de la De Figueres, que inclou banda, coristes i ballarins, amb una posada en escena plena de força i color. I és que celebra 30 anys de música, en què Mònica Naranjo repassa les principals fites de la seva discografia. 30 anys que li han passat volant, segons afirma ella mateixa. En aquest cas, el concert de Mònica Naranjo comença a les 9 i s'inclou en el programa d'actes de festes com són la celebració de Santa Tecla. Poc més de 6 minuts i seran les 6 de la tarda.
1: Esports.
0: Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. És a punt de començar la primera semifinal de la Supercopa ACB de bàsquet. És el primer títol estatal de la temporada. La competició es disputa a l'Olímpic de Badalona i enfrontarà la primera semifinal a l'anfitrió, Joventut, contra el Baskonia, un Joventut que té la baixa segura del pivot Ante Tomic, però un Joventut també amb jugadors destacats com Ricky Rubio o Nicola Provitola, que aquest any ha fitxat per l'equip verd i negre. Ara mateix temps de presentacions dels dos equips en bon ambient des de l'Olímpic de Badalona per viure aquesta primera semifinal que, com dèiem, enfrontarà el campió de la Copa de la temporada passada, el Baskonia, contra l'anfitrió. A partir de les 9 es jugarà la segona semifinal, enfrontarà el Barça contra el València en el que serà la reedició de la final de la Lliga ACB de la temporada passada. Els blaugrana amb la baixa de Makundu i la més que probable baixa de Bowman, mentre que el València podria debutar el seu últim fitxatge, l'ex blaugrana Nikola Mirotić. A les 6 comença aquesta primera semifinal entre la Penya i el Baskonia. Podreu seguir-ne la transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, el director esportiu del Barça, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030. També diu que renovaran a Xavi Espart i Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc de l'assemblea de compromissaris que es fa des de les 10. Podem ampliar dades i saber en quin punt està aquesta assemblea amb el Roger Busà. Roger, bona tarda.
3: Bona tarda, ara mateix som al punt 7, que és la ratificació dels nomenaments de membres de la Comissió Econòmica. Abans s'han aprovat, ara fa pocs minuts, els membres de la Junta Directiva, els que no formaven part de la llista electoral, els que es van quedar per presidir el club durant el procés electoral. I abans, al punt 5, s'han ratificat els contractes pendents. Ha aprovat el contracte amb Mohana Real Estate, un patrocini que l'equip durà el dors de la samarreta, 65 milions pel club, i ha aprovat també Babylon Park, un parc d'atraccions que el club preveu construir a l'esplanada del Camp Nou. Això seran 100 milions d'ingressos pel club. Com deies, hem sentit Deco també en aquesta assemblea, que ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Marc Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031, acabava el 29, i Espart fins al 2030, tenia contracte fins al 28. Renovacions no signades encara, però sí encaminades i imminents. S'han aprovat els punts importants en aquesta assemblea de compromissaris, sobretot el punt 4, que és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demanava ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. Això aprovat per ampliar majoria, i també han quedat aprovats els punts 2 i 3, el tancament de l'exercici de la temporada passada i també el pressupost de l'actual. Ara mateix, com dèiem, el punt 7, ratificació de nomenaments de membres de la Comissió Econòmica, faltarà el 8, el 9 i el 10, l'últim que serà el torn obert d'intervencions.
2: I ho podeu seguir tot des del digital de 3CAT, i a partir de les 9 l'equip jugarà el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla a la setena jornada de primera divisió, buscant començar la Lliga amb 7 victòries en 7 jornades. El porter Joan García és l'única absència blaugrana, molestis al genoll. El seu lloc a la convocatòria l'ha ocupat el porter del planter, Iker Álvarez. A primera divisió ja ha acabat l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1, és en joc. Al tram final també el duel basc entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Alavés, a 6 minuts pel final. Atlètic Club 0, Alavés 0. A partir de 6:45 començarà el Celta Racing. Demà serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano entre l'Atlètic de Madrid i el Madrid. El tècnic blanc José Mourinho ha lamentat avui la imatge que, segons ell, es té a l'exterior del seu club.
4: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo
1: apesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
2: A la Lliga Femenina, en joc, l'Espanyol rep el Reial, el Madrid Club de Futbol. Sapiguem-ne el marcador si ja ha acabat el partit. Ciutat Esportiva, Dani Jarca, Roger Serrat, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, ja final del partit aquí a la Ciutat Esportiva, Dani Jarca, amb un Espanyol immens que ha golejat el Madrid Club de Futbol Femenino, que venia invicta les últimes tres jornades, per 5-1. Un partit molt complet de l'Espanyol en el qual ha destacat una Paula Gutiérrez estel·lar amb un doblet. Primera victòria de la temporada de l'Espanyol femení que es reivindica després d'un inici de temporada no molt bo.
2: I a segona divisió masculina, recordem que el Girona visitarà el camp del Cádiz a partir de les 9. En Porto, com a principal novetat gironina, torna a una convocatòria després de 10 mesos de lesió. El Sabadell jugarà demà a les 2 contra l'Oviedo a la nova Creu Alta. En motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos. Ho ha fet per davant de Marc Márquez i de Marco Bezzecchi, segon i tercer respectivament. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és nou líder en solitari amb 3 punts d'avantatge respecte a Marc Márquez. De cara a la cursa llarga de demà, Martín sortirà des de la pole, compartirà primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. Recordem la cursa a les 2. En hoquei patins, Catalunya i Portugal jugaran la final de la Golden Cup. Demà al migdia, Cerdanyola, la selecció, ha guanyat França a les semifinals a la pròrroga per 4-3. La jugadora del Palau, Marina Codina, ha sigut la protagonista del partit, marcant l'empat a 3 que enviava el partit a la pròrroga menys d'un minut pel final i marcant també de penal el gol de la victòria a la pròrroga. Al torneig masculí, Catalunya jugarà la semifinal contra Angola a partir de 6:45. I en bàsquet, avui final de la primera Supercopa de l'Eurolliga, Olympiacos Madrid a les 7.
5: Trescat Info.
6: Són les 6, bona tarda.

0: L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs s'ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. Esquerra tanca la investigació interna dels cartells que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall i demana perdó. Els republicans admeten que va ser un atac de falsa bandera i en culpen els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. L'OTAN avala l'acord entre els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Trump ha promès un control permanent per part de Washington, mentre que la Unió Europea no s'ha pronunciat. Les autoritats russes denuncien intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana per escollir un nou parlament. Uns comicis en què es dona per fet la victòria del partit de Vladimir Putin i als quals s'ha vetat la participació de l'única formació que defensa acabar amb el conflicte amb Ucraïna. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida de Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3cat Info que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui, per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a La Palma. Totes les persones que van perdre la casa han cobrat una compensació, però molts denuncien que és insuficient per refer la seva vida. El govern canari denuncia que no ha rebut les ajudes promeses pel govern espanyol per al pla de recuperació de l'illa. Detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove relacionat amb la mort d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona, el juliol. Amb aquests ja són 3 les persones detingudes per aquest cas. També se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent i amb un incident amb armes de foc sense víctimes. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas de Roger Espanyol va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que hi posaran remei. I al mercat de música Viva de Vic, Ginestar, Caral Laoz i Crim són algunes de les bandes que ompliran les places de la capital osonenca en la jornada central del certamen que es tancarà demà diumenge.
1: Esports.
2: Just acaba de començar el primer partit, la primera semifinal de la Supercopa ACB. La Penya s'enfronta al Baskonia de moment amb empat a 0. A partir de les 9, el Barça rebrà el València. I el director esportiu del Barça, parlem ara de futbol, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030. També avança que renovaran els contractes de Xavi Espart i Marc Bernal.
0: Alguns núvols a la costa i al prelitoral, més probables a les comarques de Barcelona i cel clar amb sol a la resta del país. Temperatura més alta, avui es nota més calor amb màximes d'entre 27 i 32 graus.
1: 3cat Info.
0: Les 6 i 4 minuts els informa Quim Codines. Bona tarda.
1: 3cat Info.
0: Els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions si aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari. Així ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'acaba de parlar a 3cat Info.
3: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund, que no hi confien i assegura que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior.
3: La situació no ha canviat i fins i tot hem començat el curs on algunes promeses que es van fer de millora de plantilles, de més recursos, estem veient com no s'està aplicant. Tenim escoles sense plantilla per atendre l'alumnat, aules d'acollida que no s'estan assistint, vetlladores que se'ls han rebaixat molt les hores. Per tant, estem en una situació igual que la d'abans o fins i tot pitjor.
0: També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 en plena campanya d'unes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest Maragall, el seu germà Pasqual i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir de dins del partit i demana perdó. La formació ha tancat la investigació interna sobre els fets i conclou que els responsables d'aquella campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, la responsable de compliment dels republicans, Mireia Ingla, ha presentat les conclusions del seu informe al Consell Nacional d'Esquerra que s'ha fet aquest matí a Barcelona. La investigació interna també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit Tolo Moya i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen Esquerra i, per tant, a l'informe no es fan propostes de sanció. Ara bé, el partit admet l'error i demana perdó i disculpes pel dany humà i polític causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhagen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
4: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a aquesta casa 3CAT Info que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
5: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Bailón també dubta que l'acord pugui tirar endavant al Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar si no és beneficiós per als interessos de l'illa. Sobre el terreny hi ha un optimisme prudent després de l'anunci de Trump. La ciutadania danesa ha reaccionat amb un punt d'escepticisme en saber que l'entesa atorga a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. I si bé es veu positiu posar fi a les discussions a propòsit del territori, plana la desconfiança envers la figura del president dels Estats Units.
6: No ho sé del cert. En general, quan Trump diu que té una cosa, has d'anar molt en compte amb què conté per entendre-ho bé.
7: Espero que això sigui definitiu i un bon acord quan en sapiguem els detalls, però no em sorprendria si hem de fer un pas enrere.
8: No crec que l'acord sigui gaire bo. No em sembla que fer negocis amb Trump sigui gaire popular ara mateix. I tampoc és que compartim gaires valors ni punts de vista amb ell.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers. Són persones que ahir no van trobar plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port amb una capacitat per 1.700 persones. Mentrestant, la Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida. Madrid, Alba Gil.
9: Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, amenaces, càstigs i episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fons de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i els informes mèdics i psicològics de les menors, que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i vexacions, fins i tot d'impedir que joves amb problemes de salut rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres, gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'organització.
10: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
9: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
11: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez.
9: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van anar a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, Defensa i Exteriors.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja a l'illa de La Palma, a les Canàries. Va escopir lava durant gairebé 3 mesos. Les colades van engolir 1.200 hectàrees de terreny i va destruir 1.500 edificis. 5 anys després, la majoria d'habitants afectats ja han cobrat les compensacions. 1.500 euros per metre quadrat construït. Tot i així, alguns continuen vivint en habitatges prefabricats o de lloguer i denuncien que les ajudes no els donen per refer la seva vida. Sobretot perquè s'han encarit molt els habitatges i els solars. Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la seva casa seva. Són declaracions a 3CAT Info.
12: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
13: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions d'euros anuals durant 4 anys, però asseguren que aquests diners només van arribar al 2023.
1: 3CAT Info.
0: I el govern obrirà un expedient a l'empresa del servei de traducció que va fallar estrepitosament dimecres al judici pel cas de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Avui n'ha parlat per primera vegada el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. No ha aclarit les condicions amb què es va contractar l'empresa adjudicatària, però ha assegurat que ja han demanat explicacions als seus responsables.
14: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però els errors reiterats de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i ucraïnès. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb la mort d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones detingudes per aquest cas després que 2 individus més quedessin en presó provisional. El jove detingut també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc al mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Ara les investigacions dels Mossos continuen obertes. I també els Mossos encara han detingut a Barcelona un altre fugitiu condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a la gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha detingut pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses. El detingut, en aquest cas, formaria part d'una organització dedicada a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. S'haurien comercialitzat més de 400 quilos de cannabis per un valor de més de 2 milions d'euros. La investigació relaciona el detingut amb la compra, transport, emmagatzematge i venda de marihuana i haixix a gran escala. Ara són un quart de 7 de la tarda.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps avui té poca història, tot i que al matí, migdia, primera a la tarda hi ha hagut cúmuls, nuvolades, estones una mica gruixudes, no han deixat cap precipitació a la zona litoral i prelitoral, sobretot a l'àrea de Barcelona, algun sector del Camp de Tarragona, i en general hi ha algun núvol prim a l'interior, cap al nord, també cap a les Terres de l'Ebre, però predomina aquest cel serè i ambient assolellat. La temperatura ha pujat lleugerament, s'ha disparat una mica a zones molt concretes del sud del país. Per exemple, el Dover, el Baix Ebre, 32 de màxima, Riba-roja d'Ebre, 31 graus, Torrejó Privat ha arribat als 30. Serós, el Segrià, ha arribat als 30 també, o Sant Romà d'Abella. El Pallars Jussà també ha arribat als 30 graus. 27 a Barcelona, 28 a Girona, 29 a Lleida, 28 a Tarragona. Bé, els quatre núvols d'ara, més aviat doncs, aniran esvaint, la nit gairebé serena, algun núvol prim, la temperatura fresca a l'interior, entre fresca i suau a la costa, puntualment 20-21 graus, però en general gairebé tot arreu per sota dels 20 graus, a l'interior puntualment per sota dels 15, al Pirineu entre 7 i 12 graus. També en alguna vall prepirinenca es pot baixar dels 8 o 10 graus. Per tant, aquestes serien les mínimes previstes a primera hora matinada de diumenge, un dia que ens portarà més aviat sol, a la tarda algun nuvolet prim al Pirineu i prepirineu, i poca cosa més. La temperatura un pèl més alta, novament, doncs, màximes, segurament en més zones, per sobre dels 30 graus a l'interior, especialment a Ponent, a l'Ebre, a la Conca de Tremp i al Pla de Bages, i al voltant de 27-28 a la costa.
1: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
16: Incendis simultanis.
17: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
18: Catalunya del Nord.
16: Més intensos.
19: És el primer cop que ve un foc tan dolent.
16: Imprevisibles.
20: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
16: Destructius.
21: La terra crema.
16: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
23: I sopem a les millors taules del món.
24: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
25: Fem barri i fem pinya.
26: I fem i no deixem de fer.
27: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
28: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
29: Generalitat de Catalunya.
30: El govern de tothom.
1: Info.
0: A Rússia, les eleccions per escollir un nou parlament s'han vist afectades per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic i el llançament de drons ucraïnesos durant la matinada, segons les autoritats russes. El Kremlin, però, assegura que els ha pogut repel·lir. Tot plegat en unes eleccions, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna, en què la victòria del partit de Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i unitat en un moment que el conflicte continua estancat al front. De fet, l'única formació política que defensa posar el fi al conflicte ha estat vetada dels comicis. Moscou, Cristina Solies.
31: El partit Yabloko, que en rus vol dir poma, ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això els ha fet guanyar molta popularitat entre els joves i més després que la justícia els hagi exclòs de les eleccions. Nikolai Rybakov assegura que per a ells aquest suport ja és una victòria.
2: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yablaka, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
31: Malgrat el veto, alguns candidats del partit es poden presentar les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts i altres s'han retirat després de rebre amenaces de mort.
2: Ara mateix, 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
31: I sense Yablaka a la papereta, què creu Rybakov que han de fer els seus votants?
2: Que en cap cas votin els partits que apareixen ara a la papereta, perquè cap d'ells suposa la política que aplica l'actual poder.
31: Abans de 2022, Yablaka era un partit que no agradava a la majoria dels opositors perquè el veien massa institucional, poc combatiu i, a més, molt crític amb Alexei Navalny. Ara, però, el seu liberalisme i la seva moderació s'han convertit en una opció radical en una Rússia on estar en contra de la guerra es considera una traïció.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que també va guanyar recentment els comicis a Saxònia-Anhalt, estan freca a freca en els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers s'ha centrat el debat a la capital alemanya. Ens ho explica des de Berlín en Jordi Regàs.
3: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
4: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
5: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
3: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
6: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
3: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
6: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
3: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: guardat pel demà.
1: Ginestar, Caral, Laoz i Crim són algunes de les bandes que compliran avui les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major. Vic, Marc Ruiz.
2: Avui encara queda molta música per gaudir al Mercat de Música Viva de Vic, però els concerts comencen més tard del que és habitual. Els dos escenaris exteriors continuen sent els grans protagonistes. Per exemple, a l'escenari de la Catedral hi haurà molta contundència guitarrera amb Mujeres i Crim. Crim, per cert, la banda tarragonista unida de punk rock que plega. I a la plaça Major, música urbana amb Caral Laoz, pop optimista amb Ginestar i la mescla de música tradicional i electrònica del gallec Bayuca. La Garpa de l'Atlàntida, com sempre, la més estralera amb el rei del macarrisme català, Baia Baia, i Malifeta amb exmembres de Zoo per tancar la jornada. Serà l'endemà d'una jornada molt més eclèctica amb l'excel·lent narrativa de Nacho Vegas, l'excel·lència en la música tradicional valenciana de Pep Jiménez Utifarra, el punk descomplexat de Remei de Calafresca, el rock contundent de Parque Sur, el pop de Mamaduixa o la música urbana de Lia Kali, entre molts d'altres.
1: Cinc minuts i mig seran 6:45 de la tarda.
3: Esports.
1: Xavi Soler, bona tarda.
4: Bona tarda. Ara mateix pendents de la semifinal de la Supercopa ACB. És en joc ja des de les 6 de la tarda. Aquest Joventut Baskonia és la primera semifinal olímpic de Badalona. Acaba de començar el segon quart del partit. Amb avantatge dels vitorians, Joventut 20, Baskonia 23. Partit molt igualat amb aquest mínim marge de l'equip de Vitoria. Nicola Provitola, de moment, és el màxim anotador de la penya amb 9 punts. Una penya que només té la baixa d'Ante Tomic per lesió. Recordem que a partir de les 9 es disputarà la segona semifinal, enfrontarà el Barça i el València. A 9 minuts pel descans del partit, triple del Baskonia, triple de Kobe Simons, Joventut 20, Baskonia 26. En futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha anunciat la renovació de Rafinha fins al 2030. També ha dit que renovaran a Xavi Espart i Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc

0: Barça. I a partir de les 9, l'equip jugarà el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla a la 7a jornada de primera, buscant començar la Lliga amb 7 victòries en els 7 primers partits. El porter Joan García és l'única absència blaugrana, molèsties al genoll. El seu lloc a la convocatòria l'ocupa el porter del planter Iker Álvarez. El partit a les 9, des d'una hora abans, la TDT de Catalunya Ràdio. A primera divisió ja tenim dos marcadors definitius, dos empats, l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1 i l'Atlètic Club de Bilbao 0, a la vez 0. A partir de 6:45 comença el Celta Racing. I demà serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rebrà el Real Madrid. Avui el tècnic blanc José Mourinho ha lamentat la imatge que, segons ell, té el seu club des de l'exterior.
1: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
0: Recordem que ahir, derrota de l'Espanyol a l'RC Stadium contra l'Elx per 1-3.
2: 3Cat Info.
0: A la Lliga Femenina acaba de passar victòria contundent de l'Espanyol, ha guanyat el Madrid Club de Futbol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque per 5-1. Al migdia, el Badalona ha empatat a 0 contra la Real Societat a la 4a jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela al minut 33 de la primera part. La portera Txell Font, que ha hagut de sortir arran d'aquesta expulsió, valorava així el partit.
3: Al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure als últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
0: Recordem que el Barça va guanyar 0-6 contra l'Alavés amb hat-trick de Clàudia Pina. A segona divisió masculina, el Girona visita el camp del Cádiz a partir de les 9. Porto és la principal novetat a la convocatòria gironina després de 10 mesos de baixa per lesió. Són baixa Justin, Brian i Mate per lesió i Abel Ruiz per sanció. I el Sabadell jugarà demà a les 2 del migdia, rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El motor Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i de Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha guanyat quan ha caigut, volíem dir, quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez.
4: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
0: Declaracions de Marc Márquez de Zon. De cara a la cursa llarga de demà, Jorge Martín sortirà des de la pole, compartirà primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2. En hoquei patins, Catalunya i Portugal jugaran la final de la Golden Cup demà al migdia a Cerdanyola, la final femenina. La selecció ha guanyat a França a les semifinals a la pròrroga per 4-3. La jugadora del Palau, Marina Codina, ha sigut la protagonista del partit, ha marcat l'empat a 3, canviava el partit a la pròrroga menys d'un minut pel final i ha marcat de penal el gol de la victòria a la pròrroga. Al torneig masculí, Catalunya jugarà la semifinal contra Angola d'aquí a uns minuts per buscar ser també doble representació finalista. Tornem a parlar de bàsquet perquè el Girona ha anunciat la renovació del seu entrenador, Moncho Fernández, fins al 2028. El gallec és al club gironí des del desembre del 24. I a les 7, encara en bàsquet, final de la primera Supercopa de l'Eurolliga. Enfrontarà l'Olympiacos i el Madrid.
2: 3Cat Info.

Bona tarda, són 6:45 de la tarda. A aquesta hora estem destacant que l'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. Esquerra tanca la investigació interna dels cartells que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall i demana perdó. Els republicans admeten que va ser un atac de falsa bandera i en culpen els seus exvicesecretaris de comunicació.

0: Sergi Sabrià i Marc Colomer. L'OTAN avala l'acord entre els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Trump ha promès un control permanent per part de Washington, mentre que la Unió Europea no s'ha pronunciat. I fins les 7 us explicarem que la CUP ratifica Laura Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comuns i comunistes i activistes de Barcelona. De moment ratifica Laura Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comuns i comunistes i activistes de Barcelona. De moment...
1: El director esportiu del Barça, Deco, ha anunciat avui la renovació de Rafinha fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, alguns núvols a la costa i al prelitoral més probables a les comarques de Barcelona i cel clar amb sol a la resta del país. Temperatura més alta, avui es nota més calor, amb màximes d'entre 27 i 32 graus. Els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions i aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita com els bombers o el sector sanitari. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat ara mateix a 3CAT Info fa pocs minuts.
2: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund, que no hi confien i assegura que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior.
2: La situació no ha canviat i fins i tot hem començat el curs on algunes promeses que es van fer de millora de plantilles, de més recursos, estem veient com no s'està aplicant. Tenim escoles sense plantilla per atendre l'alumnat, aules d'acollida que no s'estan assistint, vetlladores que se'ls han rebaixat molt les hores. Per tant, estem en una situació igual que la d'abans o fins i tot pitjor.
0: També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici de curs.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 en plena campanya d'unes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest Maragall, aleshores candidat, el seu germà Pasqual i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir de dins del partit i demana perdó. La formació ha tancat la investigació interna sobre els fets i conclou que els responsables d'aquella campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Cabrià i Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, la responsable de compliment dels republicans, Mireia Ingla, ha presentat les conclusions del seu informe al Consell Nacional d'Esquerra, que s'ha fet aquest matí a Barcelona. La investigació interna també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el castell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, a l'informe no es fan propostes de sanció. Ara bé, el partit admet l'error i demana perdó i disculpes pel dany humà i polític causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhagen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
4: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del

0: punt de vista militar.
1: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura aquesta casa, 3CAT Info, que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
2: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
1: Bailón també dubta que l'acord pugui tirar endavant al Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar si no és beneficiós per als interessos de l'illa.
3: 3CAT Info.
1: El sindicat de llogateres fa un acte de protesta aquesta hora a Barcelona contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. Un acte que es fa al carrer Mallorca, al davant d'un bloc amb quatre famílies afectades. A Barcelona hi tenim la Montse Mir. Bona tarda, Montse.
4: Hola, bona tarda. L'edifici el va comprar un fons d'inversió el 2024, s'ha anat revenent a d'altres i, per tant, hi ha especulació. Ara mateix hi ha quatre pisos amb llogaters i alguns ja se'ls ha comunicat que no se'ls renovarà el contracte. Una d'elles és la Gemma Tramulles.
5: El que volem visibilitzar és la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
4: Precisament la Gemma Tramulles ara mateix és damunt d'un escenari en què hi ha un petit sofà i on està responent algunes preguntes i denunciant situacions, preguntes del comunicador Marc Giró. Es fan també diferents actes, entre ells una representació teatral d'una mudança. Veïns d'altres blocs també hi participen i el sindicat ha anunciat el total de pisos organitzats que tenen. Enric Aragonès n'és el portaveu.
6: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
4: Ara mateix la gent pendent doncs, d'aquestes explicacions de veïns afectats per la situació. El carrer està totalment tallat al trànsit. De fet, hi ha cadires al mig per poder seguir a l'acte. Més tard hi haurà també un sopar popular i diverses actuacions musicals.
1: Gràcies, Montse. Bona tarda.
4: Adeu.
3: Trescat Info.
1: La Casa Blanca ha aplicat avui mateix el veto a tres mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
7: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
1: A un reporter i a un fotògraf de la plataforma de notícies MS Now també els han barrat el pas després que Trump la posés allà a la llista negra, al costat de la publicació Politico. Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Els consellers del govern han fet avui repàs dels dos anys de mandat després de la conferència que dilluns va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa. A Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i a votar-hi a favor.
8: Hem posat sobre la taula un nou model i ara el que cal és que això que s'ha presentat s'aprovi en el Congrés dels Diputats. Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: També el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en un acte al Penedès, ha reivindicat l'obra de govern davant del que considera una retòrica estèril de l'extrema dreta.
0: Els problemes se'ls ha de respondre amb solucions. Vivim en un context en el qual hi ha formacions polítiques que des de l'ultradreta posen problemes als problemes i nosaltres volem posar solucions als problemes. I les solucions als problemes vol dir parlar-li clar a la gent, dir que les coses no es poden resoldre un dia per l'altre, però que si comencem avui, que si fem els deures, doncs el país avança i obrim nous centres d'atenció primària, fem carreteres o fem habitatge.
1: Des de Girona, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que han rebut 273 sol·licituds per rehabilitar habitatges al món rural. I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per dermatosi nodular contagiosa.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La CUP ratifica Laura Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat i l'actual diputada al Parlament ha explicat que deixaré l'escó si surt escollida a les municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
9: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
1: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015. I Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per les eleccions municipals de l'any que ve i avui n'han anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar i després les eleccions al Parlament.
10: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
1: Els de Sílvia Oriol s'han reunit avui en la seva convenció municipalista a Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Escola Bressol Arraona de Sabadell, al Vallès Occidental, ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. El cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha activat el Servei de Vigilància Epidemiològica a Emergències de Salut Pública, seguint el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent tractament i s'ha avisat el seu entorn més proper i s'han netejat els espais del centre on ha estat l'infant. L'escola està situada al barri de Marinals i fons municipals descarten que no ha estat necessari tancar l'escola en cap moment, donat que s'han seguit tots els protocols establerts.
3: 3CAT Info.
1: I el jutjat en funcions de Guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als dos detinguts per la seva suposada participació en la baralla entre una dotzena de persones dimecres a la plaça dels Pagesos. A causa de l'enfrontament amb katanes, navalles i pals, hi va haver 6 ferits. L'alcalde Fèlix Larrosa va explicar que la baralla es va desencadenar arran d'un conflicte entre dues persones relacionat amb l'habitatge. El jutge ara manté la causa oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i lesions.
3: 3CAT Info.
1: Ara són 6:45.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
11: Avui la temperatura més alta aquest dissabte, recordem que és el darrer cap de setmana de l'estiu meteorològic, la tardor arribaria oficialment, astronòmicament, el proper dimecres, doncs hem arribat als 32 graus. Ha estat un valor isolat, molt aïllat. Aldover, 31 graus a Riba-roja d'Ebre. A partir d'aquí, 30 graus a Torroja del Priorat, també a Seròs, o, per exemple, n'hi ha hagut 30 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 29 a Tremp, 29 a Lleida, 28 a Girona, 27 de màxima a Barcelona i a Tarragona, 28 de màxima. Per tant, una calor moderada. Aquesta propera nit més aviat serà fresca novament, per tant, es baixarà dels 14, 15, 16 a l'interior, entre 17 i 21 a la costa, i entre 7 i 12 al Pirineu i Prepirineu. Tenim alguns núvols al litoral i prelitoral de l'àrea de Barcelona, tot això anirà marxant, algun núvol prim a la resta del país, i demà s'imposarà més aviat el sol, alguna boirina al matí, algun banc de boira, en punts del Berguedà, d'Osona principalment, però ja diem que el dia serà aquest diumenge totalment assolellat i de moment cap canvi de temps, més calor dilluns i dimarts. Podríem, entre dilluns i dimarts, fregar els 35 graus en els punts més càlids de Catalunya.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
12: Engeguem aquí 18a temporada d'Un país per voltar i ho fem des d'un recinte amb 25 segles d'història. Potser no prou conegut encara. La Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà.
13: Sempre ens trobem amb la idea de que tothom coneix els nostres voltants. Arriben a Roses i et diuen: ah sí, la muralla que he vist tota la vida, però no hi he entrat mai. Aleshores és com pot ser que no hagueu vist aquest espai patrimonial? Però gràcies a les visites guiades la gent torna, i això també és molt important perquè la gent ve amb pares i fills i et diuen: oi, fa molts anys que ho vaig veure. Per tant, la gent no se n'oblida.
12: Avui fem una d'aquestes visites guiades amb Sònia Margall, coordinadora del Servei Educatiu de la Ciutadella.
13: Benvinguts a la Ciutadella de Roses. Avui farem un recorregut per la història de la ciutat i començarem veient el museu i després l'espai patrimonial, que és el jaciment que tenim a la zona exterior.
12: Les muralles de la Ciutadella, de 9 metres alçada, miren a la Badia de Roses. Hem entrat pel portal de mar, per una gran portalada de fusta.
13: És una porta renaixentista, ara està restaurada i reconstruïda, però és la porta del segle XVI, que aquí donava entrada a les muralles, que són les més grans que tenim aquí.
11: Som-hi.
13: Som-hi, cap a dins.
12: En el museu veiem l'evolució de la zona, des dels grecs, els romans i els visigots, fins a arribar a l'època medieval. De fet, les troballes arqueològiques van salvar el recinte del boom turístic dels anys 60.
13: Es fan diversos projectes, un sort que mai es van portar a terme, perquè arribarà l'etapa turística on volem construir hotels i grans llocs per acollir tot aquell turisme que estava arribant. I aquí pensaran que aquestes ruïnes realment potser no són prou boniques i pensaran en treure-les. Gràcies a aquestes troballes, mica en mica, es va acomodant tot aquest espai per pensar-lo com a patrimoni de Roses i conservar-lo, i des de 2004 obrir aquest fantàstic museu.
12: El recinte emmurallat que ens trobem avui és, sobretot, el que es va fer a partir del segle XVI, quan els atacs dels pirates van obligar a ampliar la protecció de la zona.
13: L'etapa que en diríem moderna és aquesta que està centrada a la nova fortificació de la Ciutadella. És un espai que té 12 hectàrees interiors, doble muralla i un fossat, per tant és un espai molt, molt gran, però que no va sol, perquè a la vegada que es construeix la Ciutadella, també es construeix un castell en una punta de terra que es diu Punta de la Poncella, a prop del far, i aquest castell ens servirà com a defensa de l'entrada marítima, mentre que la Ciutadella servirà sobretot per la defensa de la zona de terra.
11: És el castell de la Trinitat.
13: Exacte, aquest és el castell de la Trinitat, que de fet, des de qualsevol punt de Roses on mires cap a port i et trobes amb el castell allà dalt de la muntanya.
11: I que també es pot visitar, suposo.
13: I tant, el castell és visitable. I és més, vaig una mica més enllà. Ja en etapa dels anys 40 hi trobem búnquers, que es van crear en l'etapa franquista per la defensa de tota la zona de costa.
11: Sortim a l'exterior.
13: Des d'aquí tenim unes vistes increïbles. Llavors, la idea de visitar l'espai exterior està pensat en uns camins perquè la gent pugui anar fent el seu propi circuit. Però també comptem amb les visites guiades.
12: Trobem una gran esplanada central, que era el pati d'armes, les restes gregues i romanes separades per una passarel·la, els arqueòlegs que investiguen les restes visigòtiques i els treballs que estan fent per restaurar la porta de terra de la muralla.
13: Quan caminem just a prop d'aquesta porta de terra, tenim la barreja entre les diverses muralles. La moderna, que és la que estan restaurant, just al costat la muralla medieval del voltant del segle XI-XII, que ens amaga, que ens protegeix el gran monestir de Santa Maria, que es construeix a partir de l'any 950, una primera església, es va modificant i acabarà sent una abadia.
14: Hem estat passejant per tota aquesta zona jardinada. Ens podem enfilar per la muralla o anar a algun dels baluards?
13: Sí, sí, realment hi ha diversos camins que la gent pot anar fent pel seu compte, i tant es pot pujar per la muralla, i així es veu el fossat de l'altra banda, com baixar cap a la zona, perquè està construït com amb terrassetes, doncs pot baixar cap a la zona medieval, que és on veus de primera mà i ben de prop les restes medievals, les primeres medievals que es varen trobar.
14: Acabem aquí la visita. Hem engegat aquesta nova temporada d'Un País per Voltar visitant aquest espai espectacular com és la Ciutadella de Roses, amb alguna recomanació final, suposo.
13: Seria fantàstic poder fer un viatge per la història durant una hora i mitja, més o menys, i passejar per 25 segles d'història, tots a dins d'un mateix espai tancat amb aquestes muralles.
12: Podeu planificar la vostra visita a la Ciutadella de Roses o al Castell de la Trinitat a través dels webs visitroses.cat, rosescultura.cat i empordaturisme.com. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso.
3: Un País per Voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tret de sortida a l'acollida de festucs a les comarques de Lleida. El sector comença la campanya de recol·lecta amb bones perspectives d'aquest cultiu que cada vegada guanya més hectàrees. Se'ns explica des del municipi de Maials, al Segrià, a l'Alba Mor.
15: Si bé les altes temperatures han perjudicat en major o menor mesura cultius de fruita de pinyol, llavors, cereals o fruits secs com l'ametlla, en el cas del pistatxo la calor ha ajudat al creixement del fruit. Productors com Foment Agrícola de les Garrigues de Maials preveuen bons rendiments, en especial a les zones de secà, ho explica el gerent de l'empresa, Joan Altet.
16: Es preu una campanya més bona que l'any anterior, perquè veníem de 2-3 anys de sequera i aquest any doncs, ens ha afectat per bé perquè hem tingut bona aigua i un estiu calorós i llarg. El que potser ara ja tindrà que baixar-nos a la calor perquè l'arbre doncs, ja està patint una miqueta amb secà.
15: El cultiu de festuc continua augmentant any rere any a Catalunya. El nombre d'hectàrees s'ha gairebé triplicat en 5 anys, arribant a les 1.300, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura.
1: I encara amb el Departament d'Agricultura, augmenta en gairebé un 40% les subvencions per la compra de productes químics per combatre el cargol poma, una espècie invasora que destrossa els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga. Es calcula que se'n podran beneficiar uns 450 productors d'arròs del Delta de l'Ebre. D'aquí pràcticament 6 minuts seran les 7 de la tarda.
3: Esports.
1: Actualitat esportiva amb en Xevi Soler. Bona tarda, Xevi.
17: Bona tarda. És en joc la primera semifinal de la Supercopa CB de bàsquet. És el primer títol estatal de la temporada. A l'Olímpic de Badalona, aquesta primera semifinal enfronta el Joventut contra el Baskonia, un partit que ha arribat al descans, de moment amb mínim desavantatge de la penya, que està perdent de 3 punts, 38 a 41. Un partit força igualat, però sempre amb el Baskonia per davant en el marcador. Nicola Provítolo, del base argentí de la penya, és el màxim anotador del club verd i negre, amb 12 punts per part del Baskonia. El màxim anotador és Lawson, amb 9. Recordem que a partir de les 9 es disputarà la segona semifinal, que enfrontarà el Barça contra el València. El Barça amb la baixa de Macundú i la més que probable baixa de Bowman, mentre que el València podria debutar el seu últim fitxatge a l'ex blaugrana Nico Mirotić.
3: 3CAT Info.
17: Això en bàsquet, en futbol, el director esportiu del Barça, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030. També ha dit que renovaran a Xavi Espart i a Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc de l'assemblea de compromissaris que es fa des de les 10 del matí. També ha explicat Deco que han millorat la plantilla amb els nous fitxatges.
18: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
17: En aquesta assemblea, on ja estan arribant a l'últim punt, que és el punt de precs i preguntes, s'ha aprovat fins ara l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. També s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual, en una assemblea de moment molt plàcida per la directiva blaugrana. I en l'aspecte esportiu, a partir de les 9, l'equip jugarà el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla a la 7a jornada de primera, buscant començar la Lliga amb 7 victòries en els primers 7 partits. El porter Joan García és l'única absència blaugrana amb molèsties al genoll. El seu lloc a la convocatòria l'ocupa el porter del planter Iker Álvarez. El partit és a les 9, ja des d'una hora abans, la TDT de Catalunya Ràdio. A primera divisió, ja acabats, l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1 i l'Atlètic Club de Bilbao 0, a la vez 0. Des de 6:45 en joc, els primers 25 minuts del Celta de Vigo Racing de Santander, de moment sense gols, empat a 0. Demà serà el torn del derbi madrileny. El Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, rebrà el Real Madrid. El tècnic blanc José Mourinho ha lamentat o lamenta la imatge pública que, segons ell, té el seu club.
19: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
17: Recordem que ahir derrota de l'Espanyol a RCD Stadium contra l'Elche per 1-3. A la Lliga Femenina, victòria contundent de l'Espanyol, l'ha guanyat el Madrid Club de Futbol a la Ciutat Esportiva d'Anne Jarque per 5-1. La jugadora Lucía Vallejo assumia que necessitaven aquesta victòria.
20: Muchas gracias, nada, la verdad que estamos muy contentas, creo que venimos trabajando muy bien y era lo que necesitábamos para dar ese pasito de confianza y seguir sumando de tres.
17: És la primera victòria de l'Espanyol aquesta temporada. El Badalona ha empatat a 0 al migdia contra la Real Societat. Les badalonines han hagut de jugar amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela des del minut 33 de la primera meitat. Recordem que ahir el Barça va guanyar 0-6 contra l'Alavés amb hat-trick de Clàudia Pina. A la segona divisió masculina, el Girona visita avui al camp del Cádiz. Serà a partir de les 9. Porto és la principal novetat a la convocatòria gironina després de 10 mesos de baixa per lesió. Són baixa Justin, Brian i Mate per lesió, aquests tres, i Abel Ruiz per sanció. El Sabadell jugarà demà a les 2 del migdia, rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta.
3: Trescatinfo.
17: En motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos. Ho ha fet per davant de Marc Márquez, segon, i de Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de diferència respecte a Marc Márquez.
21: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
17: Són declaracions de Marc Márquez de Zon. De cara a la cursa llarga de demà, Jorge Martín sortirà des de la pole, compartirà primera fila de la graella amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa a partir de les 2 la podreu seguir a l'exclusiu digital de 3CAT. En hoquei patins, a punt de començar la semifinal de la Golden Cup masculina, l'enfronta les seleccions de Catalunya i Angola. El primer finalista en el quadre masculí és Portugal, ha superat a França els penals al partit de semifinals. Catalunya i Portugal, d'altra banda, jugaran la final femenina d'aquesta Golden Cup. Serà demà al migdia a Cerdanyola. La selecció ha guanyat França en aquesta semifinal a la pròrroga per 4-3. La jugadora del Palau, Marina Codina, ha sigut la protagonista del partit, marcant l'empat a 3 que enviava el partit a la pròrroga quan quedava menys d'un minut pel final i també marcant de penal el gol de la victòria en aquesta pròrroga. Tornem a parlar de bàsquet. El Girona ha anunciat la renovació del seu entrenador, Moncho Fernández, fins al 2028. El gallec és del club gironí des del desembre del 24. Ara, a les 7, d'aquí a mig minut mal comptat, ha de començar la final de la primera Supercopa de l'Eurolliga, que enfronta a l'Olympiacos i al Madrid. En waterpolo, el Sabadell ha guanyat el Budvanska Montenegrí per 20-12 a la fase prèvia de la Champions masculina. A l'equip vellesà, que hi va perdre contra el Brescia italià per 16-15, demà jugarà contra l'Apollo Sport de Tbilisi. L'equip anfitrió, els dos primers de grup, passaran a la fase de grups de la Champions.
3: Trescat Info.
22: Bona tarda, són les 7.

L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb d'altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que en aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. A aquesta hora n'hi ha una de mobilització a Barcelona, protagonitzada pel sindicat de llogateres contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. Un acte que es fa al carrer Mallorca davant d'un bloc amb quatre famílies afectades. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York la setmana vinent. A Rússia, les autoritats denuncien ciberatacs contra el sistema de vot

0: electrònic de les eleccions que es fan aquest cap de setmana, alhora que creixen les sospites de frau entre la població. Es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin, que ha vetat l'únic partit contrari a la guerra a Ucraïna. Esquerra Republicana admet que els cartells que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. No els sanciona perquè ja no són militants. El conseller de Justícia Ramon Espadaler admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol va ser lamentable. Assegura que ja han deixat també anar les explicacions a l'empresa adjudicatària i que treballen per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. L'actriu Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La protagonista, entre d'altres films com Lo Impossible o Mulholland Drive, explica que està molt satisfeta per tot el que ha aconseguit en 40 anys de carrera. Avui recollirà el Premi Donostia, però també presenta la seva última pel·lícula, La esposa perfecta.
1: Esports.
2: Al descans de la primera semifinal de la Supercopa ACB de bàsquet, Joventut Baskonia perd la penya de 3, 38 a 41. A les 9, la segona semifinal enfrontarà el Barça i el València. I en futbol, el director esportiu del Barça, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030.
0: Temps estable i força tranquil aquesta tarda i vespre i també nit i demà, en aquest últim cap de setmana d'estiu. Demà, el diumenge, començarà amb cel clar i algunes boirines i potser alguna boira a Osona i al Berguedà. Nit fresca i tarda més calorosa.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Els mestres i professors continuaran amb vagues i mobilitzacions. I a més aposten per unir-se amb d'altres col·lectius que també estan en lluita, com bombers o sector sanitari. Això ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat avui a la tarda a 3CAT Info.
3: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran de les setmanes vinents a les assemblees territorials i també als centres. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Anna Farràs.
4: Les vagues i les mobilitzacions del col·lectiu docent continuaran a Catalunya. L'Assemblea Educativa ha començat a preparar un nou pla de protestes. Asseguren que les reivindicacions continuen pràcticament intactes i que han perdut la confiança en el govern. Cinta Díaz és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya.
5: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
4: El pla de protestes l'hauran d'avalar les assemblees territorials i es podria concretar a final d'octubre. Avui, a l'Hospitalet de l'Infant, també han participat en la reunió representants sindicals amb veu però sense vot. Aida Muntanés, portaveu de la Intersindical.
6: Que la consellera digui que no sap per què lluitem, em sembla vergonyós. La lluita va començar el curs passat, aquest curs continuarà una lluita i ens espera una tardor i un hivern doncs, mogut, i amb mobilitzacions.
4: El col·lectiu reclama més recursos, aules d'acollida i climatització i que s'aturin els tancaments de línies.
0: El sindicat de llogateres fa aquesta hora un acte de protesta a Barcelona contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. L'acte es fa al carrer Mallorca, davant mateix d'un bloc amb 4 famílies afectades per aquesta problemàtica. L'estem seguint de prop amb la Montse Mir. Montse, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Precisament fa uns minuts des d'aquest bloc s'ha desplegat una gran lona on hi ha la frase "Ens quedem". És un bloc on també hi ha altres pancartes com "Mallorca resisteix" i "Renovacions de contractes ja". Just al davant, al mig del carrer, un petit escenari on ara mateix veïns afectats expliquen la seva situació. I abans s'hi ha representat també un...

0: una mudança. La problemàtica d'aquest bloc de pisos, precisament, l'ha explicada una de les seves veïnes, la Gemma Tramulles, que ja sap que no se li renovarà el contracte de lloguer del pis on viu des de fa 25 anys.
1: Fa dos anys doncs, ho va comprar una gestora de patrimonis, que és un fons d'inversió nostrat, i ens va dir que no ens renovaria els contractes i que ens faria a tots a fora. El que va passar és que van revendre tots els pisos a un altre inversor i aquests inversors el volen revendre a uns altres. Per tant, aquests pisos que els van comprar a 300.000 euros, doncs ara mateix estan anunciats per 700.000, sense fer-hi cap mena de rehabilitació. És a dir, és una especulació com una casa.
0: El sindicat de llogateres denuncia que aquesta situació passa arreu i ha anunciat també que disposen ja de 73 blocs organitzats a Catalunya, la majoria a Barcelona. El sindicat ha reiterat el missatge que davant situacions d'especulació s'ha de resistir i ha advertit que si el Parlament de Catalunya no prohibeix les compres especulatives, sempre hi haurà gent disposada a impedir-ho. D'aquí a una estona està previst ja actes més lúdics, com per exemple un sopar popular i també diversos concerts.
2: Gràcies, Montse. Bona tarda.
0: Adeu.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecte a les línies vermelles de Copenhagen perquè manté la sobirania danesa sobre el seu territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia, i això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cavo Dragone.
4: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
2: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a 3Cat Info que l'anunci de Donald Trump és una maniobra per maquillar, diu, el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. I a més apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
5: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
2: Bailón també dubta que l'acord pugui tirar endavant al Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar si no és beneficiós pels interessos que tingui l'illa. Sobre el terreny hi ha un optimisme prudent després d'aquest anunci de Donald Trump. La ciutadania danesa ha reaccionat amb un punt d'escepticisme en saber que l'entesa atorgui a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. I si bé es veu positiu posar fi a les discussions a propòsit del territori, plana la desconfiança envers la figura del president dels Estats Units.
6: No ho sé del cert. En general, quan Trump diu que té un acord, has d'anar molt en compte amb què conté per entendre-ho bé.
7: Espero que això sigui definitiu i un bon acord quan en sapiguem els detalls, però no em sorprendria si hem de fer un pas enrere.
8: No crec que l'acord sigui gaire bo. No em sembla que fer negocis amb Trump sigui gaire popular ara mateix. I tampoc és que compartim gaires valors ni punts de vista amb ell.
2: Dinamarca i Groenlàndia han afirmat que estan disposades a segellar l'entesa la setmana vinent a Nova York en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Els russos han votat avui a la segona jornada de les eleccions que fan al Parlament, les primeres des de l'ocupació d'Ucraïna, sota creixents sospites de frau en el vot electrònic. Això cal afegir diversos intents de ciberatacs contra el sistema i el llançament de drons ucraïnesos durant la matinada, segons les autoritats russes. El Kremlin, però, assegura que els han pogut repel·lir. Tot plegat en unes eleccions en què la victòria del partit de Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i unitat, en un moment que el conflicte continua estancat al front. De fet, l'única formació política que defensa posar fi al conflicte ha estat vetada a aquestes eleccions, que seguim amb la corresponsal de 3Cat Info a Moscou, Cristina Solias.
9: El partit Yabloka, que en rus vol dir poma, ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això els ha fet guanyar molta popularitat entre els joves i més després que la justícia els hagi exclòs de les eleccions. Nikolai Rybakov assegura que per a ells aquest suport ja és una victòria.
10: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yablaka, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
9: Malgrat el veto, alguns candidats del partit es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts i altres s'han retirat després de rebre amenaces de mort.
10: Ara mateix, 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
9: I sense Yablaka a la papereta, què creu Rybakov que han de fer els seus votants?
10: Que en cap cas votin els partits que apareixen ara a la papereta, perquè cap d'ells suposa la política que aplica l'actual poder.
9: Abans de 2022, Yablaka era un partit que no agradava a la majoria dels opositors perquè el veien massa institucional, poc combatiu i, a més, molt crític amb Alexei Navalny. Ara, però, el seu liberalisme i la seva moderació s'han convertit en una opció radical en una Rússia on estar en contra de la guerra es considera una traïció.
2: Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer l'any 2023 durant la campanya de les últimes eleccions municipals, amb les fotografies d'Ernest i Pasqual Maragall i amb el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona, van sortir de dins del partit i demana disculpes. La investigació interna dels republicans conclou que els responsables d'aquesta campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació Sergi Sabrià i Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara, i hem pogut confirmar a 3cat Info, l'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, s'ha presentat avui al matí al Consell Nacional de la Formació. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit Tolo Moya i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar a la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Però el partit admet l'error i demana perdó pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no repeteixin aquestes pràctiques. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol dimecres a l'Audiència de Barcelona va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posarà en remei.
11: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
2: També ha promès que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia. Recordem que dimecres, durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però que els errors de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i ucraïnès. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
3: 3cat Info.
2: És un quart de vuit.
3: El temps.
2: Dani Ramírez.
12: La temperatura ara en acabar la tarda, aquest vespre, en principi, ha pujat entre 1 i 3 graus a bona part de Ponent i del Pirineu, respecte ahir a la mateixa hora, i ha baixat un parell de graus a les comarques de Girona. Però vaja, la calor s'ha fet notar, una calor moderada a intensa, no a tot arreu, però cal destacar els 32,5 de Xert al Baix Ebre a tocar el Dover, 32 graus també, Vinebre, 32, Riba-roja d'Ebre, 31. Han arribat als 30 a Torroja del Priorat, a Seròs, Sant Romà de Vella, també en alguns barris de Tremp, o, per exemple, a la zona de Porret, Gironella, 29, 30 graus pràcticament, per tant, molta calor. Les temperatures demà es mantenen de nit, pràcticament, grau amb un grau avall, De dia pugen una mica més. Estem parlant, doncs, de màximes, novament, per sobre dels 30 o 32 graus. Creiem que en més zones hi haurà 29, 30, 31 graus, i, en tot cas, les més altes al voltant dels 32. Al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp, al Priorat i a les Terres de l'Ebre. No descartem el Pla de Bages. Pel que fa al cel, gairebé serè, ben ras aquesta nit, alguna traça d'algun núvol prim, els núvols baixos, una mica gruixuts que hi ha hagut al migdia o al matí a la costa central, es van fonent, van marxant, desapareixen, i demà un dia més aviat assolellat a tot arreu, entre el migdia i la tarda núvols alts que podrien aparèixer al Pirineu i Prepirineu, però sense cap incidència. Encara pot fer més calor dilluns, les més altes fregarien a Ponent i a l'Ebre els 34 o 35 graus. Molta calor.
2: Avui el govern ha desplegat els seus consellers per tot el país per fer balanç dels primers dos anys de mandat. Els 16 consellers, excepte la titular d'Educació, que ja ho va fer divendres, han fet una quinzena d'actes arreu del país en els quals també han participat d'altres veus de la societat civil. Des de Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i a votar-hi a favor.
13: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
2: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat.
14: Que invertirem més de 50 milions d'euros en equipaments culturals arreu del país. Ho farem en estreta col·laboració, evidentment, amb el món local, amb el món municipal, reforçant les xarxes i els sistemes culturals que articulen la vida cultural de Catalunya.
2: I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
15: Vàrem donar diners per les indemnitzacions, pel sacrifici, i ara el que hem fet, una línia d'ajudes que no s'havia fet mai, de 5 milions d'euros en total, per aquelles explotacions afectades pel buidat sanitari puguin recuperar el potencial productiu. Donarem diners per compensar aquesta tornada a l'activitat.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos d'Esquadra contra les armes blanques. Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per les eleccions municipals de l'any que ve, i avui n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, ha assegurat que les municipals seran el primer pas per guanyar, després, les eleccions al Parlament.
16: Arrelar prèviament al territori i poder preparar, doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
2: Els de Sílvia Oriol s'han reunit avui en la seva convenció municipalista a Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ja són 3 les persones detingudes en relació amb la mort d'un menor de 15 anys assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. L'últim és un noi de 19 anys arrestat pels Mossos d'Esquadra aquesta matinada a l'Hospitalet del Llobregat. Per aquest cas ja hi ha 2 persones detingudes a qui el jutge va decretar presó provisional sense fiança. El jove detingut avui també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc al mes de maig sense víctimes. Tots 2 casos a l'Hospitalet del Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i d'entrega de part de les autoritats suïsses. El detingut formaria part d'una organització dedicada a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. S'haurien comercialitzat més de 400 quilos de cànnabis per un valor de més de 2 milions d'euros. La investigació relaciona el detingut amb la compra, el transport, l'emmagatzematge i la venda de marihuana i haixix a gran escala.
3: 3CAT Info.

0: Ja estan en marxa els concerts avui del Mercat de Música Viva de Vic, amb actuacions gratuïtes i que s'estenen fins a les 3 de la matinada. I som seguint el Mercat de Música Viva a la capital osonenca. Mar Ruiz.
1: La cantant de la Bisbal, Chloe Riambau, ha obert l'escenari de la catedral per presentar el primer disc Equilibri sense xarxa, que acaba de publicar. Fa un pop melós amb d'estil i un punt funky, amb lletres evocadores, acompanyada per teclats, baix elèctric i bateria. Destaca la seva veu, que prima i li dona gruix quan vol. Núria Graham o Omar Pujol són alguns dels noms que col·laboren al seu primer àlbum. La plaça de la catedral es tornarà més guitarrera a mesura que avanci la nit, amb bandes com Mujeres o Crim. Avui és també una jornada amb grans noms com Ginestà o Carat Laoz, revolucions musicals com la de Valle Valle, el raper que defensa el macarrisme català, l'electrònica amb denominació d'origen gallega de Bayuca o l'experimentació de Vito Blasu. Tancarà la jornada amb Alifeta, el grup d'Arnau Jiménez de Zoo i Mireia Matoses de Pupiles.
2: Estás muy callada. ¿Quieres decirme algo?
3: No. No quiero decir nada, por eso estoy callada.
2: Tenemos todo el fin de semana para hablar. Y nos expresamos nuestros sentimientos desde la empatía, construyendo un espacio de comunicación sano y positivo.
0: Berto Romero ha presentat en secció oficial la competició del Festival de Cinema de Sant Sebastià la pel·lícula Cinco Minutos Más. Es basa en una idea seva, dirigida per Javier Ruiz Caldera i protagonitzada per ell mateix, Javier Cámara i Belencuesta. Això, en una jornada que veurà com al vespre Naomi Watts rep un homenatge a Sant Sebastià, enviat especial Marc Garriga.
4: Serà, sens dubte, la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que vol viure un retir de cap de setmana per retrobar-se es troba que de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
5: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt, i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments. És tan continu i tan buscat també per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
4: A partir d'aquí, el director Javier Ruiz Caldera, conegut per Wolfgang o Super López, va veure clar, com ens ha explicat, que aquests bucles de 5 minuts s'havien d'explicar en plan seqüència. Això va comportar que el rodatge es convertís en una veritable coreografia mil·limetrada amb un resultat excepcional. 5 minuts més s'estrenarà al gener.
0: Trescat Info. 5 minuts i mig i seran 7:45.
6: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Bona tarda, tenim esport en directe. A aquesta hora s'està jugant la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Està jugant la Penya, que és l'anfitrió, contra el Baskonia, i de moment està guanyant. Quan falten 2 minuts per acabar el tercer quart, la Penya, que guanya de 6, 58-52 contra el Baskonia. Qui es classifiqui per la final de demà sabrà quin serà el seu rival aquesta nit, quan es jugui la segona semifinal, que enfrontarà el Barça contra el València. I en futbol, el Barça jugarà a les 9 al camp del Sevilla, i a aquesta hora, de fet, durant tot el dia, s'ha estat celebrant l'assemblea de socis compromissaris del Club Blaugrana. Roger Arbosà, bona tarda.
8: Bona tarda, recta final d'aquesta assemblea de compromissaris. Som al punt 10 i ja fa estona que som al punt 10, que és el torn obert d'intervencions. Aquí els socis i les sòcies fan diverses preguntes, com un soci que ha preguntat com és que Joan Laporta va donar tant suport a la selecció espanyola durant el Mundial de Futbol. Aquesta ha estat la resposta del president Joan Laporta.
9: Podem dir que el Barça va guanyar el Mundial, també el Barça va guanyar el Mundial, evidentment també hi havia altres jugadors que no eren del Barça i ho van fer molt bé, i van guanyar el Mundial. Penso que era important.

0: amb el ple de capacitat, amb 105.000 espectadors, i abans també hem sentit Deco, el director esportiu, que ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i també ha avançat les de Marc Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Xavi Espart fins al 2030. Una assemblea plàcida per Joan Laporta, s'han aprovat els punts importants, com ara el punt 4, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demanava ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. Això ha quedat aprovat per ampliar majoria i també han quedat aprovats els punts 2 i 3, el tancament de l'exercici econòmic de la temporada passada i també el pressupost de l'actual.
1: I com dèiem, el Barça que juga a les 9 al Sánchez Pizjuán, setena jornada on el Barça buscarà començar la Lliga amb 7 victòries en els 7 primers partits. Joan García és l'única absència blaugrana per lesió amb molèsties al genoll. El seu lloc a la convocatòria l'ocupa el porter del plantell, que era Álvarez. El partit és a les 9 des de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio. A primera avui ja s'han jugat a l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1 i l'Atlètic Club de Bilbao 0, a la vez 0, un joc al Celta 2, Racing 0. Demà serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El Barça juga a les 9 i a la mateixa hora la segona divisió serà el torn del Girona, que visita el camp del Cádiz amb la principal novetat a la convocatòria de Porto després de 10 mesos de baixa per lesió. Són baixa Justin, Brian i Mate per lesió també i Abel Ruiz per sanció.
2: 3CAT Info.
1: I a la Lliga Femenina, victòria contundent de l'Espanyol. Ha guanyat el Madrid Club de Futbol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque per 5 gols a 1 i Lucía Vallejo, jugadora blanquiblava, assumeix que necessitaven aquesta victòria.
3: Muchas gracias. Nada, la verdad que estamos muy contentas. Creo que venimos trabajando muy bien y era lo que necesitábamos para dar ese pasito de confianza y seguir sumando de 3.
1: Al migdia, Badalona 0, Real Societat 0. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela al minut 33 de la primera meitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I quan falta poc menys d'un minut per arribar a 8:15, anem ara cap a Cerdanyola perquè està jugant, s'està disputant la semifinal de la Golden Cat entre Catalunya i Angola. Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. Tot just arribem a l'equador d'aquesta primera meitat. Queden 12 minuts pel final de la primera meitat d'aquesta segona semifinal. Catalunya guanya per 2-1. Els dos primers gols han estat catalans. Martí Casas primer i Marc Julià després, però Gonzalo Neto per Angola ha posat el 2-1, que ara mateix està present al marcador. Recordem que qui guanyi aquesta semifinal s'enfrontarà a Portugal a la gran final de demà. Precisament Portugal-Catalunya també serà demà la final femenina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:15. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb d'altres sectors públics en lluita com bombers o sector sanitari. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. A aquesta hora, el sindicat de llogateres fa un acte de protesta a Barcelona contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. Es fa al carrer Mallorca, davant mateix d'un bloc, amb 4 famílies afectades per aquesta problemàtica. Dinamarca mostra un optimisme moderat davant de l'anunci de Donald Trump que ha arribat a un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Una entesa que s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de cara a la setmana vinent. I altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 8 de la tarda. Alemanya celebra demà 2 disputades eleccions amb un canceller, el democristià Friedrich Merz,

0: a la corda fluixa. Socialdemòcrates i extrema dreta estan frec a frec en els sondejos a Mecklenburg-Pomerània Occidental. A Berlín, on el preu dels lloguers ha centrat la campanya electoral, mínim avantatge de l'esquerra sobre la dreta. I avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a La Palma. Totes les persones que van perdre casa seva han cobrat una compensació, però moltes denuncien que és insuficient per poder refer la vida. Francesc Ripoll, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaques en esports, Francesc?
1: Un partit en joc, el de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Està jugant la penya contra el Baskonia, guanyant d'11 a 68 a 57 a l'inici de l'últim quart. En futbol, a les 9, Sevilla-Barça.
0: Tarda de temps estable a bona part del país, només alguns núvols més probables al prelitoral i també a les comarques de Barcelona. Cel clar a la resta. Temperatura més alta, avui amb màximes que han estat entre els 27 i els 32 graus. Els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions i aposten per unir-se amb d'altres col·lectius que també estan en lluita, com els bombers o el sector sanitari. Això ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat avui a la tarda a 3Cat Info.
2: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinent a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund, que no hi confien, i assegura que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior.
2: La situació no ha canviat, i fins i tot hem començat el curs on algunes promeses que es van fer de millora de plantilles, de més recursos, estem veient com no s'està aplicant. Tenim escoles sense plantilla per atendre l'alumnat, aules d'acollida que no s'estan assistint, vetlladores que se'ls han rebaixat molt les hores. Per tant, estem en una situació igual que la d'abans o fins i tot pitjor.
0: I també ha lamentat que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans que comencés el curs. El sindicat de llogateres fa un acte de protesta avui a la tarda a Barcelona contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. Un acte que es fa al carrer Mallorca davant d'un bloc on hi viuen 4 famílies afectades per aquesta problemàtica. Ho estem seguint a Barcelona, amb Montse Mir.
3: És un edifici comprat per un fons d'inversió el 2024 i que el va revendre amb un altre. Ja n'han marxat alguns veïns, i dels 4 pisos que queden amb lloguers vigents, 2 ja han rebut la notificació que no se'ls renovaran els contractes. La Gemma Tramulles és una de les afectades.
4: El que volem visibilitzar és la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
3: L'acte ha començat precisament amb una escenificació al mig del carrer d'una mudança, i també s'ha pogut sentir el testimoni d'altres veïns. El sindicat de llogateres ha anunciat també que ja disposen de 73 blocs organitzats a Catalunya. Enric Aragonès n'és el portaveu.
5: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
3: Fins ben entrada la nit seguiran els actes, que tindran un tarannà més lúdic amb diverses actuacions musicals. De l'edifici, per cert, s'ha desplegat una gran lona amb la frase "Ens quedem".
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhagen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i del dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. I això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
7: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, ha assegurat a aquesta casa 3cat.info que l'anunci de Donald Trump és una maniobra per maquillar el fracàs a la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
8: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Bailón també dubta que l'acord pugui tirar endavant al Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar, si no és beneficiós pels interessos de l'illa. La Casa Blanca ha aplicat avui mateix el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Això ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca d'aquesta cadena, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
9: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: A un reporter i a un fotògraf de la plataforma de notícies MS Now també els han barrat el pas després que Donald Trump els posés a la llista negra al costat de la publicació Politico. Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució, que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. El pensament neoreaccionari està prenent força als Estats Units en el segon mandat de Donald Trump. És un nou corrent de l'extrema dreta nord-americana, gestat a internet a finals dels anys 2000 i que compta amb el suport d'alguns multimilionaris de Silicon Valley. Els neoreaccionaris volen enderrocar la democràcia i dirigir l'Estat com una empresa amb un rol central per la tecnologia. És una nova contracultura política que ha estudiat a fons el doctor en Ciències Polítiques de la Universitat Sciences Po de París, Arnaud Miranda, autor del llibre La il·lustració fosca, que ara publica Edicions 62, i en Jordi Baró l'ha pogut entrevistar.
10: Els neoreaccionaris guanyen pes als Estats Units amb la seva revolta contra la democràcia actual que odien i volen enderrocar i transformar en un estat concebut com una empresa amb un CEO.
11: Aquests pensadors llibertaris no creuen en la igualtat i defensen, al contrari, la jerarquia i comparteixen la fascinació pel desenvolupament tecnològic que volen accelerar al màxim.
12: Els neoreaccionaris es revolten contra la democràcia, volen posar-hi fi. El règim que volen defensar és pro-tecnologia i d'inspiració llibertària, que concep l'estat com una empresa.
10: Hi ha dos noms que sobresurten en aquest moviment contracultural i d'extrema dreta, també conegut com a il·lustració fosca, el pensador provocador nord-americà Curtis Yarvin i el filòsof britànic Nick Land.
11: Hi ha també multimilionaris de Silicon Valley que hi han donat suport. El més important i conegut, Peter Thiel, cofundador de PayPal i de Palantir, la controvertida tecnològica de defensa i intel·ligència als Estats Units. El moviment es va gestar de forma anònima i desestructurada en blogs i xarxes socials fa uns 15 anys.
12: Aquest corrent de pensament s'estructura de manera descentralitzada. No hi ha cap organització ni institució que serveixi de base per al seu desenvolupament. Al meu parer, això el fa força original. Potser és el primer cas d'una ideologia d'aquesta mena que sorgeix a internet de manera descentralitzada, s'estructura ella mateixa i que després se l'apropien políticament actors més tradicionals.
10: Els neoreaccionaris han guanyat influència en l'òrbita de Trump i del seu vicepresident, J.D. Vance.
11: El primer mandat de Trump va ser més determinant al corrent nacional populista tradicional de Steve Bannon, però ara guanya pes aquest nou corrent que explica iniciatives com el Departament d'Eficiència, dirigit per l'empresari Elon Musk, o la idea de convertir Gaza en una mena de riviera del Pròxim Orient.
12: La neoreacció no és ben bé el factor que explica detalls concrets. No orienta la política en el sentit d'algú que murmura Trump el que cal fer. Més aviat el seu èxit il·lustra el triomf del que es podria anomenar una forma d'il·liberalisme tecnològic, és a dir, l'ascens de forces fermament il·liberals i de vegades antidemocràtiques.
10: La influència dels neoreaccionaris a Europa encara està per veure.
11: El corrent s'ha extès clarament a l'Argentina de Javier Milei, però el seu pes en l'extrema dreta d'Itàlia, França o Alemanya és encara una incògnita. Hi ha dubtes pel fet de si adoptar el model de la dreta tecnològica americana pot entrar en conflicte amb el sobiranisme europeu.
12: De moment es manté relativament contingut, però s'ha de ser conscient que aquestes idees neoreaccionàries, aquesta dreta tecnològica, estan en vies d'internacionalitzar-se i que només estem assistint al començament de la seva expansió. Tot just fa un any i mig que aquestes idees van arribar al gran públic. Caldrà esperar una mica més per veure si es tradueixen en política de partits o si, potser, el moviment fracassa completament. El temps ho dirà.
0: Fou més de 2 minuts i seran 3:15.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Alemanya, demà, dues disputades eleccions regionals al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a Berlín. En el primer cas, socialdemòcrata és l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Guanyadora dels comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos de la primera posició. I a Berlín, l'esquerra avantatge només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller Friedrich Merz a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya, com ha pogut seguir a Berlín el nostre corresponsal Jordi Regàs.
13: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marien i l'Ingrid estan alarmades.
14: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
15: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
13: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
16: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
13: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
16: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
13: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
6: 3CAT Info.
0: Gairebé són 3:15.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Torna a pujar la temperatura, aquest és el pronòstic pels propers dies. Segurament dilluns arribaríem al màxim, en alguns sectors també dimarts, però vaja, dilluns seria el dia més càlid i, de fet, demà diumenge la temperatura serà un grau o dos més alta, especialment a l'interior. Potser no es nota tant aquesta pujada a la costa, però vaja, un parell graus més altes, quan avui hem arribat a 30 o 32. 32 a Xerta i Aldover, 32 a Vinebre, 30 a Torreja del Priorat, també a Porreig, a Seròs, s'ha arribat als 31 graus, al Pallars Jussà, a prop dels 30, Sant Romà d'Abella i Trem, i per tant la calor és una mica massa intensa en aquests sectors respecte a l'època d'any. Bé, les nits són llargues i, per tant, de nit sí que notarem un ambient més aviat fresc, suau o fresc a la costa i una mica fred al Pirineu. Demà, doncs, el dia començarà ben serè tot arreu, hi haurà alguna boirina, no descartem algun banc de boira al Baix Berguedà, a la zona nord de la comarca d'Osona, però no seria una boira molt, molt important, seria poc important. I pel que fa al cel, a la tarda també es mantindria el sol, algun núvol prim arribant al Pirineu i Prepirineu, la temperatura pujant encara més alta dilluns, quan podríem arribar als 34 o 35 graus a la Vall de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
0: Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja a l'illa de La Palma, a les Canàries. Va escopir lava durant gairebé 3 mesos. Les colades van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van destruir 1.500 edificis. 5 anys després, la majoria d'habitants afectats ja han cobrat les compensacions. 1.500 euros per metre quadrat construït. Tot i així, algunes persones continuen vivint en habitatges prefabricats o de lloguer i denuncien que les ajudes no els donen per refer la seva vida, sobretot perquè s'han encarit molt els habitatges i els solars. Fons municipals han explicat a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre casa seva.
18: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
19: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a La Palma 100 milions cada any durant 4 anys, però asseguren que aquests diners només van arribar l'any 2023.
6: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluer.
20: En aquest Insostenibles parlarem de com està pujant la temperatura del mar, què ho provoca i quins efectes té. Navegarem amb Josep Pasqual, l'home que des del 1973 registra la temperatura de l'aigua a la costa de l'Estartit. I xerrarem amb Marc Prohom, cap de climatologia del Meteocat, i amb Fran Ramírez, biòleg de l'Institut de Ciències del Mar.
21: Aquest estiu, el mar ha assolit a nivell global la temperatura mitjana més alta que tenim registrada, 21,1 graus. Malgrat que és un fenomen global, no tots els mars el pateixen igual. Al Mediterrani, l'escalfament és un 20% més ràpid que la resta, amb anomalies que en alguns indrets ja superen els 4 graus.
22: Soc Josep Pasqual Massaguer, fill d'aquí l'Estartit, i des de molt petit ja em vaig aficionar a la meteorologia perquè el meu pare i el meu avi eren pescadors, em portaven a la barca. A 13 anys ja vaig començar a prendre notes del temps amb un pot de conserves, un termòmetre de 20 pessetes, començava a mirar temperatures i pluja.
20: Tenim una hora de navegació fins a situar-nos a uns 4 quilòmetres del port, en el punt on en Josep mesura la temperatura del mar des de fa 53 anys. Prou estona perquè el Marc Prohom ens expliqui què li està passant al mar.
23: A veure, el mar està en contacte amb l'atmosfera i, per tant, tot el que passa a l'atmosfera té una implicació tard o d'hora al mar. L'increment més fort s'ha donat en les últimes dues dècades. És quan hi ha un canvi més important, quan més s'ha incrementat la freqüència i durada de les onades de calor i també l'extensió. El gruix de l'increment s'ha donat des de 2010 o finals de la dècada dels 2000.
20: Puja la temperatura i també puja el nivell.
22: Tinc 36 anys de dades i s'està detectant una pujada mitjana al nivell del mar de 3 mil·límetres per any. És a dir, pensar que està instal·lat aquest aparell ja ha pujat més de 10 centímetres al mar. I, esclar, es va menjant la sorra que hi ha a peu de platja i les mateixes onades el tiren endarrere cap al cim, però a còpia d'anar reculant la platja.
23: Normalment tendim a associar l'increment del nivell de l'aigua del mar a la fusió dels gels, no? Però hi ha un factor que és el factor d'expansió tèrmica, és a dir, quan tu escalfes un líquid, doncs tendeix a expandir-se, no? I això és el que està passant sobretot al Mediterrani, que aquest increment del nivell de l'aigua del mar es deu en bona part a aquesta expansió tèrmica, com a conseqüència de temperatures més altes.
20: I amb l'escalfament, els mars, que absorbeixen el 90% de l'excés de calor de la Terra, van perdent aquesta capacitat i també la d'absorbir CO2. Passem per les Medes i continuem mar endins mentre en Josep va prenent notes de tot el que observa.
22: S'està empobrint la Mediterrània. Es veu el mateix, però amb molta menys quantitat, habitualment. Per exemple, a la primavera, habitualment se veu macroplàncton, se veuen doncs, aquests organismes semitransparents, que són habituals, i aquest any pràcticament no se n'han vist.
20: Hi ha un empobriment que veiem a simple vista i que també constaten els estudis. Les onades de calor marina cada cop més freqüents, intenses i llargues estan transformant els ecosistemes del Mediterrani. Les espècies que poden migren.
1: No només poden desplaçar-se cap al nord o cap al sud, sinó que també poden desplaçar-se cap a zones més profundes en resposta a aquests canvis ambientals, ja sigui la onada de calor o ja sigui l'increment de la temperatura. Perquè tots els organismes tenen un rang òptim de temperatura i intenten moure's per viure allà on se senten còmodes, no?
20: Ara bé, això no sempre és possible.
1: En el nostre cas hi ha un gran hàndicap, que és el Golf de Lleó, hi ha una barrera geogràfica que no poden travessar, per tant, quan les condicions en aquesta zona, les condicions òptimes per a aquestes espècies desapareguin, l'espècie desapareixerà, es reduirà moltíssim, a no ser que tingui la capacitat d'adaptar-se.
20: I fins i tot, entre els que aconsegueixen desplaçar-se a zones on l'aigua té la temperatura adequada, hi ha desequilibris que els afecten.
1: Quan un depredador es mou d'una manera i la seva presa es mou d'una altra, doncs tenim un problema. El depredador, tot i que estigui en el seu rang òptim de temperatura, no té la presa de la que alimentar-se.
20: I ja hi som. En Josep atura la barca, prepara els estris.
22: L'ampolla és el que serveix per recollir una mostra d'aigua i els termòmetres.
20: I els té a punt, els tira a 90 metres de profunditat.
22: Tenim una temperatura altíssima. Avui, 3 de setembre, 26,2 graus a la superfície, igual que l'últim dia d'agost. 3 graus i mig per sobre la mitjana climàtica.
20: Un mar calent com aquest perd la capacitat de refredament que tenen les brises, però sobretot és una bomba d'energia que multiplica les possibilitats de fenòmens meteorològics extrems.
23: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
6: 3CAT Info.
2: Incendis simultanis.
4: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
5: Catalunya del Nord.
2: Més intensos.
24: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
2: Imprevisibles.
25: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
2: Destructius.
26: La terra crema.
2: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
0: 6 minuts i seran les 8.
6: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
27: Bona tarda, tenim recta final de la primera semifinal de la Supercopa de la Lliga CB de bàsquet. A l'Olímpic de Badalona està jugant la penya contra el Baskonia. Últims minuts de partit i està guanyant la penya de 5 en un final de partit molt igualat. Ara mateix la penya seria el primer finalista d'aquesta Supercopa. Falten 3 minuts per acabar el darrer quart. N'estem fent la transmissió d'aquests últims minuts al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A partir de les 9 començarà la segona semifinal que enfrontarà el Barça contra el València. Demà es disputa aquesta final a l'Olímpic de Badalona. I també a les 9, el Barça juga al Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, partit de la setena jornada de la primera divisió. L'equip gironí busca començar la Lliga amb 7 victòries en els 7 primers partits i ja tenim 11 confirmat de Hansi Flick amb un debut, el de Livakovic a la porteria. Recordem que Joan García és baixa. Livakovic de porter, defensa Mèric, Cubarsí, Christensen i Cancelo al mig del camp, Pedri, Rodri i Fermín. A dalt, Lamine Yamal, Rafinha i Gordon. Això a primera, a la mateixa hora, i també en farem transmissió a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, juga el Girona, al camp del Cádiz, amb 11 ja confirmat. Anem cap a Cádiz. Eduard Solà, bona tarda.
28: Hola, què tal, Ripo? Bona tarda. Amb dues novetats respecte als que la setmana passada van perdre a casa contra el Castelló. Entra Bonyar en el lloc de Francesc i entra Van de Vic en el lloc d'Abel, que està sancionat. L'equip avui titular davant el Cádiz, amb Gazzaniga a la porteria, Bonyar, David López, Júnior i Àlex Moreno en defensa, el doble pivot en Fran Beltrán i en Bizan, mitja punta per Van de Vic, que per primer cop és titular aquesta temporada. La dreta Esprilla, a l'esquerra Carles Pérez i a dalt Benat. El Girona, que ve de perdre contra el Castelló, s'enfrontarà a un equip en zona de descens que encara no coneix la victòria.
27: Gràcies, Solà. Seguim amb més aspectes d'aquest cap de setmana, d'aquest dissabte, per exemple, que el director esportiu del Barça, Deco, ha anunciat la renovació de Rafinha fins al 2030 i també diu que renovaran a Xavi Espart i Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc de l'assemblea de compromissaris que es fa des de les 10 i també ha explicat, Deco, que han millorat la plantilla amb els nous fitxatges.
3: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
27: En aquesta assemblea s'ha aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. També s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual. Més futbol de primera divisió. S'ha jugat l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1. Tenim en joc el Celta 2, Racing 0. I s'ha jugat també l'Atlètic Club 0, Alavés 0. Demà, recordem, serà el torn del derbi madrileny, el Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. Parlem ara de la Lliga F.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: Perquè aquesta tarda victòria contundent de l'Espanyol ha guanyat el Madrid Club de Futbol a la Dani Jarque per 5-1 i Lucía Vallejo, jugadora blanquiblava, assumeix que necessitaven aquesta victòria.
5: Muchas gracias, nada, la verdad que estamos muy contentas, creo que venimos trabajando muy bien y era lo que necesitábamos para dar ese pasito de confianza y seguir sumando de tres.
27: Al migdia, el Badalona ha empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela al minut 33 de la primera meitat.
6: L'actualitat esportiva a fons.
27: Parlem ara d'hoquei patins. Tenim en joc la semifinal de la Golden Cup masculina entre Catalunya i Angola. Aquesta semifinal s'estan disputant a Cerdanyola. Hola, Marc Andrés, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Acabem d'arribar al descans aquí a Cerdanyola i Catalunya, que encarrila el seu pas a aquesta final masculina de la Golden Cup perquè en la primera meitat s'imposa Angola per 1-5. Martí Casas, 2 penals, ha fet un doblet. Marc Julià, Roc Pujades i Gerard Riba han fet els altres 3 gols de Catalunya, que repetim, guanya per 4 gols de diferència en aquesta semifinal de la Golden Cup. Recordem que la final espera Portugal, que s'ha imposat a França a la tanda de penals.
27: Gràcies, Marc. Recordem que Catalunya i Portugal també jugaran la final femenina de la Golden Cup, en aquest cas demà al migdia a Cerdanyola. Catalunya ha derrotat França a les semifinals.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez.
8: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
27: De cara a la cursa llarga de demà, Jorge Martín sortirà des de la pole i comparteix primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta a la cursa a les 2 del migdia.
6: Trescat Info.
16: Bona tarda, són les 8. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. El sindicat de llogateres destaca el creixement dels grups de veïns que lluiten coordinadament per no marxar dels seus habitatges de lloguer després d'una compra especulativa dels edificis. El sindicat ha anunciat que disposa de 73 blocs organitzats al país, la majoria d'ells a Barcelona. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de la setmana que ve. A Rússia, les autoritats denuncien ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana, alhora que creixen les sospites de frau entre la població. Es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin, però Europa no reconeixerà els resultats. Esquerra admet que els cartells que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragalls van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. No els sanciona perquè ja no són militants. I avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a La Palma. Totes les persones que van perdre la casa han cobrat una compensació, però molts denuncien que és insuficient per refer la seva vida. El govern canari denuncia que no ha rebut les ajudes promeses pel govern espanyol pel pla de recuperació de l'illa. I el Mercat de Música Viva de Vic, Ginestà, Queralt Lahoz i Crim són algunes de les bandes que ompliran les places de la capital usonenca en la jornada central d'aquest certamen, que es tancarà demà diumenge.
9: Esports.
27: La penya s'ha classificat per la final de la Supercopa ACB després de derrotar el Baskonia per 96-84 a les 9 segona semifinal Barça-València. En futbol a les 9, Sevilla-Barça, el Sánchez-Pizjuán, Livakovic debuta com a titular a la porteria del Barça, a la mateixa hora segona Cádiz-Girona. I el director esportiu del Barça, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030. També ha dit a l'assemblea de compromissaris que Bernal i Espart renovaran.
16: I pel que fa al temps, seguirà estable i força tranquil aquesta nit i també demà, diumenge, en aquest últim cap de setmana de l'estiu. Demà el dia començarà amb cel clar i algunes boirines, potser alguna boira a Osona i al Berguedà, nit fresca i tarda més calorosa.
9: 3CAT Info.
16: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
16: Els mestres i professors continuaran amb les vagues i les mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com serien els bombers o el sector sanitari. Així ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
16: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i també als centres. Ens ho explica des de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Anna Farràs.
11: Les vagues i les mobilitzacions del col·lectiu docent continuaran a Catalunya. L'Assemblea Educativa ha començat a preparar un nou pla de protestes. Asseguren que les reivindicacions continuen pràcticament intactes i que han perdut la confiança en el govern. Cinta Díaz és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya.
12: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
11: El pla de protestes l'hauran d'avalar les assemblees territorials i es podria concretar a final d'octubre. Avui, a l'Hospitalet de l'Infant, també han participat en la reunió representants sindicals amb veu però sense vot. Aida Muntanés, portaveu de la Intersindical.
13: Que la consellera digui que no sap per què lluitem em sembla vergonyós. La lluita va començar el curs passat, aquest curs continua una lluita i ens espera una tardor i un hivern doncs, mogut, i amb mobilitzacions.
11: El col·lectiu reclama més recursos, aules d'acollida i climatització i que s'aturin els tancaments de línies.
16: I el sindicat de llogateres fa un acte de protesta a aquesta hora a Barcelona contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió dels veïns dels seus habitatges. Un acte que es fa al carrer Mallorca al davant d'un bloc on hi ha 4 famílies afectades. Allà hi tenim la Montse Mir.
14: És un edifici comprat per un fons d'inversió el 2024 i que el va revendre amb un altre. Ja n'han marxat alguns veïns i dels quatre pisos que queden amb lloguers vigents, dos ja han rebut la notificació que no se'ls renovaran els contractes. La Gemma Tramulles és una de les afectades.
1: El que volem visibilitzar és la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
14: L'acte ha començat precisament amb una escenificació al mig del carrer d'una mudança i també s'ha pogut sentir el testimoni d'altres veïns. El sindicat de llogateres ha anunciat també que ja disposen de 73 blocs organitzats a Catalunya. Enric Aragonès n'és el portaveu.
15: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
14: Fins ben entrada la nit seguiran els actes, que tindran un tarannà més lúdic amb diverses actuacions musicals. De l'edifici, per cert, s'ha desplegat una gran lona amb la frase "Ens quedem".
16: Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhagen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també l'integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Tot i així, Frederiksen obvia que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això sí que ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
17: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
16: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a 3CAT Info que l'anunci de Donald Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
18: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
16: I continuem parlant de Donald Trump perquè ara proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció, diu, més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn i ho ha fet una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar també altres líders tecnològics com Sam Altman, d'OpenAI i Elon Musk, d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. En canvi, Donald Trump denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units que sigui fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Trump també ha anunciat que crearà un grup de treball i que anomenarà un czar perquè abordi el futur d'aquesta tecnologia. I encara de l'àmbit internacional, destaquem que a Rússia, a la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau, doncs, s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Ens ho explica des de Moscou la nostra corresponsal, Cristina Solies.
19: Des que van obrir les urnes divendres, hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
20: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
19: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
9: 3CAT Info.
16: I ho hem destacat també en titulars. Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir de dins del partit i demana disculpes. La investigació interna dels republicans conclou que els responsables d'aquesta campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació Sergi Sabrià i Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, l'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, s'ha presentat aquest matí al Consell Nacional del Partit. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, sí que van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit sí que admet l'error i demana perdó pel dany causat a la família Maragall i també a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. En aquest sentit, Joan Tardà, a través de X, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic perquè creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. I el govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol dimecres a l'Audiència de Barcelona va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
0: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
16: I promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia. I el govern ha desplegat avui els seus consellers per tot el país per fer balanç dels primers dos anys de mandat. Els 16 consellers, excepte la d'Educació, que ja ho va fer divendres, han fet una quinzena d'actes arreu de Catalunya en els quals també hi han participat altres veus de la societat civil. Des de Mataró al Maresme, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i a votar-hi a favor.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
16: La consellera de Cultura des de Tarragona ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat.
4: Que invertirem més de 50 milions d'euros en equipaments culturals arreu del país. Ho farem en estreta col·laboració, evidentment, amb el món local, amb el món municipal, reforçant les xarxes i els sistemes culturals que articulen la vida cultural de Catalunya.
16: I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajudes de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
21: Vàrem donar diners per les indemnitzacions, pel sacrifici, i ara el que hem fet una línia d'ajudes que no s'havia fet mai, 5 milions d'euros en total, per aquelles explotacions afectades pel budget sanitari puguin recuperar el potencial productiu. Donarem diners per compensar aquesta tornada a l'activitat.
16: Finalment, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats, diu, de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. És un quart de nou del vespre. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info.
9: El temps.
16: I actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
22: La temperatura ara en acabar la tarda, aquest vespre, en principi, ha pujat entre 1 i 3 graus a bona part de Ponent i del Pirineu, respecte ahir a la mateixa hora, i ha baixat un parell de graus a les comarques de Girona. Però vaja, la calor s'ha fet notar, una calor moderada a intensa, no a tot arreu, però cal destacar els 32,5 de Xert al Baix Ebre, a tocar el Dover, 32 graus també, Vinebre, 32, Riba-roja d'Ebre, 31. Han arribat els 30 a Torroja del Priorat, a Seròs, Sant Romà de Vella, també en alguns barris de Tremp, o, per exemple, a la zona de Porret, Gironella, 29, 30 graus pràcticament, per tant, molta calor. Les temperatures demà es mantenen de nit, pràcticament, grau amunt, grau avall. De dia pugen una mica més. Estem parlant, doncs, de màximes, novament, per sobre dels 30 o 32 graus. Creiem que en més zones hi haurà 29, 30, 31 graus, i, en tot cas, les més altes al voltant dels 32. Al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp, al Priorat i a les Terres de l'Ebre. No descartem el Pla de Bages. Pel que fa al cel, gairebé serè, ben ras aquesta nit, alguna traça d'algun núvol prim, els núvols baixos, una mica gruixuts que hi ha hagut al migdia o al matí a la costa central, es van fonent, van marxant, desapareixen, i demà un dia més aviat assolellat a tot arreu, entre el migdia i la tarda, núvols alts que podrien aparèixer al Pirineu i Prepirineu, però sense cap incidència. Encara pot fer més calor dilluns, les més altes fregarien a Ponent i a l'Ebre els 34 o 35 graus. Molta calor.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
16: S'agreuja la crisi migratòria a Ceuta. La Fiscalia de Menors ha enviat al jutjat diverses denúncies presentades per joves migrants no acompanyades que asseguren haver patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida on es troben. Madrid, Alba Gil.
5: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies que diverses nenes i adolescents tutelades han presentat davant la policia. Asseguren haver patit maltractaments, amenaces, càstigs i violència física i psicològica i apunten als treballadors dels centres d'acollida gestionats pel govern saudí. El Ministeri Públic no ha obert per ara cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. Fons de la Fiscalia expliquen que és una decisió organitzativa per l'elevada càrrega de feina que tenen en aquesta ciutat autònoma i per evitar també que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Ponessa, la Fiscalia de Menors de Ceuta va rebre dijous un informe amb les denúncies i els atestats mèdics i psicològics de menors que relataven maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que les havien privat de rebre atenció sanitària. Algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir dels centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització del socialistas.
7: Feijó es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
5: Pel que fa al PP, ha tornat a citar al Senat els ministres d'Interior, Defensa i Exteriors després de la plantada de l'agost. Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
8: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
5: Paral·lelament, l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
16: Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja a l'illa de la Palma, a les Canàries. Va escopir lava durant gairebé 3 mesos. Les colades van engolir 1.200 hectàrees de terreny i va destruir 1.500 edificis. 5 anys després, la majoria d'habitants afectats ja han cobrat les compensacions, uns 1.500 euros per metre quadrat construït. Tot i així, alguns continuen vivint en habitatges prefabricats o de lloguer i denuncien que les ajudes no els donen per refer la seva vida, sobretot perquè s'han encarit molt els habitatges i també els solars. Fons municipals expliquen a 3cat que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o fins i tot per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre a casa seva i n'han parlat a 3cat Info.
23: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
24: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
16: Segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a la Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però asseguren que aquests diners només van arribar l'any 2023.
3: 3cat Info. 3cat Info.
16: Ja estan en marxa els concerts del Mercat de Música Viva de Vic d'aquest dissabte. La Les actuacions són gratuïtes i s'allargaran fins a les 3 de la matinada. Ens ho explica des de Vic el Marc Ruiz.
6: La formació del Jesús ha sorprès el públic de l'Església de la Pietat amb un so que tira a terra les convencions. Dues veus, dos violoncels, un violí i bases electròniques en un entorn privilegiat. L'arrencada és un xoc, una sèrie de glissandos que s'encreuen com si fos una peça de Xenakis, però que en realitat són imitacions del so de la Fórmula 1, a qui dediquen la peça Ferrari. La proximitat és total. El públic que es reuneix sota l'absi gairebé els pot sentir respirar. A mesura que la música guanya complexitat i apareixen les veus i l'electrònica, és el moment de deixar anar el pensament impulsat per l'art de l'Església de la Pietat i deixar-se emportar per les textures i els colors de la música. Sona l'Aixa Kiopianga de Händel, però gairebé irreconeixible, amb bas electrònica i distorsió que va arrossegant la peça i esborra de mica en mica les cordes. És inevitable pensar en el Kronos Quartet, en la música industrial i fins i tot algunes decisions harmòniques fan intuir que s'hi ha escolat Radiohead d'alguna manera en la música d'aquest conjunt apadrinat per Sega Bodega. Però Del Jesús treballa la música com si fos matèria, donant-li la forma que vol i que probablement no és la que el públic espera.
16: I també hem de treure el cap al Festival de Sant Sebastià.
10: Estás muy callada. ¿Quieres decirme algo?
11: No. No quiero decir nada, por eso estoy callada.
10: Tenemos todo el fin de semana para hablar y nos expresamos nuestros sentimientos desde la empatía, construyendo un espacio de comunicación sano y positivo.
16: Berto Romero ja ha presentat avui en secció oficial a competició la pel·lícula 5 minutos más. Es basa en una idea seva i està dirigida per Javier Ruiz Caldera i protagonitzada per ell mateix, per Javier Cámara i Belén Cuesta. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: Serà, sens dubte, la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que vol viure un retir de cap de setmana per retrobar-se es troba que de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
10: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments. És tan continu i tan buscat també per tenir-nos estabornits que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
12: A partir d'aquí, el director Javier Ruiz Caldera, conegut per Wolfgang o Super López, va veure clar, com ens ha explicat, que aquests bucles de 5 minuts s'havien d'explicar en plan seqüència. Això va comportar que el rodatge es convertís en una veritable coreografia mil·limetrada amb un resultat excepcional. 5 minutos más s'estrenarà al gener.
13: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
25: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
13: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
26: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
13: Esports.
16: Fins a 2:15 amb el Francesc Ripoll. Bona tarda.
27: Bona tarda. D'aquí a poc més de mitja hora comença el partit del Barça, el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, partit corresponent a la setena jornada de la primera divisió, on l'equip de Hansi Flick busca començar la Lliga amb 7 victòries en els 7 primers partits i abans de l'aturada per seleccions que començarà tot just quan acabi aquesta jornada. Hansi Flick, que opta per Livakovic com a porter titular, s'estrena el nou porter del Barça. Recordem que Joan Garcia té molèsties al genoll i per tant no està disponible. Eric Cubarsí, Christensen i Castell i Cancelo són a la defensa. Pedri, Rodri i Fermín al mig del camp. A dalt, Lamine Yamal, Rafinha i Gordon. Tot plegat al dia on s'ha celebrat l'assemblea de socis compromissaris del Barça i el director esportiu Deco anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030. També ha dit que renovaran a Xavi Espart i a Marc Bernal. Ho ha explicat, com dèiem, en aquesta assemblea i Deco ha dit que han millorat la plantilla amb els nous fitxatges.
28: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
27: En aquesta assemblea s'ha aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. També s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A la mateixa hora segona jugarà el Girona al camp del Cádiz, el Girona que juga amb Canzaniga a la porteria, Boñar, David López Júnior i Àlex Moreno a la defensa, Izan i Fran Beltran al mig del camp, Esprilla, Van de Beek i Carles Pérez a les mitges puntes i a dalt Benat. I parlem ara de bàsquet perquè la penya s'ha classificat per la final de la Supercopa ACB després de superar el Baskonia per 96-84. Els badalonins anfitrions de la competició jugaran la final demà contra el guanyador del Barça-València que començarà a les 9. La Provítola, amb 27 punts i 10 assistències, ha tornat a jugar avui amb la penya.
1: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.

0: deixar alguna cosa positiva del Real Madrid.
1: A la Lliga Femenina, victòria contundent de l'Espanyol. Ha guanyat el Madrid Club de Futbol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque per 5-1. La jugadora Lucía Vallejo assumeix que necessitaven aquesta victòria.
2: Muchas gracias, nada, la verdad que estamos muy contentas, creo que venimos trabajando muy bien y era lo que necesitábamos para dar ese pasito de confianza y seguir sumando de tres.
1: I al migdia el Badalona empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela al minut 33 de la primera meitat. L'ha substituït Txell Font, exportera del Barça, que explica les sensacions del partit.
3: Era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit i aquest punt per nosaltres és superimportant i més amb la situació que estàvem.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. I a la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a Dazón.
5: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: De cara a la cursa llarga de demà, Jorge Martín sortirà des de la pole i comparteix primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les dues.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En waterpolo, el Sabadell ha guanyat el Budvanska Montenegrí per 20-12 en la fase prèvia de la Champions masculina. L'equip vallesà demà jugarà contra l'Apollo Sport de Tbilisi, que és l'equip anfitrió. Els dos primers de grup passaran a la fase de grups de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa. I en waterpolo, encara en waterpolo, aquest matí a Mataró s'ha disputat la primera semifinal de la Copa Catalunya. Les anfitriones, el Mataró, han derrotat el Terrassa per 12-8.
4: 3CAT Info.

0: Ara són 8:45 de la nit, esteu escoltant 3Cat Info i aquests són els principals titulars que estem destacant a aquesta hora. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. I estem pendents també a aquesta hora d'una concentració del Sindicat de Llogateres a Barcelona contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. És un acte que es fa al carrer Mallorca, al davant d'un bloc amb 4 famílies afectades. I del món, optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i per mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de la setmana que ve. A més, des d'ara i fins a les 9 de la nit, també destacarem que el govern dels Estats Units ja ha retirat l'acreditació a la CNN, MS Now i Politico per accedir a la Casa Blanca. Donald Trump assegura que aquests mitjans, poc afins al seu govern, distribueixen notícies falses. A més, també explicarem que ja són 3 les persones detingudes en relació amb la mort d'un menor de 15 anys assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el mes de juliol i parlarem també de la collita de festucs a Catalunya. Els productors preveuen que sigui bona per la pluja de l'hivern i la calor d'aquest estiu. I els esports, què destacarem, Francesc?
1: Que a les 9 hi ha doble partit en presència catalana. A primera, Sevilla-Barça. Livakovic debuta com a titular amb la porteria del Barça. També a les 9, a segona, Cádiz-Girona.
0: I pel que fa al temps, seguirà estable i força tranquil aquesta nit i també demà diumenge en aquest últim cap de setmana de l'estiu.

0: Demà el dia començarà amb cel clar i algunes boirines, potser alguna boira a Osona i al Berguedà, nit fresca i tarda més calorosa. Ara passen 2 minuts de 2:15.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions i aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita com els bombers o el sector sanitari. Així ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3Cat Info.
2: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació, tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i també als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund, que no hi confien, i assegura que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior.
2: La situació no ha canviat, i fins i tot hem començat el curs on algunes promeses que es van fer de millora de plantilles, de més recursos, estem veient com no s'està aplicant. Tenim escoles sense plantilla per atendre l'alumnat, aules d'acollida que no s'estan assistint, vetlladores que se'ls han rebaixat molt les hores. Per tant, estem en una situació igual que la d'abans o fins i tot pitjor.
0: També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. I estem pendents a aquesta hora d'un acte de protesta que està fet el sindicat de llogateres al centre de Barcelona contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. És un acte que es fa al carrer Mallorca, al davant d'un bloc amb 4 famílies afectades. Allà hi tenim la Montse Mir.
3: És un edifici comprat per un fons d'inversió el 2024 i que el va revendre amb un alt. Ja n'han marxat alguns veïns i dels 4 pisos que queden amb lloguers vigents, 2 ja han rebut la notificació que no se'ls renovaran els contractes. La Gemma Tramulles és una de les afectades.
4: El que volem visibilitzar és la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
3: L'acte ha començat precisament amb una escenificació al mig del carrer d'una mudança i també s'ha pogut sentir el testimoni d'altres veïns. El sindicat de llogateres ha anunciat també que ja disposen de 73 blocs organitzats a Catalunya. Enric Aragonès n'és el portaveu.
5: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
3: Fins ben entrada la nit seguiran els actes, que tindran un tarannà més lúdic amb diverses actuacions musicals. De l'edifici, per cert, s'ha desplegat una gran lona amb la frase: ens quedem.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Obrim ara crònica internacional. Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhagen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
6: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a aquesta casa 3Cat Info que l'anunci de Donald Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
7: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: I continuem parlant de Donald Trump perquè la Casa Blanca ha aplicat avui mateix el veto a tres mitjans de comunicació que el president dels Estats Units va titllar ahir de mentiders, entre ells la CNN. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
8: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN ni la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: A un reporter i a un fotògraf de la plataforma de notícies MS Now també els han barrat el pas després que Trump els posés ahir a la llista negra al costat de la publicació Politico. Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat aquesta mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que, recordem, consagra la llibertat de premsa i també d'expressió. I parlem ara del Iemen perquè els combatents hutis pro-iranians han atacat avui enclavaments sensibles a la capital de l'Aràbia Saudita, Riad, i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco a la ciutat portuària de Yanbu, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè afecta la capital saudita i que amenaça amb escanyar el trànsit de petroli a tot l'Orient Mitjà. Els hutis asseguren haver atacat l'aeroport internacional de Riad amb míssils balístics i de creuers i també drons, i ho han justificat com la resposta al que qualifiquen d'agressió contínua de l'Aràbia Saudita al Iemen, on només en les últimes 24 hores han mort 48 persones en enfrontaments entre les dues parts. Els hutis han avançat posicions al voltant de l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, que és l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar, assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
9: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. I encara relacionat amb la crònica internacional, expliquem que Catalunya obrirà una oficina a Nova Delhi per enfortir les relacions comercials amb l'Índia. Ho farà a través d'Acció, que és l'agència pública pel creixement de les empreses, i serà la segona que tindrà a aquest país després de la de Bombai. Està previst que comenci a funcionar abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un servei d'assessorament amb la finalitat que exposa el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, que aquests dies està de viatge oficial a l'Índia.
10: Farà que els empresaris que tinguin la voluntat de generar negoci a la Índia o bé empresaris indis que també vulguin tenir relacions comercials en Catalunya, puguem generar aquest espai doncs, per assessorar, per facilitar la seva consecució d'aquests objectius.
0: L'Índia és la sisena economia mundial, ha doblat les importacions en 10 anys i ja ha superat la Xina com a país més poblat. Ja són 3 les persones detingudes en relació amb la mort d'un menor de 15 anys assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. L'últim és un jove de 19 anys arrestat pels Mossos d'Esquadra aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Per aquest cas, ja hi ha 2 persones detingudes a qui el jutge va decretar presó provisional i sense fiança. El jove detingut avui també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Totes dues investigacions dels Mossos continuen obertes. I la policia catalana també ha detingut a Barcelona un fugitiu condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius dels Mossos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i intriga per part de les autoritats suïsses. El detingut formaria part d'una organització dedicada a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. S'haurien comercialitzat més de 400 quilos de cànnabis per un valor de més de 2 milions d'euros. La investigació relaciona el detingut amb la compra, transport, emmagatzematge i venda de marihuana i així, com dèiem, a gran escala. i s'han detingut també 5 persones, 4 homes i una dona, quan intentaven robar coure a les vies de tren a Roda de Barà, això és el Tarragonès. Els Mossos d'Esquadra els han pogut detenir gràcies a un dispositiu preventiu activat arran dels darrers robatoris de coure registrats. Els agents han detectat primer un parell de vehicles sospitosos que es dirigien cap a una zona propera a les vies i després n'han vist un altre. Durant els escorcolls han localitzat i intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball i també una llanterna. Als detinguts se'ls atribueix un presumpte delicte de robatori amb força en grau de temptativa i passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: De seguida seran 9:15 i a aquesta hora us expliquem que el pistatxo s'erigeix com un dels cultius en expansió a Catalunya. En 5 anys, el cultiu dedicat a aquest fruit sec s'ha gairebé triplicat amb prop de 1.300 hectàrees l'any 2024, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura. Un dels primers municipis on es va introduir el cultiu de festuc és a Maials, al Segrià. Des d'allà ens ho explica l'Alba Mor.
11: Una part important de les explotacions de pistatxos concentren a Ponent. Quasi totes les hectàrees s'han plantat a finques amb rec de suport, com a l'Urgell i també altres punts de la zona del canal Segarra-Garrigues. En zones de seca, en canvi, tenen finques l'empresa Foment Agrícola de les Garrigues de Maials. El gerent de la firma, Joan Altet, explica que després de més de 4 dècades els productors continuen apostant per aquest cultiu per la resistència dels arbres a la sequera i episodis meteorològics adversos.
12: Diguéssim, el pistatxo és un arbre que ho pateix, però mai s'arriba a morir, tant faci molta calor com que faci molt de fred, sempre aguanta. I llavors també és un arbre que resisteix molt les gelades tardies a la primavera, perquè la floració del pistatxer és a finals de l'abril. I llavors també això és un arbre que es va començar el 82 pues, per superar aquests inconvenients que tenia l'olivera i l'envellia en aquell moment.
11: Precisament aquesta setmana ha començat la campanya de recol·lecció d'aquest fruit sec. Les previsions auguren una bona collita i amb un preu estable que es manté sobre els 6 euros per quilo.
1: El temps.
0: Previsió del Dani Ramírez.
13: Torna a pujar la temperatura, aquest és el pronòstic pels propers dies. Segurament dilluns arribaríem al màxim, en alguns sectors també dimarts, però vaja, dilluns seria el dia més càlid i, de fet, demà diumenge la temperatura serà un grau o dos més alta, especialment a l'interior. Potser no es nota tant aquesta pujada a la costa, però vaja, un parell de graus més altes, quan avui hem arribat a 30 o 32. 32 a Xerta i Aldover, 32 a Vinebre, 30 a Torreja del Priorat, també a Porreig, a Seròs, s'ha arribat als 31 graus, al Pallars Jussà, a prop dels 30, Sant Romà d'Abella i Tremp, i per tant la calor és una mica massa intensa en aquests sectors respecte a l'època d'any. Bé, les nits són llargues i per tant de nit sí que notarem un ambient més aviat fresc, suau o fresc a la costa i una mica fred al Pirineu. Demà, doncs, el dia començarà ben serè tot arreu, hi haurà alguna boirina, no descartem algun banc de boira al Baix Berguedà, a la zona nord de la comarca d'Osona, però no seria una boira molt, molt important, seria poc important. I pel que fa al cel, a la tarda també es mantindria el sol, algun núvol prim arribant al Pirineu i Prepirineu, la temperatura pujant encara més alta dilluns, quan podríem arribar als 34 o 35 graus a la Vall de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Aquesta setmana ens hem fet ressò que el preu dels pisos a Catalunya està a punt d'arribar a xifres mai vistes. Per a moltíssima gent, l'única possibilitat és optar a un habitatge protegit, però això tampoc és fàcil i al final del procés l'atzar acaba marcant la sort de moltes famílies. Això és el que s'ha fet aquesta setmana a Badalona amb una promoció de 8 pisos protegits. L'adjudicació dels pisos es va fer per sorteig i hi va assistir el nostre corresponsal, el David Àngela.
14: Jornada agredolça dimecres a Badalona. 113 famílies optaven al sorteig amb dos bombos i davant de notari com la grossa de Nadal de 8 pisos de lloguer de 2 i 3 habitacions situats al barri del Gorg. Entre les condicions, estar empadronat a la ciutat, tenir un contracte laboral i superar els ingressos d'entre 31.000 i 39.000 euros anuals. I entre els candidats, tota mena de casuístiques. La Jenny i l'Allen són una parella amb una filla petita. Ell va tenir un ictus fa 3 anys, va en cadira de rodes i té una incapacitat permanent.
15: Él solo no puede salir a la calle porque lo hicieron de tal manera que él solo le va medio cuerpo. Él lleva tiempo apuntado en lo de pisos de protección oficial y vamos con la esperanza de que nos toque.
14: La Laura Aguilar té 27 anys, treballa en una farmàcia a Badalona, viu amb la seva parella a casa de la sogra. Abans del sorteig ens deia això.
16: Para comprarte un piso te piden un montón de dinero y a día de hoy no puedes ahorrar. O se muere un familiar, algún abuelo, te toca algún piso. Muchas amigas mías que están independizadas es por eso.
14: L'Eva Cusà és farmacèutica i doctora en biologia molecular. Té 54 anys i dos fills a càrrecs. Actualment està pagant 1.300 euros de lloguer.
17: Pues bueno, vengo porque es lo que hay, pero me parece una vergüenza. Esto es miseria. 8 pisos. Esto es miseria. Pero vengo porque, bueno, pues aunque sea miseria, si me toca, a mi, de momento, me vale.
14: Finalment, la Laura, a qui ja hem sentit, es va emocionar quan la sort se li va posar de costat.
16: Y, bueno, la verdad que es súper contenta de que me haya tocado. Cuando ha salido mi número no me lo esperaba y muy feliz.
14: Una emoció compartida per la Cinta Galindo, una altra de les persones que han aconseguit un pis de protecció.
18: Mira, nos ha tocado. Som 4. 2 nens, la meva parella i jo. Millor per sorteig, perquè així tothom té la mateixa oportunitats.
14: En canvi, la Reme i la seva filla, la Joana, que és mestra interina actualment a l'atur, no van aconseguir el pis de dues habitacions a què optaven i que havien de compartir amb el pare i la germana.
19: I ara, pues, a ver si sale esto. Y si no, pues lo que ha dicho ella, tendremos que marchar de Badalona.
20: És una pena perquè som de Badalona tota la vida i no ens agradaria marxar.
14: Els 8 afortunats podran optar a un lloguer de 7 anys i a una pròrroga de 3 anys més.
0: Doncs precisament la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys i els desencadenants, diu, ja no són només no tenir un habitatge adequat, que també provoca malalties físiques o el risc de perdre el pis, sinó també actuacions cada cop més habituals, com haver de triar entre pagar el lloguer o la factura de la llum, que ara ja és tan cara a l'estiu com a l'hivern. Sara Riera.
21: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
22: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
21: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
22: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caiguda, si la teva casa no està preparada.
21: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
22: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
21: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
22: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
21: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 minuts i arribarem a les 9 de la nit. L'Institut Català del Suro busca noves sortides per a aquest material que tradicionalment s'ha destinat a fabricar taps. Ara, una exposició al Museu del Suro de Palafrugell, al Baix Empordà, mostra algunes aplicacions en àmbits com la cosmètica, la construcció o el tractament d'aigües. Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
2: Aquest organisme investiga noves aplicacions per aprofitar els fragments que no tenen prou qualitat o densitat per convertir-se en taps i també pel suro que ja s'ha utilitzat i s'ha reciclat. La cap de recerca i desenvolupament de l'Institut és Patrícia Jové.
4: Nosaltres fem la recerca bàsica, que és veure les propietats del material. I quan veiem una potencial propietat o un potencial ús d'aquest material, anem a buscar el centre o l'empresa o el sector en si que pugui aprofitar.
2: Algunes d'aquestes investigacions són per aplicar el suro al món de la cosmètica per les seves propietats exfoliants o en la neteja i filtració d'aigües per la capacitat de retenir substàncies contaminades.
4: Sí que a dia d'avui s'utilitzen altres materials com el carbó actiu, que tots coneixem la brita, que té aquest carbó actiu en els filtres per absorbir contaminants i males olors. El suro no té una capacitat absorbent tan gran, però la té.
2: Alguns d'aquests projectes ara es poden veure a l'exposició Suro i Futur, dissenyant possibilitats, que es pot veure al Museu del Suro de Palafrugell fins al maig vinent.
0: I un apunt de cultura abans dels esports, perquè Ferran Adrià ha treballat estretament amb l'actor Miquel Fernández per poder construir el personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi, que s'estrenarà aquest dilluns a TV3. El xef ho ha explicat en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Brutal. Estava la meva dona a 10 metres i estava parlant, pues jo estava escoltant, i la meva dona diu, què dius, Ferran? Tal, el tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
0: Al llarg de 6 capítols, Gènesi narra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses des de l'arribada d'un jove Ferran Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins a convertir aquell restaurant de platja en el millor i més creatiu de tot el planeta. La interpretació de Miquel Fernández ha fugit de la caricatura per poder retratar un Adrià que va canviant al llarg de 4 dècades.
23: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Gènesi està dirigida per David Pujol. Els dos primers capítols s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a les 10 del vespre. La sèrie, però, tindrà projecció internacional a través de Netflix, que l'emetrà al novembre.
1: Esports.
0: Fins a les 9 amb el Francesc Ripoll. Bona nit.
24: Bona nit. A punt de començar el partit del Barça, que juga el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla en partit de la 7a jornada de la primera divisió. L'equip de Hans Flick, que busca començar la Lliga amb 7 victòries en els 7 primers partits. El Barça, que surt amb Livakovic a la porteria, Eric Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, Pedri, Rodri i Fermín al mig del camp, Lamine, Rafinha i Gordon com a davanters. Livakovic debuta avui com a porter titular del Barça. Joan Garcia és baixa per unes molèsties al genoll i tot i que Stensna va jugar contra el Racing la segona meitat, avui Hansi Flick s'ha decantat pel porter croat. Aquest partit començarà a les 9 en directe a la TET de Catalunya Ràdio. I a la mateixa hora, a les 9, a segona, jugar el Girona al camp del Cádiz. El Girona que es vol refer de la derrota de la setmana passada contra el Castelló a Montilivi. El Girona que sortirà amb Gazzaniga a la porteria, Boñar, David López Júnior i Àlex Moreno a la defensa, Ethan, Fran Beltran al mig del camp, Esprilla i Carles Pérez a les bandes, Van de Beek de mitja punta i Benat com a davanter. Centra el partit en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a les 9 ha de començar la semifinal, la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya entre el Barça i el València, on es busca un lloc per la final que jugarà demà a Badalona, i una final que la jugarà segur la penya, que ha eliminat el Baskonia per 96-84. Els badalonins, els anfitrions, jugaran demà, com dèiem, aquesta final. La Provítola, amb 27 punts i 10 assistències, ha tornat a jugar avui amb la penya.
25: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
24: El director esportiu del Barça diu que ha anunciat la renovació de Rafinha fins al 2030 i també diu que renovaran a Xavi Espart i Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc de l'assemblea de compromissaris que es fa des de les 10 i on també ha explicat Deco que han millorat la plantilla amb els nous fitxatges.
3: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
24: En aquesta assemblea s'ha aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça i també s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual. Més futbol, a primera s'han jugat ja 3 partits més, l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1, l'Atlètic Club 0, a la B 0 i el Celta 5, Racing de Santander 0. Demà serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atleti de Madrid rep el Real Madrid. Josep Mourinho lamenta la imatge pública que, segons ell, té el seu club.
6: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid...
24: 3CAT Info. A la Lliga Femenina, victòria contundent de l'Espanyol. Ha guanyat el Madrid Club de Futbol per 5-1 i el Badalona empatat a 0 contra la Reial Societat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 punts de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Márquez.
8: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
24: Demà a les dues, la cursa llarga amb Jorge Martín des de la Pol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: I abans d'acabar els esports, tornem a parlar de bàsquet. El Girona ha anunciat la renovació del seu entrenador, Moncho Fernández, fins al 2028. El gallec és del club gironí des del desembre del 24. I en hoquei patins, la selecció catalana s'ha classificat per la final de la Golden Cat. Ha derrotat Angola per 2-9. Jugarà demà la final contra Portugal en categoria masculina. A la categoria femenina també Catalunya i Portugal jugaran aquesta final. A Cerdanyola, la selecció catalana ha guanyat a França a les semifinals de la pròrroga per 4-3.
7: 3CAT Info.
0: Bona nit, són les 9. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. El sindicat de llogateres destaca el creixement dels grups de veïns que lluiten coordinadament per no marxar dels seus habitatges de lloguer després d'una compra especulativa dels edificis. El sindicat ha anunciat que disposa de 73 blocs organitzats al país, la majoria a Barcelona. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de la setmana que ve. A Rússia, les autoritats denuncien ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana, alhora que creixen les sospites de frau entre la població. Es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin, però Europa no reconeixerà els resultats. Esquerra admet que els cartells que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables els seus exsecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. No els sanciona perquè ja no són militants. Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a La Palma. Totes les persones que van perdre la casa han cobrat una compensació, però molts denuncien que és insuficient per refer la seva vida. El govern canari denuncia que no ha rebut les ajudes promeses pel govern espanyol per al pla de recuperació de l'illa. El Mercat de Música Viva de Vic, Ginestar, Caral Laoz i Crim són algunes de les bandes que compliran les places de la capital usonenca en la jornada central del certamen, que es tancarà aquest diumenge.
7: Esports.
24: Acaba de començar primera divisió al Sevilla-Barça. Primers minuts de partit, empat a 0. Livakovic debuta com a porter titular de l'equip blaugrana. També ha començat a segona el Cádiz-Girona, el partit en directe a l'API web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I comença també a aquesta hora el València-Barça, semifinal de la Supercopa ACB. La penya ja està classificada per la final.
0: Pel que fa al temps, pocs núvols i cel pràcticament serè tota la nit i matinada. De fet, aquest darrer diumenge de l'estiu oficial o astronòmic també serà totalment assolellat amb alguna boira baixa a primera hora a Osona i al Berguedà. Al Pirineu, capes de núvols prims durant la tarda.
7: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 9 del vespre. Salutacions, us parla Carola Gil.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita com els bombers o el sector sanitari. Així ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
9: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres. Anem a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Anna Ferràs.
10: Les vagues i les mobilitzacions del col·lectiu docent continuaran a Catalunya. L'Assemblea Educativa ha començat a preparar un nou pla de protestes. Asseguren que les reivindicacions continuen pràcticament intactes i que han perdut la confiança en el govern. Cinta Díaz és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya.
11: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
10: El pla de protestes l'hauran d'avalar les assemblees territorials i es podria concretar a final d'octubre. Avui, a l'Hospitalet de l'Infant, també han participat en la reunió representants sindicals amb veu però sense vot. Aida Muntanés, portaveu de la Intersindical.
12: Que la consellera digui que no sap per què lluitem, em sembla vergonyós. La lluita va començar el curs passat, aquest curs continua una lluita i ens espera una tardor i un hivern doncs mogut i amb mobilitzacions.
10: El col·lectiu reclama més recursos, aules d'acollida i climatització i que s'aturin els tancaments de línies.
0: El sindicat de llogateres ha anunciat aquest dissabte que té organitzat 73 blocs de pisos a Catalunya, la majoria a Barcelona, per lluitar contra l'especulació immobiliària. Ho ha fet públic en un acte de protesta al davant d'un edifici del carrer Mallorca de Barcelona, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no se'l renovarà el contracte. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
13: Si en cada bloc on hi ha una compra especulativa, on fan fora tots els veïns per fer-hi lloguers de temporada, colívings o apartaments de luxe, si en cada pis protegit que volen desqualificar la gent es planta, com han fet aquí al carrer Mallorca, com han fet en aquests 73 punts del mapa, se'ls hi acaba el negoci en aquests fons d'inversió i en aquests especuladors.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim dos veïns afiliats al sindicat i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Són els que s'enfronten de manera coordinada per poder-se quedar als pisos on viuen. Aquest dissabte, molts dels llogaters afectats han explicat que la seva situació en un acte. És el cas de Gemma Tremulles, una de les veïnes de l'edifici on aquest dissabte s'ha fet la concentració.
15: Tant aquests pisos que els van comprar a 300.000 euros, doncs ara mateix estan anunciats per 700.000, sense fer-hi cap mena de rehabilitació. És a dir, és una especulació com una casa.
0: Des del sindicat s'ha alertat també que si el Parlament de Catalunya no prohibeix les compres especulatives, sempre hi haurà gent disposada a impedir-les.
1: 3CAT Info.
0: En clau internacional, Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhaguen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra Mette Frederiksen descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del comitè militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a aquesta casa, 3CAT Info, que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Bailón també dubta que l'acord pugui tirar endavant el Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar si no és beneficiós per als interessos de l'illa. Donald Trump proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. Aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman, d'OpenAI, i Elon Musk, d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Trump també ha anunciat que crearà un grup de treball i que nomenarà un czar perquè abordin el futur de la tecnologia. A Rússia, a la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solias.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: En clau política us expliquem que Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 durant la campanya de les últimes eleccions municipals municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir de dins el partit i demanar disculpes. La investigació interna dels republicans conclou que els responsables d'aquesta campanya van ser els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, l'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, s'ha presentat aquest matí al Consell Nacional del Partit. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana perdó pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas de Roger Espanyol dimecres a l'Audiència de Barcelona va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
2: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: I promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia. Recordem que dimecres, durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però que els errors de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. El govern ha desplegat avui els seus consellers per tot el país per fer balanç dels primers dos anys de mandat. Els 16 consellers, excepte la d'Educació, que ja ho va fer divendres, han fet una quinzena d'actes d'arreu de Catalunya, en els quals també hi han participat altres veus de la societat civil. Des de Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i votar-hi a favor.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cova i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cova i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera de Cultura des de Tarragona ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat.
14: Que invertirem més de 50 milions d'euros en equipaments culturals arreu del país. Ho farem en estreta col·laboració, evidentment, amb el món local, amb el món municipal, reforçant les xarxes i els sistemes culturals que articulen la vida cultural de Catalunya.
0: Des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura ara en acabar la tarda, aquest vespre, en principi, ha pujat entre 1 i 3 graus a bona part de Ponent i del Pirineu, respecte ahir a la mateixa hora, i ha baixat un parell de graus a les comarques de Girona. Però vaja, la calor s'ha fet notar, una calor moderada a intensa, no a tot arreu, però cal destacar els 32,5 de Xert al Baix Ebre, a tocar el Dover, 32 graus també, Vinebre, 32, Riba-roja d'Ebre, 31. Han arribat als 30 a Torroja del Priorat, a Seròs, Sant Romà de Vella, també en alguns barris de Tremp, o, per exemple, a la zona de Porret, Gironella, 29, 30 graus pràcticament, per tant, molta calor. Les temperatures demà es mantenen de nit, pràcticament, grau amb un grau avall, De dia pugen una mica més. Estem parlant, doncs, de màximes, novament, per sobre dels 30 o 32 graus. Creiem que en més zones hi haurà 29, 30, 31 graus, i, en tot cas, les més altes al voltant dels 32. Al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp, al Priorat i a les Terres de l'Ebre. No descartem el Pla de Bages. Pel que fa al cel, gairebé serè, ben ras aquesta nit, alguna traça d'algun núvol prim, els núvols baixos, una mica gruixuts que hi ha hagut al migdia o al matí a la costa central, es van fonent, van marxant, desapareixen, i demà un dia més aviat assolellat a tot arreu, entre el migdia i la tarda núvols alts que podrien aparèixer al Pirineu i Prepirineu, però sense cap incidència. Encara pot fer més calor dilluns, les més altes fregarien a Ponent i a l'Ebre els 34 o 35 graus. Molta calor.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
21: En aquesta terra protegim i acollim.
22: Fem barri i fem pinya.
23: I fem i no deixem de fer.
25: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
26: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
27: Generalitat de Catalunya.
28: El govern de tothom.
29: Incendis simultanis.
30: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
31: Catalunya del Nord.
29: Més intensos.
32: És el primer foc que ve com un foc tan dolent.
29: Imprevisibles.
33: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
29: Destructius.
34: La Terra crema.
29: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La Terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: La crisi migratòria a Ceuta s'agreuja. La Fiscalia de Menors ha enviat al jutjat diverses denúncies presentades per joves migrants no acompanyades que asseguraven haver patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida on es troben. Anem a Madrid, Alba Gil.
35: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies que diverses nenes i adolescents tutelades han presentat davant la policia. Asseguren haver patit maltractaments, amenaces, càstigs i violència física i psicològica i apunten als treballadors dels centres d'acollida gestionats pel govern saudí. El Ministeri Públic no ha obert per ara cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. Fonts de la Fiscalia expliquen que és una decisió organitzativa per l'elevada càrrega de feina que tenen en aquesta ciutat autònoma i per evitar també que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Ponesa, la Fiscalia de Menors de Ceuta va rebre dijous un informe amb les denúncies i els atestats mèdics i psicològics de menors que relataven maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que les havien privat de rebre atenció sanitària. Algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir dels centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistas.
36: Feijó es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
35: Pel que fa al PP, ha tornat a citar al Senat els ministres d'Interior, Defensa i Exteriors després de la plantada de l'agost. Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
37: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
35: Paral·lelament, l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: 10 minuts i seran 9:45 del vespre. Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a l'illa de La Palma, a les Canàries. Va escopir lava durant gairebé 3 mesos. Les colades van engolir 1.200 hectàrees de terreny i va destruir 1.500 edificis. 5 anys després, la majoria d'habitants afectats ja han cobrat les compensacions, 1.500 euros per metre quadrat construït. Tot i així, alguns continuen vivint en habitatges prefabricats o de lloguer i denunciant denuncien que les ajudes no els donen per refer la seva vida, sobretot perquè s'han encarit molt els habitatges i els solars. Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys que van perdre casa seva. Són declaracions a 3CAT Info.
2: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
4: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a la Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però asseguren que aquests diners només van arribar al 2023. Ja estan en marxa els concerts del Mercat de Música Viva de Vic d'aquest dissabte. Les actuacions són gratuïtes i s'allargaran fins a les 3 de la matinada. Ho està seguint Marc Ruiz.
6: La formació del Jesú ha sorprès el públic de l'Església de la Pietat amb un so que tira a terra les convencions. Dues veus, dos violoncels, un violí i bases electròniques en un entorn privilegiat. L'arrencada és un xoc, una sèrie de glissandos que s'encreuen com si fos una peça de Xenakis, però que en realitat són imitacions del so de la Fórmula 1, a qui dediquen la peça Ferrari. La proximitat és total, el públic que es reuneix sota l'absi gairebé els pot sentir respirar. A mesura que la música guanya complexitat i apareixen les veus i l'electrònica, és el moment de deixar anar el pensament impulsat per l'art de l'Església de la Pietat i deixar-se emportar per les textures i els colors de la música. Sona l'Aixa Kiopianga de Händel, però gairebé irreconeixible, amb bas electrònica i distorsió que va arrossegant la peça i esborra de mica en mica les cordes. És inevitable pensar en el Kronos Quartet, en la música industrial i fins i tot algunes decisions harmòniques fan intuir que s'hi ha escolat Radiohead d'alguna manera en la música d'aquest conjunt apadrinat per Sega Bodega. Però Del Jesú treballa la música com si fos matèria, donant-li la forma que vol i que probablement no és la que el públic espera.
0: Berto Romero ha presentat en secció oficial la competició del Festival de Cinema de Sant Sebastià la pel·lícula Cinco Minutos Más. Es basa en una idea seva i està dirigida per Javier Ruiz Caldera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: Serà, sens dubte, la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que vol viure un retir de cap de setmana per retrobar-se es troba que de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3CAT Info.
8: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments. És tan continu i tan buscat també per tenir-nos estabornits que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
7: A partir d'aquí, el director Javier Ruiz Caldera, conegut per Wolfgang o Super López, va veure clar, com ens ha explicat, que aquests bucles de 5 minuts s'havien d'explicar en plan seqüència. Això va comportar que el rodatge es convertís en una veritable coreografia mil·limetrada amb un resultat excepcional. 5 minuts més s'estrenarà al gener.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll, bona nit.
9: Bona nit, en joc el partit del Barça al Sánchez Pizjuán, partit de la jornada 7 de la primera divisió, l'últim abans de l'aturada, i el Barça que està empatant a 1 al minut 23 de la primera meitat. El Sevilla s'ha avançat fa 5 minuts amb un cop de cap de Fofana que ha superat Livakovic, avui porter titular en el lloc de Joan Garcia, que no està convocat per unes molèsties al genoll dret, i fa només un minut ha empatat el partit Rafinha, el màxim golejador del Barça i de la Lliga, amb un molt bon gol amb la cama dreta després de retallar amb l'esquerra. Marcat Rafinha, ara som al 23 de la primera, Sevilla 1, Barça 1, partit molt intens, partit igualat, i ara el Barça buscant ja el segon de la nit a Terres Andaluses. Aquest partit es pot seguir en directe a la TET de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info.
9: Això a primera divisió, a segona tenim un altre partit en joc, és el que està jugant el Girona al camp del Cádiz. Som al minut 25 de la primera meitat, de moment no es mou el marcador, també a terres andaluses. Cádiz 0, Girona 0, Girona que es vol refer de la derrota que va patir el cap de setmana passat contra el Castelló, jugant al camp del Cádiz, un equip ara de la zona baixa de la classificació.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: I no s'atura l'esport en directe. Hem actualitzat dos partits de futbol. Tenim en joc una semifinal de la Supercopa ACB de bàsquet. L'està jugant el Barça contra el València. Entrem a l'Olímpic de Badalona. Oriol Rodríguez, bona nit.
5: Bona nit. És un partit que enfronta el finalista i el campió de la Lliga ACB de la temporada passada, que és el València. Ara mateix el Barça està guanyant d'un punt de diferència, 24-23. D'aquí 8 minuts i 30 segons arribarem al descans. Ara triple de Joel Parra. El Joel Parra, que arriba ja als 5 punts, dona un avantatge de 4 punts al Barça, que ha arribat a manar de 8 al primer quart, amb un bon Encamua, el nou jugador finlandès de Barça, que ja ens ha estallat 9 punts gràcies a un gran primer quart. Per tant, el Barça, que al moment guanya de 4, ara ho fa d'un perquè acaben d'estallar un triple al València. Recordem que la Penya és la primera finalista després d'haver eliminat a Baskonia la primera semifinal amb un gran Nico Laprovittola.
9: Gràcies, Oriol.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: I també estan pendents del final de la segona semifinal

0: aquesta final masculina, però també Catalunya-Portugal serà la final femenina a les 12 del migdia. Per tant, demà, doble jornada de finals a la Golden Cup entre Catalunya i Portugal, la femenina a les 12, la masculina a 4:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El director esportiu del Barça, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins l'any 2030 i també diu que renovaran a Xavi Espart i Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc de l'assemblea de compromissaris que s'ha celebrat avui. També ha explicat Deco que millorarà la plantilla amb els nous fitxatges.
3: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
2: En aquesta assemblea s'ha aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça i també s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual. I a la Lliga Femenina, victòria contundent de l'Espanyol. S'ha imposat el Madrid Club de Futbol a la Dani Jarque per 5-1. Lucía Vallejo asumeix que necessitaven aquesta victòria.
4: Muchas gracias, nada, la verdad que estamos muy contentas. Creo que venimos trabajando muy bien y era lo que necesitábamos para dar ese pasito de confianza y seguir sumando de tres.
2: I al migdia el Badalona ha empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela al minut 33 de la primera meitat.
1: L'actualitat esportiva a fons.

0: Són 9:45, repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. I també us parlarem del sindicat de llogateres, que destaca el creixement dels grups de veïns que lluiten coordinadament per no marxar dels seus habitatges de lloguer després d'una compra especulativa dels edificis. El sindicat ha anunciat que té 73 blocs organitzats al país, la majoria a Barcelona. I en clau internacional, optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A partir d'ara us explicarem que viure en un pis en males condicions o patir pel risc de perdre'l afecten greument la salut. Segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, actualment molts problemes de salut mental com l'estrès crònic són causats per la crisi de l'habitatge. I us parlarem del festuc, també conegut com a pistatxo, que s'erigeix com un dels cultius en expansió a Catalunya. I en esports, Francesc Ripoll?
1: Està jugant el Barça, que està empatant a 1 al camp del Sevilla. També empata a 0 al Girona, al camp del Cádiz. I també empaten el València i el Barça, 29-29, en la semifinal de la Supercopa CB de bàsquet.
0: Pel que fa al temps, pocs núvols i cel pràcticament serà tota la nit i matinada. De fet, aquest darrer diumenge de l'estiu oficial també serà totalment assolellat, amb alguna boira baixa a primera hora a Osona i al Berguedà. Al Pirineu, capes de núvols prims durant la tarda. Els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions i aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita com els bombers o el sector sanitari. Això ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'acaba de parlar a 3CAT Info.
2: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa

0: debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund, que no hi confien i assegura que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior.
1: La situació no ha canviat i fins i tot hem començat el curs on algunes promeses que es van fer de millora de plantilles, de més recursos, estem veient com no s'està aplicant. Tenim escoles sense plantilla per atendre l'alumnat, aules d'acollida que no s'estan assistint, vetlladores que se'ls han rebaixat molt les hores. Per tant, estem en una situació igual que la d'abans o fins i tot pitjor.
0: També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Més coses. El sindicat de llogateres ha anunciat aquest dissabte que té organitzat 73 blocs de pisos a Catalunya, la majoria a Barcelona, per lluitar contra l'especulació immobiliària. Ho ha fet públic en un acte de protesta al davant d'un edifici del carrer Mallorca de Barcelona, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no se'ls renovarà el contracte. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
2: Si en cada bloc on hi ha una compra especulativa, on fan fora tots els veïns per fer-hi lloguers de temporada, co-livings o apartaments de luxe, si en cada pis protegit que volen desqualificar la gent es planta, com han fet aquí al carrer Mallorca, com han fet en aquests 73 punts del mapa, se'ls hi acaba el negoci en aquests fons d'inversió i en aquests especuladors.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat i si ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Són els que s'enfronten de manera coordinada per poder-se quedar als pisos on viuen. Aquest dissabte molts dels llogaters afectats han explicat la seva situació en un acte. És el cas de Gemma Tramulles, una de les veïnes de l'edifici on aquest dissabte s'ha fet la concentració.
3: Tant aquests pisos que els van comprar 300.000 euros, doncs ara mateix estan anunciats per 700.000, sense fer-hi cap mena de rehabilitació. És a dir, és una especulació com una casa.
0: Des del sindicat s'ha alertat també que si el Parlament de Catalunya no prohibeix les compres especulatives, sempre hi haurà gent disposada a impedir-les. En clau internacional, Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhaguen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen opia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN.
4: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a aquesta casa 3CAT Info que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
5: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Sobre el terreny hi ha un optimisme prudent després de l'anunci de Trump. La ciutadania danesa ha reaccionat amb un punt d'escepticisme en saber que l'entesa atorga a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Si bé es veu positiu posar fi a les discussions a propòsit del territori, plana la desconfiança envers la figura del president dels Estats Units.
6: No ho sé del cert. En general, quan Trump diu que té un acord, has d'anar molt en compte amb què conté per entendre-ho bé.
7: Espero que això sigui definitiu i un bon acord quan en sapiguem els detalls, però no em sorprendria si hem de fer un pas enrere.
8: No crec que l'acord sigui gaire bo. No em sembla que fer negocis amb Trump sigui gaire popular ara mateix. I tampoc és que compartim gaires valors ni punts de vista.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. Ara són 9:45 del vespre. Greus enfrontaments avui a La Haia entre la policia antiavalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut diverses persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua, abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració. La Casa Blanca ha aplicat avui mateix el veto a tres mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titular ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
9: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: A un reporter i a un fotògraf de la plataforma de notícies MS Now també els han barrat el pas després que Trump la posés ahir a la llista negra al costat de la publicació Politico. Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Els combatents hutis pro-iranians han atacat avui enclavaments sensibles a la capital de l'Aràbia Saudita, Riyadh, i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco a la ciutat portuària de Yanbu, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè afecta la capital saudita i que amenaça amb escanyar el trànsit de petroli a l'Orient Mitjà. Els hutis asseguren haver atacat l'aeroport internacional de Riyadh amb míssils balístics i de creuer i drons, i ho ha justificat com la resposta al que qualifiquen d'agressió continuada a l'Aràbia Saudita al Iemen, on només en les últimes 24 hores han mort 48 persones en enfrontaments entre les dues parts. Els hutis han avançat posicions al voltant de l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
10: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. A casa nostra ja són 3 les persones detingudes en relació amb la mort d'un menor de 15 anys assassinat a trets al parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. L'últim és un jove de 19 anys arrestat pels Mossos d'Esquadra aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Per aquest cas, ja hi ha 2 persones detingudes a qui el jutge va decretar presó provisional sense fiança. El jove detingut avui també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots 2 casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses. El detingut formaria part d'una organització dedicada a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. S'haurien comercialitzat més de 400 quilos de cannabis per un valor de més de 2 milions d'euros. La investigació relaciona el detingut amb la compra, transport, emmagatzematge i venda de marihuana i haixix a gran escala. Detingudes 5 persones, 4 homes i una dona, quan intentaven robar coure a les vies del tren de Roda de Berà, al Tarragonès. Els Mossos d'Esquadra els han pogut detenir gràcies a un dispositiu preventiu activat arran dels darrers robatoris de coure registrats. Els agents van detectar primer un parell de vehicles sospitosos que es dirigien cap a una zona propera a les vies i després n'han vist un altre. Durant els escorcolls han localitzat i intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com ara eines, roba de treball i una llanterna.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau política us expliquem que la CUP ratifica Laure Vega com a candidat a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada del Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
12: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades, tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015. I Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i avui n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
13: Arrelar prèviament el territori i poder preparar després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i dirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriol s'han reunit avui en la seva convenció municipalista a Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. Ara són 3:15, obrim àrea de servei.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: Podríem dir que el temps que ens espera les properes hores, aquest diumenge, també dilluns, també dimarts i gran part de la setmana que ve, el podríem resumir com a nits agradables o una mica fresques encara. Anirà pujant una mica la temperatura. En alguns sectors fa aquella flaire de tardor, humitat, algun banc de boira, per exemple, avui al Baix Berguedà, a Osona, no descartem alguna boirina al prelitoral, fins i tot Camp de Tarragona, cap a la Conca de Barberà, i podria haver, doncs, alguna boirina. I, per altra banda, de dia notem una temperatura gairebé estiuenca. Això doncs es farà molt més palès entre dilluns i dimarts, quan tindrem la temperatura més alta d'aquesta setmana. Dilluns podríem pregar els 35 graus, en els punts més càlids de l'interior del país, a Ponent, a la Vall de l'Ebre, a la costa al voltant dels 30, són molt altes. Estarem uns 5 graus per sobre la mitjana. Resumint, aquest matí començarem amb una mica de fresca, ambient agradable a la costa, aquí mínimes en general de 17 a 20, a l'interior entre 13, 14 fins a 16, i al Pirineu 7, 8 fins a 10, i en alguna conca més freda, Cerdanya, per exemple, el Pla d'Esterri, podrien baixar cap als 4 graus, de forma puntual. Dia de sol, dia d'algun núvol prim a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu, poca història, poc vent, bona mar en general. I demà tot igual, amb una mica més de calor i sense pluja, gran part de la setmana entrant.
11: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi de l'habitatge afecta greument la salut. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona demostra que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població durant aquests últims anys i molts estan relacionats amb el fet de no tenir un habitatge adequat, el risc de perdre el pis o les dificultats per pagar les factures dels serveis bàsics d'una llar. Carme Borrell va ser gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona durant una dècada i ha investigat la relació entre habitatge i salut.
15: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
0: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar una perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
15: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
0: També avisa que les males condicions de les llars, com ara que tinguin humitats o que no disposin de bons aïllaments, també generen problemes físics. Precisament aquesta setmana ens hem fet ressò que el preu dels pisos a Catalunya està a punt d'arribar a xifres mai vistes. Per a moltíssima gent, l'única possibilitat és optar a un habitatge protegit, però això tampoc és fàcil i al final del procés l'atzar acaba marcant la sort de moltes famílies. Això és el que s'ha fet aquesta setmana a Badalona amb una promoció de 8 pisos protegits. L'adjudicació dels pisos es va fer per sorteig i el nostre corresponsal, David Àngela, hi va assistir.
16: Jornada agredolça dimecres a Badalona. 113 famílies optaven al sorteig amb dos bombos i davant de notari com la grossa de Nadal de 8 pisos de lloguer de 2 i 3 habitacions situats al barri del Gorg. Entre les condicions, estar empadronat a la ciutat, tenir un contracte laboral i superar els ingressos d'entre 31.000 i 39.000 euros anuals. I entre els candidats, tota mena de casuístiques. La Jenny i l'Allen són una parella amb una filla petita. Ell va tenir un ictus fa 3 anys, va en cadira de rodes i té una incapacitat permanent.
17: Él solo no puede salir a la calle porque lo hicieron de tal manera que él solo le va medio cuerpo. Él lleva tiempo apuntado en lo de pisos de protección oficial y vamos con la esperanza de que nos toque.
16: La Laura Aguilar té 27 anys, treballa en una farmàcia a Badalona, viu amb la seva parella a casa de la sogra. Abans del sorteig ens deia això.
18: Para comprarte un piso te piden un montón de dinero y a día de hoy no puedes ahorrar. O se muere un familiar, algún abuelo, te toca algún piso. Muchas amigas mías que están independizadas es por eso.
16: L'Eva Cusà és farmacèutica i doctora en biologia molecular. Té 54 anys i 2 fills a càrrecs. Actualment està pagant 1.300 euros de lloguer.
19: Pues bueno, vengo porque es lo que hay, pero me parece una vergüenza. Esto es miseria. 8 pisos. Esto es miseria. Pero vengo porque, bueno, pues aunque sea miseria, si me toca, a mí de momento me vale.
16: Finalment, la Laura, a qui ja hem sentit, es va emocionar quan la sort se li va posar de costat.
18: Y bueno, la verdad que súper contenta de que me haya tocado. Cuando ha salido mi número no me lo esperaba y muy feliz.
16: Una emoció compartida per la Cinta Galindo, una altra de les persones que han aconseguit un pis de protecció.
20: Mira, nos ha tocado. Som 4. 2 nens, la meva parella i jo. Millor per sorteig, perquè així tothom té la mateixa oportunitats.
16: En canvi, la Reme i la seva filla, la Joana, que és mestra interina actualment a l'atur, no van aconseguir el pis de 2 habitacions a què optaven i que havien de compartir amb el pare i la germana.
21: I ara, pues a ver si sale esto. Y si no, pues lo que ha dicho ella, tendremos que marxar de Badalona.
22: És una pena perquè som de Badalona tota la vida i no ens agradaria marxar.
16: Els 8 afortunats podran optar a un lloguer de 7 anys i a una pròrroga de 3 anys més.
11: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El pistatxo s'erigeix com un dels cultius en expansió a Catalunya. En 5 anys, el cultiu dedicat a aquest fruit sec s'ha gairebé triplicat en prop de 1.300 hectàrees l'any 2024, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura. Un dels primers municipis on es va introduir el cultiu de festuc és a Maials, al Segrià. Alba Mor.
23: Una part important de les explotacions de pistatxos concentren a Ponent. Quasi totes les hectàrees s'han plantat a finques amb rec de suport, com a l'Urgell i també altres punts de la zona del canal Segarra-Garrigues. En zones de seca, en canvi, tenen finques l'empresa Foment Agrícola de les Garrigues de Maials. El gerent de la firma, Joan Altet, explica que després de més de 4 dècades, els productors continuen apostant per aquest cultiu per la resistència dels arbres a la sequera i episodis meteorològics adversos.
24: Diguéssim, el pistatxo és un arbre que ho pateix, però mai s'arriba a morir, tant faci molta calor com que faci molt de fred, sempre aguanta. I llavors també és un arbre que resisteix molt les gelades tardies a la primavera, perquè la floració del pistatxer és a finals de l'abril. I llavors també això és un arbre que es va començar el 82 pues, per superar aquests inconvenients que tenia l'olivera i l'envellia en aquell moment.
23: Precisament aquesta setmana ha començat la campanya de recol·lecció d'aquest fruit sec. Les previsions auguren una bona collita i amb un preu estable que es manté sobre els 6 euros per quilo.
0: I tornem al Mercat de Música Viva de Vic, perquè ja estan en marxa les actuacions d'aquesta nit, que són gratuïtes i s'allargaran fins a les 3 de la matinada. Marc Ruiz.
1: Vito Blasu sedueix el públic del Mercat de Música Viva de Vic amb una sessió de música electrònica orgànica. Han arrencat molt clàssics, com si interpretessin unes variacions sobre algun tema de Bach al piano, i han començat a brollar petits detalls electrònics, textures i bases, amb les que han creat un entorn oníric. Jordi Turre va movent els potenciòmetres del sintetitzador modular i modificant l'ona a temps real, mentre Hug Vilamala interpreta melodies, creant ambients càlids que recorden Brian Eno, i a sobre del duet penja un mirall que permet veure com actuen sobre les botoneres, com si fos qualsevol altre instrument orgànic. El so és hipnòtic i fan servir samplejats per construir melodies noves, com si fossin maons fets de notes. Però també poden transformar la sessió en un bloc de house o EDM. Aquí ha passat la influència de Moderat. I l'església ha començat a ballar entregada a l'hedonisme. És habitual veure les paraules electrònica i temple juntes en una mateixa frase. I avui, l'actuació de Vito Blasu a l'Església de la Pietat ha fet que aquest concepte sigui una realitat tangible.
11: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit, descans el Sánchez Pizjuán del partit del Barça que està jugant al camp del Sevilla a partit de la setena jornada. El Barça està empatant a un contra l'equip andalús al final dels primers 45 minuts. Rafinha, al minut 22 de la primera part, ha fet el gol blaugrana que igualava la diana inicial de Fofanà, que ha marcat el minut 18. Està sent un partit intens, un partit igualat i on tots dos equips estan tenint ocasions de gol. Aquest partit s'està disputant el Sánchez-Pizjuán i l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. També al descans, a segona, el partit de la Girona, que està jugant al camp del Cádiz. En aquest cas, l'equip gironí sí que està guanyant el partit, ho està fent per 0 gols a 2, amb gols de Benat i de Carles Pérez, al minut 35 i 45 d'aquesta primera meitat del Girona, doncs, que s'estan duent els 3 punts al camp d'un equip de la zona baixa de la segona divisió. Aquest partit i també la segona meitat es podrà seguir en directe a l'API web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Del futbol passem al bàsquet perquè s'està jugant la segona semifinal de la Supercopa ACB entre el Barça i el València buscant un lloc per la final. Anem cap a Badalona. Oriol Rodríguez, bona nit.
3: Bona nit, ara som al descans amb la tortura habitual, l'acústica en els pavellons quan s'arriba al descans. El Barça està guanyant de 3 al València, 43 a 40 en una bona primera part del conjunt de Sekulić, que sempre està manant el marcador. Ha arribat a tenir un avantatge de 8 punts al primer quart, amb un bon Nkamwa, el jugador finlandès que està capaç d'anotar 9 punts i capturar 6 rebots, també el mateix que ha fet Nebo, per exemple, des del pal baix, 9 punts i 6 rebots per al nou jugador de Barça. Tot això ben liderat pel base Robinson, que ha encistellat 7 punts. Per tant, el conjunt de Sekulić, que evidentment encara ha d'acabar-se de conjuntar, ho farà evidentment quan vagin passant les jornades, però de moment està sent capaç de guanyar l'actual campió de Lliga, que és a València, per 3 punts de diferència, 43 a 40. Aquí ja és a la final, és el conjunt local, el Joventut de Badalona, que a la primera semifinal s'ha imposat al Baskonia de 12 punts, 96 a 84, amb un estel·lar, la Provitola, que ens està allà a 28 punts.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'actualitat esportiva del Barça està marcada, evidentment, pel partit que està jugant ara al camp del Sevilla, recordem, amb empat a un. Però avui també s'ha celebrat l'assemblea de socis compromissaris del Barça, on Deco ha anunciat la renovació de Rafinha fins al 2030 i també ha dit que renovaran a Xavi Espart i a Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc de l'assemblea de compromissaris que es fa des de les 10, on també ha explicat Deco que han millorat la plantilla amb els nous fitxatges.
4: Sabíamos que este año teníamos que reforzar equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todo los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
2: En aquesta assemblea s'ha aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'espai Barça. També s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual. A primera divisió avui s'han jugat 3 partits més, l'Osasuna 1, Rayo 1, l'Atlètic Club 0, l'Alavés 0 i el Celta 5, Racing 0. Demà serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano, 4:45, l'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El tècnic blanc José Mourinho lamenta la imatge pública que, segons ell, té al seu club.
5: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
2: A la Lliga F, victòria contundent de l'Espanyol, que ha guanyat el Madrid Club de Futbol per 5-1, i el Badalona empatat a 0 contra la Reial Societat. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de Maria Valenzuela, la portera, al minut 33 de la primera part.
11: 3CAT Info.
2: Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i de Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez, al centímetre de zona.
6: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
2: I en hoquei patins, la selecció catalana s'ha classificat per la final de la Golden Cup masculina després de superar Angola a la semifinal per 2-9. La selecció s'enfrontarà demà a Portugal a la final. Un Catalunya-Portugal que també serà la final de la categoria femenina. Avui la selecció catalana ha guanyat França a les semifinals a la pròrroga per 4-3.
11: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal de centres d'acollida de Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3cat.info que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de la setmana que ve. Esquerra admet que els cartells que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. No els sanciona perquè ja no són militants. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol va ser lamentable. Assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que treballen per promoure l'ús d'en català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York, ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. I avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja a La Palma. Totes les persones que van perdre la casa han cobrat una compensació, però molts denuncien que és insuficient per refer la seva vida.
1: Esports.
2: El descans del partit del Barça al Sánchez Pizjuán amb empat a 1 al marcador. Rafinha ha fet el gol blaugrana. A segona també el descans del partit del Girona, que està jugant al camp del Cádiz. Guanya l'equip gironí per 0-2. I també el descans, la segona semifinal de la Supercopa CB de bàsquet. Està guanyant el Barça de 3 punts contra el València, 40-43. La penya ja espera la final.
0: I pel que fa al temps, pocs núvols i cel pràcticament serè tota la nit i matinada. De fet, aquest últim diumenge de l'estiu oficial o astronòmic també serà totalment assolellat, amb alguna boira baixa a primera hora a Osona i al Berguedà. Al Pirineu, capes de núvols prims durant la tarda.
1: 3cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3cat Info. 3cat Info.
0: Els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari. Així ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3cat Info.
3: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i també als centres. Ens ho explica des de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Anna Farràs.
4: Les vagues i les mobilitzacions del col·lectiu docent continuaran a Catalunya. L'Assemblea Educativa ha començat a preparar un nou pla de protestes. Asseguren que les reivindicacions continuen pràcticament intactes i que han perdut la confiança en el govern. Cinta Díaz és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya.
5: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
4: El pla de protestes l'hauran d'avalar les assemblees territorials i es podria concretar a final d'octubre. Avui, a l'Hospitalet de l'Infant, també han participat en la reunió representants sindicals amb veu però sense vot. Aida Muntanés, portaveu de la Intersindical.
6: Que la consellera digui que no sap per què lluitem, em sembla vergonyós. La lluita va començar el curs passat, aquest curs continuarà una lluita i ens espera una tardor i un hivern doncs, mogut, i amb mobilitzacions.
4: El col·lectiu reclama més recursos, aules d'acollida i climatització i que s'aturin els tancaments de línies.
0: S'agreuja la crisi migratòria a Ceuta. La Fiscalia de Menors ha enviat al jutjat diverses denúncies presentades per joves migrants no acompanyades que asseguren haver patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida on es troben. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
7: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies que diverses nenes i adolescents tutelades han presentat davant la policia. Asseguren haver patit maltractaments, amenaces, càstigs i violència física i psicològica i apunten als treballadors dels centres d'acollida gestionats pel govern saudí. El Ministeri Públic no ha obert per ara cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat que haurà de decidir si obre un procediment. Fonts de la Fiscalia expliquen que és una decisió organitzativa per l'elevada càrrega de feina que tenen en aquesta ciutat autònoma i per evitar també que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari la Fiscalia de Menors de Ceuta va rebre dijous un informe amb les denúncies i els atestats mèdics i psicològics de menors que relataven maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que les havien privat de rebre atenció sanitària. Algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir dels centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
8: Feijó es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
7: Pel que fa al PP, ha tornat a citar al Senat els ministres d'Interior, Defensa i Exteriors després de la plantada de l'agost. Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
9: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
7: Paral·lelament, l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: I del món, la notícia destacada del dia és que Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia, anunciat per Donald Trump, respecta les línies vermelles de Copenhagen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
10: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a 3Cat Info que l'anunci de Donald Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total d'aquesta illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
11: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passen 10 minuts de les 10 de la nit. Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir de dins del partit i demana disculpes. La investigació interna dels republicans conclou que els responsables d'aquesta campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, l'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, s'ha presentat aquest matí al Consell Nacional del Partit. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar els cartells, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè estaven complint ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit sí que admet l'error i demana perdó pel dany causat a la família Maragall i també a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. En aquest sentit, Joan Tardà, que és membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i també per honorar la història d'Esquerra Republicana. I el govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol dimecres a l'Audiència de Barcelona va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
12: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: I promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia. Recordem que dimecres, durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però que els errors de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i ucraïnès. Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El sindicat de llogateres fa un acte de protesta a aquesta hora a Barcelona contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. Un acte que es fa al carrer Mallorca al davant d'un bloc amb quatre famílies afectades, Montsemir.
13: És un edifici comprat per un fons d'inversió el 2024 i que el va revendre amb un altre. Ja n'han marxat alguns veïns i dels quatre pisos que queden amb lloguers vigents, dos ja han rebut la notificació que no se'ls renovaran els contractes. La Gemma Tremulles és una de les afectades.
14: Que volem visibilitzar és la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
13: L'acte ha començat precisament amb una escenificació al mig del carrer d'una mudança i també s'ha pogut sentir el testimoni d'altres veïns. El sindicat de llogateres ha anunciat també que ja disposen de 73 blocs organitzats a Catalunya. Enric Aragonès n'és el portaveu.
15: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
13: Fins ben entrada la nit seguiran els actes, que tindran un tarannà més lúdic amb diverses actuacions musicals. De l'edifici, per cert, s'ha desplegat una gran lona amb la frase "Ens quedem".
0: I ho hem sabut aquesta nit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Des de Nova York, Oriol Serra.
16: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Joran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
17: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
16: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
17: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
16: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Un quart d'onze de la nit.
1: El temps.
0: Previsió del Dani Ramírez.
18: Podríem dir que el temps que ens espera les properes hores, aquest diumenge, també dilluns, també dimarts i gran part de la setmana que ve, el podríem resumir com a nits agradables o una mica fresques encara. Anirà pujant una mica la temperatura. En alguns sectors fa aquella flaire de tardor, humitat, algun banc de boira, per exemple, avui al Baix Berguedà, a Osona, no descartem alguna boirina al prelitoral, fins i tot Camp de Tarragona, cap a la Conca de Barberà, i podria haver, doncs, alguna boirina. I, per altra banda, de dia notem una temperatura gairebé estiuenca. Això, doncs, es farà molt més palès entre dilluns i dimarts, quan tindrem la temperatura més alta d'aquesta setmana. Dilluns podríem pregar els 35 graus, uns punts més càlids de l'interior del país, a Ponent, a la Vall de l'Ebre, a la costa al voltant dels 30, són molt altes. Estarem uns 5 graus per sobre la mitjana. Resumint, aquest matí començarem amb una mica de fresca, ambient agradable a la costa, aquí mínimes en general de 17 a 20, a l'interior entre 13, 14 fins a 16, i al Pirineu 7, 8 fins a 10, i en alguna conca més freda, Cerdanya, per exemple, el Pla d'Esterri, podrien baixar cap als 4 graus, de forma puntual. Dia de sol, dia d'algun núvol prim a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu, poca història, poc vent, bona mar en general. I demà tot igual, amb una mica més de calor i sense pluja, gran part de la setmana entrant.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ara passen dos minuts d'un quart d'onze de la nit. El govern ha desplegat avui els seus consellers per tot el país per fer balanç dels primers dos anys de mandat. Els 16 consellers, excepte la d'Educació, que ja ho va fer divendres, han fet una quinzena d'actes arreu de Catalunya en els quals també hi han participat altres veus de la societat civil. Des de Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i a votar-hi a favor.
19: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera de Cultura des de Tarragona ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat.
20: Que invertirem més de 50 milions d'euros en equipaments culturals arreu del país. Ho farem en estreta col·laboració, evidentment, amb el món local, amb el món municipal, reforçant les xarxes i els sistemes culturals que articulen la vida cultural de Catalunya.
0: I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
21: Vàrem donar diners per les indemnitzacions, pel sacrifici, i ara el que hem fet, una línia d'ajudes que no s'havia fet mai, de 5 milions d'euros en total, per aquelles explotacions afectades pel buidat sanitari puguin recuperar el potencial productiu. Donarem diners per compensar aquesta tornada a l'activitat.
0: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. I precisament ja són tres les persones detingudes en relació amb la mort d'un menor de 15 anys assassinat a trets al Parc de la Picasso de Barcelona al juliol. L'últim és un jove de 19 anys arrestat pels Mossos d'Esquadra aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Per aquest cas, ja hi ha dues persones detingudes a qui el jutge va decretar presó provisional i sense fiança. El jove detingut avui també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc al mes de maig, en aquest cas sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. I avui també hem sabut que un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima havia sortit a córrer i un jove la va abordar a prop de la urbanització Aigua Viva Parc d'aquest municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig a aquests fets. Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a l'illa de la Palma, a les Canàries. Va escopir lava durant gairebé 3 mesos. Les colades van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van destruir 1.500 edificis. 5 anys després, la majoria d'habitants afectats ja han cobrat les compensacions, 1.500 euros per metre quadrat construït. Tot i així, alguns continuen vivint en habitatges prefabricats o de lloguer i denuncien que les ajudes no els donen per refer la seva vida, sobretot perquè s'han encarit molt els habitatges i els solars. Fonts municipals, de fet, expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o fins i tot per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre casa seva i n'han parlat a 3CAT Info.
2: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
3: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a la Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però asseguren que aquests diners només van arribar l'any 2023.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja estan en marxa els concerts del Mercat de Música Viva de Vic d'aquest dissabte, actuacions gratuïtes i que s'allargaran fins a les 3 de la matinada. Des de Vic, Marc Ruiz.
22: Vito Blasu sedueix el públic del Mercat de Música Viva de Vic amb una sessió de música electrònica orgànica. Han arrencat molt clàssics, com si interpretessin unes variacions sobre algun tema de Bach al piano, i han començat a brollar petits detalls electrònics, textures i bases amb les que han creat un entorn oníric. Jordi Turre va movent els potenciòmetres del sintetitzador modular i modificant l'ona a temps real, mentre Hug Vilamala interpreta melodies, creant ambients càlids que recorden Brian Eno, i a sobre del duet penja un mirall que permet veure com actuen sobre les botoneres com si fos qualsevol altre instrument orgànic. El so és hipnòtic i fan servir samplejats per construir melodies noves com si fossin maons fets de notes, però també poden transformar la sessió en un bloc de house o EDM. Aquí ha passat la influència de Moderat i l'església ha començat a ballar entregada a l'hedonisme. És habitual veure les paraules electrònica i temple juntes en una mateixa frase, i avui l'actuació de Vito Blasu a l'Església de la Pietat ha fet que aquest concepte sigui una realitat tangible.
0: I novetats també al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
23: Estás muy callada. ¿Quieres decirme algo?
24: No. No quiero decir nada, por eso estoy callada.
23: Tenemos todo el fin de semana.
0: Berto Romero ha presentat en secció oficial a competició la pel·lícula 5 minutos más. Es basa en una idea seva i està dirigida per Javier Ruiz Caldera i protagonitzada per ell mateix, Javier Cámara i Belén Cuesta. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
25: Serà, sens dubte, la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que vol viure un retir de cap de setmana per retrobar-se es troba que de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en boca. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3CAT Info.
26: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt, i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments. És tan continu i tan buscat també per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
25: A partir d'aquí, el director Javier Ruiz Caldera, conegut per Wolfgang o Super López, va veure clar, com ens ha explicat, que aquests bucles de 5 minuts s'havien d'explicar en plan seqüència. Això va comportar que el rodatge es convertís en una veritable coreografia mil·limetrada amb un resultat excepcional. 5 minuts més s'estrenarà al gener.
1: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll, bona nit.
4: Bona nit, en joc el partit del Barça a l'estadi Sánchez Pizjuán, al camp del Sevilla, on el Barça juga l'últim partit abans de l'aturada per seleccions. L'equip de Hansi Flick està guanyant ara mateix per 1-2 amb un doblet de Rafinha, que ha remuntat la diana inicial de Fofana al minut 18 de la primera meitat. Al 22, Rafinha ha fet l'empat a 1 després d'un retall amb la cama esquerra i una bona definició amb la dreta, i al 52, al 7 de la segona meitat, ha rematat amb el cap una molt bona jugada de Lamine Yamal per remuntar el marcador. Ara mateix el Barça, que marxaria a l'aturada per seleccions com a líder en solitari i en ple de victòries, per cert, que fa només uns minuts Christensen ha hagut de ser substituït, ha rebut un cop en el seu lloc i ha entrat Gerard Martín. La recta final d'aquest partit es pot seguir en directe a la TET de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El partit del Barça que ha començat a les 9, a la mateixa hora que ha començat a segona divisió el partit del Girona. Al camp del Cádiz, l'equip gironí està guanyant per 1-2. Benat i Carles Pérez han marcat a la primera meitat, però un gol en pròpia de David López, tot just començar la segona, ha escurçat distàncies per l'equip andalús, que ocupa la zona de descens. El Girona està lluitant per quedar-se instal·lat a la zona alta. El partit de la Girona està al minut 66 i està guanyant per 1-2.
1: 3CAT Info.
4: I un altre punt de connexió que tenim en directe a aquesta hora és a l'Olímpic de Badalona, on el Barça i el València estan jugant la segona semifinal de la Supercopa ACB. El partit l'està seguint l'Oriol Rodríguez. Oriol, bona nit.
5: Bona nit. El Barça que busca citar-se amb la penya, demà aquesta final. El Barça ara està guanyant de 62 a 56 quan queden 2 minuts i 49 segons per arribar al final del tercer quart. Ara hi ha un temps mort assenyalat pel València, demanat pel València. El Barça, com deia, guanya de 6, ha arribat a guanyar de 10 en aquest tercer quart, en aquest set un parcial de 5-0 del València, però de totes maneres els blaugranes, amb la bona aportació de Robinson, també de Nebo, d'en Camua, doncs estan portant el partit de moment al seu terreny. Queden 2:49 per arribar al descans, al descans del tercer quart, al final del tercer quart. El Barça moment que seria finalista juntament amb el Joventut Assisa, amb la penya que ha eliminat el Baskonia a la primera semifinal per 96 a 84.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El director esportiu del Barça diu que anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030 i també diu que renovaran Xavi Espart i Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc de l'assemblea de compromissaris que es fa des de les 10. També ha explicat Deco que ha millorat la plantilla amb els nous fitxatges.
6: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club.

0: jornada. I en hoquei patins, la selecció catalana masculina d'hoquei patins s'ha classificat per la final de la Golden Cat després de superar Angola per un contundent 2-9. Els catalans s'enfrontaran demà a Portugal. En parla Roc Pujada, jugador de la selecció catalana.
1: El nostre objectiu, doncs, és representar Catalunya, que ens fa molta il·lusió, que no podem fer-ho a nivell oficial, i l'objectiu és guanyar, sobretot per la il·lusió que ens fa poder jugar aquesta competició. I perquè al final tots volem guanyar, encara que sigui un europeu, un mundial, tot el que sigui, el jugador vol guanyar, sí, el que sigui. Llavors, jo crec que tots sortirem a guanyar.
0: Catalunya i Portugal també serà la final femenina, que jugarà demà a Cerdanyola. La selecció catalana ha superat França a les semifinals, a la pròrroga i per 4-3. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. De cara a la cursa llarga de demà, Jorge Martín sortirà des de la pole i comparteix primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta la cursa a partir de les 2 del migdia.

0: Ara són 10:45 de la nit. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. La Fiscalia de Ceuta ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses nenes i adolescents tutelades que asseguren haver patit maltractaments, amenaces, càstigs i episodis de violència física i psicològica per part del personal dels centres d'acollida. I en clau internacional, optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. I a partir d'ara us explicarem que Donald Trump proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial. Creu que cal una descripció més elegant i exacta i proposa, per exemple, intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. A més, també parlarem de les eleccions de demà a un territori alemany on els socialdemòcrates i l'extrema dreta estan frec a frec a les enquestes, i passarem per Rússia, on hi ha eleccions legislatives i la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic. A més, abans d'arribar a les 11 de la nit, també parlarem del festuc, que s'erigeix com un dels cultius en expansió a Catalunya. En 5 anys, el cultiu dedicat a aquest fruit sec s'ha gairebé triplicat i aquest any les perspectives de collita són molt bones. I en esports, Francesc, què destacarem?
1: Que el Barça acaba de fer l'1-3 hat-trick de Rafinha al Sánchez-Pizjuán, minut 70 de partit. El Barça, que està guanyant per 1-3, si això acaba així, marxarà l'aturada per seleccions líder en ple de victòries.
0: I pel que fa al temps, pocs núvols i cel pràcticament serè tota la nit i matinada. De fet, aquest últim diumenge d'estiu astronòmic també serà totalment assolellat, amb alguna boira baixa a primera hora a Osona i al Berguedà. Al Pirineu, capes de núvols prims durant la tarda. Ara passen 2 minuts de 10:45 de la nit.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I com dèiem, els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions i aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita com els bombers o el sector sanitari. Així ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3Cat Info.
3: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en

0: la lluita i també amb altres comunitats autònomes.
1: Els acords que s'han pres a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i també als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund, que no hi confien i, de fet, assegura que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior.
0: La situació no ha canviat i, fins i tot, hem començat el curs on algunes promeses que es van fer de millora de plantilles, de més recursos, estem veient com no s'està aplicant. Tenim escoles sense plantilla per atendre l'alumnat, aules d'acollida que no s'estan assistint, vetlladores que se'ls han rebaixat molt les hores. Per tant, estem en una situació igual que la d'abans o fins i tot pitjor.
1: També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs.
2: 3CAT Info.
1: S'agreuja la crisi migratòria a Ceuta. La Fiscalia de Menors ha enviat al jutjat diverses denúncies presentades per joves migrants no acompanyades que asseguren haver patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida on es troben. Madrid, Alba Gil.
3: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies que diverses nenes i adolescents tutelades han presentat davant la policia. Asseguren haver patit maltractaments, amenaces, càstigs i violència física i psicològica i apunten als treballadors dels centres d'acollida gestionats pel govern saudí. El Ministeri Públic no ha obert per ara cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. Fons de la Fiscalia expliquen que és una decisió organitzativa per l'elevada càrrega de feina que tenen en aquesta ciutat autònoma i per evitar també que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Onessa, la Fiscalia de Menors de Ceuta va rebre dijous un informe amb les denúncies i els atestats mèdics i psicològics de menors que relataven maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que les havien privat de rebre atenció sanitària. Algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir dels centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistas.
4: Feijó es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
3: Pel que fa al PP, ha tornat a citar al Senat els ministres d'Interior, Defensa i Exteriors després de la plantada de l'agost. Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
5: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
3: Paral·lelament, l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
1: Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhaguen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
6: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
1: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a 3CAT Info que l'anunci de Donald Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total d'aquesta illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
7: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
1: I continuem parlant de Donald Trump perquè la Casa Blanca ha aplicat avui mateix el veto a tres mitjans de comunicació que el president dels Estats Units va titllar ahir de mentiders, entre ells hi ha la CNN. Així ho ha explicat a l'audiència, de fet, la seva corresponsal a la Casa Blanca, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
2: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
1: A un reporter i a un fotògraf de la plataforma de notícies MS Now també els han barrat el pas després que Trump els posés ahir a la llista negra al costat de la publicació Politico. Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat aquesta mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra, recordem, la llibertat de premsa i també la llibertat d'expressió. I encara als Estats Units, Donald Trump proposa ara canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció, diu, més elegant i exacta, i proposa intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn i ho ha fet una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman, d'OpenAI, i Elon Musk, d'X, una coincidència poc habitual al sector. Donald Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que té el seu país ara mateix. Trump també ha anunciat que crearà un grup de treball i que nomenarà un czar perquè abordi el futur d'aquesta tecnologia. I encara de l'àmbit internacional, a Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que recordem va guanyar els recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
8: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marien i l'Ingrid estan alarmades.
9: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
10: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
8: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
11: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
8: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
11: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
8: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
1: I a Rússia, durant la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau, doncs, s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
12: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ela Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
13: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
12: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
1: I greus enfrontaments avui a la Haia entre la policia antiavalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut diverses persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat, com sentim, als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a aquesta situació. La manifestació Som el Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
14: A 3Cat Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
14: insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
14: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
14: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Ara són 3:15 de la nit.
14: El temps.
1: Previsió del Dani Ramírez.
19: Podríem dir que el temps que ens espera les properes hores, aquest diumenge, també dilluns, també dimarts i gran part de la setmana que ve, el podríem resumir com a nits agradables o una mica fresques encara. Anirà pujant una mica la temperatura. En alguns sectors fa aquella flaire de tardor, humitat, algun banc de boira, per exemple, avui al Baix Berguedà, a Osona, no descartem alguna boirina o prelitoral, fins i tot Camp de Tarragona, cap a la Conca de Barberà, i podria haver, doncs, alguna boirina. I, per altra banda, de dia notem una temperatura gairebé estiuenca. Això, doncs, es farà molt més palès entre dilluns i dimarts, quan tindrem la temperatura més alta d'aquesta setmana. Dilluns podríem fregar els 35 graus, un dels punts més càlids de l'interior del país, a Ponent, a la Vall de l'Ebre, a la costa al voltant dels 30, són molt altes. Estarem uns 5 graus per sobre la mitjana. Resumint, aquest matí començarem amb una mica de fresca, ambient agradable a la costa, aquí mínimes en general de 17 a 20, a l'interior entre 13, 14 fins a 16, i al Pirineu 7, 8 fins a 10, i en alguna conca més freda, Cerdanya, per exemple, el Pla d'Esterri, podrien baixar cap als 4 graus, de forma puntual. Dia de sol, dia d'algun núvol prim a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu, poca història, poc vent, bona mar en general. I demà tot igual, amb una mica més de calor i sense pluja, gran part de la setmana entrant.
14: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquesta setmana ens hem fet ressò que el preu dels pisos a Catalunya està a punt d'arribar a xifres mai vistes. Per a moltíssima gent, l'única possibilitat és optar a un habitatge protegit, però això tampoc no és fàcil i al final del procés l'atzar acaba marcant la sort de moltes famílies. Això és el que s'ha fet aquesta setmana a Badalona amb una promoció de 8 pisos protegits. L'adjudicació dels pisos es va fer per sorteig i el nostre corresponsal, el David Àngela, hi va assistir.
20: Jornada agredolça dimecres a Badalona. 113 famílies optaven al sorteig amb dos bombos i davant de notari, com la grossa de Nadal, de 8 pisos de lloguer de 2 i 3 habitacions situats al barri del Gorg. Entre les condicions, estar empadronat a la ciutat, tenir un contracte laboral i superar els ingressos d'entre 31.000 i 39.000 euros anuals. I entre els candidats, tota mena de casuístiques. La Jenny i l'Allen són una parella amb una filla petita. Ell va tenir un ictus fa 3 anys, va en cadira de rodes i té una incapacitat permanent.
21: Él solo no puede salir a la calle, porque lo hicieron de tal manera que él solo le va medio cuerpo. Él lleva tiempo apuntado en lo de pisos de protección oficial y vamos con la esperanza de que
0: nos toque.
20: La Laura Aguilar té 27 anys, treballa en una farmàcia a Badalona, viu amb la seva parella a casa de la sogra. Abans del sorteig ens deia això.
0: Para comprarte un piso te piden un montón de dinero y a día de hoy no puedes ahorrar. O se muere un familiar, algún abuelo, te toca algún piso. Muchas amigas mías que están independizadas es por eso.
20: L'Eva Cusà és farmacèutica i doctora en biologia molecular. Té 54 anys i dos fills a càrrecs. Actualment està pagant 1.300 euros de lloguer.
4: Pues bueno, vengo porque es lo que hay, pero me parece una vergüenza. Esto es miseria. 8 pisos. Esto es miseria. Pero vengo porque, bueno, pues aunque sea miseria, si me toca, a mi, de momento, me vale.
20: Finalment, la Laura, a qui ja hem sentit, es va emocionar quan la sort se li va posar de costat.
0: Y, bueno, la verdad que es súper contenta de que me haya tocado. Cuando ha salido mi número no me lo esperaba y muy feliz.
20: Una emoció compartida per la Cinta Galindo, una altra de les persones que han aconseguit un pis de protecció.
22: Mira, nos ha tocado. Som 4. 2 nens, la meva parella i jo. Millor per sorteig, perquè així tothom té la mateixa oportunitats.
20: En canvi, la Reme i la seva filla, la Joana, que és mestra interina actualment a l'atur, no van aconseguir el pis de dues habitacions a què optaven i que havien de compartir amb el pare i la germana.
23: I ara, pues, a ver si sale esto. Y si no, pues lo que ha dicho ella, tendremos que marxar de Badalona.
24: És una pena perquè som de Badalona tota la vida i no ens agradaria marxar.
20: Els 8 afortunats podran optar a un lloguer de 7 anys i a una pròrroga de 3 anys més.
1: Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
25: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
1: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes. Oxfam Intermón està present a 77 països i el darrer any ha donat suport a més de 14 milions de persones. El festuc s'erigeix com un dels cultius en expansió a Catalunya. En 5 anys, el cultiu dedicat a aquest fruit sec s'ha gairebé triplicat en prop de 1.300 hectàrees l'any 2024, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura. Un dels primers municipis on es va introduir el cultiu de festuc és a Maials, al Segrià. Alba Mor.
26: Una part important de les explotacions de pistatxos concentren a Ponent. Quasi totes les hectàrees s'han plantat a finques amb rec de suport, com a l'Urgell i també altres punts de la zona del canal Segarra-Garrigues. En zones de seca, en canvi, tenen finques l'empresa Foment Agrícola de les Garrigues de Maials. El gerent de la firma, Joan Altet, explica que després de més de 4 dècades, els productors continuen apostant per aquest cultiu per la resistència dels arbres a la sequera i episodis meteorològics adversos.
27: Diguéssim, el pistatxo és un arbre que ho pateix, però mai s'arriba a morir, tant faci molta calor com que faci molt de fred, sempre aguanta. I llavors també és un arbre que resisteix molt les gelades tardies a la primavera, perquè la floració del pistatxer és a finals de l'abril. I llavors també això és un arbre que es va començar el 82 pues, per superar aquests inconvenients que tenia l'olivera i l'envellem aquell moment.
26: Precisament aquesta setmana ha començat la campanya de recol·lecció d'aquest fruit sec. Les previsions auguren una bona collita i amb un preu estable que es manté sobre els 6 euros per quilo.

0: 8 minuts i seran les 11 de la nit. Ferran Adrià ha treballat estretament amb l'actor Miquel Fernández per poder construir el personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi, que s'estrenarà aquest dilluns a TV3. El xef ho ha explicat en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
1: Brutal. Estava la meva dona a 10 metres i estava parlant, pues jo estava escoltant, i la meva dona diu, què dius, Ferran? Tal, el tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
0: Gènesi narra al llarg de 6 capítols la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses des de l'arribada d'un jove Ferran Adrià a Calamonjoi als anys 80 fins a convertir aquell restaurant de platja en el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie, de retruc, explica com la feina de Ferran Adrià va situar el conjunt de la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. La interpretació de Miquel Fernández ha fugit de la caricatura per poder retratar un Ferran Adrià que va canviant al llarg de 4 dècades.
2: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal, no timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Gènesi està dirigida per David Pujol. Els dos primers capítols s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a les 10 del vespre. La sèrie, a més, tindrà projecció internacional a través de Netflix, que l'emetrà al novembre.
3: Esports.
0: Fins a les 11 amb el Francesc Ripoll. Bona nit.
4: Bona nit, recta final del partit del Barça, el Sánchez-Pizjuán al camp del Sevilla. Falten 3 minuts per acabar el 5 d'afegit que ha afegit l'àrbitre i el Barça, si no hi ha un delta baix, guanyarà aquest partit. Ho està fent ara, s'està imposant per un gol a 3 amb un hat-trick de Rafinha, que amb 12 gols en 7 partits és el màxim golejador de la Lliga. El jugador brasiler i el capità del Barça ha remuntat el gol inicial de Fofana, que ha fet el minut 18. Al descans, el partit estava amb empat a 1 i Rafinha amb 2 gols més a la segona meitat. Tots dos, assistència de Lamine Yamal, acaba certificant i decidint aquesta victòria del Barça, que marxarà a l'aturada per seleccions amb ple de victòries, 7 de 7, 21 punts i líder en solitari. El partit ens deixa també el debut com a titular de Livakovic a la porteria del Barça. Recordem que Joan García, amb molèsties al genoll, no està ni tan sols convocat. I Christensen ha hagut de ser substituït per una lesió a la segona meitat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la recta final del partit del Barça, que està ja sentenciat, s'ha acabat. Tot justarà també el partit del Girona. I amb victòria per 1-2 al camp del Cádiz, amb gols de Benat al minut 35 i de Carles Pérez al 44. L'equip gironí, doncs, que s'endú els 3 punts de l'estadi de l'equip andalús, equip de la zona baixa, i el Girona, que dormirà quart en zona de play-off d'ascens a primera, amb 10 punts. El Girona, doncs, que es refà de la derrota que va encaixar contra el Castelló a Montilivi.
3: 3CAT Info.
4: I un partit que encara està en joc i que encara s'ha de decidir és la segona semifinal de la Supercopa CB de bàsquet entre el Barça i el València. Semifinal ja encara molt igualada a la recta final. Oriol Rodríguez, bona nit.
5: Bona nit. El Barça guanya de 7, ara mateix seria finalista. Barça 79, València 72, 5 minuts i 7 segons per arribar al final del partit. Anima el públic del Barça des de les graderies, xiulat per bona part del públic del Joventut, que encara està presenciant aquesta semifinal. El Barça, que sempre anem anant pràcticament al marcador, amb avantatges que han arribat als 10 punts, i sempre que el València s'acosta una miqueta, el Barça torna a incrementar el seu avantatge al marcador, amb els 15 punts de Robinson, per exemple, els 11 de Nebo o els 10 de Parra. Així doncs, menys de 5 minuts per arribar al final, veurem si hi ha final català o demà. Entre el Barça i la penya primera finalista, després d'imposar-se al Baskonia 96-84.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El director esportiu del Barça, Deco, ha anunciat la renovació de Rafinha fins al 2030 i també diu que renovaran a Xavi Espart, i Marc Bernal ho ha explicat avui durant l'assemblea de compromissaris que s'ha celebrat, i també Deco ha explicat que han millorat la plantilla amb els nous fitxatges.
6: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
4: En aquesta assemblea s'ha aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'espai Barça. També s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Per cert, s'ha acabat ja el partit del Barça. Victòria, Sevilla 1, Barça 3, hat-trick de Rafinha. A la Lliga F, victòria contundent de l'Espanyol, que ha golejat el Madrid Club de Futbol per 5-1, i el Badalona ha empatat a 0 contra la Reial Societat en la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela al minut 33 de la primera part.
7: Era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit, i aquest punt per nosaltres és superimportant i més amb la situació que estàvem.
4: Aquesta era Txell Font, la portera ex del Barça, ara al Badalona, que ha entrat al camp després de l'expulsió de Maria Valenzuela. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
4: I tornem a parlar de bàsquet per explicar que el Girona ha anunciat la renovació del seu entrenador Moncho Fernández fins l'any 2028. El gallec és el tècnic del club gironí des del desembre de l'any 2024.
3: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i el PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i l'Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de la setmana que ve. A Rússia, tercera i última jornada electoral, aquest diumenge, enmig de ciberatacs al vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa a l'aturada per seleccions. Líder, en ple de victòries, Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. A segona, el Girona supera el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les dues, Sabadell-Oviedo. I està a la recta final el partit del Barça de bàsquet contra el València, semifinal de la Supercopa ACB. A 2 minuts pel final, el Barça guanya de 4, 77-81.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona». Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Español, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Joran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera UBIN, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
15: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
15: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
15: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
16: Dani Ramírez.
17: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogor, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, vent serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona, aquí amb més humitat. També alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
18: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
19: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia, aquest cap de setmana, se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
16: Des que van obrir les urnes divendres, hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
20: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
16: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
21: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
22: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
23: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
21: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
24: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
21: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
24: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
21: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
3: We know the quality of Rafinha and
4: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
3: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
5: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con tres puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez-Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
6: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, a un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
7: Bueno, el equipo hoy es un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
25: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a la

0: Estoy detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, a 4:45 de la tarda, com en categoria femenina, a 12:00 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges Elite i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la Penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la

0: gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
1: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
2: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
3: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
4: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald sobre el fill Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
6: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, perquè és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no? Pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a en Dick Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan en Dick i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan en Dick en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
7: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
8: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita dita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
9: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
10: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial, li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
11: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
13: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual per diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
14: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus de pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
13: I és que és el que pretén, gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
15: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
13: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, Mua, Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
5: Trescat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
16: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
17: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
18: Felt compelled to be part of that story.
16: Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
19: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
16: Cinco minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
20: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
21: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
22: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
23: El pistatxo el que també
1: té una cosa bona, que és però bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes, no? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
22: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
5: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: El Barça ha guanyat el Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
3: We know the quality of Rafinha and
23: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
3: Good, but at the end it's like it's always a decision about from the coaches.
2: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
24: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
25: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge a 4:15 de la tarda serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
26: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
2: Tornem a parlar de futbol.
5: 3CAT Info.
2: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
27: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això,
4: capaç de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2 resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Reial Societat 0.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint a la banda, Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder de la General amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
6: Arribaran cansats, segur, com nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
2: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona». Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es promet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i si ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caiguda, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN, que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solias.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
25: Sí, era nuestro objetivo hacer
3: terminar, ir al parón con tres puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez-Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
4: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo hizo un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les dues del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les dues en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado

0: ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia.
1: Són dos quarts d'una.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijó farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.

0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
1: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
2: Arrelar prèviament al territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
3: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald sobre el Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
5: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, perquè és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per a fer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
6: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
7: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita dita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
8: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
9: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial, li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn. Una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
10: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
11: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
12: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
13: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
12: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
14: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
12: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, mua, mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
4: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
15: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que, a punt de fer 58 anys, està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim

0: film L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
1: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
2: Felt compelled to be part of that story.
0: Pel que fa a 5 minuts més, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
3: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
0: 5 minuts més s'estrenarà al gener.
4: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
5: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
6: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
4: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
4: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
8: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. Això també s'hi suma a l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
9: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
8: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
4: I abans dels esports us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
7: Esports.
4: Amb Francesc Ripoll.
10: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.

0: We know the quality of Rafinha and
1: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
0: Good, but at the end it's like it's always a decision about from the coaches.
2: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
3: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
4: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge a 4:15 de la tarda serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
5: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
2: Tornem a parlar de futbol.
6: 3CAT Info.
2: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
7: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F, dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint en la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder de la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 2:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
8: Arribaran cansats, segur, que amb nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
2: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.
6: Tresca Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La Penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa Sevilla Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Bascón i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern saudí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península als menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona». Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es promet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, i en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública, que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siklik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
25: Sí, era nuestro objetivo hacer
3: terminar ir al parón con tres puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez-Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
4: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, a un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 2:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges Elite i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: marxarà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectat no solo a la política espanyola, sinó també a sus dirigentes. Nosotros vemos a persones que necessiten ajuda. Ellos no ven persones. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
5: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.

0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
1: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
2: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald per sobre el Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
4: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, perquè és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
5: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
6: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita dita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
7: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
8: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN ni la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial, li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn. Una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
9: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
10: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, vent serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
11: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
12: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
11: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
13: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
11: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, mua, mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
3: Trescat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema, un Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, La esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
15: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història. Felt compelled to
14: be part of that story. Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3cat.info.
16: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
14: 5 minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
17: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
18: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
19: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
20: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
19: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
3: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
1: El Barça ha guanyat el Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
21: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
1: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
22: Sí, sería sí, nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
1: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
23: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
1: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge a 4:15 de la tarda serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
24: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
1: Tornem a parlar de futbol.
3: 3CAT Info.
1: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
25: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
1: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2 resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint a la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder a la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
2: Arribaran cansats, segur, que amb nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
1: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.
3: Trescat Info.